a decidir com vols reaccionar. I això també m'agradaria que fos aquest programa. Un espai obert, un espai per escoltar abans de reaccionar, per mirar una mica més enllà de la primera impressió, per descobrir persones, com hem fet a la tertúlia, històries, realitats, que potser tenim molt a prop i que de vegades no veiem. Perquè una altra de les grans lliçons del camí és que aquest camí són aquestes persones. I avui nosaltres volem caminar amb vosaltres. Cada matí tindrem dues seccions i una entrevista al magazín, perquè som una ciutat en la que passen moltes coses, que té gent que crea, que treballa, que emprèn, que ajuda, que reivindica, que celebra, que té alegries, problemes, preocupacions, diversions, moltes raons per sentir-se orgullosa. I el camí també m'ha recordat una cosa molt senzilla. No cal saber exactament què passarà demà per començar a caminar avui. Només cal que fem el primer pas, i aquest primer pas el fem ara, amb ganes, oberts, amb carinyo i també amb molta il·lusió per retrobar-nos cada matí, perquè caminar al capdavall no és només arribar a una destinació, és sobretot estar obert, present, conscient i viure mentre camines. A fer comunitat amb el que trobes, és aprendre a mirar d'una altra manera i, sobretot, és una celebració de la vida. Així que avui compartim a través de les ones, a través de radiorubí.cat, les nostres sendes, a totes aquelles i aquells que esteu caminant o que comenceu el camí avui, bon camí. Benvinguts a la nova temporada del magazín matinal de Ràdio Rubí.

0: Doncs continuem en aquest Rubí al dia, que ho farem amb el casal de la gent gran, amb Rafael Rossinyol, president del casal, que ja està aquí, amb la Ramona. Després tindrem aquest inici de curs i parlarem també, doncs, de les sèries. Doncs som-hi! Bon dia! Bon dia, Rafael, com estem?
1: Bon dia, ja feia temps que no ens veiem, eh?
0: Ara em deies, quan?
1: Ja t'hem recuperat.
0: Què em deies? Sí, ja t'hem... has vingut acompanyat?
1: Sí, he vingut acompanyat amb la Ramona Torné. Mm-hmm. La Ramona Torné és de la Junta, ja fa 6 anys que està a la Junta, i ella és la tresorera, la comptable. Mm-hmm.
0: Estem escoltant Cantares, allò que... L'has escoltat, aquesta cançó del Serrat, no?
1: Sí.
0: La Caminante son tus huellas el camino, veritat? Sí. I amb això, justament vosaltres, al casal de la gent gran, hi ha moltes persones que segueixen les vostres petjades. Quantes persones hi teniu seguint aquest camí que esteu fent amb la gent gran?
1: Sí, sí.
0: Quantes?
1: Evident. Sí, som 1.300 socis.
0: 1.300
1: socis actius. És a dir, són 1.300 socis, sí, que estan controlats i que paguen la seva quota anualment. Vull dir, no, dic això perquè el casal també existeix, el propi casal, que tenen no sé quants, ells, o sigui, tampoc saben el número de socis que tenen perquè no els controlen, com que no paguen res, tothom s'hi apunta i ja està.
0: Però què poden haver-hi, 3.000?
1: O 5.000.
0: O 5.000, perquè tu em vas dir un dia una xifra.
1: Sí, sí. Mira, a Rubí som uns 18.000 jubilats. 18.000 persones, que som gent gran, diguem, eh? 18.000 jubilats a Rubí.
0: Això és més que la mitjana que posa el Consell Comarcal, perquè em sembla que ho xifren un 19%, un 20%.
1: Sí, això és. Clar, uns 15.000, 18.000 persones, això és.
0: La Ramona, la tresorera, està tota l'estona amb el dit aixecat. Sí. Ramona, digues, aquí al micro, eh?
2: No, bon dia.
0: Ah, bon dia.
2: Senzillament estic d'acord, vull dir que som, doncs, 1.300 persones.
1: A més, amb una particularitat que estem creixent, vull dir, cada vegada hi ha més gent gran, cada vegada l'esperança de vida augmenta, i per tant cada vegada hi ha més gent gran, i més gent gran amb ganes de fer coses, Ramona? Amb ganes de fer, doncs, activitats, a més, activitats robòtica, anglès, no solament ballar i balls en línia sevillanes, no solament això, sinó que vol cursos de narrativa, cursos de poesia, anglès, robòtica i coses noves.
0: Clar, Rafael, nosaltres hem començat el magazín i hem volgut que sou vosaltres, que sigueu vosaltres justament els que comencem, perquè som conscients que hi ha molt públic que ens escolta, doncs, que pertany, no?, al col·lectiu també de la gent gran, i que Ràdio Rubí també és una referència per ells, i nosaltres som també, doncs, molt sensibles, i que nosaltres som casal de la gent gran en potència si tenim la sort d'arribar.
1: Sí, sí, i tant que la tindreu, la sort d'arribar, i tant. I, a més, durant molts anys. Tingues en compte que la gent als 65 anys encara té una esperança de vida de 20 o 25 anys o 30 anys més.
0: Mira, ara el Xavi Bonastre. Xavi Bonastre, sí, té 65 anys i continua corrent maratons.
1: Sí, sí.
0: És el periodista d'esports de TV3. Recordem que és d'aquí de Rubí, que l'hem tingut a la tertúlia. I, per tant, és el que tu dius. És a dir, molts anys encara, molta, sí, esperança de vida.
1: A més, és que la gent avui dia jubila, 65 anys. Home, molts d'ells encara tenen un petit negoci, molts d'ells tenen la feina dels nets, molts d'ells tenen... Però hi ha molta gent de que té capacitat de fer molta cosa, que té ganes de fer molta cosa, i l'associació de la gent gran és un lloc on allà es pot... No sé, nosaltres, per exemple, ara estem pensant en fer un campus cultural. És a dir, un lloc on la cultura estigui molt present, no? Amb classes, no sé, classes, això, com et deia abans, classes de literatura, classes de filosofia, conferències, debats, cinefòrums, tot això, classes d'informàtica, clar, avui dia, classes d'informàtica, classes de Canva, classes de tot tipus, tot tipus.
0: I aquests campus culturals, que serien d'un dia, de dos dies, de tres dies?
1: Hi ha una persona, que ja la tenim definida, que organitzi aquest campus cultural, i aquesta persona, doncs, decideix, escolta, mira, què us sembla? Muntem una classe de... d'allò que sé, de cinefòrum o aprendre com es fa cine, i llavors cada setmana hi ha una classe d'allò, hi ha una classe de lo que sigui. I llavors el campus cultural és dir, escolta, apunta't al campus cultural que te n'entraràs de tota una sèrie de coses culturals que es puguin fer. Nosaltres fem, no sé si ho saps, nosaltres sempre ho diem, fem 50, quantes?
2: 62.
1: 62 activitats diferents cada setmana. Clar, som 1.300 socis. Mira, una mica les xifres nostres són, som 1.300 socis. Avui ara, avui m'ho deies, no?
2: Sí.
1: Quan, el que quan som?
2: 1.298.
0: Com es nota socis, que la Ramona és la tresorera que porta fins al, fins al darrer euro, no? Allò controlat.
1: Jo, bueno, jo ho sofreixo.
2: Això
1: jo la sofreixo. A més d'allò que és puntillosa amb totes les factures, aquesta factura no val, no hi ha l'IVA, aquesta no, aquesta sí, aquesta s'ha de tornar a fer, no tenim la factura, només ens ha fet un tiquet.
0: Quina sort, perquè gràcies a això funciona bé el casal de la gent gran.
1: Tingues en compte que depèn de com ho miris, nosaltres tenim una facturació que és una mica importanteta, no? Perquè manegar totes les 50 i pico o 60 activitats diferents a la setmana i, a més, muntar 26 activitats públiques a l'any, això és molta cosa. Sí. Ens comporta... Bueno, nosaltres som tres persones, que és la Ramona, la Maria Teresa Vila i jo mateix, que estem allà les 8 hores del dia. Vull dir, de matí i tarda, perquè és que si no, no podríem.
0: Ramona, de què estem parlant? De quins volums estem parlant? Perquè jo no sé quina és la quota justament per ser soci del Casal de la Gent Gran. Sí. Com funciona això?
2: La quota són 15 euros anuals.
0: És no res.
2: Però per cobrir doncs, les despeses que tenim...
1: D'administració.
2: Les festes, que és la part doncs, de
0: el paper... Micro, el micro.
2: Ai, perdó, no he parlat mai.
0: Apropa't, no. Aquesta ja estàs batejada aquí amb Ràdio Rubí, si ja podràs venir més vegades.
2: Exactament, faig el bateig.
0: Hauràs de venir a fer la comunió, la comunió també.
2: Aviat, ja, molt bé. Doncs sí, vull dir, a part de les activitats, que hem d'anar cobrint despeses de petites festes, sempre acollint, sempre mirant doncs, de fer el bé per tota la nostra comunitat, el petit món que jo en dic.
0: I quina és la salut que té perquè es necessiten aquells recursos al casal de la gent gran?
2: Bé, llavors doncs són aquests, disposem d'aquests recursos i d'alguna subvenció que ens ve doncs, també de...
1: Nosaltres maneguem el... Sí. Maneguem al redor d'un... Depèn de com tu em vulguis mirar, d'uns 150.000 euros a l'any. Aquests són els ingressos que tenim i el que tenim de gastar, perquè som una societat sense ànim de lucre.
2: Exacte.
1: Muntada per voluntaris, estrictament voluntaris. És a dir, nosaltres tot això ho fem perquè ens agrada fer-ho, perquè estem reconeguts, perquè tenim salut, perquè ens agrada fer-ho, en definitiva. Vale? I el 70% dels nostres monitors, clar, tot això... Mira, cada 60 activitat necessita un monitor.
0: Clar.
1: Vull dir, una classe de sevillanes necessita un monitor de sevillanes, un professor que ensenyi a les 20 persones que hi ha allà, ensenyi a ballar sevillanes. Les de les sardanes també. Tal. Llavors, ja el 70% són amb gent voluntària, que això és...
0: Dels monitors, també.
1: Dels monitors són voluntaris. També. Gent que, per amor a l'arte, perquè li agrada, perquè té un desig d'ensenyar, i no sé, saps? Doncs sense cobrar res, absolutament res.
0: Clar, això és meravellós i us deixa un marge també gran.
1: No, quan s'és voluntari la classe és gratuïta del tot. Però quan hi ha un professor, com per exemple ioga, que és una mica allò, diguem, una mica terapèutic, necessitem un professional. Llavors, tot això, la gent que va a la classe aquesta, la gent aquesta té que pagar el professor.
0: Anem a repassar una miqueta, perquè ens fem una mica la idea, doncs, totes aquelles persones que tinguin una visió del que es fa al casal de la gent gran, de les activitats, perquè no ens queden gaires minuts d'entrevista, perquè hi ha activitats físiques, esportives i pel benestar, hi ha activitats de formació, hi ha d'arts escèniques i musicals, que aquí en les arts escèniques està inclòs el ball, també, sí. Hi ha treballs manuals i artístiques.
1: Sí.
0: Anem a les que són les més esportives, les més de físiques, que també el ball també podria estar aquí, certament.
1: Sí, també, també, també, clar. Ai, clar.
0: Sí, sí, perquè sí. Teniu billar, bitlles catalanes, escacs, gimnàstica, ioga... A mi m'ha cridat l'atenció la del benestar, el parxís. Això és, però clar, és que... És el que hem viscut també tota la gent, no? De després de dinar, de jugar amb els pares, amb els avis, al parxís i fer unes...
1: Especialment, mira, aquesta activitat del parxís és una activitat que crec que són unes 50 persones que ja es coneixen entre elles, que tenen un grup de WhatsApp entre elles, i queden cada no sé quin dia és el parxís. Quin dia és?
0: Mira, el parxís són els dijous.
1: Doncs tots els dijous queden...
0: A dos quarts de cinc.
1: Queden a dos quarts de cinc, i entre elles es munten un campionat. Mm. Un campionat que no sé com s'ho munten, ja tenen les seves regles, no sé com s'ho munten, els hi deixem una sala, i allà ells juguen, amb, que som 15 tableros, i juguen al parxís. I es puntuen. El que guanya, doncs, 5 punts. El que hi va ja té un punt simplement per anar-hi. I llavors, al final del curs, dues vegades a l'any, muntem un berenar i entreguem uns trofeus.
0: Ai, que divertit.
1: Ja està, això és l'activitat, no? Diguem que hi ha un al·licient competitiu, que per això en diem que és una activitat deportiva, perquè és competitiu, i és de parxís. Ja tenim parxís, tenim Rubik's Cube, tenim billar, tenim dominó, tenim cartes, i tenim Rubik's Cube, ja l'he dit, no?
0: Sí. Que no es pensi la
1: gent... I tenim ping-pong.
0: Clar, és el que t'anava a dir. O sigui, aquesta és activitat nova, i no sé si té a veure doncs, amb el club de tenis ping-pong, suposo que sí, de Rubí, perquè estaven en converses ja feia temps.
1: Estem en col·laboració.
0: Doncs hi ha, i això és per aquest curs nou, el tenis taula, o ja hi era?
1: Ja hi era. Tot té una història. Sí. Mira, a part, et volia dir que l'any que ve, si ens permets, ens pots invitar un altre dia, perquè hi ha moltes coses.
0: És que heu de venir una vegada.
1: Bueno, però això depèn de tu.
0: Per mi...
1: Tu ja saps que sempre que em truques o envies un WhatsApp, jo et contesto immediatament.
0: Això és veritat. Això és veritat.
1: Sí, no, perquè
0: una
1: hi ha moltes coses.
0: Vindreu aquí i anirem desgranant tot.
1: Sí, sí, sempre que vulguis. Mira, l'any que ve fem el cinquantenari, és a dir, l'associació i el casal de la gent gran, el casal cívic i comunitari de Rubí, l'any que ve farà 50 anys. Va estar fundat el 1977. T'explicarem la història del per què va estar fundat i tal i qual. T'explicarem les mancances que té, que també hi ha mancances, també hi ha problemes, però en definitiva els resultats tenim a continuar. També podem comentar que el mes que ve, el mes que ve nosaltres participem el mes que ve, el 28 d'octubre, aquí a Rubí serà la celebració de la trobada, hi haurà una trobada de tots els casals del Vallès Occidental. Això ho porta més que res al Consell Municipal, la gent de l'Ajuntament, el Consell Municipal, conjuntament amb el Consell Comarcal.
0: I això parlarem justament el mes que ve. Però ara el que volia, perquè hi ha totes les festes de la tardor del 2026, que serà l'octubre, però en aquests 2 o 3 minuts que ens queden, volia parlar de les novetats que tingueu aquest any, perquè també hi ha balls de saló i balls llatins, hi ha el cant coral, que és el show, que ja això és un clàssic, el contra, el carau, que la rondalla, les sardanes sevillanes, el teatre... Però els balls llatins, què serien les novetats? Perquè el ball llatí, no sé si ja el teníeu.
1: El ball llatí és que ja fa potser 4 o 5 anys que vàrem començar, i bueno, aquest any hi ha tanta afició al ball llatí, conjuntament amb la professora, no?, que li agrada molt, la Pili Blasco, doncs ja estem en el quart, és a dir, hi ha 80 persones, cada classe és de 20, ja no podem amb més, cada classe és de 20 persones. Doncs ja hem tingut de muntar el quart grup, perquè és que no n'hi ha prou. La gent s'apunta, i bueno, és el quart grup, vull dir, hi ha 80 persones que practiquen el ball llatí.
0: Clar,
1: a bachata...
0: La salsa, bachata, son moderno, son...
1: Però en pla de ritme, en pla de disfrutar, en pla d'anar a la terrassa, de respirar aire pur, aire fresc i tot això, no?
0: Mm-hmm. I també, per acabar, hi ha activitats de... a més, s'ha de tenir en compte que es fa aquest ball, perquè després la gent surt i queda per anar a sopar, per anar a ballar, exacte, per anar... I llavors aquesta vida social després emergeix, ja sigui a la ciutat o en conjunt. Per tant, fa comunitat, que és la part important, de tot això que feu.
2: Sí, vosaltres
0: poseu la llavor i després el que fa...
1: Això el que veiem, que això és crear convivència.
0: Exacte, no?
1: Per això necessitem amb l'Ajuntament, estem molt a contacte amb l'Ajuntament i notem el seu suport i el seu seguiment. Vull dir, l'Ajuntament se n'entera d'això i veu tot això i li interessa de més tot això, no? Que hi hagi uns voluntaris que organitzin tot això. Ens ajuda, eh? Tenim una subvenció important de l'Ajuntament i amb això anem fent, no? Ens deixa algun local quan nosaltres no el tenim, ens deixa, per exemple, anar a la Rambleta del Ferrocarril a fer alguna activitat, a la plaça del Mercat a fer alguna activitat, ens deixa la sala, ens deixa el casino...
0: Doncs moltíssimes gràcies. Això ha estat, anàvem a parlar també dels treballs manuals i artístics, doncs això ha estat una pinzellada, com feu vosaltres amb el dibuix, la pintura, les aquarel·les, etc. I el que farem és que el mes que ve, tranquil·lament, ja comencem i anem parlant de mica en mica després d'aquesta presentació. Moltíssimes gràcies.
1: Molt bé.
0: Doncs a tots dos, a la Ramona Torné, la tresorera, i al Rafael Rossinyol, el president al Casal de la Gent Gran, justament per donar aquesta pinzellada, i anirem també desgranant tots aquests temes. D'acord?
1: Moltes gràcies
2: a
1: vosaltres.
2: Moltes gràcies a vostès.
0: Som-hi! Donem pas a l'entrevista!

Un 14 de setembre del 83 neix Amy Winehouse a Londres, gran esperança del soul britànic amb només dos discos, Frank el 2003, Back to Black el 2006. Darrers anys va estar molt present als mitjans per la seva vida esbojarrada, els seus escàndols, i semblava que havia entrat en aquesta espiral descendent i que va acabar amb la seva mort al 2011. Posseia una veu sensacional, excepcional. La cançó You Know I'm No Good, que estem escoltant, d'Amy Winehouse, tracta sobre l'autodestrucció, la infidelitat i la incapacitat de mantenir una relació sana a causa dels propis dimonis, addiccions, per tant, de la nostra ment. Amy Winehouse.

0: Escoltàvem a Amy Winehouse la cançó You Know I'm No Good. Jo no sé si els dos entrevistats que tenim ara ens podrien dir si són bons o no. Bon dia, Eduard Sáez. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Eduard Sáez és el director de l'Escola de Música d'aquí de Rubí i Candy Casadevall, el director d'Edra. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Què, vosaltres què? Tipo Amy Winehouse.
2: Bona, diem, gent, som... bona gent.
0: Bona gent. Sí. Ja, ja, ja, ja. Bueno, jo no dic res perquè us conec.
2: Això no sé què vol dir.
1: Sí, sí, és bo o dolent, això.

0: compartim el mateix edifici. Està... Això jo crec que és bo. No? Sí. Veritablement et quedes i t'enamores de la gent quan coneixes també els seus defectes, les seves parts bones, però també totes aquelles coses, no?, que ha de treballar i que tenen l'oportunitat de transformar també i d'anar canviant, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Que és el que esteu fent vosaltres any rere any també, doncs, amb les vostres escoles. Aneu transformant-les també, igual que nosaltres, que comences un nou curs, comences amb noves il·lusions i amb novetats, i amb tot allò que no acaba de funcionar ho intentes transformar perquè funcioni, no?
1: Ho intentes, sí, sí. És la nostra feina.
2: Sí, ja fa anys que estic de director i realment cada any és diferent.
1: Cada any és diferent, sí.
0: Quines són les... allò que detectàveu dintre de les vostres escoles i que dèieu, doncs mira, això cal millorar-ho. I ara parlarem de les novetats.
1: Bé, en el cas de l'escola de música, doncs sempre, o sigui, hi ha moltes coses a millorar i hi ha molta feina a fer, però sí que notàvem doncs que ens falta com una mica més de fer comunitat. O sigui, que no es transformi en una acadèmia que vingui a fer la meva classe i prou, sinó que tot l'alumnat i les famílies doncs puguin participar activament de l'escola.
0: És que justament parlàvem amb això, el Rafael Rossinyol, quan deia, mira, és que tenim ara ja 4 classes de ball llatins, però clar, aquestes classes després el que fan és que queden, van a sopar i després surten a ballar o es reuneixen, no? I això és un tema també doncs molt important. Ja sabem que no és el mateix, perquè ni és el mateix el temps de la gent gran que el temps dels joves, però que està molt bé també poder-ho fomentar. I tu, Candy?
2: Bé, en el nostre cas, ja fa anys, el repte va ser, sobretot, posar l'escola d'art i disseny al mapa, al territori, perquè era un poc coneguda, i intentar que les activitats relacionades amb el territori, el teixit social, creixessin, i això fes aquesta conseqüència desitjada, no?, que crec que estem més presents a Rubí que fa una dècada.
0: Mm-hmm. Vosaltres comenceu curs, en veritat, avui?
1: Avui.
0: Avui comença aquest curs. Anem a l'escola de música perquè crec que pràcticament s'han doblat el nombre de sol·licituds respecte als anys anteriors, no?, en aquest període d'inscripció.
1: El període d'inscripció, que va ser el maig, no recordo malament, el període ordinari, perquè després nosaltres tenim matrícula oberta durant tot el curs, si hi ha places disponibles es poden admetre. Però tenim un procés de prescripció i matriculació, que és els mesos que t'he dit, i normalment tenim una tendència, sempre ha tingut una tendència ascendent, ¿vale?, però poc a poc. Però aquest any no sabem per què, doncs hi ha hagut un increment, però molt, molt, molt gran. Hem passat d'unes 80-90 en termini a unes 174, vull dir que són moltes. Això en el període ordinari, després han vingut més, eh?
0: És que això és el doble.
1: Bueno, no és el doble, però gairebé, vull dir, estem molt, molt sorpresos i molt satisfets, vull dir, tant de bo continuéssim així. De fet, aquest any sempre començàvem el curs, sempre acabàvem amb més de 500 alumnes, no?, però començàvem el curs amb 450, 440, aquest any ja comencem directament amb 520 i tenim bastantes llistes d'espera, vull dir que, no sé, de moment es detecta un gran interès per venir a la nostra escola i això ens posa molt contents.
0: I no teniu ni idea de per què justament aquest any, perquè clar, és una tendència que tu deies que normalment anava creixent poc a poc, però és que ara aquest any s'ha doblat. No, ni idea.
1: Ni idea.
0: Fins quan pot créixer? Perquè dius, hi ha llistes d'espera.
1: Sí, la llista s'espera perquè el que marca més és els grups també, però també l'instrument. Llavors els professors d'instrument tenen unes hores limitades, vull dir que els alumnes que venen a classe individual, clar, quan s'omple l'horari, llavors depenem de que algú marxi per poder admetre el següent, vull dir, jo crec que, no sé si estem al 100%, però gairebé, gairebé.
0: Eduard, quins són els instruments més sol·licitats?
1: Bueno, sempre hi ha el top 5, no?, que són piano, bateria, guitarra elèctrica, baix elèctric, guitarra clàssica, aquests són els top.
0: Aquests top, suposo que la gent que s'apunta, la majoria són joves, però explica'm una miqueta, o no.
1: No,
0: ja... Explica'm una miqueta quina és aquesta diversitat.
1: No, hi ha de tot. Nosaltres oferim classes des dels 0 anys, ¿vale?, perquè fins als 99.
0: 0 anys?
1: Sí, hi ha música en família, que comencen amb 6 mesos, i llavors ja venen amb la família, evidentment, l'estimació es diu així.
0: I venen amb el bebè?
1: Sí, amb els bebès, sí, es fa classe amb els bebès un cop a la setmana. Després, quan tenen 3 anys, ja venen sols, i després, quan fan segon de primària, comencen ja el que és l'instrument. I l'instrument ja... I, però si tu ets un adult que tens ganes de... Tu saps, perquè tu has estat alumne,
0: sí,
1: també, a l'escola.
0: Sí, de bateria.
1: Si tu...
0: Amb el Salva, encantador.
1: Exacte. Si tu ets una persona qualsevol edat que dius, mira, m'agradaria provar aquest instrument, si hi ha plaça disponible, doncs aquí estarà. Aquí estarem.
0: Ha estat en guitarra clàssica i ha estat en bateria.
1: És veritat, és veritat.
0: Candy, vosaltres, més o menys, la matrícula similar als dels darrers anys.
2: Sí. A cicles ja no podíem créixer més perquè habitualment pràcticament tots els grups estan complets i bé, nosaltres sí que es limita molt als grups que tenim predeterminats i aquest any bé, tornem a tenir-los pràcticament complets. Mm. El setembre sempre és un mes que apareixen gent nova que ha decidit canviar de cicle i bé, es desperta una mica tard però acabem d'omplir grups. Mm.
0: Edra, resulta que ha sortit, no, ja la primera promoció dels itineraris relacionats amb publicitat i audiovisual, que crec que són els més sol·licitats.
2: Sí, bé, fa 3 anys vam iniciar aquesta aventura una mica pensant en un perfil que s'adaptés a la demanda actual i vam canviar un cicle que teníem per aquest 3x2, que són aquests 2 cicles de publicitari i audiovisual que ho fem en 3 anys. I hi ha una cosa que també m'agradaria ressaltar, que és que donen una continuïtat natural a el que són els graus mitjans nostres. Llavors, la majoria d'alumnes, en realitat, passen d'un grau mitjà a grau superior sense haver de marxar de l'escola. I tenen aquest itinerari de 5 anys que el farem nosaltres. Llavors, bé, els coneixem bé, sabem com són i la manera com de treballar amb ells, no? Llavors, l'any passat va acabar la primera promoció i molt contents. I aquest any tenim el grup ple, el primer curs.
0: O sigui, ja està ple.
2: Sí. Mm.
0: I quins són, a part d'aquest de publicitat i audiovisual, els que són més demanats, Aedra?
2: Interiorisme fa uns anys que torna a estar en auge i també el grup està igual que d'una plaça, directament només. I aquest ja fa com 4 anys que l'omplim, que havia passat per una època de molta crisi i ara no només nosaltres, sinó les altres escoles de l'entorn que fan interiorisme omplen. Mm. I, evidentment, graus mitjans... Per una qüestió demogràfica, pues, estan plens, perquè no hi ha gaire oferta al Vallès de graus mitjans d'art i disseny, llavors...
0: Per tant, és una sort que, Rubí, tinguem a Edra i tinguem aquests graus, perquè hi ha gent, suposo, que ha de venir de fora aquí.
2: Són cicles molt especialitzats i que, bé, els tenim a Rubí. Llavors, sí que és veritat que també tenim alumnat de fora, però que també hi ha un trasbàs molt habitual entre escoles del Vallès, Sant Cugat i Terrassa i Sabadell. Mm-hmm. Vull dir que és una mena d'entorn que està més o menys ben dotat en aquest sentit.
0: Ens queden 5 minutets, ja doncs estic veient el Víctor Pérez, que després ens parlarà de les sèries i dels premis Emmy, que justament avui, dilluns 14 de setembre, doncs és la gala principal. Això anirà després. Volia parlar, Eduard, jo em vaig enamorar de la música i vaig fer guitarra clàssica dels 8 als 19 amb tot el que comporta cant coral, teoria de la música, solfeig, etc. Perquè jo vaig créixer a Vilaseca i a Vilaseca venien els professors del conservatori quan ja estaves en els primers cicles i allà ja tenies aquell primer contacte i després et portaven també al conservatori de Vilaseca, no? I vosaltres teniu la implantació del cant coral a l'ensenyament bàsic, que això em sembla molt interessant perquè serà com una assignatura.
1: Aquesta assignatura ja es feia abans, de fet quan jo era alumne era el mateix sistema que estem intentant implementar aquest curs i que avui comença. Llavors va desaparèixer perquè es va com descentralitzar les escoles, vale? Llavors l'alumnat era, vull dir, no tenia sentit duplicar-ho, no? I llavors per circumstàncies de personal del seu moment doncs va desaparèixer aquesta assignatura com a tal, la incluíem dintre del llenguatge. Però què ens hem trobat? Doncs que nosaltres fem un ús molt gran del cant coral perquè la considerem una eina molt important per aprendre música i llavors aquesta assignatura necessita el seu propi espai. Vale? Llavors aquest any doncs tornem a implantar el que ja es feia, però parlo de molts anys, parlo, no sé, potser 20 anys enrere, vale? Que era doncs que el cant coral tingui el seu propi espai i això comencem avui amb amb el repte logístic que això representa. Mm.
0: I, a més, explica'm això del que és l'aula oberta i aquest projecte de direcció que tens, que és el projecte educatiu del Centre. Què és l'alumnat d'aula oberta?
1: L'alumnat d'aula oberta és, quan tu vas fer guitarra i bateria, doncs tu només venies a fer guitarra i bateria. Sí. Vale? Feies els teus instruments i ja està. Aquest, sí, aquest programa ha patit un canvi també. Ja fa 2 anys que es va començar a avisar, el que passa que fins a aquest curs no hem tingut els recursos humans necessaris per dur-lo a terme, no? Però el que et deia, relacionat amb el que et deia de fer comunitat, o sigui, les persones, ens hem donat compte que les persones que venien només a fer el seu instrument, diguéssim, que estaven tancades a la seva aula, no participaven, però nosaltres pensem també que la música està molt bé estudiar-la individualment, vale? Però també la música en comú és el que li dona sentit. Llavors aquests alumnes al primer curs doncs poden començar a iniciar-se amb el seu instrument, però a partir del segon ja hauran de formar part d'alguns dels molts grups instrumentals que tenim a l'escola.
0: Abans, en temps de tertúlia, parlava de la importància de l'èxit d'Estònia, parlava Vicent Rabadán de les famílies, i voleu impulsar també aquesta participació de les famílies, no?
1: Sí, ja hem tingut unes primeres reunions amb la AMPA, encara no és AFA, perquè porta molt temps adormida, diguéssim. Sí. Ara farem els tràmits perquè sigui una AFA. Però vull dir, ja s'han proposat algunes accions per reprendre aquest tema i el que et deia, que les famílies formin part més activa de la nostra escola.
0: I fet teixit. Aquest teixit podria començar avui, Candy, perquè vosaltres teniu una conferència inaugural a càrrec d'Anna Cabanes Masó, que és especialista en branding. Explica'm una miqueta això.
2: Bé, cada any intentem, durant el curs, no només a l'inici de curs, portar personatges que són referents en el seu camp de treball, i avui tenim a l'Anna, que és una superexperta en branding, ha estat la iniciadora de la marca Desigual, i la marca com es crea...
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, sí, i la seva trajectòria l'ha portat a tenir una empresa pròpia, que fa el branding de moltes altres empreses, Nike...
0: Que és l'empresa Malabars.
2: Malabars, correcte. I bé, estaran tots els cicles molt estrets, sí, perquè som uns 120 alumnes d'una tacada i l'espai és com just, però bé, tindrem aquesta persona parlant-nos del branding, el supernivell que ella porta.
0: Tinc una curiositat, perquè resulta que feu un taller de mosaic romà.
2: Pues sí. Aquest any comencem, és la primera vegada que el fem, i bé, si algú està interessat, encara queda un parell de places, perquè l'hem iniciat just a l'estiu, no estava en el període de matrícula, i per tant encara queda algun espai, sí, sí.
0: Doncs ja parlarem també, perquè segur. El mes de novembre inaugureu una exposició dedicada a la producció artística d'Enric Majó, sí. Veritat. I del 90è aniversari de l'Escola d'Art i Disseny, però que això serà
2: l'any vinent,
0: per tant, ja en parlarem.
2: Ja tornarem. Ja
1: parlarem.
2: 90, som grans. Sí.
0: Uau, eh? Sí. Que moltíssimes gràcies a tots dos.
1: Nosaltres.
0: Ja continuarem parlant justament doncs, de com va evolucionant, eh? Que això ha estat doncs, la primera pedra, en el cas d'Edra, doncs aquí és la primera nota musical d'aquesta doncs, partitura que estem escrivint aquesta temporada. Moltíssimes gràcies als directors, a l'Eduard Saez de l'Escola de Música, Càndi Casadevall de l'Edra.
2: A tu, Toni.
1: Gràcies.

0: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
2: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
3: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
4: Aquí tenim no el nostre home que només parla de sèries, sinó l'home que li podríem donar un Grammy, perquè, Víctor Pérez, quan portes ja fent aquesta secció?
5: Pues farà quasi 4 anys, i començant amb tu.
4: Exacte, vam començar, sí. Exacte. Gràcies.
5: Home, de res, per donar-me aquest espai sempre. Sí, sí.
4: Perquè vas començar amb la secció, ara escoltàvem doncs, aquesta promo d'aquesta col·laboració que fas. Explica'ns una miqueta, primer, abans d'entrar als Premis Emmy, en què consisteix, quin dia te podrem escoltar, que una mica ho hem escoltat, però, i quines són, si hi ha novetats.
5: Sí, com sempre, fem una miqueta d'espam als dilluns del programa de Sèrie que faig amb la meva companya Núria, fem els dijous de 6 a 7, i parlem bàsicament, a vegades, del que parlem en aquesta secció, però d'una manera més ampliada. Per exemple, aquesta setmana doncs, parlem dels Emmy aquí, però al de Sèrie parlem del que passarà, perquè al final serà aquesta matinada i ja tindrem l'espai, no?, doncs, per parlar de forma extensa. Habitualment parlem de més sèries, de més estrenes, analitzem les sèries més en profunditat, també una mica, amb una miqueta d'humor, que potser aquí no hi ha tant espai per riure's tant, però bueno, al final és una hora de programa. I bàsicament això, o sigui, de moment no tenim cap secció nova pensada, crec que jo tinc una por ahí en ment, també més tema humorístic, a mi m'agrada sempre posar temes d'això al programa, però bueno, veurem com va aquesta temporada, però ja serà la cinquena de la sèrie.
4: Encara que tinguem poc temps, el punt humorístic l'hem de tenir sempre, aquesta mirada. Que aquesta nit és la gala dels Premis Emmy.
5: Sí, aquesta nit, avui. És curiós perquè sempre ha sigut els diumenges, de diumenge a dilluns, i ara ho han canviat a dilluns a dimarts. Jo no sé si és perquè no té ja audiència a la gala o per què, però no m'agrada massa aquest canvi, és una mica estrany. Però igualment el tindrem a les 2 de la matinada aquí a Espanya, a la gala, a través de Movistar, com sempre. I bueno, jo sempre dic que els Emmys, bueno, són els Oscars de la televisió, per qui no ho sàpiga, no? Els premis que entreguen les millors sèries de l'any. Però sí que és veritat que sempre he considerat que els Emmys, almenys els últims anys, sempre estan més encertats que els Oscars. Si m'agrada les nominacions que fan, solen ser les millors sèries de veritat de l'any. Potser sempre es deixen alguna, perquè és impossible sempre contentar tothom. Però crec que ho fan bastant bé sempre a nivell de premiació. I ara ja repassarem les candidates, però jo sempre estic molt content, almenys amb les nominades. Després veurem qui s'emporta els premis.
4: Perquè què creus que és el que més tenen en compte per decidir quina és la millor sèrie entre dues, que poden ser dues candidates i qualsevol de les dues podrien ser, no?
5: Habitualment, home, és molt important el factor de quina és de les sèries nominades, quina és la que té més tirón, més audiència, la més vista, la que més ha impactat, sobretot parlem d'Estats Units. A nivell global, potser passava abans, hi havia sèries més globals, en el cas de Joc de Trons, que va guanyar molts anys seguits, doncs, clar, era una sèrie tan famosa a nivell mundial que tenia tant tirón que li donava aquests premis, no? A part de que era molt bona. Però en aquest cas, als Estats Units, jo crec que els últims anys ja triomfan més les sèries més populars allà que no pas una que sigui boníssima i hagi triomfat més a altres continents, no? Per exemple, The Pitt, que ara parlarem d'ella.
4: I això no fa que... No perd una mica de valor aquest premi si l'estem mirant des d'un punt... des d'una vessant més comercial, podríem dir-ho així.
5: Sí, pot ser que sí, però igualment penso que a vegades també els Emmys són els premis que més... a vegades s'arrisquen a premiar coses menys vistes. Sí que és veritat que al nivell de millor sèrie sí que no solen fer aquestes sorpreses, però després a nivells interpretatius i premis més petits, clar, no tenen tanta importància, però bueno, s'arrisquen més i fan premis a sèries més desconegudes, cosa que en els grans premis, com els Oscars deia, no és tan habitual. Sí que és veritat que els Oscars s'han obert més a premiar pel·lícules en parla no anglesa, que això està molt bé, però sí que és veritat que els Emmys això no ho fan, també perquè els Emmys tenen uns Emmys normals, que són aquests normals entre cometes, i després els Emmys internacionals, on estan totes les sèries doncs, en espanyol, en alemany, en italià, que jo sempre he advocat perquè les sèries en espanyol o italià estiguin també aquí. Però bueno, de moment estan tancats a aquesta idea, però estaria bé, perquè hi ha fenòmens a vegades que no són sèries americanes i haurien d'estar també als Emmys, però bueno, de moment això no s'ho han pensat.
4: Clar, no sé si estan massa oberts tenint en compte el context actual dels Estats Units a incloure les sèries que siguin de fora, Espanya, Itàlia, etc., dintre del que serien els premis dels Estats Units, sobretot tenint en compte com són una mica les seves polítiques. Quin és el context general d'aquesta edició?
5: Doncs, bueno, evidentment, doncs el que dius, el context de política als Estats Units sempre és molt important per una gala d'aquest tipus, tant als Emmys com als Oscars, sempre passa això. M'imagino que hi haurà bastanta comèdia per part de la presentadora, que és el tercer cop, per cert, que bueno, la presentadora és Mariska Hargitay, que és una actriu famosa per la sèrie de Ley Orden, una sèrie molt famosa als Estats Units, i serà el tercer cop que una dona presenta la gala en solitària, en 78 anys, vull dir... Tampoc ha passat massa cops, no?
4: 78, clar, és la 78a edició dels Premis Emmy.
5: Sí, van número 78. Sí. Imagino que sí que hi haurà uns quants tasques a Donald Trump, això com sempre. Sempre passen aquestes gales, encara que jo, més enllà d'això, sempre m'agrada que construeixin, més enllà de la crítica política i social, que sempre està bé, que estigui lligada a les arts, sempre està bé, ¿vale? Però jo vull una gala també que sigui dinàmica, que no sigui avorrida, que sigui divertida, que al final les gales eren això abans, i jo crec que amb el temps això s'ha anat... com, no sé, agafant un to d'avorriment constant a les gales, que ho comentàvem precisament amb el Jacint altres anys, que sempre passava el mateix, eren 4 hores de premio, discurso, premio, discurso, tot estava el mateix. No hi ha res que diguis, buah, vull veure la gala, clar, i no un resum de la gala.
4: Clar, i de vegades te posen la cançó al mig, allò per trencar una miqueta.
5: Sí, ja està, sí.
4: I la Mariska, clar, la Mariska que ho ha fet ja d'altres ocasions,
5: no.
4: Dona això, no ho ha fet?
5: No
4: ho ha fet mai.
5: D'altres premis més petits no ho sé, però així a gran escala, no. O sigui que haurem de veure com ho fa. Jo sempre em quedaré les ganes de que també faci una presentació o uns presentadors que siguin d'alguna sèrie nominada, que hi hagi 2 o 3 actors i ho facin. Jo crec que seria més divertit, però no sé, no se'ls acudeix. No crec que sigui una idea tan complicada. Però bueno.
4: A mi m'agrada, Víctor, que és com un brainstorming, també,
5: sí,
4: no? Pels Premis Emmy.
5: No sé.
4: Podeu fer tal, podeu fer qual.
5: Sempre fan algun número, sempre, d'entrada, pues, parodiant alguna sèrie de les nominades. Això ho fan sempre. Però es queden allà i no van més enllà. És com, bueno, vinga, estaria bé.
4: Anem a les nominacions principals i també per què creus que són nominades aquestes sèries. Quins són els criteris?
5: Doncs anem a començar primer, que si no se nos va el tiempo.
4: Vinga.
5: A parlar de millor sèrie dramàtica i tinc un tràiler per aquí que va el meu amic Marc Pujada José. Let's clear up this board and show Day Shift how it's done. Robbie's name's on the schedule. Doncs a millor sèrie dramàtica, escoltem de fons que és The Pitt, en aquest cas ja tenim el tràiler de la tercera temporada, és una sèrie que ja sabem que els últims anys doncs, ha triomfat moltíssim, és la guanyadora actual del Premi Emmy a millor drama l'any passat, i tot fa indicar que aquest any doncs, repetirà com a millor sèrie dramàtica de l'any. És una sèrie mèdica que als Estats Units doncs, ho ha rebentat, a tot el món, però als Estats Units sobretot, es feia molt en falta una sèrie de doctors ben feta, innovadora. Sempre dic jo que aquesta sèrie és un mix de les sèries antigues amb les noves. O sigui, té una estructura innovadora, al final tenim una sèrie que cada episodi és una hora a temps real, amb la trama pues, més de tota la vida, no?, dels doctors i els metges a un hospital. No? És aquest mix de plataformes de streaming amb televisió pública antiga. I això jo crec que als Estats Units pues, ha enganxat bastant. Sí que és veritat, em sembla una gran sèrie, notable. Jo no li donaria The Pitt? Pues no li donaria, perquè a mi no m'ha agradat també sempre repetir els premis a la mateixa sèrie, i hi ha sèries molt bones aquest any. Tenim Pluribus d'Apple TV, que ja Apple TV s'ha fet la plataforma amb més nominacions aquest any, a les categories més grans, per dir-ho així, i demostrant que, ja ho he dit moltes cops, que Apple TV pues, està apostant molt fort per sèries de qualitat. I després també tenim l'univers de Joc de Trons nominada, el Caballero de los Siete Reinos, per exemple, d'HBO Max, que són sèries, tant el Caballero de los Siete Reinos com Pluribus, que per mi són les dues que m'agraden més. Però igualment, tenim la Diplomàtica de Netflix, la de Dorada, Slow Horses, o sigui, tenim sèries molt bones, o sigui, sempre són sèries de qualitat. Hi ha un mínim sempre d'exigència, però sí que és veritat que jo li donaria a Pluribus. Jo crec que si s'hagués de fer una, que és l'alternativa, o sigui, si no guanyes de pit, jo crec que seria per Pluribus, perquè és la primera temporada, i sí que és veritat que els Emmys són uns premis que li agraden molt la novetat. O sigui, sempre que hi hagi una primera temporada molt potent i molt bona, habitualment tiren per la primera temporada, encara que, clar, si tenim una sèrie com The Pitt, que ho està patant tant als Estats Units, té una temàtica molt forta social, com de Pitt, és que molt forta, llavors...
4: I, Víctor, si estàs dient que el que valoren és que, justament, doncs, tingui molta acceptació, sí, o comercial, que sí, ho vegi molta gent, doncs The Pitt, o, el que tu dius, Pluribus, ja ho veurem. De millor sèrie de comèdia?
5: Doncs la preferida per tothom és una sèrie nova, que s'ha estrenat aquest any i ha sorprès moltíssim, que és una sèrie de comèdia i terror, que és La maldició de Widow's Way.
4: Que és el que estem escoltant.
6: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
7: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
5: Sí, una sèrie que ha sorprès a tothom. O sigui, aquesta sèrie era esperada per alguns més seriefils així, perquè sabem que el director, que és Hiro Murai, pues ha fet sèries molt bones, que la creadora també va fer una sèrie que és Parks and Recreation, de comèdia, que és molt bona, però això era más de nicho, no? No s'esperava que aquesta sèrie tingués més de quasi 20 nominacions als Premis Emmys, i als Premis Tècnics, que van ser la passada setmana, perquè hi ha uns premis com una gala paral·lela, on es donen els menys importants, podríem dir, va guanyar 8, és la que més. Llavors s'ha convertit a la favorita per guanyar millor comèdia, és la primera temporada, és, llavors hi ha com un mix aquí de coses que fan pensar que Widow's Bay, doncs, serà la guanyadora. És una sèrie que dic, és comèdia i terror.
4: Sí, un mix, t'ho agrava dir, perquè estàvem veient les imatges, justament.
5: Molt estrany el mix que fa, però que surt genial. O sigui, sobretot amb un repartiment que és brutal, amb Matthew Rhys com a protagonista, que segurament també s'emportarà l'Emmy a millor actor de comèdia. Sí que és veritat que té una rival potent, que és l'última temporada de Hacks, d'HBO, que ja ha guanyat l'Emmy al passat a millor comèdia, i també les últimes temporades pues, solen tirar bastant. Una última temporada contra una primera és un duel bastant interessant, però jo veient els Emmys tècnics i això que estic comentant de la novetat, crec que guanyarà la maldició de Widow's Bay. Em semblaria una gran guanyadora. És una de les millors sèries de l'any.
4: Anem a millor minissèrie.
8: The autopsy is going to say heart attack.
9: Excuse me.
8: What can I do for you?
9: Special crimes. I'm uncertain.
5: Doncs la millor minissèrie, HBO sempre és la plataforma dominant, sempre ha tingut les millors minissèries, encara que Netflix també els últims anys, doncs la minissèrie ha tingut bastants èxits populars, l'any passat mateix amb Adolescència, que sí, ho va patar, sí, però aquest any doncs, sembla que s'imposarà aquesta sèrie que es diu DTF St. Louis, HBO, que és una bona sèrie, però m'ha sorprès perquè els Premis Tècnics doncs, va arrasar també a les seves categories i per com a favorita, encara que Bronca, de Netflix, que ja va guanyar per la primera temporada, sí, i diu, minissèrie té dues temporades, això perquè és, bueno, perquè és una antologia. Les antologies, doncs, cada temporada ens explica una història diferent, amb personatges diferents, llavors és una minissèrie que s'allarga, podríem dir, no? Però sembla que guanyarà aquesta sèrie d'HBO perquè ha guanyat els premis interpretatius de direcció, de guió, llavors doncs, tot fa indicar que si guanya aquests premis, doncs el de millor minissèrie també serà per aquesta sèrie. Una sèrie bastant també estranya, com en aquesta de Widow's Bay, una sèrie que és drama, és comèdia, és moments bizarros, és unes actuacions superrares, però és una sèrie interessant, és diferent. Recorda els germans Coen, a mi, el cinema dels Coen, una mica d'aquest estil.
4: Doncs estava veient ara l'actor, el que feia de xerif de
5: sí,
4: Stranger Things.
5: Sí, el David Harbour, que ha guanyat l'Emmy, el millor actor de repartiment a minissèrie, també el Jason Bateman, actors que coneixem d'altres sèries molt famoses, no? Ho fan genial.
4: Perquè els premis interpretatius, per qui creus?
5: Hi ha molts els Emmys, però sobretot els de drama, que són els més importants. Tenim a l'actriu que ho estava tant des de fa anys, que és Zendaya, sí, que ja ha guanyat dos Emmys per Eufòria. Jo no sé si tiraran un altre cop per ella, perquè seria ja el tercer Emmy per la sèrie, i jo sempre dic, novetat, repartiu més els premis.
4: Però jo, que hi ha més gent vora.
5: Sí, hi ha més gent, però no sé, tinc dubte si guanyarà Zendaya o Rhea Seehorn, que és la protagonista de Pluribus, que ella és que ja guanya més premis, va guanyar Globus d'Or, llavors potser aquí hi ha competència entre elles dues, i actor de drama, això està clar. O sigui, Noah Wiley per The Pitt, això és que tothom l'estima, estan tots amb Noah Wiley, vamos, que li van donar tots els premis del món, i ja porta dos anys guanyant-los tots, i dubto bastant que no, un altre cop no sigui l'Emmy per ell. Està genial, s'ho mereix.
4: Sí, s'ho mereix. Sí. Clar, encara que repeteixi.
5: Sí, hi ha coses a vegades que... Jo dic que no m'agrada que repeteixi ni que premi més sèries, però hi ha coses a vegades que no pots mirar cap a l'altre costat perquè són tan bones...
4: També evident, no? És que tan, crida...
5: Que s'ha de donar el premi.
4: Doncs, Víctor Pérez, moltíssimes gràcies. Molt bona estrena, també. Doncs d'aquest espai teu, que tothom que vulgui escoltar més sèries, més cinema, doncs el Víctor Pérez.
5: Que es vulgui tornar boig apuntant sèries, és el nostre programa que ha d'escoltar.
4: Doncs moltíssimes gràcies.
5: A tu.
4: Nosaltres deixem aquí aquestes 3 hores, en aquesta estrena de Rubí al dia. Us donem les gràcies, us esperem demà amb José Malagón, amb la Pamela Martínez i amb un servidor. Doncs demà, a partir de les 9, més Rubí al dia.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Hola, què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos un dia més, buscar una hora de la vostra vida setmanal per a dedicar-la al nostre programa, el Rock and Classics, per a gaudir amb nosaltres de la bona música rock. Avui recuperem una selecció musical que ja vam començar mesos enrere, ben tornats, per cert, després d'alguns dies de no ser amb vosaltres aquí al Rock and Classics. Recuperem una selecció de música d'amor. Què tenen les cançons d'amor? Doncs tenen moltíssimes coses. Poden ser positives, poden ser negatives, si és que hi ha hagut un trencament, poden ser melancòliques, poden ser moltes coses. I començarem amb aquest èxit del 1987 del nord-americà Terence Trent D'Arby. Un disc de títol molt llarg, Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby. Era el seu debut, publicat el 1987, que contenia perles com aquesta bonica balada.

que bonic, cançons com aquesta tan dolça, Sign Your Name, amb aquesta veu de Terence Trent D'Arby, que també ens crida molt l'atenció des del minut zero, perquè és una veu que pot ser molt, molt dolça o contundent quan comença a pujar una mica el volum i el to. Seguim ara amb més balades interessants, amb algunes que ja tenen força anys. Aquesta, per exemple, va sortir la llum el 1984 de la mà de la banda de Hannover, d'Alemanya, Scorpions. Una banda amb un molta mili a l'esquena i amb temes preciosos com aquest que ja sona, Still Loving You, perquè encara t'estimo. Així ho deien Scorpions.

0: números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Hi ha tot tipus, com dèiem, de balades, cançons més dolces, altres més reflexives. Aquesta a mi em sembla una joia, i és allò que diem sempre, les cançons dels heavies acostumen a ser de les millors en format balada. És curiós, eh? Un exemple, els Extreme, des del seu Porno Graffiti, publicat el 1990, i aquesta gran cançó, More Than Words.

0: Aquelles coses curioses, una banda de música alternativa que es va formar a principis dels 90, junt amb altres bandes com Linkin Park i Incubus, de moltíssim d'èxit, doncs va aparèixer aquesta altra banda nord-americana, els Who Bass Tank, que també van aconseguir arribar molt amunt a les llistes d'èxits gràcies a balades com aquesta, The Reason, La Raó, un tema que va arribar ni més ni menys que a la posició número 2 de la llista Billboard Hot 100, la llista més coneguda dels èxits dels Estats Units. Així doncs, déu-n'hi-do, no està gens malament. Avui, cançons d'amor, cinquena part, al Rock and Classics.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: I ara amb una de les cançons més boniques i més conegudes dels irlandesos U2. Des d'un disc que era experimental, però en aquest cas una cançó pop convencional, des de Acton Baby, U2 amb One.

0: Una banda sonora molt sonada a mitjans dels 80. Va sortir a la llum, més o menys com la pel·lícula, el 1986. Es tracta de la banda sonora original de Top Gun, aquesta pel·lícula protagonitzada per Tom Cruise i Kelly McGillis. I que ens portava aquesta cançó, doncs, que és d'una composició, podríem dir, senzilla i amb una execució de so de l'època, amb aquestes caixes electròniques. Però vaja, quina cançó, encara avui dia la recordem perfectament. Take My Breath Away. I ara atenció, perquè anem a una de les bandes sonores més sonades de tots els temps.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Estem parlant d'un vaixell que es va enfonsar i es va fer una pel·lícula que va ser un èxit a la taquilla i també amb vendes de la seva banda sonora. De la mà d'una veu increïble, la de Celine Dion, i aquesta cançó que va batre tots els rècords. El meu cor continuarà endavant. My heart will go on.

0: Una de les balades dels inicis de Sau, la banda catalana, va triomfar ja a finals dels anys 80 gràcies a cançons com aquesta, Només ho faig per tu. Aquest era el seu segon disc, Per la porta de servei, sortia a la llum al 1989. Seguim amb més balades interessants que revisem avui aquí al Rock and Classics.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: I seguim a casa nostra i ho fem amb els Sang Traïts. I aquesta gran cançó, probablement una de les més boniques del seu repertori. Contes i llegendes, un gran treball, publicat el 1993. I aquesta és La reina del gel.

Una cançó èpica molt bonica amb aquestes referències medievals a les que acostumaven a utilitzar el Sang Traït, la reina del gel. Ens estem acostant ja al final del programa d'avui amb aquesta nova selecció de cançons d'amor, la cinquena part que hem fet aquí al Rock and Classics. Marxarem amb el boss Bruce Springsteen i una de les seves grans cançons, la que donava títol al seu doble treball de l'any 1980, una de les seves grans referències, el riu The River. Amb ell marxem, ja sabeu que seguim disponibles a les 40 emissores que emeten el programa i al nostre podcast. Adéu-siau.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: Terry Houdini deia que el que els ulls veuen i les orelles escolten, la ment ho creu. El famós escapista sabia de què parlava. La seva màgia ho era, en tant que els espectadors també estaven ben predisposats a creure-hi. Els seus admiradors miraven i escoltaven, segurament sense qüestionar-ho massa. Així, l'efecte feia precisament l'efecte. Amb els poders de les pedres passa una mica el mateix. No és estrany que, durant segles, els minerals hagin estat molt més que objectes bonics. Suposadament, calmaven la ment, protegien dels mals esperits o curaven cors trencats. Però avui encara hem de preguntar-nos quina part d'aquests efectes és real. I quina només existeix dins la nostra ment? Safirs que calmaven la ment, ametistes contra l'embriaguesa, quarts roses per guarir cors trencats, emocionalment, és clar. Botigues de minerals energètics, polseres vibracionals, collarets que alineen els xacres i promeses de curació que no passen mai per un assaig clínic. Però què hi ha realment dins d'un mineral? Energia? Vibracions? Informació ancestral? O simplement àtoms ordenats amb molta paciència geològica? Perquè sí, els minerals tenen propietats fascinants. Duresa, conductivitat, estructura cristal·lina... L'origen també s'estudia, volcànic, metamòrfic... Però d'aquí a curar l'ansietat, equilibrar el karma o desbloquejar traumes de vides passades, segurament hi ha un bon salt. Avui parlarem de minerals màgics i pedres curatives. Mirarem d'on surten aquestes creences, per què funcionen, quan funcionen i què diu realment la geologia... sobretot plegat. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on les pedres són dures, però les dades encara més.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per començar, amb una base ben sòlida, i mai millor dit, hem demanat a l'Íngrid Soriguera, geòloga, professora associada de didàctica de la geologia a la Universitat de Barcelona i divulgadora científica, que ens doni la seva rocosa opinió.
2: Hola, Sergi i companyia. Avui el vostre programa va sobre les propietats màgiques dels minerals. És així, oi? El que faré és definir-te el que és un mineral i a partir d'aquí vosaltres mateixos traieu les conclusions pertinents. El primer de tot, un mineral és una substància natural, d'origen inorgànic, i inert, mancada de vida. És una substància sòlida, amb una composició química més o menys fixa i una estructura cristal·lina determinada. A partir d'aquestes característiques, cada mineral té les seves propietats fisicoquímiques que es fan servir per diferents usos. N'hi ha que són més tous, n'hi ha que són més durs, n'hi ha que són més, tenen una lluïssor més metàl·lica, n'hi ha d'altres que tenen gust salat, com la sal, etc. Per tant, les propietats fisicoquímiques dels minerals són molt utilitzades a tot arreu i cada dia en fem servir, de minerals. El nostre mòbil està carregat de minerals. No sé on és la màgia, però l'ús és ben extès a tot arreu. Gràcies.
1: Doncs, Íngrid, gràcies per haver volgut participar avui i ja saps que estàs convidadíssima al podcast sempre que vulguis. Esperem comptar amb tu ben aviat. I ja ho veieu, l'Íngrid ens preguntava, es preguntava... on era aquesta màgia, no? A veure si entre tots la podem trobar o, com a mínim, la podem desmentir, fins i tot. En tot cas, entrem en matèria i saludem el nostre especialista de detectar energies, també, sobretot quan no existeixen. Jordi Vilà, promotor de la plataforma geòleg.cat, professor de geologia i divulgador científic. Jordi, què et trobem fent avui? A veure, què és això? Què són aquests... aquests utensilis
3: estic
1: que
3: fent,
1: tens, què estàs fent? A veure, a veure...
3: Estic fent vibrar un cuenco tibetà, no?
1: Ah!
3: Se'n diu cuenco, oi que sí? Ho dic bé, cuenco.
1: No ho sé, no et sabria dir català com es diu.
3: Tinc tot de minerals a dintre i els fiques, estic fent vibrar, a veure si entre ells fan alguna cosa.
1: Ah, ja sentia aquesta olor d'encens, és això, no? Que cremaves encens, em sembla, també.
3: També estava cremant encens, estava fent tot junt, I potser per això ho estic fent malament. Perquè jo vibro, segurament vibro diferent, eh?
1: Vibres en una altra freqüència. Clar, això...
3: Vibro diferent, sí.
1: Això has de parlar amb professionals del tema, eh? Que n'hi ha que ho saben fer i que, a més ho cobren bé, eh? Vull dir que, escolta'm... Bueno, doncs, escolta, no sé, ja ens diràs a veure com evoluciona la teva energia i si ens alinees als chakras.
3: La meva recerca, sí. Sí, sí, veure, sí. Mira, ho ha dit molt bé l'Ingrid, que són un mineral, és una substància inorgànica, inerta, amb una composició química definida, això és molt important, i una estructura cristal·lina ben ordenada. Això és molt important per dir el que no és un mineral. Anem a veure què no és un mineral.
1: Va, a veure, provem-ho.
3: Perquè també pensa que hi ha, no sé si t'has acostat mai a una botiga d'aquestes de venen minerals per curar, minerals amb propietats màgiques, coses així.
1: Sí, sí. Doncs, però que a vegades es confonen amb coses serioses. Bueno, serioses, vull dir. És a dir, utilitzen, com hem dit algun altre cop, també en aquest àmbit i en aquest sector, barregen llenguatge científic, no?, amb d'altres coses que no sabem ben bé si són gaire científiques. Oi?
3: Després en parlarem, a veure si aconseguim treure'n alguna cosa de ciència, a veure si podem. Uh-huh. Però mira, què no és un mineral? Per exemple,
1: no
3: els materials sintètics. Un material sintètic no és un mineral. Que a vegades et venen coses o es venen coses amb... Són resines sintètiques, en diuen, per exemple, els orgonites. Uh-huh. Sí, segur que n'heu vist alguna vegada. Algú de per aquí segur que n'ha vist alguna vegada.
1: Sí, home. A part que és un nom que sona com molt extraterrestre, és com molt molon.
3: Sí.
1: Els vidres tampoc.
3: Els vidres tampoc. El vidre és molt, molt important discernir això, eh? Un vidre em refereixo a que a vegades trobes una estructura que sembla un cristall, però no té una estructura cristal·lina ordenada.
1: Ah, veus?
3: Això, per exemple, l'òpal no és un mineral, és un mineraloide, se'n diu. Bé, una roca, evidentment, no és un mineral perquè acaba sent el conjunt un agregat de molts minerals diferents.
1: Mm-hmm. Això és important, aquest matís,
3: substància...
1: eh?
3: I qualsevol substància orgànica no ho és, com ara les resines, per exemple, l'àmbar, que te'l poden vendre com a mineral.
1: No és un mineral.
3: No, és una resina fossilitzada, bàsicament. Bé, sabent això, sabent aquestes primeres cosetes, què té un mineral? Què pot arribar a tenir? Un mineral té unes propietats fisicoquímiques molt concretes. Duresa, densitat concreta, conductivitat elèctrica, en alguns casos. Sí. I ho remarco perquè la conductivitat elèctrica segurament la fan servir per dir que té unes propietats que poden
1: transmetre energia. Transmet energies, sí, exacte. Sí.
3: Tenen propietats òptiques... Deixen passar la llum? No. A vegades la deixen passar en una direcció només determinada. Tenen magnetisme. Ep. Compte, magnetisme.
1: D'aquí plora la criatura.
3: Sí, i tenen el quars, per exemple, té una propietat molt interessant que és que és piezoelèctric.
1: Explica-ho
3: això. Això vol dir que si li dones a tu energia, el quars es deforma microscòpicament. I, de fet, els rellotges funcionen així.
1: A veure.
3: T'has comprat mai un rellotge de quars?
1: Sí, home.
3: Doncs funciona amb una pila petita. Aquesta pila petitona transmet energia en un quars, en un cristall de quars, que està tallat d'una manera determinada. I aquest quars vibra d'una manera determinada. Vibra. Té una freqüència determinada. I aquesta freqüència es fa servir per determinar els segons exactes. I que no vingui d'aquí també tot això de les vibracions...
1: Clar, això anava a dir. Se n'ha parlat molt, de la vibració, que va més enllà dels minerals. Es parla això de vibrar en una determinada freqüència, no?
3: El que passa és que vibra una freqüència de 32.768 hertzis, que això vol dir que és un 3 elevat a 15, que això és una barbaritat, és una animalada.
1: Però tu creus que d'aquí ve...
3: I microscòpicament.
1: D'aquí ve la frase aquella de que algú et transmet bones vibres? Ve per aquí,
3: potser sí.
1: Segurament, això, eh?
3: Potser sí.
1: Altra cosa és que realment no tingui res a veure i que tot sigui una, diguem-ne, una derivació popular, lògica, que, més o menys lògica, no?, que ve d'aquí, però en el fons és un cert desconeixement, no?
3: Sí, bé, ara que dius això, potser et porto una mica d'història sobre els minerals. Mira, ja et pots imaginar que quan algú en el passat... més llunyà, provava un mineral amb unes propietats òptiques, uns colors determinats, maco, criben, cristal·litzat, hauria pensat, m'acabo entenent, quina cosa no ha sortit això.
1: I
3: ho ha fet, no? A l'Egipte, per exemple, el lapislàzuli l'associen als déus i al poder, a la turquesa, quan els enterraven a tots els faraons, els hi posaven minerals, no? La turquesa és la protecció, l'or és eternitat, perquè l'or no es fa malbé, però és, bé, l'or no és un mineral, és un metall. A la Mesopotàmia també feien servir aquestes pedres i minerals, i a la Grècia clàssica, fins i tot el Plini el Vell, que et sonarà, té alguns escrits on es descriuen pedres i els atribueixen propietats màgiques. Però, esclar, aquí...
1: Sí, que ve de molt lluny, de sempre, diguem.
3: Sí. I si vas tirant, doncs mira, a l'edat mitjana doncs tens tot de lapidaris i màgia cristianitzada, més aviat, que s'associen totes aquestes pedres i minerals a virtuts morals, proteccions, influències divines. I aquí passa una cosa molt clau, que el poder no ve del mineral en si, sinó que ve de Déu, però Déu el transmet a través d'aquests minerals, no?
1: Sí, és el canal, el mineral, diguem.
3: Sí, exacte. Però bé, això, tot això que t'he explicat és història més remota, no té res a veure amb el que va passar durant el New Age, el moviment New Age, als anys 60-70.
1: Es va posar de moda.
3: És quan realment... Sí, és quan aquí es va portar una barreja d'orientalisme mal entès...
1: Tot allò d'aquells hippies, no? Woodstock i tot
3: sí.
1: allò, també.
3: Ah, exacte, i allà amb tots aquests minerals, doncs se'ls hi van començar a donar llenguatges pseudocientífics, que és el que dèiem abans, on es parlen de vibracions, on es parlen de freqüències, fins i tot d'energies quàntiques.
1: Sí, home, sí.
3: Però no hi ha una continuïtat respecte al món antic.
1: Ah.
3: Al món antic se'ls atribuïen un poder... I el New Age, a partir del New Age, fins ara se'ls atribueixen unes propietats màgiques. És una mica diferent.
1: És un matís,
3: el poder
1: sí.
3: El poder antic venia a través dels déus.
1: Uh-huh.
3: I ara, a partir del New Age, s'atribueix només al mineral.
1: El mineral en si és el que emana el poder, d'acord? No necessita d'una intel·ligència superior, diguem.
3: Sí, no és una tradició antiga recuperada, és més aviat una reinterpretació moderna i fent servir trets de diverses cultures, sobretot de les orientals.
1: Uh-huh. I aquí s'hi han fet doncs, polseres, teràpies, no?
3: Home, i
1: tot el que vulguis i més,
3: Aquí, perquè si ens poséssim ara a dir les propietats que poden arribar a tenir els minerals, doncs no, podem estar-nos-hi una estona.
1: Però mira... Perquè, Jordi, una pregunta. Tu creus que, és a dir, això que et parlaves del magnetisme, de la conductivitat, tu creus que, ni que sigui remotament, pot existir alguna propietat curativa associada a un mineral?
3: Propietat curativa, per ser, no... Bé, pot ser la font, si tu tritures bé un mineral, potser necessites una certa substància perquè, en base amb altres, crea una medicina. Potser això pot passar.
1: Un principi actiu, diguem. Podria arribar a tenir alguna coseta.
3: O fins i tot un verí. Res més lluny, l'arsènic.
1: Uh-huh.
3: El mercuri s'extreu dels minerals directament. Doncs d'aquí sí que tu pots treure coses que afecten el cos directament, però d'una manera física i directa. No d'una manera mental i vibracional i energètica.
1: Sí, una pulsera de maragdes, diguem, per ser, potser no fa gaire gran cosa. Diguem.
3: Sí. Tu digue-li, demana-li això amb el miner que està traient maragdes avui.
1: Clar, també.
3: A veure si li produeix algun benefici treballar allà envoltat de tonelades d'aquest mineral.
1: Clar, i si el reuma igual li cura, poder no.
3: A veure si li passa.
1: Clar.
3: Demana-li això a qualsevol miner, en qualsevol mina del món, i sobretot amb les afectacions corporals que tenen quan treballen amb els minerals.
1: També està ben vist, això.
3: No sé. Jo en tinc molts de minerals a casa i he hagut d'anar moltes vegades al metge.
1: Estàs ben fotut.
3: Sí. Tinc molt fotut, jo.
1: Doncs potser és al revés, potser et fan més mal que bé, vigila tu, això.
3: Sí. Però això, quan ho he dit a gent que realment té aquesta creença, em diu, des que no vibres igual que el mineral.
1: Ah, esclar, és això, és la vibració.
3: Clar. Clar, la vibració. Però clar, si jo em pregunto, què vibra? Què està vibrant en el mineral? A quina freqüència està vibrant?
1: Uh-huh.
3: I com es mesura? Jo em puc sincronitzar amb el mineral? No, de cap manera, perquè jo no tinc una estructura cristal·lina definida.
1: No.
3: El mineral sí. Jo no vibro, perquè no tinc una... El mineral pot vibrar de manera atòmica.
1: Uh-huh.
3: Però en cap cas es pot transmetre.
1: Sí, els enllaços atòmics del mineral sí que poden tenir una vibració associada al seu estat, no?
3: Sí, però bé, a veure, la vibració s'associa a qualsevol material sòlid, perquè si els àtoms no vibressin, els electrons caurien al nucli i hi hauria un hecatombe aquí.
1: Està clar.
3: És a dir, si hi ha temperatura, hi ha vibració.
1: Escolta'm,
3: encara que sigui 0,01.
1: Aprofitem i saludem el nostre científic, diguem-ne, també. L'altre científic resident que tenim al programa, col·laborador fixe, Albert Palou, biòleg, divulgador i relacions institucionals del grup d'investigació Beta. Què tal? Bona tarda. Com estàs?
4: Hola, bona i màgica conversa.
1: Bona i màgica conversa, efectivament. Estàs vibrant molt fort o què?
4: Estic vibrant molt fort de poder participar d'aquest tema avui tan apassionant.
1: Així m'agrada. Escolta, tu has experimentat alguna cosa entorn de l'ús dels minerals amb unes finalitats vibracionals, mèdiques, curatives?
4: Jo, si voleu, estic disposat aquí, davant de tota l'audiència dels Països Catalans, a fer una confessió.
1: A veure,
3: Ai.
4: És que jo tots, durant l'elaboració de tots els podcasts, almenys d'aquesta temporada, jo tinc un mineral a les mans, en tot moment.
1: A veure...
3: Quin és? Quin és? Que et diré qui...
1: Sorprèn-nos.
4: És un ull de tigre.
1: Un ull de tigre?
4: Sí, vaig comprar-lo...
1: Si vols, mira, què és un ull de tigre? A veure, explica-ho.
3: Ja t'ho puc dir, el que és un ull de tigre. Un ull de tigre és una varietat de quars.
4: Molt bé.
1: Un quars.
3: Pràcticament tot el que compres són varietats de quars.
4: Té un color així com de cafè i fa unes aigües així daurades, bastant bonic.
3: Ah, exacte.
1: És a dir, que l'Albert Palau té un amulet.
4: No, depèn. Sí, el faig servir per una cosa que és més banal del que sembla.
1: I que fem
4: tots. I que avui he descobert que té un nom. I que si dius primer el nom, la gent es pensarà que és alguna pràctica, diguem, estranya.
1: A veure, sorprèn-nos.
4: És que jo aquest ull de tigre que tinc sempre a les mans mentre fem els podcasts és la meva eina per fer fidgeting.
1: Fidgeting. Sí. Això és per tots els públics, compte,
4: Sí, sí, no, el fidgeting sona estrany, però bé, el fidgeting és aquest tipus de moviments repetitius que fem constantment.
3: Jo necessito un boli, per exemple, sí.
4: Sí, o hi ha gent que es mou l'anell, hi ha gent que simplement fa voltar els dits, hi ha gent que fa moure la cama, això, aquests moviments...
1: Allò de tenir algú a la mà,
4: Sí, aquests moviments involuntaris, que moltes vegades no te n'adones, però pràcticament tota la població, totes les persones ho fan. Mm. I això té una explicació psicològica, Això, en un moment en el que has d'estar atent, hi ha gent que això li ajuda, doncs, a rebaixar tensió, a tenir una sensació de control, i el cervell li ajuda, a vegades, a focalitzar-se. Llavors...
1: Fidgeting,
4: Jo, la meva manera de focalitzar-me quan estem fent el podcast és tenir un ull de tigre a les mans, que vaig comprar al Mercat Medieval de Vic. No l'he fet vibrar mai amb els gongs tibetans, encara, però bueno, m'ajuda i li vaig donant voltes als dits.
3: Jordi, saps que l'ull de tigre porta confiança, protecció i decisió?
1: Mira, doncs quadra, és perfecte.
3: Veus? Però és quars, No oblidem que és quars, Bueno, el quars rosa, que també és quars, porta amor, autoestima i relacions.
4: Bueno,
1: en tot cas...
3: Que l'ametista, que també és quars, porta calma mental, meditació, relaxació i protecció exterior i espiritual.
4: És aquest cas... És el punt que li canvia el color i ho canvia tot. Això.
1: Ja ho canvia tot.
3: És una impuresa, pots comptar.
1: En tot cas,
3: de
1: l'Albert
3: ferro,
1: queda,
3: de manganès,
1: no. Queda acreditat que li fa l'efecte desitjat.
4: Sí. A més, com que te'l venen polit en aquestes botigues de minerals màgics, té una textura molt, molt agradable i llavors això de tenir-lo a les mans... que està bé, no et fas mal.
1: Està bé, sí, no té cantos, no té. No és cantallut, no ratlla ni talla, Molt bé.
4: No.
1: Per tant, la teva experiència amb els minerals màgics fins ara és aquesta.
4: Absolutament positiva, sí.
1: Veus? Doncs animem a la gent a donar negoci al mercat, perfecte. Per tant, que ningú se'ns enfadi, que malgrat que les propietats que les discutim, no diem que no s'hagin de continuar venent minerals, que són bonics, que ens alegren l'ànima, I a sobre, a l'Albert li ajuden a fer un programa de ràdio i un podcast.
4: Ah, sí, aviam, tot el que sigui decoratiu sempre està bé.
1: Molt bé. I a part d'això, cap més experiència així...
4: No, he estat donant... Clar, això és difícil. Ja sabeu que moltes vegades m'agrada mirar si hi ha articles científics o científics que s'hagin dedicat a intentar estudiar o a justificar de manera més maldestra que això té un efecte que existeix, o científics que s'han dedicat a intentar rebatre-ho. Mm-hmm. I en aquest cas, com que ho explicava el Jordi al principi, és més una herència cultural d'una creença gairebé religiosa antiga que hem heretat malament, per dir-ho d'alguna forma. Hem traslladat a la nostra època una creença religiosa sobre unes coses i ens l'hem adaptat una mica a la nostra manera com ens ha donat la gana i com ens feia feliços, que és una cosa que fem bastant a la nostra època. No hi ha un debat científic al voltant dels minerals màgics i que potser podríem buscar. Llavors, m'he entretingut a fer una cosa...
1: Aviam, perquè segur que tu sempre tens una mena una mica recargolada.
4: Clar, he pensat que si els minerals tots tenen efectes positius... Mm. Hi ha d'haver minerals que tinguin efectes negatius, també.
1: Home, segur que hi ha nèmesis dels minerals, clar. Sí.
4: He buscat... Sí, un punt i a part, un moment, fem un parèntesi. No som terroristes, òbviament.
1: No.
4: Si volguéssim fer mal amb mineral, vull dir, existeix l'urani, existeix el plutoni, que són coses més serioses, això aquí és... No anirem per aquesta banda, però he pensat...
1: Però en tot cas, ho serien per les propietats químiques que tenen aquests minerals i s'haurien d'utilitzar i processar d'una determinada manera,
4: Sí, doncs estan navegant una mica per les webs d'aquesta gent que parla de minerals i no ho acabo, sempre t'ho diuen amb la boca petita. No et diuen que hi ha minerals que tenen efectes negatius. Mm. No és ni sí ni no. Diuen que hi ha minerals que tenen massa efecte i que això és perjudicial.
1: Ah, val. Que pots morir d'èxit, diguem. Ah.
4: Sí, no és culpa del mineral, és culpa de que a vegades té massa efecte i tu el fas servir malament.
3: No ho pots relacionar. Clar.
4: I, bueno, assumim que d'entrada no hi ha minerals amb efectes negatius, però que pots arribar a tenir un efecte negatiu si, diguem que li fas fer massa efecte, doncs això ha despertat una mica la meva... Ja sabeu, a vegades n'hem parlat altres capítols...
1: Has fet números, eh?
4: Sí, tinc una certa tendència a vegades a imaginar-me a mi mateix com un malvat de James Bond.
1: Sí.
3: Bé.
1: I ara utilitzaràs minerals per veure si te'n surts, aquesta vegada?
4: Sí, clar. Ja vam intentar-ho un altre programa, va ser una mica trist el resultat.
1: Sí.
4: Avui he pensat, ostres, podríem agafar un mineral
1: no
4: i fer-lo servir per causar el caos als Països Catalans?
1: Aviam, a veure, de què estem parlant? I que el caos, què és concreta?
3: Home.
1: Aviam.
4: Bueno, primer, clar, quin material fa servir? Llavors, he buscat una mica el que es consideren minerals que poden ser perillosos si en fas un ús perquè poden tenir un efecte massa fort.
1: Uh-huh.
4: Entengueu això com vulgueu. N'he trobat tres, així és com més destacats. Una és l'obsidiana.
1: Uh-huh.
4: No sé si en Jordi, vol anar fent una falca de cada un dels minerals. L'obsidiana es considera que pot tenir un efecte tan intens que pot desenterrar traumes que tenies ja sobrepassats a la teva vida. O sigui, traumes antics poden ressorgir per culpa de l'obsidiana.
1: Sí, té un caràcter psicològic, diguem.
3: Jo tinc un trauma amb l'obsidiana, perquè l'altre dia em manipulava i em vaig tallar. L'obsidiana talla molt. Però que sapeu que no és un mineral, és un vidre.
4: Vaja.
1: Ojo.
3: Atenció, no té una estructura cristal·lina definida.
1: Per aquest per queda tant, descartat.
3: No vibra, no pot vibrar.
4: Vaja.
3: Bueno, pot vibrar de manera harmònica.
1: Val. Per tant, queda descartat com a mineral.
3: Som-hi. Següent.
4: Descartem l'obsidiana.
1: Ai, que
4: he trobat un altre candidat, era la turmalina negra.
1: Això sí que és mineral, això, Jordi? Sí que entrem o no?
3: Sí, és aquest mineral. Sí. Jo en tinc, Tinc un quilo aquí a casa.
1: Un quilo.
4: Has de vigilar. Has de vigilar perquè sí que és un mineral que protegeix molt fort. Però té una energia tan intensa que l'has de netejar especialment bé, perquè si no, acumula les energies negatives molt ràpid i és perillós. Per tant, el dels gongs i la lluna plena ho has de fer amb més intensitat que els minerals normals amb la turmalina negra.
3: He de cantar o alguna cosa quan ho faig o no?
4: No ho sé, potser no cal.
1: Perquè quan dius que s'ha de netejar, és que és allò amb un aladín d'aquell o com va això? No, això és la plata. L'aladín.
4: Les de fer uns rituals durant les nits de lluna plena. Després podem parlar d'això.
1: Ah, molt bé.
4: Llavors, clar, he pensat que la turmalina negra... Clar, només et serveix si està, diguem, carregada negativament.
1: Clar.
4: I buscant, he trobat un mineral que m'ha semblat ideal per fer aquesta operació James Bond.
1: A veure.
4: Que és la moldavita.
3: Sorprèn-me.
1: Moldavita, eh?
3: Gràcies.
1: Jordi, aviam, il·lustra'ns. Moldavita?
3: Sí, podem començar dient que tampoc és un mineral.
4: Hòstia, no fotis.
1: Ah, Llavors, ara li desmuntes tot l'invent.
3: És un vidre. La moldavita té una història geològica apassionant i espectacular. La moldavita es va formar fa uns 15 milions d'anys. Es troba ja en jaciments només pel sud d'Alemanya, República Txeca. Es va formar en un impacte d'un meteorit.
1: Uh-huh.
3: I quan va caure aquest meteorit, va fondre part de l'escorça. Aquesta fusió parcial de les roques van sortir volant. Es van solidificar a l'atmosfera com a gotes de silici. Aquestes gotes van caure i això és la moldavita que avui es troba. És silici de color verd. No deixa de ser silici, és a dir, és com l'obsidiana.
1: Obsidiana. Sí, però o sigui, no té aspecte de maragda. És un verd maragda o no? És més fosc?
3: És un verd molt maco. Verd gespa, diríem.
1: El buscarem. Li has desmuntat a l'Albert seves intencions, però en tot cas, ja que se les ha treballades, que ens ho expliqui quin és el plan.
4: Passarem per damunt de l'opinió d'un geòleg i farem veure que és un mineral, encara que no ho sigui.
1: A qui li importa, no? Vull dir, el senyor que els ven segurament no li importa gaire, també.
4: No, ja veuràs que no, perquè...
3: Jo ja et dic que els que els ven no li deu pas importar.
4: No. El problema, la moldavita és ideal per fer una operació així malvada, perquè és un mineral que... Mineraloide.
1: Una pregunta, sabem l'origen etimològic de la paraula? Per què es diu moldavita? Ho sabem, no? Té a veure amb el país, Moldàvia, no?
3: No, perquè no hi ha jaciments a Moldàvia.
1: Clar, això ho hem de buscar.
3: Però no...

0: o de si l'efecte que fan és per tu o no. Que això que últim m'ha causat bastanta sorpresa.
1: Ah.
0: Bueno, no, és que no és per tu.
1: O sigui, que podria ser que no et toqués.
2: Sí. Sí, és que n'hi ha que no són per tu, eh?
0: Clar, és que no, l'aspirina no t'ha passat el mal de cap avui perquè no era per tu.
1: Clar, no era per tu. Clar, a vegades pot ser això, és allò...
0: Llavors, clar, Països Catalans. 14 milions i mig d'habitants. He pensat que la dosi que potser es podia intentar fer arribar a cada català, o, perdó, ara hem sigut molt centralistes, a cada habitant dels Països Catalans, el País Valencià, Balears...
1: Balears, Alguer, etcètera.
0: Sí, llocs des d'on ens poden escoltar.
1: Tenim 3 una grams, geografia àmplia i corulla.
0: 3 grams de molt de vida per persona.
2: Vall d'Aran.
0: 3 grams de molt de vida per persona. Bàsicament, l'operació és fer arribar això, cada habitant dels Països Catalans estigui en contacte amb 3 grams de molt de vida per causar el caos absolut, desestabilitzar, marejar la gent, causar ansietat i cada... No sé si es distingiria molt del normal, eh? Però...
1: No, exacte. Ai, com ai, està ai. El pati, poder...
2: Jo crec que necessitaries finançament, eh?
0: Sí, cal, o sigui, 3 grams per persona, comptant que l'aprofites bé i que no te'l roben durant el procés, necessites 43 tones i mitges de molt de vida.
1: De molt de vida. Que poder no n'hi ha tant al món.
2: Gaire.
0: Es calcula que al món n'hi ha 275 tones.
1: Ah, doncs mira.
0: Vull dir que aquí...
2: Sí, costarà.
0: Entra. I he trobat un rang de preus, no sé pigut ben bé per on tirar, he trobat entre 50 i 1.000 euros al gram.
1: Un gram?
2: Més aviat 1.000.
0: Al gram.
1: Tant?
0: Sí.
1: Sí que va buscat, això.
2: Sí.
0: Clar, com que he trobat que hi havia gent que el venia per 50 euros, que potser és un vidre brut, eh? D'aquests
2: és fals.
0: De cava. Bueno, he tirat per a veure que et costi uns 500 euros al gram.
1: Bueno.
0: Sigo generós, ja que el
1: compres
0: l'engròs... Pots
1: provar-lo, però val, d'acord, sí, home.
0: Compres l'engròs i et fan un preu.
1: Fan un preu. Clar, són 20... Geolog.cat segurament ja s'està posant.
0: Sí, geolog, vas allà... Fas
2: ara estava fent números.
0: Fas un any 21.750 milions d'euros.
1: Bueno, això per causar el caos, eh?
0: Només el material, eh?
1: El material.
2: Això, president Illa, no et faria una línia de crèdit?
0: Sí. Bueno, això...
1: Això és posar-s'hi, aviam. Sí.
0: Clar, però llavors, tu tens el material, però l'has d'activar.
1: S'ha d'activar, hi deu haver alguna tècnica, hi ha algun detonador.
2: Però no ve activat, o sigui...
0: Li has de fer la
2: neteja
0: lunar perquè tingui els efectes.
2: Hosti, clar. Clar.
1: Has de netejar 46 tones de...
0: 43 tones i mitja 43. De netejar. He fet un càlcul basant-me en el mineral que tinc aquí sempre a les mans i més o menys he vist que cada... Clar, perquè els has de... no es poden posar en capes. Ha d'estar... Si n'hi ha un sobre l'altre, no funciona. Han
1: no fa l'efecte.
0: Escampats en una capa plana. He anat calculant el pes del mineral que tenia aquí sempre a les mans i la mida i calculat que per netejar les 43 tones i mitja les has d'extendre en una superfície equivalent a 62 camps de futbol.
1: Home, 62 camps de futbol.
2: Ah, ara m'agrada, camp de futbol, sí.
1: Ha costat molt, a la Terra no és plana, que surti l'unitat de mesura camp de futbol, eh?
0: Sí, si permeteu fer servir una altra unitat una mica més centralista, són 22 illes de l'Eixample, de Barcelona. De superfície, de superfície plena de trossets de molt de vida. Una nit de lluna plena, si no, no et funciona. Has d'intentar que no els toqui el wifi i que no hi arribi llum de fluorescents.
1: Ostres.
2: Això és complicat.
1: No els hi pot tocar el wifi? No, això és molt difícil, ara, eh?
0: Si els hi toca el wifi o llum de fluorescents, la neteja de lluna plena no serveix per res.
1: Home, doncs no, o sigui, sé, que... no sé pas com ho farem, eh?
0: I estem obviant que en teoria haurien d'estar dins un bol tibetà. Per tant, imagineu-vos la construcció d'un bol tibetà de la mida de 62 camps de futbol, la vibració i la molèstia que causaries als veïns que riuten del camp
2: del Madrid. Sí.
1: A veure, cal dir que tot això munta bastant de caos, eh?
0: Sí, llavors he obviat això, he obviat el lloguer dels camps de futbol i del personal i he dit, bueno, clar, però això com ho fas arribar a la gent?
1: Clar, com has de distribuir? Representa que ja... Vale, acceptem que ja hem fet la neteja àurica aquesta i tota aquesta història, no? Ja ho hem fet?
0: Sí.
1: I ara què?
0: Jordi deia amb sobres, clar, bueno, és el més fàcil.
1: Amb sobres.
0: Fas un mailing.
2: Mario, jo aprofitaria quan envien la propaganda electoral.
0: Sí.
1: Ah, mira, fer un enviadament massiu, no? I posar-hi
2: allà, un sobret del PP.
1: Una pedreta de...
0: Ja està, un sobre per cada habitant dels Països Catalans, amb 3 gramets de molt de vida dins, enviats al mateix dia i que tothom l'obri al mateix moment per generar el caos. Si ho fa certificat, són 100 milions d'euros, perquè costa 5 euros certificar una carta.
1: Bueno, 100 milions d'euros, eh?
0: Sí, he pensat una altra opció, m'ha semblat encara, és molt de malvat de James Bond, eh? Que seria incorporar molt de vida a l'asfalt de les carreteres.
1: Home, Però clar, no arriba a tothom, això.
2: Mal rotllo que generis.
1: Però no arriba a tothom. Que,
0: bueno, no, no.
2: Ja n'hi ha que passen ràpid.
0: Aviam.
2: Quin estrès.
0: Clar, té un fallo de punt de partida d'intentar fer les coses dissimuladament, que és que reasfaltar tots els països catalans de cop es nota.
1: Sí, és una feinada. De fet, ara sí. Barcelona està tot aixecada i ja és una tocada de nassos bastant considerable.
0: Sí. Llavors, he trobat uns càlculs... M'ha costat de fer perquè les bases, les, sí, no hi havia unes fonts gaire coherents. He trobat que hi ha uns 22.500 quilòmetres de carreteres als Països Catalans.
1: Ah, que ho has comptat, eh?
0: Sí,
1: he
0: anat sumant diverses fonts, només interurbanes.
1: Bueno.
0: Vull dir que imagineu-vos. Llavors, he comptat els preus mitjos de reasfaltar coses. Clar, suma-hi uns 14.000 milions d'euros més.
1: Es dispara, eh? Home, allò del sobre surt més bé, eh?
0: Sí. Però, bueno, clar, tu has de veure l'efecte final.
1: Clar.
0: És que, clar, és meravellós. És veure tots els habitants dels Països Catalans desestabilitzats, amb aficions estranyes, al bar, intentant superar depressions i comprant vols tibetans i fent cursos de creixement personal per internet. És que és...
1: I llavors, la cosa és, vale, i tu, com a dolent de James Bond, què? Tot això.
0: No sé, no he acabat mai d'entendre la finalitat dels dolents de James Bond, perquè no sé mai què en treuen del seu mal.
1: Clar, perquè tot aquest caos que has generat, tu com l'aprofites? No gaire, tampoc, perquè també tens tot el teu entorn
2: faries,
1: grilladíssim, no? Clar, què fas?
2: Però estan tots crispats.
0: Clar,
1: tothom crispat com una mala cosa, com una canellada plena de... que s'ha fotut tot el sucre del dinar, no? De
0: bueno,
1: les postres.
0: Doncs, ves que no hagi passat, ja.
1: Poder sí, poder és veritat, per això estem com estem. Sí. Una mica... Doncs calla, ja mirarem la carretera, l'asfalt, que no hi hagi molt de vita. Escolta, molt bé, quins càlculs que ens has fet, espectaculars. Vull dir, no deixes mai de sorprendre'ns. Escolta, Jordi, ho dèiem abans, però de veritat que no, que això dels efectes curatius dels minerals és tot una mentida, o què?
2: Home, s'ha d'anar molt de compte, això. Evidentment, no és cert que els minerals curen, i menys quan estàs en contacte amb ells. És una roca, un cristal·lín, un mineral, és una substància cristal·lina ordenada, i tu ets una persona.
1: Uh-huh.
2: Si tu tens una malaltia, pren-te una medicina.
1: Clar.
2: Però compte que aquí, vull dir, el ventall és extensíssim de tot el que poden curar. Des d'una migranya a addiccions, a tenir les defenses baixes, a coses que ja ens hem de posar més seriosos, com el càncer, el Parkinson, cuidado, eh? Vull dir, la gent que va allò a curar-se aquestes malalties amb minerals, compte. I fins i tot malalties molt minoritàries com la que pugui tenir jo, que és diarna. Però entrant ara amb els minerals, hi ha coses més curioses, com ara és el quars. A mi em fascina el quars, Sergi.
1: Quars, hi ha molta varietat,
2: el
1: no?
2: El quars, sí. O sigui, el quars té una estructura cristal·lina determinada, que és diòxid de silici. Pot tenir inclusions i se li faran colorets a dins.
1: Sí.
2: I ja està. Tu veuràs un coloret morat...
1: És una pedra bonica,
2: veuràs,
1: no?
2: Un color vermell, sí. Tu veuràs colors grocs, tu veuràs de molts colors, perquè té una inclusió dins. Però aquell quars és un quars. No perquè sigui d'un color, té una propietat diferent.
1: L'estructura és la mateixa,
2: la mateixa,
1: no?
2: Les propietats fisicoquímiques no canvien. Però nosaltres tendim a donar-li propietats diferents. Perquè és bonic, doncs això dèiem, l'ull de tigre és un quars, l'ametista, el quars rosa, el quars transparent...
1: Això anava a dir, l'ametista és un altre dels mítics, no? També,
2: sí.
1: Aquelles geodes que venen moltes vegades, això. També...
2: I el quars fumat, el quars verd, el quars blau, el quars vermell, el quars negre, el quars rutilat... Bueno, hi ha tots els tipus de quarsos diferents i tots tracten una cosa diferent, saps? Però, esclar, no, jo com a geòleg he de dir, escolta, em sembla que els tinc tots, els quarsos a casa.
1: Deus tenir tota la col·lecció.
2: I sí, no sé si jo tinc equilibri físic, creativitat, ara tinc aquí coses que fan, eh? Protecció, meditació, coses espirituals, jo no...
1: Ho tens tot.
2: Estigui fora de casa, que els tinc tots allà, estigui dins de casa, estigui dins de casa, que els tinc tots allà, els quarsos, o estigui fora, jo em trobo sempre igual.
1: Veus?
2: Vull dir que llavors... No tinc, no sé.
1: No
2: he tenia un professor, me'n recordo, sí... Me'n recordo que tenia un professor que deia, mira, la pirita, que és aquell cub metàl·lic, si realment et porta els diners, et porta prosperitat i abundància, diu, jo seria el tio més ric del món, diu, perquè tinc quilos de pirita a casa meva.
1: I no. Resulta que és que no.
2: No, jo
1: conec, això no. Anàvem a parar el que dèiem al començament, és que no és per tu.
2: No, clar, no vibro igual.
1: No és per tu, ha de ser per tu. Això és com, saps allò que diuen, que quan et quedes un gos, és que és el gos que t'has escollit a tu i no al revés, doncs això amb els minerals deu ser una cosa així, no? No ho sé.
2: Sí, és clar, és això, eh? Aquí no connecta, no se'm connecten amb els chakras,
1: clar.
2: No m'amplifiquen la intenció.
0: És com el Bluetooth.
2: No. O l'altra cosa és que potser no els he carregat abans, que és el problema, que també poden retreure això.
1: O el que deia l'Albert, que no els has netejat bé, no? S'han de netejar, fer un determinat ritual, l'has de saber, sí. Hi deu haver algun manual d'instruccions, hi deu haver algú que s'hi dedica.
2: Sí. Pensa que has sentit, hi ha més coses, eh? Aquí també els pots netejar amb aigua, sí. I aquella aigua, com que vibrarà igual que el mineral, tu aquella aigua l'embotelles i ja tens per una setmana, vas bevent d'aquella aigua que vibra com el mineral.
1: Ah, veus? Clar, sí. Doncs oita. Això que ho allargues, això, no?
2: Sí, física no va.
1: Tu això no es vincula física, una mica amb allò de la memòria de l'aigua que havíem parlat en alguna altra edició.
2: Sí,
1: recordeu,
2: és el mateix. És el mateix.
1: Que tu submergeixes un quarts en allà i resulta que aquella aigua se'n recorda durant molt de temps
2: del quarts.
1: Allà hi havia allò posat allà dintre, no saps ben
2: bé. Hi havia un quarts vibrant d'una manera positiva.
1: Clar,
2: i la gent que m'ha dit, jo ho he provat i a mi m'ha funcionat, no ho dubto. No ho dubto, en cap moment. El que passa és que no ha set això el que segurament ha funcionat.
1: Clar.
2: És probablement la suggestió.
1: Perquè és el que dèiem, no? El que més similar a que algun efecte és que puguis tenir, no sé, una pedra d'urani radioactiva i que t'irradiï i et provoqui algun mal en algun moment determinat.
2: Aquí sí que tindràs un efecte complicat, digue-li a Marie Curie.
1: Clar, tot plegat és allò de com que és una cosa intangible i és una cosa, doncs, gairebé que forma part de la màgia, no? És normal, no?, que a vegades s'ompli amb aquest tipus d'explicacions tot curioses. Però bé, no sé, escolteu, jo crec que podríem donar entrada ja al nostre tècnic, el Xavi. No sé com va ell de minerals. Xavi, bona tarda, com estàs? Vas bé?
3: Hola, què tal? Molt bones.
1: Molt bé, hola. Hola. Què tal? Tu què? Tu tens també una pulsera d'aquelles que et fa curar, que et fa rebaixar l'estrès?
3: Bueno, no ho sé, tinc una pedra que us he ensenyat abans d'entrar aquí, que deien que a mi me van dir que això evitava les vibracions de l'ordinador i tal. I després
1: les vibracions de l'ordinador, eh?
3: Sí, de les coses electromagnètiques que transmet l'ordinador.
1: Que les absorbia, no?
3: Sí,
1: i
3: sí,
1: clar,
3: sí.
1: Te les evitava tu.
3: Clar, deixa-la aquí.
1: No, però no ha fet l'efecte, eh? No, fa temps que conec i no ha fet gaire efecte, això, em sembla.
3: Jo crec que ha fet l'efecte contrari, estic pitjor.
1: Poder sí, ho ha multiplicat.
3: Sí.
2: O l'amplificat.
3: Sí. Però bueno,
1: així estàs.
3: Sí, i bueno, sí, alguna pedrota més per aquí de tenir, però no, ben bé no sé què són, per tant.
1: Jo un dia em van dir que me'n comprés una que m'evitaria la caiguda del cabell i no sé, em sembla que em van enganyar, eh?
0: Bueno, no saps què hagués passat si no la tindries.
3: Clar.
1: També és veritat, perquè això del cabell, una mica de barba la tinc, però en fi, tens raó. Bueno, Xavi, va, què ens portes? Portes alguna cosa interessant, segur
3: sí,
1: que sí.
3: Sí, avui us porto diferents coses que han passat durant el segle, sobretot 19, 20 i 21, relacionades amb el tema de minerals, cristalls en formes geomètriques, a través de teories pseudocientífiques que li han atribuït propietats energètiques, curatives o espirituals, més o menys el que heu explicat vosaltres. S'ha de dir que cap d'aquestes idees estan demostrades científicament, que és la gràcia, per això us ho porto. Però el més divertit és que barregen el misticisme amb el llenguatge científic. O sigui, intenten explicar tot des d'un punt de vista molt científic, però després de científic, quan ho acabes d'analitzar, no té res. Perquè és tot, bueno,
1: és allò que és tot confús, eh?
3: Sí.
1: I que
3: són paraules difícils, sempre complicades de pronunciar, per semblar que és molt...
1: Tot és molt quàntic.
3: Sí, exacte.
1: Sempre.
3: Però no sabem què vol dir. Vale, avui molt us porto uns quants casos documentats sobre gent que s'ha dedicat a crear, diguem, teories a partir de certs cristalls que donen una sèrie de propietats. I comencem per... que això no sé si són cristalls o no, que són les sals minerals. Sals minerals podem contestar com a cristalls o no, o com a pedres, o com a minerals, o com a què?
1: Sals minerals. Jordi, a veure.
2: Si estan dissoltes, no, però si a vegades cristal·litzen, sí.
3: O sòlides, aquí són sòlides.
2: Sí, pot ser que n'hi hagi... Sí, sí, sí. Jo
1: és a dir, la sal marina, sí. La sal marina és una sal, i és un mineral.
2: La sal, sí, per la exemple. Sal, sí, exacte, és un mineral. És un
1: el clorur de sodi, no?
2: És el clorur de sodi, exacte.
1: Que fa un cristall...
2: Fa pensar, sempre sí, que és quadradet. Després, ara pensava en el quadradet i el pla i tot això, lo de la Terra plana.
1: Ah.
2: És que s'està acabant la temporada i no...
1: Bueno, però hi ha més dies que llonganisses, home, no et preocupis.
2: Vale. No, perdona, no volia
1: no,
2: tallar,
1: no,
2: Xavi.
1: No, ja està, no passa res. Jo molt bé, l'apunt...
0: Vam quedar que en parlàvem en una reunió que jo no hi l'he vista, no hi he estat, no
1: bueno,
0: sé si s'ha fet.
1: És que anar fent reunions...
2: Jo sí,
1: al final,
2: jo hi vaig ser-hi, eh?
0: Ah,
1: bueno,
2: jo
1: va,
2: hi vaig ser-hi.
1: Xavi, escolta'm, tira.
3: Era la reunió aquella de les túniques, era allò?
1: Va, que la gent...
2: Sí, sí, aquella. La del Siris.
1: Se'm revolucioneu i no acabarem mai. Va.
3: Doncs bé, un senyor que es deia George Washington Carey, que era un autor nord-americà vinculada a un pensament, podem dir-li alternatiu, no?, podem dir fins i tot New Age, el que heu parlat abans, que potser és una miqueta anterior, que combinava salut, filosofia i astrologia, aquest senyor, a finals del segle XIX i principis del XX, que a més aquest home va fundar la seva pròpia universitat bioquímica, que
1: home, he intentat buscar
3: què
1: era,
3: i no he trobat ben bé què era, però bueno, era una espècie de llados d'aquest, no? Que tenia la... la seva universitat de no sé, de fer-se fort, pues, aquest senyor de
1: la calle.
3: Sí. Doncs bé, aquest senyor era el seguidor d'un altre home, d'un metge que jo crec que és alemany, tot i que es va formar a París, que és Wilhelm Heinrich Schussler. No? Uh-huh. I aquest senyor tenia una teoria que era de les sals cel·lulars. Cel·lulars.
1: Cel·lulars.
3: Sí. Vale?
1: I segons... Sals cel·lulars,
3: sí.
1: Eh?
3: Sí.
1: Jordi, apunta el concepte, sal cel·lular.
3: Jo no sé si existeix o...
0: Això és, no, és nou, això.
3: No existeix, això.
1: Vale. Sal cel·lular.
3: Doncs bueno, el senyor aquest, el Wilhelm aquest, deia que el cos funcionava correctament només si teníem una quantitat determinada de sals minerals en l'organisme. Però hauria de ser una proporció exacta. Si t'equivocaves, doncs mal. I que cada desequilibri del mineral d'aquestes diferents sals que no teníem provocava una malaltia concreta. I és més, no només això, sinó que aquestes sals estaven relacionades directament amb els signes del zodíac. I per tant, si tenies tot harmonitzat i estava harmonitzat amb el teu signe del zodíac, per tant, tot anava bé. Quan es, desbarajustava el tema, doncs tot malament. Bàsicament, era una teoria que barrejava filosofia, astrologia, i volia doncs, parlar de termes científics, però clar, no sé.
1: Però clar, això... Què ho compensava? Va bene i sostar? O com anava això?
3: Bueno, aquest senyor deia que bàsicament els minerals, aquestes sals minerals que ell deia, eren un organitzador del cos. Que el que feien era organitzar, entenc, temes de xacres i tal. Però, bueno,
1: tenia una universitat, eh?
3: Home, de bioquímica. Clar. Sí, sí. Clar, això no hi ha cap evidència biològica ni, entenc, que de cap altre tipus que sigui demostrable, que hagi demostrat que, això, que aquestes sals cel·lulars funcionin i que s'ha classificat com una pseudociència i per tant...
1: Tenim un biòleg i un geòleg a la sala, no sé, què en penseu?
2: Bé, sí que necessites sals per anar funcionant, per fer l'electròlisi, per fer diferents processos cel·lulars, el que passa és que, clar, si se comencen a mesclar amb l'horòscop...
3: No.
1: Sí.
2: Tenim un problema, aquí tenim un problema.
0: Sí,
2: el biòleg
0: tot acaba sent sodi, potassi... ions que, que permeten sobretot moviments entre la cel·la, entre les membranes, vull dir, però bueno.
1: Poc té a veure amb Gèminis o amb...
0: No, m'imagino tenir trossets de quarts a dins la cèl·lula, com... No sé,
1: no,
0: ho veig més complicat.
2: No.
1: Bueno, ja veus, Xavi.
2: De quals sòlids, no?
1: No funciona.
3: No. Però bueno, ara us porto, ja que heu parlat tant de quarts, jo us porto de diferents tipus de quarts.
1: A veure, va.
3: Hi ha un altre senyor...
1: Sí que n'hi ha molts.
3: Però no tipus de material, sinó tipus de com està tallat, eh? Un moment.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ho ha dit en Jordi abans, sí, sí. No? Oh. Que entre el color, la manera del tall, etcètera.
3: Sí, sí, sí, sí. Molt important, eh? Perquè seguíem un senyor que es deia Marcel Vogel, que aquest home és un científic amb una carrera contrastada, eh? Bàsicament, perquè va treballar durant molts anys a IBM i el senyor va participar en diferents investigacions sobre magnetisme i sobre trobar diferents materials per donar diferents usos. Per tant, era un científic...
1: Un tio sèrio.
3: Sí. Però als anys 60 va dir, mira tu, estic far jo aquí de l'IBM, d'aquests ordinadors, cap als 60 els ordinadors eren gegants, estic far. I vaig a començar jo amb les meves teories. I aquest senyor va començar a defensar una teoria que era que els cristalls de quart podien interactuar amb la ment humana. I que a més podien amplificar pensaments, emocions i intencions. I va crear una cosa que eren els cristalls de Vogel, que tallant els quarts en diferents angles i en diferents cares, doncs podies canalitzar l'energia mental i, bueno, i diferents àmbits del caràcter espiritual de les persones. I, per tant, jo us he trobat alguns talls que feien aquest senyor d'aquests quarts. Llavors, hi ha el quarts de Vogel de quatre cares, que això el que crea és estabilitat, és la base de l'estabilitat, i s'utilitza per sanar i visualitzacions. Vale? Si tenim un quarts de quatre cares, fa per això. També hi ha el quarts de sis cares, que està associat als viatges astrals i a la recepció d'informació d'entitats superiors.
2: Sí, aquest en tinc.
1: Però com funciona això? Un cop ho tens, llavors has de fer alguna cosa? No sé.
3: Bueno, clar, aquest senyor tenia...
1: T'has de fer les instruccions.
3: Clar, o sigui, aquest senyor, havies de fer una sèrie de rituals i, bueno, com encarregar-lo, allò, ficar-lo en el cuenco tibetano, fot-li sal i fer-lo vibrar amb la lluna, bueno, i carregar-lo d'energia, llavors feia aquestes coses.
1: I llavors tenies un viatge astral, sorties del cos, et veies des de sobre, què passa? No sé.
3: Sí, no sé, no m'he atrevit a buscar més, no vaig
2: dir que sigui. No t'amplifica.
3: No, que no tinc cap cap.
1: T'amplifica tot el que seria l'astralitat.
3: Sí. Sí. Clar, però també hi ha un quart de vuit cales. Que aquest serveix per l'expansió de la consciència i de la superconsciència i dissipa il·lusions mentals i ajuda a guarir els traumes profuns.
0: Ojo.
3: Aquest, també. Oh,
1: bueno, això ja és més sèrio.
3: Sí. Llavors, ja...
2: He de dir que les vuit cares amb el quarts no existeixen.
3: Ah.
2: Però, bueno, no existeixen de manera natural. Bueno, que és un artifici.
0: En poses dues de quatre, eh? Està.
3: Ah. Sí. I el de nou cares existeix?
2: No, encara menys.
1: Doncs... Tampoc, no, clar.
3: Doncs el de nou cara serveix per connectar-te amb el buit i processar i filtrar informació.
1: Ah.
3: Vale? Però hi ha un de 12 cares,
2: vale,
3: que el que fa
1: un
3: és...
1: Un do de caedra de quarts.
3: De quarts, sí, que el que fa és enfocament de la consciència i potencia la manifestació i recepció de la informació. O sigui, serveix per estudiar, bàsicament.
1: És una antena, de fet.
3: Sí.
2: Un wifi.
3: Sí. Hi ha més, hi ha un de 3 cares que serveix per accedir a les coses desconegudes. Un de 13... De 13, per la connexió amb la consciència divina i universal. Un de 16, que reforça la determinació i la perseverança. I un de 24, que amplifica pensaments i visualització. I un de 33, que jo no sé com pots fotre 33.
1: 33.
3: 33.
2: Vinga.
3: Expansió del pensament i crea patrons d'informació infinita que t'irradien cap a l'exterior.
1: Carai.
2: Sí, sí. Ja t'ho juro jo que...
1: Punxegut, aquest, eh? Amb 33 cares.
0: I si els ajuntes tots?
3: Que tens la bola de drac, suposo. No sé.
1: La bola Genki. Sí, sí.
3: Que s'ha de dir que la trajectòria científica d'aquest senyor, després de deixar IBM, doncs no...
1: Va anar pel pedregar, vols dir? Mai millor dit.
3: Vull dir que la comunitat científica va dir que això que diu aquest home, que no, que a veure, que no està demostrat i que no serveix per res, que, bueno, que si la gent és feliç tenint quarts, que no passa res. Però que aquestes propietats segurament no funcionen. Però hi ha un altre senyor que es diu Katrina Raphael, que aquesta també va modernitzar el tema de la curació amb cristalls. Que aquesta senyora, he buscat, si busqueu a internet, té molts de llibres escrits sobre el tema del... Sobretot del...
1: Clar, perquè fins ara hem trucat coses que potencien, no? Sí. Gairebé poders místics de la ment
3: exacte,
1: i...
3: Sí. Sí, sí,
1: vale,
3: sí.
1: Vale, i ara tu ja entrem en el terreny de la curació.
3: Bueno, amb el tema d'això de n'hi ha xacres i tot aquest tema. Saps? La curació, no del cos, bueno, també del cos, però més del cos de l'ànima, anivellar energies i aquestes coses. Però aquesta senyora diu que cada mineral té una freqüència energètica específica. Que no sé si
1: allò que dèiem al principi, sí.
3: Vale. I que determinats cristalls poden actuar sobre òrgans o emocions concretes, que també ho heu dit, i que, per tant, si col·loquem cristalls a diferents parts del cos, el que serveix és per afavorir la curació. Si fa mal un dit, et fiques, jo què sé, una ametista d'aquestes i et cures el dit.
1: Val? I et cures el dit.
3: Clar, aquesta senyora s'ha de dir que ha fet diferents llibres. Si vindeu, entreu a Amazon, trobeu molts llibres que parlen d'aquesta senyora, que parlen sobre el tema. Va fer molts tallers, sobretot als anys 70 i anys 80, amb informació sobre les propietats biològiques concretes que tenia cada tipus de mineral. Clar, això s'ha de dir que no ha reportat cap efecte demostrable i que sí que s'ha definit com un placebo, però bueno, el que dèiem abans, si a la gent li va bé fer-ho, doncs bueno, li va bé doncs,
1: sí,
3: que ho faci. Bueno. No? I per acabar, us portaré la teoria de les energies que provoquen les piràmides. És a dir, normalment que les piràmides són font d'energia, bàsicament, perquè estan fetes per extraterrestres, això ho sabem tots, no?
1: Tot va d'energia, sempre, eh? El concepte de l'energia, que justament no fa gaire, precisament...
2: Quina energia? Elèctrica?
3: Bueno, energia.
2: És que clar.
3: Poders.
1: Fa no gaire que hi havia una enquesta de posicionament sobre creences al nostre país, al Principat de Catalunya, que justament deia que un percentatge, no recordo quan, no voldria equivocar-me, un percentatge altíssim de la població, i quan dic altíssim vull dir majoritari, si no recordo malament, creu, justament, en l'existència d'energies, no? Energies doncs a l'ambient, energies quan entres a un lloc determinat, no? I recordo, no fa gaire, fer el comentari en un grup de bons amics que estava, vaig dir, escolta, jo és que aquestes coses no me les crec gaire, i em miraven tots com les vaques al tren, volguem dir, caram, no? I doncs jo sí que hi crec, no? És innegable, per mi és un tema experiencial, és una experiència, jo no noto que hi ha energies, no?
0: Tu has de justificar que has ordenat els mobles d'una certa manera a partir del Feng Shui quan algú et rebat perquè tens el capçal del llit sota la finestra, no sé, cosa així.
1: Sí.
3: Però això per justificar-te perquè tens mal gust, no? És que ho diu el Feng Shui.
1: Exacte. Què deies, Xavi?
3: Doncs res, bàsicament el tema de la piràmide. El tema de la piràmide potencia l'energia, no? Concentra l'energia en un punt. Però suposo que al ser forma piramidal, doncs clar, en forma de triangle, la punta doncs porta energia, no? Però què passa si col·loques un mineral dins d'una piràmide? Doncs que el poder d'aquest mineral es potencia, perquè clar, la piràmide potencia. I això el que fa és, doncs, en el mineral doncs, hi dona superpoders, per dir d'aquí d'una gran manera, però també en altres elements, perquè si fiquem aliments dintre d'una piràmide, segons aquesta teoria, es conserven millor i també serveixen per la regeneració cel·lular.
1: Ah.
3: I ja conclueixo que s'ha de dir que aquestes són les afirmacions que van ser posades a proves per diferents experiments i no es va observar cap efecte mesurable.
1: Res.
3: res. Ni en les piràmides, ni en els minerals, ni en els aliments, ni en res.
1: És perquè no era per ells.
3: Segurament, ah, segurament.
1: Ja no era per ells.
2: No vibraven.
3: No.
2: Clar. No vibran com han de vibrar.
0: Clar, clar.
1: Aquesta és la conclusió.
3: Per cert, això se'n diu pseudociència geomètrica, això de les piràmides.
1: Pseudociència geomètrica.
2: Té nom i tot.
3: Clar, perquè una piràmide és una figura geomètrica, no? Clar,
0: suposo. I si poses un mineral en forma de piràmide dins una piràmide?
3: Llavors ja, llavors sí que tens la bola de drac, de veritat.
1: Clar.
2: Tot el món, eh?
1: Prova-ho, prova-ho, prova-ho. Tu que ets el dolent de James Bond, prova-ho.
3: Però jo tinc un cubo de Rubik en forma de piràmide, que és impossible de fer. Bueno, o jo no sé fer-lo. Potser si el faig, tinc de superpoders.
1: Ara entenc perfectament perquè formes part d'aquest programa, Xavi.
3: No, sincerament. No,
1: bueno, doncs res, escolteu, gràcies per tot. Gràcies per aquest, diguem-ne, aquesta edició tan mineralògica i tan magnífica. Gràcies, Ingrid, Jordi, Albert, Xavi. Hem pogut separar una mica la geologia, la psicologia i la fantasia. Recordeu que les pedres són meravelloses. Ens expliquen la història de la Terra, de volcans, pressions extremes, i ens permeten viatjar a temps immemorials. Però si algú us diu que un mineral us curarà l'ànima, pregunteu-li com, amb quina evidència i en quin estudi rigorós s'ha avaluat. Si no hi ha dades, potser només hi ha decoració. Nosaltres seguirem excavant, no per trobar energies ocultes, sinó per trobar bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana. I les pedres tampoc fan miracles. Fins aviat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís d'assolir el 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. D'altra banda, Illa també ha anunciat la creació de l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per blindar els drets laborals i evitar que aquesta tecnologia actuï sense supervisió humana. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 15 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador, però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assolit i assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la campanya d'estiu. Dels esports, l'Espanyol obre avui a les 7 de la tarda la 6a jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. El que sí que destaquem són algunes retencions habituals ja, sobretot en direcció a la capital catalana. A hores d'ara tenim el vessant Besòs amb força congestió, sobretot per unes cues que arriben per la C58 des de Ripollet cap al nus de la Trinitat. A l'AP20 també hi ha retencions, sobretot el tram dels últims 2 quilòmetres, també cap al nus de la Trinitat, a Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat de retruc deixa retencions a la ronda de dalt en sentit sud fins a Vall d'Hebron, i a la ronda litoral també ja es pateixen retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al vessant Llobregat també tenim retencions intermitents cap a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Pel que fa al Vallès també ja tenim retencions per la AP7 al punt de Mollet del Vallès i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció a Tarragona. A la C17 hi ha 1 quilòmetre de cues a Parets del Vallès i també a la C59 a Caldes de Montbui, tot plegat en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Tenim per endavant un dimarts de temps una altra vegada ben tranquil. De fet, aquest matí ben pocs núvols arreu de Catalunya i només alguns de despistats. A la Costa Brava, que a més seran força locals. La temperatura ha pujat una miqueta respecte als últims matins i ja tornem a tenir aquestes mínimes tropicals. En molts casos a la costa no s'ha baixat dels 20-22 graus. Aquesta tarda, a més, la calor tornarà a ser destacable. En el cas de Girona, una mica menys que ahir, però cap al Pirineu, les comarques de Lleida i de l'Ebre, avui un ambient força calorós. Aquesta tarda, amb 4 núvols al Pirineu, també d'altres de prims ben poc importants, esperant, això sí, que demà dimecres tinguem canvis de situació. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens ho amplia el David Amador.
4: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
5: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
4: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
5: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada 4 centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
4: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
1: I no deixem de parlar d'educació encara, perquè aquest dilluns ha arrencat el curs per a l'alumnat de formació professional i ho ha fet amb rècord de matriculacions per segon any consecutiu. A Catalunya ja són més de 76.000 els alumnes de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que fa un any. La consellera del RAM, Esther Niubó, ha inaugurat el curs a Lleida, un acte que ha seguit la Judit Montoy, de Lleida Televisió.
6: L'FP continua guanyant alumnes i també prestigi. En només 2 anys, el nombre d'estudiants matriculats ha crescut en prop de 15.000. Educació destaca també la millora del procés d'assignació de places.
7: La formació professional és una prioritat de país per una Catalunya que creix, que lidera, que vol continuar liderant i, a més, que volem que generi prosperitat compartida.
6: Més de 2/3 dels alumnes han aconseguit la primera opció que havien demanat. I per primer cop, el nou sistema ofereix alternatives a més de 5.300 estudiants que no havien obtingut plaça en el procés ordinari.
7: Doncs bé, potenciem una formació professional que ha d'estar i és alineada i connectada amb el teixit productiu. Avui n'hem pogut parlar amb representants d'empreses d'aquí de Lleida, que pugui aportar talent als sectors que més ho demanen.
6: Ara el repte és continuar adaptant els estudis a les necessitats del mercat laboral i reforçar la formació dual. I Lleida tindrà un paper destacat en aquesta aposta. Al març acollirà la primera Fira d'Oficis, que convertirà la ciutat durant 5 dies en un punt de trobada de la formació professional catalana.
1: El PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retallaria distància i Vox guanyaria més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, és a dir, els primers després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25% guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden dues dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable al 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que Alberto Núñez Feijó, que obté un 13,2% dels suports. A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta, i valorava així aquests resultats del CIS.
8: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
1: 11 minuts els que passen ara mateix de les 7 del matí, el pla BO continuarà el 2027 després que el govern de Pedro Sánchez n'hagi ampliat el pressupost. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer unes ulleres, o bé lentilles, a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. La ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i els ajuts superen els 450.000 des del desembre de l'any passat. És una informació de Maite Polo.
9: En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
10: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
9: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys en una zona forestal de Vidreres, a la Selva. Dissabte al migdia, la víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar prop de la urbanització Aigua Viva Park. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir els sospitosos. Avui es fan efectius els canvis al capdavant dels Mossos d'Esquadra després de la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Li prendrà el relleu el comissari Ferran López, fins ara al capdavant de la delegació de la policia catalana a Madrid. Sílvia Catà passa a ser la nova comissària en cap, ocupant el lloc de Miquel Esquius, que es jubila. Catà ha estat fins ara màxima responsable de la regió policial de Girona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va comunicar els canvis la setmana passada arran de la crisi que va provocar la dimissió de Trapero. La persecució dels delictes tecnològics i la protecció dels menors i de les víctimes de violència són les prioritats de la nova fiscal en cap de Tarragona, Cinta López, que substitueix com a fiscal en cap provincial Maria José Osuna, que ara té el càrrec a la Fiscalia General de l'Estat. Ens ho amplia el Miquel Rússic des de TAC12.
11: Mantenir i reforçar l'atenció als menors i les víctimes sobre la dona centrarà la tasca de la nova fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Tarragona durant el mandat que ara enceta. Maria de la Cinta López, que al llarg de la seva trajectòria de 30 anys havia estat la fiscal delegada de violència sobre la dona i coordinadora de delictes econòmics, ha deixat en aquests punts les seves principals prioritats en el seu discurs de presa de possessió.
12: Les prioritats són els menors, les víctimes, les persones més desvalides, com discapaces, són la primera primera función y la primera pensamiento de la Fiscalía, aparte de todos los retos que ya he indicado acerca de nuevos delitos tecnológicos, violencia sobre la mujer, etcétera.
11: Cinta López també ha remarcat que la fermesa i el diàleg han de marcar el seu mandat. Dibuixa una fiscalia on les diferents especialitats treballin internament de forma coordinada, però també en comunió amb la resta d'òrgans judicials, cossos de seguretat i institucions públiques que vetllen per la justícia. Un treball de coordinació que la nova fiscal en cap ja ha realitzat des de 1999 a Reus, primer com a coordinadora i posteriorment com a fiscal de Gana.
1: Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest dilluns s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Ho ha seguit tot plegat el David Navarro.
13: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. Des del comitè d'empresa recorda que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
14: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
13: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
1: I més protestes encara perquè les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per a la gran mobilització prevista diumenge a Barcelona. Una protesta que arriba 5 anys després de la gran manifestació també de rebuig que aleshores ja va plegar milers de persones. Ens ho explica el Lluís Rodríguez del Prat TV.
15: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. Tot plegat quan el govern espanyol encara ha d'aprovar el document de regulació aeroportuària, el durat 2027-2031, amb les inversions previstes pel conjunt de la xarxa.
16: Aspirem a la mobilització, com ja vam fer 5 anys enrere, d'una mostra representativa de la societat catalana, que en aquella ocasió va reunir milers de persones que ens vam concentrar al carrer Tarragona i, tot i que ja sabíem que l'ampliació en aquell moment estava aturada, vam expressar que segurament caldria tornar a mobilitzar-nos més endavant. Aquest moment ha arribat i tornem a mobilitzar-nos i tornarem a fer-ho perquè no s'ampliï l'aeroport ni ara ni mai.
15: La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
1: A Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot al carrer Balmes per millorar la velocitat dels autobusos que hi circulen. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar prioritat al bus sobre la resta de vehicles. Són les interseccions de Balmes amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és la primera tinent d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
17: Pintant 4 catifes vermelles de la mateixa manera que ja coneixem amb alguns carrils bici, que el que fan és donar prioritat al pas de bus en aquesta zona, en aquesta catifa vermella, i que, per tant, el que fan és permetre que sigui el bus el que té la prioritat en la sortida de semàfor i en tirar en recte pel carrer Balmes.
1: I parlant encara de mobilitat, el Servei Català de Trànsit estudia implantar noves mesures per controlar la velocitat a la Nacional 260, una carretera que creua el Pirineu des del Pont de Suert fins a Portbou i que preocupa especialment el seu pas pel Ripollès. Ara s'analitzen quines mesures són les idònies per reduir la sinistralitat. De fet, aquest dissabte s'hi va produir el darrer accident mortal, un motorista que va perdre la vida en aquesta via al seu pas per la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. És una informació de la Laura Segú, de Televisió del Ripollès.
18: L'octubre del 2025, el Servei Català de Trànsit va posar en marxa una prova pilot a la Collada de Toses per reduir la sinistralitat entre els motoristes. La mesura consistia en unes marques pintades a la calçada per indicar la trajectòria seguint alguns revolts. El resultat ha estat positiu. Un 65% dels motoristes segueixen les indicacions. Ara, Trànsit vol anar més enllà. El seu director, Ramon Lamiel, assegura que cal analitzar l'N260 i determinar quines actuacions són necessàries en cada punt de la carretera. Una de les possibilitats és intensificar els controls, especialment en trams com el de la Collada, caracteritzat per la successió de revolts. La Miel insisteix, però, que cal abans estudiar les necessitats de cada zona. L'N260 se sent des de Portbou fins al pont de Suert i presenta problemàtiques diferents al llarg del recorregut. Al Ripollès, per exemple, encara hi ha un pas alternatiu a l'altura de Ribamala, a Sant Joan de les Abadesses, pels despreniments que es van produir al març. Per això, Trànsit planteja analitzar la carretera tram per tram abans de decidir les mesures.
1: Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja, 3 dels quals eren els menors que es van accidentar a la platja de la Rabassada de Tarragona el 19 de juny. 11 persones més han mort ofegades en piscines des que va començar la campanya el 15 de juny i 5 més en aigües interiors com ara rius, llacs i pantans. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la temporada de bany. I els bombers consideren estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dilluns en una indústria tèxtil del polígon Les Hortes, a tocar de la zona del Rengle de Mataró. El foc ha afectat una nau de l'empresa. Com a mesura preventiva, els més de 200 treballadors de la nau s'han autoevacuat i també s'ha desallotjat el personal d'una deixalleria propera. 13 dotacions han continuat treballant a la zona.

0: Us ho destacàvem en titulars. L'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la 6a jornada de Lliga Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Manolo González, que té la baixa de Jofre, es marca el repte de signar una setmana perfecta.
1: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
0: El Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip, que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Godó.
2: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
0: Qui no es cohibeix gens a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó, que s'entregarà el 26 d'octubre.
3: Como mejor del mundo, a lo mejor somos 2 y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los 2 mejores del mundo. Y
4: así de claro lo tienes, ¿no?
3: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
0: Ja hi ha data i hora per al clàssic de la Lliga F, que es disputarà al Camp Nou. Blaugranes i madridistes s'enfrontaran el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda a l'estadi. Les de Pere Romeu han començat el campionat intractables amb 9 punts en 3 partits, mentre que l'equip blanc n'ha sumat 7. Les entrades ja estan a la venda amb preus que oscil·len entre els 60 i els 105 euros.

0: D'aquesta quantitat, l'Ajuntament aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada d'aproximadament 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen.
1: La primera fase, que representa el 70% del total del projecte, és un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros i que sortim a licitar les obres.
0: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el centre cultural pugui obrir les portes a mitjans del 2028.
2: La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet de Llobregat arrenca aquest proper cap de setmana, marcada per la presència de les arts escèniques als carrers i places de la ciutat. De la programació d'enguany en destaca la 20a edició de l'Acròbates, un festival que uneix poesia, música i literatura i que s'havia pres un any de descans. Les entrades per tots els espectacles ja estan a la venda al web del Teatre Joventut.
3: Bon dia des de Rubí i dins del Next Matí. Avui us informem que el govern local de la ciutat, format pel PSC i en Comú Podem, està estudiant la possibilitat d'oferir subvencions econòmiques a propietaris de locals comercials per tal de posar-los a disposició del parc públic d'habitatge com a vivendes particulars. És una de les apostes de l'equip de govern per oferir habitatge públic assequible a la ciutadania. Sentim l'alcaldessa Ana Maria Martínez.
4: Posar alguna línia d'acompanyament per poder fer possible que molts dels locals que en aquests moments amb una adequació, amb condicions, han de reunir una sèrie de condicions, no qualsevol espai, alguns de manera privada ja s'estan fent, però acompanyar d'altres, perquè això afloraria en el mercat habitatges que hi ha moltes persones que estan buscant i no en troben.
3: Precisament aquesta mateixa tarda hi ha prevista una roda de premsa per explicar la 20a de nous pisos públics que s'han de construir a l'avinguda de Castellbisbal, al barri de Sant Jordi Parc. Més coses a Rubí, i és que Ferrocarrils s'ha organitzat una jornada de portes obertes a l'espai expositiu La Cotxera aquest dissabte i diumenge, 19 i 20 de setembre. Les visites són totalment gratuïtes i compten amb les explicacions d'un guia de la companyia, però requereixen inscripció prèvia a través del seu web. Les visites duran uns 40 minuts i es fan en grups de 15 persones. Dissabte hi haurà torns a les 10, 11 i 12 del matí i a les 5, 6 i 7 de la tarda, mentre que diumenge s'oferiran a les 10, 11 i 12 del matí. L'espai està situat a la Rambleta Joan Miró número 6 i disposa de entrades per persones amb mobilitat reduïda. Tot plegat forma part dins del programa de la Setmana Europea de la Mobilitat i permetrà veure aquí a La Cotxera una exposició pels 100 anys de l'arribada del tren elèctric al Vallès, així com una col·lecció de vehicles històrics des de principis del segle XX, incloent-hi el famós tren Granota. I acabarem explicant-vos que el servei Rubiforma vol traslladar un missatge de tranquil·litat als joves que aquest curs no han aconseguit plaça als estudis que volien. I és que dilluns vinent, 21 de setembre, tornaran a fer per tercera vegada la xerrada No tinc plaça per estudiar i ara què?, adreçada tant als joves com a les seves famílies. Eva Poc és la responsable tècnica del Consell de Formació Professional del Rubiforma.
5: És superimportant que el jovent pensi que realment no hi és una debacle, és a dir, evidentment, hagués estat fantàstic poder tenir plaça en allò que voldrien, però que hi ha molts itineraris, hi ha molts camins per poder arribar a l'objectiu acadèmic i professional, i per altra banda han de seguir formant-se perquè hi ha un munt d'opcions.
3: De fet, encara hi ha centres educatius amb places disponibles i en el cas dels cicles formatius, les matriculacions es poden fer fins a la primera setmana d'octubre. També hi ha places en alguns PFI. La xerrada, però, servirà per donar a conèixer altres opcions com poden ser els certificats professionals, l'Institut Obert de Catalunya o els diferents serveis d'orientació que ofereixen els recursos municipals.
6: Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
7: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en Xarxa amb l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, que impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís d'assolir, d'arribar al 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. Tot seguit parlarem d'aquesta oferta de diàleg del govern amb Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, el majoritari al sector educatiu. De seguida us ho ampliem, abans però fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 15 de setembre. El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador, però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors, que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegament durant la campanya d'estiu. Analitzarem aquesta situació d'aquí a uns minuts amb el Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma SOS Socorristes. Dels esports, destaquem que l'Espanyol obre avui a les 7 de la tarda la 6a jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la jornada sense incidències a la xarxa viària. Hi ha les congestions habituals al vessant Besòs cap a Barcelona i a la C58 a Sant Quirze i Ripollet cap al Nus de la Trinitat, on també hi ha cues que afecten les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, també tenim circulació intensa per l'A2 i per la B23, amb 4 quilòmetres de cues des de Pallejà i el Papiol. I per últim, al Vallès, hi ha retencions a la P7 a Mollet en sentit nord i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. I pel que fa al temps, dimarts tranquil, aquest matí s'esperen pocs núvols, la temperatura ha pujat respecte als últims matins i ja tornem a tenir mínimes tropicals. En molts casos, a la costa no s'ha baixat dels 20-22 graus. Aquesta tarda la calor tornarà a ser destacable i tot plegat a l'espera que demà dimecres arribi un nou canvi de temps.
7: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens amplia la informació el David Amador.
8: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
9: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
8: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
9: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
8: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
2: Doncs busquem reaccions i ho fem d'entrada amb el sindicat majoritari d'ensenyament, l'USTEC, un dels que manté el pols amb el Departament d'Educació. Iolanda Segura és la seva portaveu. Bon dia, Iolanda, i gràcies per atendre'ns.
10: Molt bon dia.
2: Sentíem l'anunci, un gran acord de país que reformi el sistema educatiu i que per fi situï la despesa en educació al 6% del PIB, tal com marca la llei del 2009. USTEC, fa anys que denuncieu que aquest compromís s'ha incomplert sistemàticament. Com ho interpreteu ara?
10: Bé, celebrem que per fi algú anunciï la intenció d'arribar a aquest finançament tan necessari, que serà el que donarà realitat, no?, a solucionar totes les qüestions que tenim sobre la taula que cal abordar. Doncs per nosaltres, ja ho sabeu, la prioritat l'ha de tenir l'escola pública. De fet, creiem que la inversió ha de ser per reforçar i blindar l'escola pública al nostre país. També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis i, per tant, un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
2: I com interpreteu que el primer pas del debat per reformar aquest sistema educatiu comenci per la política, per la reunió amb les forces parlamentàries i no per la comunitat educativa?
10: Bé, no, com siguin els passos, si al final després acaba sent positiu, és igual, no? No ens posarem a si primer ha d'anar cap amb els grups polítics. Jo penso que els passos es poden fer en paral·lel. De fet, nosaltres fa temps que estem demanant que es reobri un calendari de negociació. Des del mes de juliol, que ens vam reunir amb la consellera, el 13 de juliol concretament, que li vam demanar reobrir aquestes negociacions, per tant, que ens fes arribar a un calendari planificat d'espais de negociació, digue-li reunions de negociació, digue-li meses de negociació, però que se'ns convoqui ja per abordar totes aquelles qüestions que ja estan sobre la taula, que ja sabem que necessiten d'aquest finançament, no?, i de polítiques diguéssim governamentals que resolguin aquestes qüestions. I per tant, jo crec que una cosa no treu l'altra. Pot estar reunint-se amb els grups polítics, però pot convocar també els representants sindicals, a les organitzacions sindicals i també a les famílies que estan demanant ser ateses. Pot fins i tot tenir d'interlocutors els estudiants, que també són els primers afectats, no?, en aquest sistema educatiu, i anar treballant plegats per arribar a aterrar doncs, aquestes promeses que s'anuncien tant populisme.
2: Iolanda, acabo ja. Illa també ha anunciat aquest pla de climatització a 2.530 centres públics del país, com a molt tard el 2031. Parlem d'un repte enorme, no sé si ho veieu una fita realista. De fet, recordem que el pla s'aprova avui mateix en el Consell Executiu.
10: És absolutament necessari que hi hagi aquest pla. El portàvem demanant des de feia molt temps, també, des de fa llustres, i per tant és molt necessari la climatització als centres educatius. La calendarització ens agradaria que fos més curta, sempre demanem més immediatesa, però sobretot, si ha de ser aquest el calendari, el que nosaltres demanem són també que s'actualitzin els protocols de prevenció i d'actuació, perquè mentre no es climatitzen tots els centres educatius, dintre de les aules, tant l'alumnat com el personal educatiu s'està rostint en aquests forns que són les aules amb aquestes altes temperatures, i això requereix d'actuacions immediates. No poden esperar que se'ls climatitzi, que els hi toqui, no? per número, la climatització del seu centre. Així que demanem doncs, actuacions consensuades, treballades i immediates quan se supera el llindar tèrmic permès i això posa en perill, en greu perill, la salut de les persones que estan en aquells edificis.
2: Iolanda Segura, portaveu d'Usteca Estès, gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi bé.
10: Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
2: I no deixem de parlar d'educació perquè aquest dilluns ha arrencat el curs per a l'alumnat de formació professional i ho ha fet amb rècord de matriculacions per segon any consecutiu. A Catalunya ja són més de 76.000, ara si ho dic bé, els alumnes de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que fa un any. Una de les novetats d'aquest curs és el nou cicle mitjà de manteniment ferroviari que s'imparteix a Mataró i que compta amb 30 alumnes matriculats. La Beti Doñate, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
11: Des d'aquest any ja es pot estudiar a Mataró el cicle mitjà de manteniment de material rodant ferroviari. En concret, els estudis s'imparteixen a l'Institut Miquel Viada, tot un referent de la formació professional al Maresme. El primer curs ha començat aquest dilluns amb 30 alumnes que hauran d'aprendre tot el que cal saber del manteniment i la reparació dels trens.
12: I tenim el 100%. Els he anat a veure, els he dit que ens feia molta il·lusió aquesta nova promoció. Malauradament no tenim cap noia, tots són nois, i és un tema que haurem de treballar en el futur.
11: Les matèries inclouen sistemes mecànics, electrònics i elèctrics, i també pneumàtics.
13: Ara mateix el que es necessita és tècnics en aquest sector i he decidit doncs, entrar-hi per, no només perquè sóc aficionat, sinó també per poder-hi trobar doncs, bones ofertes de feina.
14: Jo crec que amb aquest cicle podré arribar a treballar amb els trens, que és el que sempre he volgut des de petit, i fins i tot potser arribar a ser maquinista.
11: De moment, les classes es faran al mateix institut, però a partir del gener els alumnes es traslladaran a un local proper a l'estació de Renfe. Aquí s'habilitarà una aula i un taller perquè facin pràctiques amb peces d'un vagó de ferrocarril.
2: El PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, és a dir, els primers després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en traia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable, al 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que a Alberto Núñez Feijóo, que obté un 13,2% dels suports. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja, 3 dels quals eren els menors que es van accidentar a la platja de la Rabassada de Tarragona el passat 19 de juny. 11 persones més han mort ofegades en piscines des que va començar la campanya el 15 de juny i 5 més en aigües interiors com ara rius, llacs i pantans. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la temporada de bany. És un dels balanços més negres que recorden els socorristes que denuncien un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet. Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar una mica més enllà. Volen una llei de socorrisme. Per això, SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació demà dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. En parlem amb Nacho Ibáñez Cornet, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat. Bon dia, Nacho, i gràcies per atendre'ns.
15: No, muy buenos días a ustedes y gracias por el espacio para tratar esta problemática.
2: Quina explicació hi doneu als socorristes, als professionals de la matèria, en aquest estiu tan negre? Què ha fallat perquè la xifra hagi pujat tant?
15: Bueno, creemos que la principal falla es la falta de servicios de salvamento y socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. Hoy por hoy hace muchísimo calor, hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales, y en este contexto tenemos un mosaico de servicios de salvamento y socorrismo muy desigual. Hoy, como ustedes mencionaban, estamos frente a una temporada crítica, 27 muertos por ahogamiento en estos 3 meses nada más. Hay que mencionar, la gente se baña en el litoral catalán antes del 15 de junio y después del 15 de septiembre. Por lo tanto, el principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás 1 kilómetro, 2 kilómetros. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde. Entonces también necesitamos, además de mayor temporalidad, necesitamos más cantidad de socorristas en playas y una mejor infraestructura, porque hoy por hoy trabajamos con enfermerías que no tienen agua potable, que no tienen electricidad, o en esas sillas precarias que mencionaban, que no cumplen con ninguna normativa de PRL.
2: Nacho, parleu d'un mosaic, parlaves fa uns instants d'un mosaic de platges amb protocols, dotacions i vigilància completament diferents. Quin impacte real té aquesta desigualtat en la seguretat dels banyistes?
15: Bueno, el impacto real es que tú puedes estar bañándote en un arenal de un ayuntamiento, caminar con tu familia 500 metros, 1 kilómetro, cruzar a otro código postal de otro ayuntamiento, siempre dentro del litoral catalán, y donde comenzabas a bañar había un servicio de salvamento y socorrismo y ahora en el arenal en el que estás no lo hay. Es decir, es una situación muy desigual en donde las y los profesionales estamos en situaciones muy precarias y las y los bañistas también a lo que tiene que ver con cómo uno se baña a la playa. Entonces, esto que tú mencionabas, que me parece muy importante, que es que el grupo que Protección Civil está impulsando y que se ha reunido sistemáticamente a lo largo de esta temporada, está consensuando unos términos mínimos para poder tener una legislación que termine con esta precariedad y que garantice temporalidad, mejor infraestructura y más socorristas. La manifestación que estamos convocando mañana nace de una profunda preocupación, de una impotencia, de un dolor muy grande que sentimos las y los profesionales, que estamos preparados a nivel teórico, a nivel físico, para poder realizar un rescate del agua, para poder hacer oxigenoterapia, para poder utilizar un desfibrilador, para poder intentar revertir una parada cardiorrespiratoria por asfixia por inmersión, pero también un sinfín de emergencias sanitarias para los cuales nosotros y nosotras somos los primeros respondientes, que actuamos codo a codo con el Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña, con Mossos de Escuadra, con Bombers, con Salvamento Marítimo, con las policías locales. Y en esta situación lo que entendemos es que se debe jerarquizar a la profesión en el lugar que se merece, en el lugar que esta profesión ya tiene en otras comunidades autónomas y en otros países también. Hemos conseguido un convenio sectorial que fue histórico y que jerarquizó nuestras categorías profesionales, y ahora necesitamos de manera urgente, nosotros como profesionales, pero también la ciudadanía, que exista una ley que homogeneice los servicios de salvamento y socorrismo en el litoral catalán y que termine con esta precariedad para las y los trabajadoras y con esta inseguridad para la ciudadanía.
2: Molt bé, i això demà és el que posareu en evidència a la manifestació a la plaça Sant Jaume. Recordem, demaneu una llei de socorrisme perquè la vigent data de 1972. Gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé. Bon dia.
15: No, moltíssimes gràcies a vostès, que estem bé.
2: Més coses a les Masies de Roda a Osona. La plantilla de l'empresa ICAP Masterback Group s'ha concentrat aquest dilluns per reclamar la readmissió de dos dels delegats sindicals de Comissions Obreres acomiadats a principis d'estiu. Aleguen que el procés ha estat improcedent i han interposat una demanda perquè es declari nul. Des del sindicat asseguren que han intentat establir contactes sense èxit amb la companyia per aclarir la situació i no descarten programar més mobilitzacions si l'empresa no fa un pas enrere i accedeix a seure's per parlar. I més descontents encara perquè les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest dilluns s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Ho ha seguit tot plegat el David Navarro.
16: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. Des del comitè d'empresa recorda que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
17: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast, i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
16: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
2: L'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la sisena jornada de Lliga Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Manolo González, que té la baixa de Jofre, es marca el repte de signar una setmana perfecta, diu.
18: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera divisió, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
2: De la seva banda, el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip, que somia en tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Godó.
19: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
2: Qui no es cohibeix gens a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó, que s'entregarà el 26 d'octubre.
20: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
21: así de claro lo tienes, ¿no?
20: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
2: Els alpinistes Bru Bosom, Marc Toralles i Rubén Sant Martí han guanyat el Piolet d'Or del 2026, el premi més important del món de l'alpinisme. El guardó reconeix la gesta aconseguida a l'expedició al Yerupayá, al Yerupajá, als Andes peruans, on van obrir una via de 3.000 metres. És el primer cop que una ascensió catalana aconsegueix aquest títol. La gala dels premis es farà el mes vinent a França. El futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, espai que acollirà el museu. En té tots els detalls l'Alba Peiret, de Televisió Costa Brava.
22: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada d'aproximadament 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen.
1: La primera fase que representa el 70% del total del projecte. És un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros i que sortim a licitar les obres.
22: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el centre cultural pugui obrir...
6: Ràdio Rubí, notícies.
23: Molt bon dia des de Rubí en aquest dimarts dia 15 de setembre, on us expliquem que els vals escolars de 60 euros es consoliden en format digital per aquest curs. L'ajut arriba a les famílies de Rubí en un moment de fort encariment per aquesta tornada a les aules. Avui fa just una setmana que començava el curs, amb una despesa mitjana que ha fregat els 735 euros a l'educació pública i els 810 euros a la concertada, segons les associacions de consumidors. Aquest ajut permet cobrir fins a un 20% del cost, depenent de l'escola i del material, però les llibreries locals demanen una millor gestió perquè també puguin sortir beneficiades. El propietari de la llibreria El Racó del Llibre, Enric Pallarès, detalla la incidència d'aquest xec en el pressupost familiar.
24: Depèn una miqueta del centre escolar. Vull dir, aquí jo veig que hi ha centres escolars generalment concertats que utilitzen molts llibres, totes les matèries tenen llibre, i aleshores, doncs, clar, són lots cars per 300 o 400 euros. Un val de 60 euros és un 20%.
23: A la nostra ciutat, la utilització del val es divideix principalment en dues vies. Compres col·lectives als centres a través de les adquisicions conjuntes organitzades per les escoles o bé les associacions familiars i, en menor mesura, compres directes als comerços locals. I parlant d'educació, les escoles de música i d'art de Rubí encara en aquest nou curs amb més alumnat i nous projectes educatius. De fet, ahir l'Escola de Música i l'Escola d'Art i Disseny de Rubí començaven curs amb bones xifres de matrícula i també novetats pedagògiques que reforcen la idea de comunitat i també de participació. Per exemple, el director de l'Escola de Música, Eduard Saez, explicava ahir que el centre ha viscut un increment de les sol·licituds, passant de les 80-90 habituals a les 174 inscripcions en període ordinari. Això ha permès començar el curs amb 520 alumnes, una xifra que supera amb escreix els anys anteriors en aquesta escola i que ha generat fins i tot llistes d'espera en diversos instruments, especialment en els més sol·licitats, és a dir, piano, bateria, guitarra elèctrica, baix o guitarra clàssica. Pel que fa a l'Escola d'Art i Disseny, el seu director, Candi Casadevall, confirma que els grups tornen a estar pràcticament plens, amb especial demanda en els itineraris de publicitat i audiovisual, així com en interiorisme, que viu, a més, un moment de força creixement.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. Des del sindicat USTEC, majoritari en el sector educatiu, malgrat celebrar l'anunci, mostren cautela amb les promeses d'Illa i demanen concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura, en declaracions al Notícies en Xarxa.
10: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
2: En uns minuts sumarem una nova valoració del discurs d'Illa amb Xavier Trabado, president de la taula d'entitats del tercer sector social. Així doncs, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts, 15 de setembre, i al punt de les 8 repassem més titulars. El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador, però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors, que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la campanya d'estiu. Davant d'aquesta situació, la plataforma SOS Socorristes reclama una llei específica per al sector que s'adapti a la realitat actual de les platges catalanes. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el seu portaveu, Nacho Ibáñez.
4: Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea. Y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
2: L'Espanyol obre avui a les 7 de la tarda la 6ª jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. Són les 8 i 4 minuts, és hora punta, per tant, volem saber a aquesta hora si hi ha gaires complicacions per circular per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard, explica'ns.
5: Molt bon dia. Doncs, a veure, tenim força volum de trànsit. A aquesta hora, de moment, per exemple, en el cas de l'autopista B23, entrant per l'accés sud, tenim la zona del Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu, tot aquest tram va ple, també de Sant Joan d'Espí, pràcticament fins a l'avinguda Diagonal. I en el cas de l'autovia 2, especialment entre Pallejà i Cornellà, també de forma intermitent. Entrant per l'accés, pels accessos nord, en el cas, per exemple, de la Pota Nord, i aturades de Santa Coloma, de Granollers fins al Nus, la C58, el tram pràcticament de Terrassa a Sant Quirze del Vallès, en sentit Barcelona, i la zona de Montcada, però tot més d'entrada, tot i que també una miqueta de sortida. Passem a l'autopista AP7. Aquí tenim lentitud amb aturades entre Mollet i Barberà, intermitent, sentit de sud, i a la zona del Papiol, en aquest cas, en sentit nord. Les dues rondes molt carregades, molt plenes, les dues. L'autopista C32, de Viladecans i Sant Boi, i també pel que fa a incidències, hem de recordar, hem de dir que la T310, en aquest cas a l'altura de Riudoms, es dona pas alternatiu a causa d'un accident de moment i aturades en els dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
2: I pel que fa al temps, avui ens espera un altre dia d'estiu, sense embuts. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
7: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, al matí ja està despertant o ha anat despertant amb una mica més de suavitat que no pas ahir. Sobretot estem tenint el que es diu inversió tèrmica, o sigui, que a les muntanyes i a les cotes elevades l'ambient és més suau i és molt més temperat que no pas a les fondalades. Hi ha alguns racons a hores d'ara a cotes de 1.000, 1.200, 1.300 metres d'altitud que ja passen dels 20 graus de temperatura actualment, també a prop de la costa. I podem dir que aquest matí doncs el cel estarà gairebé ras a tot arreu, hi haurà algun núvolet a la Costa Brava, poca cosa, també algun núvol prim que entrarà des del sud del país, núvols d'esteles de condensació, d'aquells núvols que formen els avions, i poca cosa més. Aquesta tarda, estiu al 100%, puja la temperatura respecte ahir a les comarques de l'Ebre, de Lleida i del Pirineu, i baixarà mínimament a Girona, però encara arribant fàcilment als 30 graus. Aquesta tarda amb 4 núvols esgarriats al Pirineu, i demà, Helena, sí que tindrem un canvi de situació. Demà, mig matí, migdia, primers trons, i acabarà plovent amb moltes ganes demà, al final del dia, a l'àrea de Barcelona. Demà en donarem més detalls i n'estarem molt pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens amplia la informació el David Amador.
8: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
9: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
8: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
9: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
8: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
2: Precisament sobre el pla de climatització dels centres educatius, el sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, ha dit que fa moltíssima falta i que calen actuacions immediates, que urgeix accelerar-ne la instal·lació de dispositius per pal·liar la calor. A més, l'USTEC ha celebrat la intenció de l'executiu català d'arribar a invertir el 6% del PIB en educació. D'altra banda, tot i veure amb bons ulls la proposta del president Illa de fer un gran consens de país, el sindicat es mostra cautelós amb aquestes promeses i demana concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura, en declaracions fa uns instants aquí, al Notícies en Xarxa.
10: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
2: Doncs a aquesta hora seguim sumant reaccions a la conferència sobre els reptes de país del president Salvador Illa. Busquem ara la veu de les entitats del tercer sector social de Catalunya. El seu president, el president d'aquesta taula, és Xavier Trabado. Parlem amb ell tot seguit. Bon dia i gràcies per atendre'ns, senyor Trabado.
11: Bon dia, gràcies a vosaltres, bon dia.
2: Com valoreu la conferència del president Illa? Pel tercer sector, què hauria estat imprescindible reconèixer sobre l'estat real de la vulnerabilitat social a casa nostra?
11: Bé, la veritat és que des del sector social ens hagués agradat més ambició pel que fa als grans objectius que tenim en aquest àmbit, no? I la mateixa ambició que s'ha posat en el sistema educatiu, que compartim i que evidentment és un repte de país, ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? Si bé és cert que el govern està treballant en tots aquests àmbits, considerem que l'èmfasi i la intensitat amb la que s'està fent no ens permetrà realment reduir aquests problemes tan greus que tenim en l'àmbit de la cohesió social. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil, no? I per tant, bueno, ens hagués agradat un anunci amb un esforç pressupostari més important. Per no parlar, per exemple, de tots els professionals del tercer sector i les entitats diguéssim, que aglutinen aquests professionals, on tenim unes diferències salarials en respecte als servidors públics de més del 40% i on les subvencions d'aquest any que permeten a les entitats acompanyar les persones doncs a data de setembre encara no les hem cobrat. No? Per tant, tenim uns reptes ingents i estem treballant conjuntament amb el govern, però ens agradaria més ambició i ens hagués agradat que el president hagués fet algun anunci més contundent en aquest àmbit.
2: Sí que va anunciar tirar endavant el Pla Cura, ajuts a la dependència de l'actual any. Ara mateix s'ha d'esperar, com aquell qui diu, un any a obtenir aquest ajut. I ell deia que en només 60 dies es podria obtenir aquest ajut a finals de l'any vinent. I per tot el conjunt del país també insistia. És un canvi de ritme real o encara falta, segons el vostre parer, un pla operatiu clar? Quin és el diagnòstic que en feu?
11: A veure, ho haurem d'anar seguint més a més, que ja ho estem fent. És evident que el fet d'haver incorporat o haver coordinat el sistema sanitari i el sistema social per poder fer les valoracions, doncs està permetent accelerar aquestes valoracions, que és una bona notícia i que creiem que s'ha de continuar treballant en aquest àmbit. Aquesta coordinació entre l'àmbit sanitari i social no només s'hauria de donar en l'àmbit de la gent gran, sinó en molts altres dels àmbits de l'atenció a la ciutadania, ja sigui infància, discapacitat, salut mental, etc. Àmbits on queda molt recorregut per fer en aquest sentit. No? Per tant, valorem el PACCURA com una iniciativa positiva, en farem seguiment per veure si aquests objectius que apunta el president doncs realment s'executen i es porten a terme amb les xifres que ell ha apuntat. No?
2: I acabo perquè, de fet, una altra de les poques concrecions en determinats aspectes, sobretot del sector social o del sector del que vostè representa, és el pla aquest de climatització, tampoc en va fer gaires més, de la cinquantena en concret de residències públiques que s'assumiria en 5 anys. Què n'heu de dir d'aquest pla?
11: Bé, que és una bona notícia, no hi ha cap dubte. Vull dir, l'impacte climàtic està posant en unes temperatures a qualsevol local. Aquí també dir que no només la gent és atesa en residències de gent gran, que em sembla fantàstic que això es pugui posar a una temperatura raonable, sinó hi ha molts altres centres, centenars, potser i milers de centres, on estem atenent persones de totes les tipologies i que molts d'aquests espais físics tampoc tenen una climatització de adequada. Per tant, esperem que aquesta iniciativa anunciada en l'àmbit de la gent gran es pugui ampliar també al conjunt d'espais on atenem les persones des del tercer sector social.
2: Queda clar, doncs, Xavier Trabado, que els reptes de cara a futur que té el govern per endavant, per aquests 2 anys encara que li queden de legislatura, són força grans. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi bé.
11: Gràcies a vosaltres.
12: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: Un 9:15, el PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre. És a dir, els primers, o el primer sondeig després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable, o sigui que es queda al 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que qui cita Alberto Núñez Feijóo, que obté un 13,2% del suport. Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys en una zona forestal de Vidreres, a la Selva. Dissabte al migdia, la víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar prop de la urbanització Aigua Viva Park. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i treballa ara per identificar i detenir els sospitosos. I avui es fan efectius els canvis al capdavant dels Mossos d'Esquadra després de la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Li prendrà el relleu el comissari Ferran López, fins ara al capdavant de la delegació de la policia catalana a Madrid. Sílvia Catà passa a ser la nova comissària en cap, ocupant el lloc de Miquel Esquius, que es jubila. Catà ha estat fins ara màxima responsable de la regió policial de Girona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va comunicar els canvis la setmana passada arran de la crisi que va provocar la dimissió de Trapero. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest dilluns s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Ens en dona més detalls el David Navarro.
13: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. Des del comitè d'empresa recorda que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
14: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
13: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
2: I per protestes també la de la plataforma SOS Socorristes. I és que avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç negre de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a les platges catalanes. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà. Una llei de socorrisme. Per això, la plataforma SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació demà dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic. Estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
15: La principal falla es la falta de servicios de salvamento y socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. Hoy por hoy hace muchísimo calor, hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales, y en este contexto tenemos un mosaico de servicios de salvamento y socorrismo muy desigual. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás 1 kilómetro, 2 kilómetros. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
2: I no deixem l'àmbit de les emergències encara, perquè a primers d'aquest mes hauria d'haver començat la formació a l'escola de bombers, però per ara tot està aturat. Els bombers que imparteixen les classes exigeixen que s'apliqui l'acord que es va signar fa 3 anys amb la Generalitat. Els sindicats reclamen millors condicions laborals com la revisió de complements i altres punts a reforçar com la prevenció de riscos laborals i contaminants. Aquest divendres és prevista una reunió entre el Departament de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Generalitat i els sindicats. L'aturada temporal de la formació, però, no afecta, per ara, la decisió de la Generalitat d'obrir una nova convocatòria per a 300 bombers. En parla Tamara García, directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.
16: Ara cal baixar totes les actuacions que requereixen, estan planificades. Nosaltres hem plantejat 3 fases d'aquest pla de contaminants i ara estem en la primera fase i, per tant, esperem, doncs, que això es pugui desbloquejar i puguem començar, doncs, a fer les contractacions i les actuacions pertinents per posar-hi, doncs, velocitat a aquest pla de contaminants i que, per tant, puguem veure, doncs, el més aviat possible doncs, les mesures necessàries per començar a treballar això de la forma en què ens agradaria a tots, no?
2: L'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la 6a jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Mentrestant, el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant d'un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Godó.
17: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
2: Qui no es cohibeix gens a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó.
18: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
19: así de claro lo tienen, ¿no?
18: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
2: La Lliga Catalana ACB ha deixat lesions a les plantilles de l'Ilerna Lleida i el Barça. La més greu és la del jugador del conjunt del Segrià, Atuman Diagne. S'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà el que resta de temporada. Per contra, al conjunt blaugrana, les proves mèdiques han descartat una lesió greu de Darío Brizuela. L'ensurt a la final de diumenge ha quedat només en una contusió a la cama dreta.

En 5 minuts arribarem a 8:45. Us ho destacàvem en els titulars. El futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui ha d'aprovar la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, l'espai que ha d'acollir aquest museu. En té tots els detalls l'Alba Peiret, de Televisió Costa Brava.

0: Garantissen.
1: La primera fase, que representa el 70% del total del projecte, és un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros i que sortim a licitar les obres.
0: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el Centre Cultural pugui obrir les portes a mitjans del 2028.
2: La popular banda britànica Oasis ha anunciat que actuarà el 10 i 11 de juliol de l'any vinent a Barcelona a l'Estadi Olímpic.
3: Molt bon dia. És dimarts i és 15 de setembre avui. La calor encara ens perseguirà i força, la veritat, perquè la màxima avui assolirà els 33 graus, però les previsions indiquen que demà hi ha canvis importants amb baixada de temperatures i pluges que podrien començar a caure a partir de mig matí.
4: Infopodcast. Tot el que cal saber de Rubí en 3 minuts.
3: El govern local està estudiant la possibilitat d'oferir subvencions econòmiques a propietaris de locals per posar-los a disposició del parc públic d'habitatge. És una de les apostes de l'equip de govern per oferir més habitatge assequible a la ciutadania. L'alcaldessa, de fet, ha reconegut en una entrevista a Ràdio Rubí que en aquest mandat no han assolit prou grau de satisfacció en relació a l'habitatge social. Per això, Martínez ha parlat d'alternatives imaginatives com aquesta dels incentius econòmics, han de servir perquè els propietaris dels locals rehabilitin o adecuin aquests espais de tal manera que puguin utilitzar-se com a habitatges de protecció oficial. Això sí, l'alcaldessa també ha recordat que zones com, per exemple, el Vapor Nou o Pic Aguilera s'ha de construir habitatge protegit, tal com marca el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM. En darrer terme, Ana Maria Martínez ha enumerat les polítiques d'habitatge dutes a terme en aquest mandat. Ha xifrat, de fet, en 68 els pisos assequibles que s'han aconseguit per diferents vies, per exemple, 9 pisos comprats per tanteig i retracte o els 6 pisos de la promoció del carrer Maria Aurèlia Camany. De fet, aquesta tarda hi ha una roda de premsa que parlaran dels 19 pisos dotacionals de l'Avinguda de Castellbisbal.
4: Avui a Rubí...
3: Doncs a partir de les 4 i a l'auditori del Rubiforme es farà una nova sessió informativa sobre la regularització extraordinària en el marc del Servei d'Assessorament Jurídic en matèria d'estrangeria. Porta per títol, després de presentar la regularització, què has de fer? Precisament la idea és explicar quins són els passos que s'han de seguir a partir d'ara i resoldre els dubtes que encara quedin després de presentar la sol·licitud. Es tractaran qüestions com ara el pagament de les taxes, el requeriment, o altres gestions relacionades amb tot aquest procediment. Recordem que l'entrada és lliure fins a completar tot el que és l'aforament de l'auditori del Rubiforme.
4: L'Infopodcast és una coproducció de la xarxa i Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el president de la Generalitat, Salvador Illa, impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís justament d'arribar al 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. Des del sindicat USTEC, majoritari en el sector educatiu, malgrat celebrar l'anunci, mostren cautela amb les promeses d'Illa i demanen concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura, en declaracions al Notícies en xarxa.
2: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
1: També ha passat pel Notícies en xarxa Xavier Trabado, president de la taula d'entitats del tercer sector social, que ha lamentat que el discurs del president Illa no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i es posi fil a l'agulla per resoldre grans qüestions com la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran.
3: Ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil.
1: El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del mes de juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya. I ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la campanya d'estiu. Davant d'aquesta situació, la plataforma SOS Socorristes reclama una llei específica per al sector que s'adapti a la realitat actual de les platges catalanes. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el seu portaveu, Nacho Ibáñez.
4: Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea. Y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
1: I atenció als usuaris de Rodalies, perquè una incidència a la infraestructura de Barcelona Estació de França provoca endarreriments que poden superar els 20 minuts a la línia R2 Sud, segons informa Adif. I continuem amb més titulars, ara dels esports, perquè l'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la 6ª jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'ha d'aprovar la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a arribar al 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens ho explica tot plegat el David Amador.
6: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
7: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
6: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
7: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
6: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
1: Sobre el pla de climatització dels centres educatius, el sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, ha dit que fa moltíssima falta, que calen actuacions immediates i urgeix a accelerar la instal·lació de dispositius per pal·liar la calor. A més, l'USTEC ha celebrat la intenció de l'executiu català d'arribar a invertir el 6% del PIB en educació. Tot i veure amb bons ulls la proposta del president Illa de fer un gran consens de país, el sindicat es mostra cautelós amb aquestes promeses i demana concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura, en declaracions al Notícies en xarxa.
2: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
1: I més reaccions encara a la conferència del president Salvador Illa d'aquest dilluns. Des de les entitats del tercer sector social lamenten que no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i reclamen més ambició pel que fa als grans objectius. Demanen que es faci incís en resoldre la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran i les persones discapacitades. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en xarxa Xavier Trabado, president de la taula del tercer sector.
3: Ens hauria agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil. No?
1: Encara en clau política, el PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques el 6 del mes de setembre, és a dir, el primer després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable, o sigui, el 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que Alberto Núñez Feijóo, que obté un 13,2% dels suports. Cinc minuts i arribarem a 9:15. Les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per a la gran mobilització prevista diumenge a Barcelona. Una protesta que arriba 5 anys després de la gran manifestació, també de rebuig, que aleshores ja va aplegar milers de persones. Ens ho explica tot plegat el Lluís Rodríguez, del Prat TV.
8: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. Tot plegat quan el govern espanyol encara ha d'aprovar el document de regulació aeroportuària, el DORAT 2027-2031, amb les inversions previstes pel conjunt de la xarxa.
9: Aspirem a la mobilització, com ja vam fer 5 anys enrere, d'una mostra representativa de la societat catalana, que en aquella ocasió va reunir milers de persones que ens vam concentrar al carrer Tarragona i, tot i que ja sabíem que l'ampliació en aquell moment estava aturada, vam expressar que segurament caldria tornar a mobilitzar-nos més endavant. Aquest moment ha arribat i tornem a mobilitzar-nos i tornarem a fer-ho perquè no s'ampliï l'aeroport ni ara ni mai.
8: La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 11:15 del matí de diumenge.
1: L'Ajuntament de Barcelona cedirà sòl municipal a Comissions Obreres i a la UGT per promoure 1.500 pisos assequibles en 10 anys. Mitjançant un conveni, els sindicats tindran el dret de superfície per un període de 75 anys i cadascú tindrà el seu model i probablement en cada promoció hi haurà una estratègia de finançament i de promoció pròpia. De moment, l'Ajuntament atorgarà 3 solars a Sant Andreu i Horta-Guinardó abans d'acabar aquest any, el 2026, per construir-hi 179 pisos. Al seu torn, els sindicats també faran convenis amb cooperatives interessades en construir els edificis. L'alcalde Jaume Collboni ha destacat la importància que els sindicats recuperin el seu paper en la producció d'habitatge protegit.
10: Recuperem aquesta tradició. Volem convidar i volem que els sindicats de classe també formin part de la solució del repte que tenim en matèria d'habitatge, com, evidentment, a més, el seu paper, com tenen d'agent social.
1: I és que llogar un pis a Barcelona a un preu assequible és una missió gairebé impossible. I quan un immoble surt al mercat, rep, a més, una allau de peticions. És el cas, fixeu-vos bé, recent d'un pis de lloguer de 1.000 euros que va rebre gairebé 2.000 sol·licituds en una hora. La parella que va aconseguir el contracte, a més, va patir un frau, ja que l'intermediari els va cobrar 242 euros de despeses de gestió. Ens ho explica la Cristina Brutons, de BTV.
11: El Joaquim i la Selene diuen que sembla que els hagi tocat la loteria per aconseguir un pis de 3 habitacions de lloguer residencial per 5 anys per 1.000 euros al mes.
12: El propietari ens va dir que aquest pis havia tingut 1.800 sol·licituds a través de via mail, tot i que hi havia la via amb telèfon i vam ser uns pocs que vam poder concertar la visita.
11: La professional que va seleccionar el Joaquim i la Selene els va demanar les nòmines, la vida laboral i una carta de presentació i ells hi van afegir una carta de recomanació de l'antiga propietària del pis del lloguer on estaven. Quan van tenir les claus del pis, l'API els va demanar 242 euros en concepte de canvi de nom dels subministraments, un cost que després han sabut que és del tot injustificable.
13: Ara és obligatori que l'assumeixi el propietari i no hi ha cap manera de fer trampes o repercutir-li o qui faci això estarà fent un frau.
11: El Col·legi d'Administradors de Finques viu de primera mà la tensió que hi ha actualment en el mercat de lloguer i considera que s'obren normatives. A més, malgrat que tot està molt regulat, asseguren que hi ha aspectes que encara tenen diverses interpretacions, com per exemple, qui ha de pagar l'IBI i les despeses de comunitat.
1: Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç negre de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a les platges. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà, una llei de socorrisme. Per això, SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació demà dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: La principal falla és la falta de servicis de salvamento i socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. Hoy por hoy hace muchísimo calor, hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales, y en este contexto tenemos un mosaico de servicios de salvamento y socorrismo muy desigual. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad, después más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria, en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás un kilómetro o dos kilómetros. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
1: I de la platja a la muntanya ens traslladem ara al Ripollès, que està de dol per la mort de la Marina Vilalta, considerada la pastora de gana de Catalunya i que ha mort als 99 anys. Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida a Bruguera, a Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader i en una de les veus que millor representaven una manera de viure estretament vinculada a la terra. La Paula Sayago, de Televisió del Ripollès, ens dona més detalls d'aquesta vida llargament lligada a la ramaderia.
14: Tenia només 5 anys quan ja acompanyava el seu pare a pasturar i l'ofici pràcticament no la va abandonar mai. A tocar dels 100 anys, Marina Vilalta encara sortia cada tarda amb el seu ramat d'ovelles i cabres pels entorns de Bruguera. Aquest dilluns ha mort als 99 anys. Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida a Bruguera, a Ribes de Freser, era considerada la pastora de gana de Catalunya. Més de 9 dècades vinculada al bestiar i a la terra la van convertir en una figura emblemàtica del sector primari i en testimoni d'una manera de viure que anava canviant amb el pas dels anys.
15: Meva filla de Ripoll se me'n diu, meu mare, diu, per què no us les veneu, aquestes ovelles? Diu, per què no us les veneu? I que, escolta, si m'hagués vengut les ovelles, segurament que no seria viva, perquè jo estic criada amb les ovelles i jo tenia la d'allò de les ovelles. Jo tinc l'il·lusió d'aquestes 4 ovelles.
14: La seva trajectòria va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi per tota una vida dedicada a la ramaderia, però també per contribuir a preservar un ofici i les tradicions orals del Ripollès. Una història que ha quedat recollida en publicacions i produccions audiovisuals, com el documental La Pubilla, de Televisió del Ripollès. També va ser la primera persona a rebre el premi Arrelats dels Premis Ripollès Líders, un reconeixement a tota una vida lligada al sector primari i a la comarca. Bruguera ja havia volgut homenatjar-la en vida. Des del 2022, la plaça del poble porta el nom de Marina Vilalta.
1: I abans dels esports us expliquem que Barcelona obre avui el termini per demanar un ajut de 600 euros per a la compra d'una moto elèctrica. Aquesta subvenció està disponible per a persones i empreses censades a la capital catalana i es podrà sol·licitar fins al 30 de setembre del 2028. Connectem doncs ara amb en Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz, que són precisament al barri del Guinardó de la capital catalana. Bon dia, Anna. Quina és la condició prèvia que s'ha de complir per poder demanar aquests 600 euros?
16: Hola, Elena. La condició prèvia és desfer-te abans de la moto de combustió, però parlem ja amb l'Albert Segarrelles. Pertany a l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics. Albert, bon dia.
17: Hola, molt bon dia.
16: Aquesta és la condició. Per accedir a la convocatòria d'ajuts que s'obre avui a Barcelona, són 600 euros destinats a la compra d'una moto elèctrica. Abans has de desfer-te de l'anterior.
17: Sí, són 600 euros màxim, perquè és com a mínim, o sigui, màxim és la meitat del cost del nou vehicle, i si t'has de desfer, no? El que es pretén sobretot és tenir una ciutat més neta, més lliure de soroll i per tant contribuir també al benestar de tot el veïnat.
16: Albert, l'objectiu és clar, ampliar el parc de motos elèctriques aquí a la ciutat de Barcelona, però quins són els inconvenients, els obstacles per poder ampliar aquest parc?
17: Home, els inconvenients, primer, és, bueno, suposo que per accedir a l'ajuda, que tinc, primer de tot, que només és en els empadronats a Barcelona, per tant, tots els veïns, tota l'àrea metropolitana no se'n poden beneficiar. Esperem que amb això encoratgi a la resta de la província i de més ciutats de Catalunya a prendre aquestes ajudes, i després el tema de desfer-se un vehicle, no? També és veritat que el fet de tenir un ciclomotor amb vehicle, vull dir, amb elèctric, a part de contribuir a una mobilitat més neta, més sostenible, també és un vehicle més segur que no pas les alternatives que estem veient ara dels patinets elèctrics i de més.
16: Ja per acabar, trobeu a faltar, doncs, aquesta mirada metropolitana?
17: Sí, sobretot el tema. Pensa que per accedir a Barcelona, bueno, jo mateix avui he triat més d'una hora per entrar dins de la ciutat, estan accedint molta gent de l'àrea metropolitana. Sí, faltaria ampliar-ho aquí.
16: Albert Segarra, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts el mateix dia que s'obre aquesta convocatòria d'ajuts per a la compra de la moto elèctrica i un objectiu a llarg termini, i és que a la ciutat de Barcelona només circulin motos elèctriques l'any 2030.
1: Temps ara per als esports. Marta Casas, molt bon dia.
18: Hola, bon dia.
1: Avui arrenca la sisena jornada de Lliga a primera.
18: Sí, i l'encarregat d'encetar-la és l'Espanyol. Visitarà el Rayo Vallecano en un duel que començarà a les 7 de la tarda i que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas continua clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva. Manolo González, que té la baixa de Jofre per aquest partit, es marca el repte de signar una setmana perfecta.
19: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
18: I el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip, que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar la Champions, Rodri, rebaixa les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Udo.
20: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
18: Qui no es talla a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda, ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó, que s'entregarà el 26 d'octubre.
21: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo. Por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
22: así de claro lo tienes, ¿no?
21: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
18: La Lliga Catalana CB de Bàsquet ha deixat lesions a les plantilles de l'Ilerna Lleida i també del Barça. La més greu és la que afecta el jugador del conjunt del Segrià, Atuman Dianyer. Pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà el que resta de temporada. Per contra, el conjunt blaugrana, les proves mèdiques han descartat una lesió greu de Darío Brizuela. Malgrat els mals pronòstics inicials, l'ensurt a la final de diumenge ha quedat només en una contusió a la cama dreta. I els alpinistes Bru Bosom, Marc Toralles i Rubén Sant Martín han guanyat el Piolet d'Or del 2026, el premi més important del món de l'alpinisme. El guardó reconeix la gesta aconseguida a l'expedició al Yerupajá, als Andes peruans, on van obrir una via de 3.000 metres. És el primer cop que una ascensió catalana aconsegueix aquest títol. La gala dels premis es farà el mes vinent a França. Doncs déu-n'hi-do aquesta gesta dels alpinistes catalans i les imatges precioses que ens ha deixat.
1: Exacte, impressionants. Gràcies, Marta, que vagi bé.
18: Adéu.
1: Adéu, adéu. Doncs seguim ara amb la cultura, perquè el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, espai que acollirà el museu. El projecte es licitarà per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. I la popular banda britànica Oasis ha anunciat que actuarà el 10 i 11 de juliol de l'any vinent a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, en el marc d'una gira que els durà per Europa i els Estats Units. Excepte els concerts de retorn a casa a Manchester, la gira portarà la banda a llocs completament nous respecte a la gira anterior. Les actuacions dels germans Gallagher arrencaran el 21 de maig a Glasgow i acabaran el 19 de setembre al Regne Unit. Amb els Oasis acabem el Notícies en Xarxa d'avui. Ens retrobem demà a partir de les 7 del matí. Bon dimarts, gràcies per ser-hi.

0: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
2: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
3: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
4: Here comes the sun. Here comes the sun.
3: Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
5: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
6: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
7: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
8: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
9: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
10: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
11: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.
12: Ui, què passa? Jasper Anicta López, todas las noches del miércoles a las 22 horas tenéis Jazz del Bueno, grabaciones raras, conciertos súper inéditos que solamente podréis escuchar aquí y cachondeo peculiar, pintoresco por doquier. Todo eso, pues las noches del miércoles en Radio Rubí, la mejor emisora de Rubí, de la comarca, del Vallés, del país, del mundo.
13: Jazz para Nicta López, con Enrique Heredia.

0: Són les 9 del matí i és 15 de setembre. Bon dia, Rubí. Molt bon dia. Començam aquest dimarts amb tota l'actualitat de Rubí i molts continguts per endavant aquí, al Rubí al dia.
1: Començarem repassant les principals notícies de la jornada i posant el focus en tot allò que marca l'actualitat aquest matí.
0: I xerrarem d'educació pública just una setmana després de l'inici de les classes. Ens acompanyaran Ramiro Gil, del Sindicat de Professors de Secundari, i Marina Ruiz, d'USTEC, per fer balanç d'aquest inici de curs.
1: També estrenem secció. Avui arriba el primer Política sense manual, l'espai que cada mes compartirem amb el periodista, politòleg Adrián Caballero, per entendre millor la política, tot allò que ens sovint doncs ens costa de desxifrar.
0: I tindrem també la dada del dia i la recomanació musical del nostre company Robert Fernández.
1: Després arribarà la nostra tertúlia, avui amb Martí Pujol, Gerard Moreno, Eric Lacerna, Maria Àngels Ruiz i Francesc Hinojosa.
0: Posarem damunt de sa taula diferents qüestions d'actualitat, com l'eliminació aquest curs de les colònies a les 15 escoles de Rubí.
1: La reclamació del ple municipal perquè els pisos de la Sareb doncs tinguin una gestió 100% pública, o l'alerta per desabastiment d'alguns medicaments contra els símptomes de la menopausa. I en parlarem de molts altres temes.
0: I a la tercera hora canviem de registre i mirarem cap al el món de la formació professional amb el farmacèutic Marc Toro, que ens explicarà com són els cicles formatius de farmàcia i quines sortides ofereixen.
1: També parlarem amb Martí Pujol d'Òmnium Rubí i ens acostarem a una de les cites de cultura popular d'aquests dies.
0: Perquè també ens visitaran Fina Hinojosa, cap de colla dels Gegants de Rubí, i Neria Laporta, cap de tronc dels Castellers de Rubí, per xerrar dels tocs de Sant Roc.
1: Tot això i molt més durant les pròximes 3 hores.
0: A Rubí al dia.
2: Començant. Rubí al dia.
0: Moment de les notícies de la jornada, perquè el govern de Rubí estudia donar subvencions als propietaris de locals perquè els rehabilitin i els incorporin al parc públic d'habitatge. És una de les vies que planteja l'Ajuntament per ampliar l'oferta de pisos assequibles a la ciutat.
1: El 24 de setembre es coneixerà si hi ha empreses interessades en comprar el local dels antics cinemes de les Torres. L'Ajuntament ha tret a subhasta l'espai de 1.900 metres quadrats amb un preu de sortida de 1,2 milions d'euros.
0: Les escoles de música i d'art i disseny de Rubí comencen el curs amb més alumnat i novetats educatives. L'escola de música arriba als 520 alumnes després de duplicar les sol·licituds de matrícula, mentre que a l'escola d'art els grups tornen a estar pràcticament plens.

0: a matèria, primer volem conèixer la previsió meteorològica i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant pel temps, en Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, una situació molt i molt tranquil·la aquest dimarts a les comarques metropolitanes i fins i tot amb una temperatura que ja a aquesta hora ha pujat una mica respecte a ahir. Tenim molts valors de 23-24 graus arran de mar. També a cotes una mica més elevades s'està produint el que es diu inversió tèrmica, o sigui que a les muntanyes l'ambient és més suau que a les fondalades. Per exemple, a hores d'ara, a cotes elevades de Montserrat passem gairebé dels 24-25 graus i a la plana del Vallès o cap a la Vall del Llobregat poc més de 17-18 graus en aquests moments. Però de seguida aquesta temperatura s'anirà enfilant, de fet es dispararà i arribarà fins als 33-34 graus a molts indrets del Penedès, del Llobregat i del Vallès, tot plegat amb un dia que portarà molt pocs núvols. Tot això s'haurà d'aprofitar perquè demà dimecres arribaran tempestes molt fortes. N'estarem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i en Ferran Arandiga perquè ens expliqui quina és la situació a hores d'ara. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts de moment amb un accident de sortida de Barcelona a la C58 que en sentit nord, en direcció Sabadell, talla un carril de circulació i provoca retencions de 2 quilòmetres. Tot plegat més enllà d'aquesta incidència tenim força col·lapse en tot el nus de la Trinitat que de retruc en direcció Barcelona provoca retencions en totes les dues rondes de Barcelona. També tenim congestió intermitent als túnels de Vallvidrera, a la C16 també cap a la capital catalana i també al vessant Vallès tenim retencions sobre tota la AP7 entre Montornès i Barberà del Vallès en sentit sud. També queda 1 quilòmetre de lentitud intermitent a la C16 al punt de Rubí, també cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.

0: El govern local format per PSC i En Comú Podem està estudiant la possibilitat d'oferir subvencions econòmiques a propietaris de locals per posar-los a disposició del parc públic d'habitatge. És una de les apostes de l'equip de govern per oferir més habitatge assequible a la ciutadania. Escolta'm l'alcaldessa Ana Maria Martínez.
1: Posar alguna línia d'acompanyament per poder fer possible que molts dels locals que en aquests moments amb una adequació, amb condicions, han de reunir una sèrie de condicions, no? qualsevol espai. Alguns, de manera privada, ja s'estan fent, però acompanyar d'altres, perquè això afloraria en el mercat habitatges que hi ha moltes persones que estan buscant i no en troben.
2: L'alcaldessa ha reconegut en una entrevista a Ràdio Rubí que en aquest mandat no hem arribat ni tan sols a un mínim grau de satisfacció que ens deixi dormir. Per aquest motiu, Martínez ha parlat d'alternatives imaginatives com aquesta, que es presentarà aviat en profunditat. De totes maneres, la primera edil ha avançat que els incentius econòmics han de servir perquè els propietaris dels locals rehabilitin o adequin aquests espais de tal manera que puguin utilitzar-se com a habitatges de protecció oficial. Això sí, l'alcaldessa ha deixat ben clar que tenim l'espai que tenim, tot i que ha recordat que a zones com el Vapor Nou o Pica Aguilera s'ha de construir habitatge protegit, com marca el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POM. En darrer terme, Ana Maria Martínez ha enumerat les polítiques d'habitatge dutes a termes en aquest mandat, ha xifrat, de fet, en 68, els pisos assequibles que s'han aconseguit per diferents vies. 9 pisos comprats per tanteig i retracte, 6 pisos de la promoció del carrer Maria Aurelia Campmany, 24 pisos més al carrer Marconi, en aquest cas promoguts pel govern català, i els 19 pisos dotacionals de l'avinguda de Castellbisbal, que precisament es presentaran aquesta tarda en roda de premsa.
0: I segons ha explicat l'alcaldessa de Rubí, el pròxim 24 de setembre es coneixerà si alguna empresa privada està disposada a comprar el local dels antics cinemes situat al barri de les Torres. Recordem que es tracta d'un espai de 1.900 metres quadrats que disposa de vestíbul, platea, sala de màquines, bar i lavabos. La venda de l'equipament s'està fent per subhasta amb un preu inicial d'1,2 milions d'euros. L'Ajuntament de Rubí va comprar els antics cinemes l'any 2004 amb la intenció de fer-hi un equipament municipal. Ana Maria Martínez ha explicat que l'equip de govern du des de llavors intentant tirar endavant diferents projectes que fossin de caràcter municipal, però que finalment no han estat possibles. Martínez ha afegit en aquest sentit que aquesta subhasta pública és una gran oportunitat pel local, pel barri i per a la ciutat. L'escolta.
1: Pot esdevenir una futura activitat comercial privada que el que farà es traduirà en una millora general de la vida del barri i, com deia, és un espai que ha portat molts anys tancat, que hem intentat amb diferents propostes fer i no ha sortit, i amb tota la transformació global del barri vam valorar que esdevenia una oportunitat poder fer aquesta venda.
2: Tot plegat, emmarcat, a més, amb el projecte de transformació del barri de les Torres. Recordem que el mes de juliol el govern local va presentar aquesta iniciativa que vol optar a la convocatòria 2026 del Pla de Barris de la Generalitat. La idea principal del projecte és fer una transformació urbana, mediambiental i socioeconòmica de la zona. Una de les primeres actuacions previstes, concretament a la plaça Pearson, segons l'alcaldessa, ha de començar ja. L'alcaldessa ha parlat d'aquesta, d'altres qüestions rubinenques, com ara d'habitatge, la primera entrevista de la primera edil a Ràdio Rubí, en el primer dia de la nova programació de l'emissora pública, aquest dilluns. Podeu veure l'entrevista completa al nostre web de radiorubí.cat.
0: I precisament, Martínez, també en aquesta entrevista que dèiem d'aquest dilluns al dematí, ha respost a aquestes crítiques d'Esquerra Republicana que feia a la venda dels antics cinema. L'alcaldessa ha subratllat que una ciutat moderna com Rubí necessita decisions globals que millorin els barris, però també tot el municipi. De fet, li ha demanat que evolucioni.
1: Patrimoni, aviam, sí, era formar part de l'inventari municipal, però no és cap espai patrimonial amb un valor. Té un valor, pels que vam anar al cinema, tant de bo, pogués ser uns cinemes com van ser, però la vida evoluciona i Esquerra Republicana també ha d'evolucionar i veure que els plantejaments que es fan en una ciutat, com deia abans, moderna, han de ser globals.
0: Insistim que podeu escoltar l'entrevista sencera amb l'alcaldessa al nostre web a radiorubí.cat. I les escoles municipals de música i d'art i disseny de Rubí han començat el nou curs amb un increment de l'alumnat i novetats en els seus projectes educatius. L'escola de música ha registrat 174 inscripcions en el període ordinari, gairebé el doble de les habituals, i inicia el curs en 520 alumnes. Aquest augment ha generat llistes d'espera en instruments com el piano, la bateria, la guitarra i el baix.
2: Entre les novetats del curs destaca la recuperació del cant coral com a assignatura pròpia, la transformació de l'aula oberta, que incorporarà la participació obligatòria en grups instrumentals a partir, atenció, del segon curs. A l'Escola d'Art i Disseny, els grups també estan pràcticament plens, amb una demanda especialment elevada en publicitat audiovisual i interiorisme. El curs s'ha inaugurat amb una conferència sobre branding i el centre prepara per al novembre una exposició dedicada a l'artista Enric Major, coincidint amb el 90è aniversari de l'Escola Edra.
0: Més coses, perquè Rubí Forma vol traslladar un missatge de tranquil·litat als joves que aquest curs no han aconseguit plaça als estudis que volien. Quedar-se fora d'una opció formativa no significa haver de deixar d'estudiar. L'organisme ha programat per al dia 21 de setembre la tercera edició de la xerrada No tenc plaça per estudiar i ara què? Adreçada tant als joves com a les seves famílies. La responsable tècnica del Consell de Formació Professional de Rubí Forma, Eva Poc, explica que hi ha diferents itineraris per continuar avançant cap a l'objectiu acadèmic o professional. Escolta.
3: És superimportant que el jovent pensi que realment no hi és una debacle, és a dir, evidentment, hagués estat fantàstic poder tenir plaça en allò que voldrien, però que hi ha molts itineraris, hi ha molts camins per poder arribar a l'objectiu acadèmic i professional. I, per altra banda, han de seguir formant-se perquè hi ha un munt d'opcions.
2: Encara hi ha centres educatius amb places disponibles i, en el cas dels cicles formatius, les matriculacions es poden mantenir fins a la primera setmana d'octubre. També hi ha places en alguns cicles formatius. La xerrada servirà per donar a conèixer altres opcions, com els certificats professionals, l'Institut Obert de Catalunya i els serveis d'orientació que ofereixen diferents recursos municipals. A la sessió hi participaran professionals de Rubí Forma, Rubí Jove, l'Escola d'Adults, Fem Formació i el projecte Reconec Est, que treballa en la prevenció de l'abandonament escolar prematur. La xerrada, 21 de setembre, 6 de la tarda, a l'auditori de Rubí Forma. Atenció, perquè cal fer inscripció prèvia per qüestions d'aforament.
0: I la Sala Neus Català va començar ahir la primera sessió de la temporada del seu Club de Lectura. Es tracta d'una iniciativa coordinada per Mari Travé, que reuneix una vintena de persones per compartir l'amor per la literatura.
4: A mi sempre m'havia hecho ilusión en participar y en un club de lectura. Y claro, la biblioteca está a tope y tal. Y aquí, en el local este, se me ofreció la posibilidad de hacerlo. Y es como un sueño hecho realidad.
0: El club es reuneix un dilluns a principis de mes, sempre a les 7 de la tarda.
2: Ahir a la tarda van comentar Theo de Golden, d'Alen Levy, una obra que els va donar peu a fer una dinàmica participativa.
4: Trata de que un señor va a un pueblo y en una cafetería hay una serie de retratos y él se dedica a entregar esos retratos a las personas que son de ellas, ¿no? Y entonces va contando todas las historias. Entonces hoy hemos hecho un pequeño taller. Hemos pedido a nuestras socias que nos traigan una foto y vamos a hacer como una simulación del café.
2: Més enllà de les fotos, l'espai per comentar el llibre comptava amb cafè, té, pastissos i galetes de la sort. A cada trobada, els assistents trien el següent llibre a partir de les propostes de Travé i per a la següent sessió hauran d'escollir entre Hamnet, de Maggie O'Farrell, que narra la pèrdua del fill de William Shakespeare, i la seva dona, Anne Hathaway, i El viento conoce mi nombre, d'Isabel Allende, una novel·la que vincula el patiment dels infants durant l'Holocaust i les crisis migratòries actuals.
0: I Ferrocarrils de la Generalitat organitza una jornada de portes obertes a l'espai expositiu de la cotxera de Rubí aquest dissabte i diumenge, 19 i 20 de setembre. Les visites són totalment gratuïtes i compten amb les explicacions d'un guia de la companyia, però requereixen inscripció previ a través del seu lloc web. Les visites duren uns 40 minuts i es fan en grups de 15 persones.
2: Dissabte hi haurà torns a les 10, les 11 i les 12 del matí i a les 5, les 6 i les 7 de la tarda. Diumenge s'ofereixen a les 10, les 11 i les 12 del matí. L'espai, recordem, està situat a la Rambleta de Joan Miró, número 6, disposa de rampes d'accés per les persones amb mobilitat reduïda. L'activitat s'emmarca dins de la Setmana Europea de la Mobilitat i permet veure una exposició pels 100 anys de l'arribada del tren elèctric al Vallès, així com una col·lecció de vehicles històrics des de principis del segle XX.

0: Arriba el moment dels esports amb la Cisco Lara García.
1: Molt bon dia a tothom. Què tal, com anem? Doncs en aquest dimarts el que farem en aquests esports d'aquesta casa Ràdio Rubí és parlar, i molt, de futbol sala, perquè d'una banda tenim un convidat especial, un jugador de l'elit rubinenc, pertany al CatGas Energia Santa Coloma, Víctor Pérez, que ha passat per aquesta casa. Amb ell hem conversat perquè ens expliqui cap a on va la seva carrera professional dins del futbol sala en un equip de la primera divisió com és el conjunt colomenc. Un Víctor Pérez al qual escoltarem aquest migdia al programa d'esports a partir d'un quart de tres de la tarda, el 99.7 de l'FM, i amb el qual doncs mirarem de conèixer una miqueta el seu camí. És força jove, fa un parell de temporades que ja hi és al conjunt de Santa Coloma, i de manera ja total doncs que juga en el primer equip. De fet, va disputar la Copa Catalunya, la final a 4, i es va enfrontar a l'Esportiu Rubí, club amb el qual va iniciar el seu camí. A veure què ens explica el Víctor Pérez d'aquest camí, un jugador de futbol de sala que de ben segur està pendent del que fan els primers equips de l'Esportiu Rubí. En aquest cas, segurament que aquest cap de setmana va mirar el resultat de les noies. Un altre partit oficial, en aquest cas, pel que fa a la Copa de la Reina, amb visita a Mataró i victòria del conjunt que ha entrenat de moment el Manel Cintas. Va superar el conjunt mataroní pel resultat final 2-5, superioritat en certa manera total, en un partit al qual només es va complicar a l'inici del mateix amb l'1-0, però després domini de les nostres per fer-se amb la victòria, passar ronda, pensar en novembre, la segona ronda, i a una tercera a finals de gener per afrontar la final a 8. Recordin que tenen ara mateix doncs aquell sabor tan bo d'haver disputat aquesta competició en la seva final a 8 la passada temporada.

0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat. Informatius de Ràdio Rubí.
1: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
2: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
3: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
4: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.
5: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
6: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
5: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa. A foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i... Gent normal.

0: Avui, que fa una setmana que han començat les classes a Rubí al dia, volem posar una mirada cap a l'educació per veure com ha anat aquesta setmana, per fer una radiografia de l'educació pública, que la veritat és que ha començat mogudeta, sobretot al Vallès Occidental, en la qual hi han hagut vagues, com a la resta de Catalunya, però a més vam tenir aquest alert que va fer que els nins no poguessin anar a classe el dia 9 de setembre. Per xerrar de tot plegat, de tot el que està passant avui en dia a l'educació pública catalana, tenim nosaltres el Ramiro Gil, que és secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària, i a la Marina Ruiz, que és membre del secretariat, volia dir, nacional d'USTEC. Bon dia als dos i benvinguts.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Aquest no ha estat un inici de curs qualsevol. El dia 8 va, com dèiem, va haver-hi vaga, i el dia 9 es van suspendre les classes a la Vallès Occidental, entre altres comarques, per l'alerta de pluges. Des de la perspectiva dels docents, com s'han viscut aquests primers dies? Qui comença?
1: Si voleu, començo.
0: Sí.
1: Trenquem una miqueta.
0: Marina.
1: Ramiro. Bueno, ha estat un inici de curs doncs, poc usual, i sobretot el que s'ha destacat és la manca de normalitat, com havia de ser. És a dir, no podíem iniciar un curs amb normalitat, amb les mancances que van quedar per resoldre el curs passat, i a més, clar, s'ha afegit doncs, aquesta alerta que ens va sorprendre a totes el mateix dimarts, quan estàvem acabant les assemblees després de la jornada de vaga. Doncs algunes comarques, algunes zones, sobretot el Vallès Occidental, ens va sorprendre justament aquesta alerta. Com està el professorat? Doncs ara mateix vivint moments d'incertesa, i sobretot doncs, van acabar el curs amb unes mobilitzacions que van donar un fruit parcial, i quan han tornat a iniciar el curs, doncs han vist que moltes d'aquelles promeses, compromisos, acords que el departament va comprometre a tirar endavant, doncs no s'estava fent realment. Llavors, doncs, estan ara mateix en aquest punt d'incertesa i de començar amb moltes ganes de seva tasca, però trobant-se amb les mateixes mancances amb les que van acabar el curs passat.
0: Uh-huh. Una part dels sindicats van arribar a un acord amb el departament, i ara, Marina, deies que hi havia coses que no s'havien complit de lo que havia promès el departament. Quines són específicament les que no s'han complert i que considereu més importants, tant Ramiro com Marina, més igual?
1: Nosaltres, com bé sabeu, no vam acabar signant aquell acord. Què trobem a faltar? Doncs les primeres visites i contactes que hem fet als centres, el que comenta la gent als centres és que no tenen la plantilla completa, és a dir, que no els hi ha arribat tot el personal que havia d'arribar, tot el tema del desplegament que es van comprometre per abordar tot

0: se senten decebuts.
1: Ramiro, quina...
2: Sí,
1: sí, digues, digues.
2: Jo voldria destacar que en aquest inici de curs em sorprèn molt que no es parli d'un dels grans escàndols que hem viscut, que és el tema de les proves PISA d'aquí a Catalunya, d'alguna manera no puguem sortir amb els resultats que corresponen a les proves PISA i no puguem conèixer el diagnòstic de com està el sistema educatiu a Catalunya. Per nosaltres, i tot i que no hem convocat aquesta vaga, i sí que és veritat que ha sigut notícia, tot i que ha tingut un seguiment limitat, sí que destaquem que d'alguna manera el problema que tenim al nivell educatiu que hi ha a Catalunya, d'alguna manera hem d'afrontar aquesta realitat que estem veient com tot l'estat espanyol i tot el món occidental, després de les reformes educatives que s'han fet, ha patit una davallada impressionant en el nivell educatiu, i a Catalunya ni tan sols coneixem els resultats, perquè hi ha hagut aquí una situació que no acaba de quedar massa clara. S'han donat unes explicacions, si em permeteu, poc convincents sobre el que ha passat amb PISA, i aquí nosaltres ja estem al darrere. Això és una de les coses perquè per nosaltres han marcat aquest inici de curs, no? També remarcar que des del punt de vista del professorat de secundària hem aconseguit alguns avenços, el que es va pactar en el curs passat, que no són engrunes, que són coses significatives, que si no s'haguessin signat doncs ho hauríem perdut, són qüestions significatives. No tothom està tan descontent, tot i que evidentment el sistema educatiu té moltíssims problemes. El que ha comentat la Marina de la climatització és un d'ells. Estem patint unes onades de calor espectaculars, i això també té a veure amb una cosa que de fa temps que diem, que és que el curs potser hauria de començar una mica més tard, no? Tenint en compte les condicions climatològiques que tenim, i que s'haurien d'adoptar mesures al marge de la qüestió de la climatització, que és veritat.
1: Ara el Ramiro ha perdut la cobertura. Marina, el Ramiro feia aquest apunt ara de la climatització. De fet, ahir el Salvador Illa deia que volia que entre el 2030 i el 2031 totes les aules de Catalunya tinguessin una climatització amb aerotèrmia. Com ho vegeu, això? Perquè, segons alguns estudis, això també afecta en allò que deia el Ramiro de les proves PISA.
0: Home, és innegable que la situació en la que estan vivint els nostres infants i joves a les aules els hi perjudica greument en les condicions que estan aprenent. És a dir, els hi perjudica greument el poder aprendre d'una manera amb qualitat. És a dir, quan tu estàs patint temperatures per sobre els 35 graus, quan no tens ventilació, quan el màxim que t'ha donat el departament és un ventilador que arriba només a les primeres files, no, de l'aula, quan les condicions són tan extremes, ni el professorat ni l'alumnat està en condició de poder viure aquesta situació per poder desenvolupar un aprenentatge de qualitat. Això és una evidència. Clar que afecta a tots els nivells, però el que ara s'ha compromès el govern, el president Illa, una, arriba tard, i dues, triga molt. És a dir, què farem en aquests 5-6 anys fins que això arribi a ser efectiu? És a dir, ens plantegem d'alguna manera el tema de modificar el calendari, com deia ara el Ramiro, començar més tard, sobretot a primària, infantil, tenir present una jornada continuada durant els mesos de més calor, proporcionar espais alternatius que estiguin climatitzats. És a dir, en aquests 5-6 anys, què farem? Esperar, perquè el temps no ha demostrat que cada any doncs les temperatures són més elevades i les condicions climatològiques són més extremes. Llavors, clar, nosaltres el que valorem és positivament que s'hagi entès d'una vegada que no podem tenir el nostre alumnat i els nostres professionals de l'educació en aquesta situació, que arriba tard i que volem mesures transitòries fins poder arribar a aquell punt. I sobretot també agafant-me en el que deia el Ramiro, és a dir, els resultats PISA són un reflexe més de totes les coses que han anat fallant al llarg d'aquestes dècades en el sistema educatiu, que ha patit un infrafinançament brutal, tant a nivell d'infraestructures com a nivell d'aposta per una educació pública de qualitat.
1: Uh-huh. Marina, una setmana després de la vaga que vau fer el dia 8, considereu que va ser una decisió encertada fer-ho el primer dia de classe?
0: Sí, considerem que és controvertida i va ser una decisió molt a contracor de la majoria dels professionals que la van secundar, perquè sabem la importància del primer dia i per això... Doncs la idea de situar una vaga és per donar-li realment la importància que té. O sigui, ens anem a altres col·lectius, les vagues estan pensades perquè tinguin un impacte. I llavors el que nosaltres volíem és posar sobre la taula la importància que tenia poder aconseguir un inici de curs cobrint les necessitats que hi havia i que eren existents. I per això vam posar una vaga a l'inici de curs. L'objectiu era poder tenir el màxim ressò possible i ho hem aconseguit. Nosaltres ja sabíem que no seria una vaga amb un seguiment molt massiu, però sí que hem aconseguit posar el problema sobre la taula, no? I que la societat veiés la necessitat d'abordar la problemàtica que està patint el sistema educatiu en general i que no és una cosa només dels professionals, sinó que és una cosa de... tota la societat, de tot el país.
1: Uh-huh. Més enllà d'aquesta vaga, quins són els principals problemes que encara, tenint en compte que s'han arribat a alguns acords i alguns no, però quins són els principals, quins destacaríeu, quines serien les tres reivindicacions que destacaríeu? Perquè entenc que encara que el departament hagi concedit coses i que no tots els professors estiguin d'acord, encara hi ha algunes reivindicacions que són comunes a tots els professors. Quines serien, Ramiro, les tres reivindicacions que considereu més importants pel professorat en el cas de secundari?
2: Bé, en el cas de secundària, nosaltres el que creiem és que s'ha de poder tornar a ensenyar, que hi ha una crisi de la professió docent, molts professors es plantegen abandonar la professió, el que era abans fer classe ja no és el model que hi ha ara, s'han imposat una sèrie de modes pedagògiques i de legislació que han perjudicat l'ensenyament i s'està demostrant amb les proves PISA, i el que cal i el que ens demana el professorat de secundària és una modificació radical del currículum. Quan dic currículum em refereixo als plans d'estudi, que hi tornin a haver classes de les matèries, d'història, de matemàtiques, de filosofia, que hi tornin a haver totes aquestes classes que se'ns han retallat per fer unes hores de projectes i de jocs i de xorrades, que al final el que han apostat és per un model en el qual ara l'alumne no importa que aprengui, sinó que sigui feliç i que s'ho passi bé, però no s'està ensenyant realment. I això, clar, també és una frustració grandíssima pel professorat i pel sistema educatiu i per la pròpia societat. Ens hem de replantejar com estem ensenyant. I el que nosaltres volem, com a professors, és ensenyar. Aquest és el principal problema. Després tenim altres qüestions. La crisi de, diguéssim, per nosaltres, la qüestió de la crisi de l'autoritat docent, no? Sembla que ja ningú es pren seriosament els docents, es qüestionen sistemàticament les notes i trobem agressions verbals i físiques per part d'alumnes, per part de pares, de vegades, en els centres educatius. De tant en tant veiem notícies tràgiques. Tant al nostre país, com a comunitats de l'entorn, com a altres països propers, de situacions violentes amb el professorat, i això, evidentment, té una repercussió, i això també preocupa moltíssim el professorat. Hi ha altres qüestions, també. El plantejament, per nosaltres, de la inclusiva és erroni. Està molt bé tenir més recursos, nosaltres, evidentment, que volem més recursos, però aquests recursos han d'estar destinats doncs, a l'educació, i actualment s'estan abocant molts recursos en un model d'inclusiva que està fracassant i que els professors ens estan dient que està fracassant i que s'ha de replantejar tot aquest plantejament de l'educació inclusiva. No perquè no vulguem ser inclusius, evidentment que volem atendre bé a tots els alumnes, però per fer-ho, doncs, posar tots els alumnes amb totes les seves dificultats extremes en una mateixa classe fa molt difícil poder funcionar, no? Llavors, a part de les reivindicacions purament laborals, com són doncs el tema del salari, que és evident que estem patint una baixa de poder adquisitiu molt gran que en part amb aquest acord hem aconseguit doncs, compensar notablement, doncs hi ha tota una sèrie de reivindicacions professionals que apel·len a tota la societat i que ens demanen doncs, que replantegem el que estem fent. I nosaltres, els professors, estem dient que hi ha una crisi ara mateix en aquest aspecte i potser no compartim el diagnòstic amb tothom, però això és fonamental.
1: Uh-huh. En el cas d'vostè, quines serien les tres principals reivindicacions que manteniu?
0: Nosaltres estem d'acord en una revisió dels currículums i que aquests puguin estar consensuats amb els professionals de l'educació, que són realment els experts, ara que està de moda i es parla tant dels experts en educació, està claríssim que s'ha de fer aquesta revisió i que s'ha d'escoltar el que s'està dient des del que està realment a l'aula i està patint aquesta situació. Després creiem i que és el pal de paller, que és la inversió en l'educació pública. És a dir, nosaltres estem vivint una anomalia dins del sistema educatiu amb aquesta doble xarxa i el que creiem imprescindible és el blindatge de l'escola pública. És a dir, ahir el president Illa va sortir doncs, fent uns anuncis. Nosaltres celebrem que d'una vegada doncs, tot l'esforç del col·lectiu, de tota la comunitat educativa que vam fer el curs passat dedicant-li temps i esforç econòmic amb les mobilitzacions i les vagues, hagi pogut obrir els ulls per veure la necessitat de fer aquesta inversió necessària i aquest pacte i aquest acord de país. Però el que sí que volem i creiem que és necessari per millorar és el blindatge de l'educació pública. El que hem d'exigir és que aquesta inversió es destini a l'educació pública, que no hi hagi tancament de línies d'escola pública, això permetria baixar les ràtios, això permetria un desplegament de l'educació inclusiva amb recursos, però també fent aquesta revisió i atenent les necessitats específiques que hi ha, amb equips d'atenció psicosocial a tots els centres, i una educació en català. És a dir, hem de poder tenir una immersió lingüística real a totes les etapes educatives de Catalunya. I, per últim, perquè sí que és cert, com ha comentat el company, que l'any passat hi vam tenir uns guanys en aquest sentit, per tant, el professorat ara mateix no és una de les coses que prioritza, però sí que no podem obviar que nosaltres no tenim el sou vinculat a l'IPC. Llavors, el que vam guanyar el curs passat, en uns anys, doncs ara anirà una altra vegada, quedant-se enrere, si no vinculem aquest augment de sou amb l'augment de l'IPC.
1: Uh-huh. I una última pregunta molt concreta per als dos. Si haguéssiu de posar una nota de l'1 al 10 a aquest inici de curs, quina nota li posaríeu i per què? Ramiro.
2: Jo amb el tema de l'informe PISA, sincerament no sabem encara què ha passat, i voldríem, bueno, i hem demanat transparència al departament, de fet estem demanant documentació que esperem que arribi per saber què és exactament el que ha passat, però evidentment amb el que hi ha hagut de l'informe PISA, amb la situació que hi ha amb la calor, i tot i que hem arribat a alguns acords, no sé si podríem arribar a l'aprovat. Molt just. Per donar un vot de confiança, però estem molt malament, i això s'ha de millorar moltíssim.
1: Uh-huh. Marina?
0: Bueno, jo crec que el col·lapse de la conselleria s'ha fet evident amb la cirereta al pastís ha sigut el tema dels resultats PISA i llavors doncs, ha sigut necessari no? que hi hagués doncs, una escalada per part del govern a l'hora d'agafar una miqueta i solucionar la situació que estàvem vivint des del meu punt de vista. Per tot el que ha dit el company, que m'hi afegeixo, la conselleria no hauria aprovat. És a dir, està claríssim. El curs ha aprovat i s'ha iniciat gràcies als professionals que tiren endavant cada dia la seva tasca i que estan allà amb tota la voluntat, la vocació i l'esforç perquè l'educació a Catalunya pugui continuar, tot i que la conselleria no és capaç de tenir un aprovat en la seva feina.
1: Uh-huh. Ramiro, Marina, moltíssimes gràcies per fer-nos avui aquesta radiografia de l'educació pública. Molts ànims en aquest curs i esperem que l'acabem millor del que ho vàrem acabar l'any passat.
0: Adéu. Gràcies.
2: Adéu.
1: Adéu.

0: I ara estrenem una secció que ens acompanyarà una vegada al mes durant tota la temporada. És Política sense manual, una secció pensada per explicar-nos coses que sentim cada dia als informatius, però que de vegades no acabem de saber exactament què volen dir conceptes, institucions, mecanismes de política, però explicats de manera fàcil i sense donar res per sabut. Per fer-ho, ens acompanya el periodista i politòleg Adrián Caballero. Bon dia, Adrián, com estàs?
1: Oh, hola, molt bon dia, molt bé.
0: Bueno, així m'agrada. Teníem moltes ganes, de tenir-te en aquest programa. Començam fort, a més, avui, perquè xerrarem d'una cosa que pareix molt senzilla, però que, si ens hi posem, té molta més teca de lo que pareix. Què vol dir ser d'esquerres o de dretes i d'on venen aquestes etiquetes?
1: Sí, jo crec que avui una de les coses que aprendrem en els propers minuts és que les etiquetes d'esquerra i dreta no deixen de ser anecdòtiques, perquè algú pensaria que al final no, són instruccions, no, esquerra i dreta, però realment el que crec que pot ser interessant és aprendre d'on venen els partits polítics, perquè al final nosaltres som d'esquerres o dretes perquè votem uns partits que són d'esquerres o dretes. Aleshores, entendre que els partits polítics no han estat tota la vida allà, no existeixen des de l'inici dels temps, pot ser encara més interessant. Hi ha dos politòlegs que es diuen Lipset i Rocan, que van explicar ara fa moltes dècades, que deien que els partits polítics van néixer sobretot a partir de dos punts molt importants en la història de la humanitat. Un és el que anomenem la construcció de l'estat-nació, que això pot sonar molt friqui potser pels que ens estan escoltant, però l'altre punt important és la revolució industrial, que segurament tothom que ens escolta ho ha estudiat, ni que sigui al col·le, així que aquest ens sona una mica més.
0: Per tant, els partits neixen perquè la gent ja pensava diferent o al revés els uns dels altres.
1: Sí, perquè sorgeixen conflictes en els quals la ciutadania, la gent, es posiciona de manera diferent i són conflictes molt importants. Si vols, començo amb un exemple, que és aquest naixement de l'estat-nació. Això ve de la Revolució Francesa, de finals del segle XVIII, on comença a haver-hi la creació d'alguna cosa més que monarquies i d'alguna cosa més que regions on governava l'Església, sinó que comença a haver-hi nacions on la ciutadania vol tenir més poder. Quin és el conflicte que sorgeix en aquell moment? Doncs, sobretot, quin és el paper que ha de jugar l'Església en aquesta nova nació? És a dir, és el que s'anomena Estat-Església. Hi havia una part de la ciutadania que considerava que l'Església havia d'estar separada de l'Estat. És a dir, que a partir d'ara, com dic, a partir de la Revolució Francesa, l'Església ha de tenir un paper secundari i l'Estat ha de ser governat pel poble, etc. I després hi havia la part més conservadora, més eclesiàstica, que deia, no, fins ara ens ha anat bé com estàvem, és a dir, que l'Església té un paper molt important i ha de continuar sent així. Haig de dir-te que una cosa que li sonarà molt a la gent és que l'educació, és a dir, quin paper juga l'Església en l'educació, ara continua sent un debat i ja en el seu moment va ser un debat. I aquest va ser la primera vegada en què la ciutadania es va dividir entre quin paper havia de jugar l'Església en aquestes noves nacions.
0: I això també influeix en quan xerrem de partits laics, confessionals, democristians, clar, és que hi ha tot aquí un batiburrillo que dèiem en castellà, i també hi ha un poc d'història al darrere.
1: Sí, clar, o sigui, al final, com dic, després de la Revolució Francesa i aquest plantejament, sorgeixen dos tipus de partits. Després és veritat que a dia d'avui, a 2026, s'han multiplicat els tipus de partits, però en aquell moment sorgeixen dos tipus de partits. Els que són més laics, com tu deies, i els que són més eclesiàstics. D'altra banda, deixa'm dir-te també que quan sorgeixen aquests estats-nació també comença a haver-hi una separació que els politòlegs anomenem centre-perifèria. És a dir, al final, quan tu crees una nació, ha de ser centralista, has d'unificar les lleis, tothom ha de parlar la mateixa llengua entre cometes, etcètera, etcètera. I això genera cert rebuig. Per exemple, aquí a Catalunya ho hem vist molt clarament durant, bueno, dècades i fins i tot segles, hem vist com hi ha aquesta baralla entre el centre i la perifèria, no? Aquells que resisteixen, hi ha països on hi ha una resistència major per part de la perifèria, el que no és la capital del país, per tal de no tenir o les mateixes lleis o utilitzar la mateixa llengua, etcètera. O sigui que la història ens explica fins a quin punt hi ha aquesta separació.
0: Que de fet sempre pensam que això és una cosa de Catalunya, però passa a tots els països, perquè a Alemanya, per exemple, amb els Landes, passa exactament el mateix, i altres països també.
1: Sí, mira, aquesta mateixa setmana al Regne Unit les diferents forces nacionalistes d'Escòcia, Irlanda del Nord i Gales han signat un memoràndum en el qual es comprometen a col·laborar per aconseguir la independència del Regne Unit. És a dir, el millor exemple de que el 2026 encara tenim aquest conflicte entre diferents nacions o la perifèria i la capital, que en aquest cas seria Londres, doncs imagina, i estem parlant de que hi ha molts països on això succeeix. I, per cert, estem parlant del sorgiment de partits polítics. Els partits polítics, evidentment, representen a la ciutat que té aquest desig.
0: Però per què xerrem d'esquerra i de dreta?
1: Doncs al final això ens hem de desplaçar també a la part més de la revolució industrial que deia, que és l'altre punt on hi ha un conflicte, i aquest conflicte és encara més clar i la gent m'ho entendrà de seguida. Va ser el conflicte entre el capital i el treball, perquè la revolució industrial va canviar la manera i va canviar les economies dels països de manera radical. I aquí sí que va haver-hi una separació entre aquells que tenien el capital i les fàbriques i aquells que tenien la mà d'obra. I per tant va haver-hi una separació. Aquí és on veiem els partits socialistes, però també veiem els partits conservadors que defensen més el capital. Però per què es diu esquerra i dreta? Perquè en aquell moment, diguem, no té sentit parlar d'esquerra i dreta. És una anècdota que va passar a l'Assemblea Francesa. L'Assemblea Francesa, quan es discutia precisament sobre el paper de l'Església dintre de l'Estat, diguem que el propi Parlament, davant del president de l'Assemblea, els que eren més progressistes i més laics van quedar a l'esquerra d'aquest president i els que eren més conservadors i monàrquics van quedar a la dreta. Des d'aleshores es conserva aquesta nomenclatura d'esquerra i dreta, que a dia d'avui ens ha arribat com l'esquerra és més progressista i la dreta és més conservadora.
0: Per tant, si s'haguessin segut diferent, potser estaríem xerrant d'una altra manera de política.
1: Clar, o a lo millor no parlaríem d'esquerra i dreta i només serien el Partit Progressista i el Partit Conservador, o a Estats Units, que tenim els republicans i els demòcrates, o al Regne Unit, que tenim els conservadors i els laboristes. És a dir, la nomenclatura esquerra-dreta... També haig de dir una cosa. A nosaltres, a la ciutadania, ens agrada molt simplificar les qüestions i per entendre-les, i també, en aquest cas, per saber què votar. I si tenim una nomenclatura que és esquerra-dreta, i jo sé que jo sóc d'esquerres perquè em situo a l'esquerra, i sé quin partit és d'esquerres, m'és molt més fàcil votar. Així que diguem que d'alguna manera això d'esquerra-dreta ve de l'Assemblea Francesa, però s'ha quedat fins als nostres dies perquè ens simplifica molt la vida.
0: Però cada vegada està més difuminat, eh? Perquè podem seguir xerrant d'esquerra i dreta avui en dia? Perquè clar, tot això es difumina i ja els d'esquerres no són tan d'esquerres i els de dretes no són tan de dretes.
1: Vale, sí, podem fer-ho, és a dir, podem continuar parlant d'esquerra i dreta, però hem de parlar també d'altres qüestions. M'explico. Si alguna vegada alguna de les persones que ens sent ha rebut una enquesta política, hi ha una pregunta clàssica que és del 0 al 10, sent 0 extrema esquerra i 10 extrema dreta, en quin número se situa vostè? I això és el que anomenem l'eix ideològic. És quan tu li preguntes a algú, jo sóc d'esquerres, jo sóc de dreta. Sí, però hem de parlar també d'altres eixos. A Catalunya tenim l'eix nacional, ho comentàvem abans, és a dir, tu pots ser d'esquerres i de dretes i a la vegada o bé ser molt nacionalista català o nacionalista espanyol. I d'altra manera, quan tu deies més d'esquerres o menys d'esquerres, és perquè hi ha un altre eix que anomenem el materialisme postmaterialisme. Què vull dir? Tu pots ser d'esquerres, però de centre-esquerra, on en parles de la sanitat pública, l'educació pública, etc. I quan vols més drets, com per exemple feminisme, emergència climàtica, integració, etc., ja comences a estar en un altre eix. Ets d'esquerres, però com tu dius, Pamela, ets més d'esquerres. I a la dreta podríem parlar d'una cosa molt semblant.
0: Per tant, Adrián, si jo ara volgués entendre una notícia de política, perquè no tinc ni idea de política, tu saps que jo molta política no sé, eh? No vull quedar-me només amb l'etiqueta de dretes o d'esquerres. Quines coses he de mirar?
1: Jo crec que, sobretot per analitzar notícies o sobretot per analitzar el posicionament d'un partit polític o directament, si algú vol saber des de zero quina posició té un partit polític, jo recomanaria tres preguntes. La primera és establir aquell partit polític que proposa en economia. És a dir, és més pro-mercat i economia liberal de mercat o més de redistribuir la riquesa. És a dir, quina de les dues apostes fa aquest partit? La segona pregunta seria què proposa en valors i drets per als ciutadans. És a dir, aposta per més una autonomia personal i més llibertats per la ciutadania o més per una tradició, autoritat i que hi hagi més llei contra aquestes persones. I la tercera qüestió seria on vol situar el poder aquest partit. en l'Estat, en la regió o comunitat autònoma, la Unió Europea està a favor o en contra de que tingui més poder. Jo crec que amb aquestes tres preguntes, si un fa paper i boli, que sé que els que ens escolten no agafaran paper i boli per això, però si un fa paper i boli amb això, ja pot tenir una idea molt millor que només esquerra-dreta de com és un partit polític.
0: Molt bé, Adrián. Doncs ens ha quedat superclar els conceptes d'esquerra-dreta i segurament això ens ajudarà a votar millor a les pròximes eleccions i més acord amb els nostres valors i les nostres idees. Moltíssimes gràcies, Adrián, i t'esperam el mes vinent.
1: Ens retrobem en uns dies.
0: Vinga, adeu.

0: I ara és moment de conèixer la dada del dia al Rubí en 2 minuts.
1: Rubí en 2 minuts. La xifra del dia.
2: La xifra del dia a Rubí és el 986. I per què? Perquè 986 és l'any en què trobem la primera referència escrita coneguda a Rubí. I no hi apareix exactament amb el nom que utilitzem avui. En un document de l'alta edat mitjana, el municipi apareix citat com a Ribo Rubeo. Per tant, avui podem dir que fa exactament 1040 anys que Rubí apareix per primera vegada en un document escrit. Però això no vol dir ni molt menys que Rubí nasqués l'any 986. La història de la ciutat és molt més antiga. Al terme municipal s'han trobat restes que demostren que hi havia població ja durant la prehistòria i també un poblat íber a la zona de Can Fatxó. Més endavant, els romans també van deixar la seva empremta al territori. El que passa és que l'any 986 és que per primera vegada tenim una referència documental que ens permet posar una data concreta a la història escrita de Rubí. I aquell Ribo Rubeo ens dona també una pista sobre l'origen del nom de la ciutat. Així que ja ho sabeu, si algun dia us pregunteu quina és una de les xifres més importants de la ciutat de Rubí, podeu respondre sense dubtar-ho. 986, l'any en què Rubí va entrar oficialment per escrit a la història.
1: Rubí en 2 minuts, perquè Rubí també té moltes històries per explicar.
0: I ara volem presentar-vos una cançó, que és la cançó del dia i la recomanació del nostre company Robert Fernández.
3: Porto clavada una espina que em crema per dins i que et vull explicar.
4: Molt bon dia, què tal, com esteu? Sí, encara amb ressons de l'estiu, que en certa forma no volem que marxi mai. Però bé, quina ha sigut la vostra cançó d'aquest estiu 2026? La graciosa de Quevedo i l'Elvis Crespo? Els nois de la Ludwig Bank i el seu renascut tema Xavier al tècnic de so? La Shakira i el seu Dai Dai? O, per exemple, aquest Tuturu del Siderland? Cadascú haurà tingut la seva preferència o el seu malson d'aquell tamacle enganxifós que no te'l podries treure del cap i que et perseguia allà on t'anaves aquest estiu 2026. Doncs bé, jo us recomano gaudir o reviure allò que crec que ha sigut una de les revelacions, un dels temes de l'estiu 2026 i que també surt de la dinàmica fàcil, senzilla, clàssica, efectiva dels temes, dels tamacles propis de l'estiu.

Això que esteu escoltant és el tema de Yugel and Solto, Jamaican Bam Bam. Sí, aquest temarro, aquest temacle, com s'ha de dir avui en dia, doncs és una reinterpretació atrevida i plena de ritme del clàssic del 1982 de Sister Nancy, una de les veus més potents i influents del dancehall, de sempre i per sempre. Utilitzant un dels ritmes més amplejats i reinterpretats de la història de la música jamaicana, ens retrobem amb una actualització feta a mida per les pistes contemporànies. Aquest estiu 2026, si has anat de festa, és gairebé impossible que en algun moment no t'hagin punxat a la sessió del DJ aquest tema Bam Bam Jamaica. És una autèntica fórmula que no és nova, que no s'ha inventat nova ni molt menys. Agafar un tema mític d'una cantant com la Sister Nancy i donar-li aquest toc de modernitat. Això sí, no li treu força, ni intensitat al tema, ni efectivitat, i sobretot manté aquell rotllo, aquest respecte pel tema original i per aquest samplejat, per aquestes bases ètniques xulíssimes que han protagonitzat l'estiu de molts oients del programa. Doncs us deixo una estoneta més amb aquest Jamaican Bam Bam a ritme de Yugel and Solto.

0: Som-hi, que continuem en aquesta segona hora de Rubí al dia en temps de tertúlia. Ara presentarem els nostres tertulians. Però abans, recordeu que tenim el José Malagón al comandament tècnic, que podeu trucar al telèfon de la tertúlia al 93-588-5960 per participar-hi. 93-588-5960. Us volem escoltar, volem escoltar les vostres opinions en aquesta àgora, que és justament Ràdio Rubí, perquè prengueu la paraula, perquè opineu, perquè poseu temes sobre la taula, temes com els que ens comentarà la Pam.
1: Sí, perquè avui tenim preparats bastants temes. Ara mateix hem tingut una entrevista amb els sindicats d'educació i també volíem xerrar sobre les 15 escoles de Rubí que no faran colònies ni excursions durant el curs 2026-2027 com a reivindicació per a tots els problemes que estan tenint els professors, però també amb educació. Ahir Salvador Illa va fer un debat de país en educació i va llançar algunes propostes que els professors les han vist bé, però no confien massa en que es puguin complir. A més, de dins d'aquesta és una de les més importants, la calor, perquè els nins pobrets estan passant moltíssima calor, igual que nosaltres, però a més, si han d'estudiar, poden estudiar menys si tenen calor. També el ple de Rubí, que vol que reclama la gestió del 100% pública dels pisos de la Sareb, sí. O si ens aniguéssim, si ens dona temps a xerrar de coses internacionals, els líders de Gales, Escòcia i Irlanda del Nord han proclamat el seu dret a l'autodeterminació, que ens toca molt de prop aquí a Catalunya i ara recent passada la diada.
0: Moltes gràcies, Pams. Pam, aquests i d'altres temes, doncs ara mateix a la tertúlia.
2: La tertúlia de Rubí al dia, de dilluns a divendres, de 10 a 11 a Ràdio Rubí.
0: Som-hi, que ja tenim aquí... tenim quasi el complet de l'alineació d'avui, eh? Tenim a Martí Pujol. Bon dia, Martí.
3: Molt bon dia.
0: Gerard Moreno, bon dia.
4: Bon dia.
0: Maria Àngel Ruiz, bon dia.
5: Bon dia.
0: Bueno, que acaba d'entrar per la porta. Francesc Hinojosa, bon dia.
6: Molt bon dia.
0: I que en breu, doncs, esperem poder connectar amb Erika Lacerna, que serà, doncs, justament el tindrem per videotrucada. Primer de tot, que què tal l'estiu?
5: Bé.
0: Bé?
5: Sí.
3: Bé, sí. Bé. Massa calor, evidentment, perquè és una evidència això, l'augment de les temperatures. I a mi sí que confesso que cada vegada em costa més suportar, com a tothom o com a la majoria, no sé si és l'edat, però aquest estiu he passat malament per la calor.
0: És que han anat més onades de calor, també.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Batent rècords, o sigui.
3: Mala cosa, no? A banda d'això, doncs res, jo m'he quedat a vigilar el poble perquè algú s'ha de quedar, no vol marxar tothom, i a mirar les obres, que encara que no ho sembli, els paletes moltes vegades no fan vacances, perquè tenen uns terminis per complir i els edificis s'han d'acabar, no? Mm. I la feina dels jubilats ja se sap.
0: Sí, sí. Bueno, només s'ha de comprovar.
3: És una de les feines, és vigilar les obres.
0: Quan vas aquí a l'Ajuntament o vas cap a la plaça Catalunya, ja tenim unes obres que sempre veus allà els jubilats que ho estan mirant. També és bastant espectaculars perquè hi ha una maquinària gran allà, doncs, traient terra.
3: Oi, parlen entre ells, eh? I no es coneixen de res.
0: Sí, sí.
3: Bueno, i comenten.
5: No? Però sou jubilats, oi? Les jubilades no ho fem, això.
3: No. Sí. No, no, tots són homes. No, no, és així.
0: Sobretot, què tindrà això?
5: No m'ho donat mai per anar a veure obres.
3: Deuen tenir feina, no ho sé.
5: Ah, sí, de veritat és que tenim més, eh?
7: La qualitat de les obres, perquè mai es fan bé les coses, com més les farien. Tenen molta experiència.
3: Evidentment.
7: O no?
0: Clar, des de fora tot es faria molt millor del que no, com s'està fent. No? Ara, posa't a fer-ho.
7: Passa com en el futbol, que tots són entrenadors, no?
0: Sí, sí.
7: Igual.
0: Això... Doncs comencem, comencem per temes que són rubinencs. Abans hi ha un tema també de que ara parlarem després al magazín a partir de les 11, que a partir de les 11, espera que no arribava. Ara, el cartell de la glosa de Sant Roc, que seran doncs, el Tocs de Sant Roc, que per cert doncs, tindrem... cantant aquí alguns garrotins a partir de les 11 com a tast d'aquesta festivitat i ho ha portat...
3: No cantaré jo, eh?
0: No, ho farà el Marc.
7: ho faries bé, Martí.
0: Ho farà, Marc. Encara que els versots podrien ser, també, les lletres podrien ser molt bones si les cantes tu, les expliques tu, no? No?
3: Però s'ha de ser molt enginyós, jo no tinc aquest enginy. Jo tinc el coneixement, diguem, però no tinc la capacitat, no tinc la gràcia necessària.
0: Clar, això organitza Òmnium, serà a partir d'aquest divendres, a partir de les 7, al celler de Rubí, i en parlarem després. Anem a parlar primer, hem tingut aquí a la nostra primera hora, justament hem parlat d'educació, ahir vam parlar també d'educació, però el que volia destacar és que hi ha 15 escoles de Rubí que no faran ni excursions ni colònies durant el curs 2026-2027, Torre de la Llebre, Teresa Altén, Ribo Rubeo, mossèn Cinto Verdaguer, el 25 de setembre, el Bosc, Montessori, Canals Zamora, Pau Casals, el Centre d'Educació Especial de Can Oriol, i els instituts també, l'Estatut Duc de Montblanc, el JB Foix, el Torrent dels Alous i la Serreta. I en el cas de la Xola, l'escola ha decidit no fer excursions ni sortides, però sí, doncs, a fer colònies. A Catalunya hi ha 1.355 centres educatius que estan secundant aquesta iniciativa, doncs, a motiu principal, doncs, clar, decisió laboral, una reivindicació de millores de les condicions de feina, però sobretot, és clar, són les colònies, perquè en les colònies, quan marxen els professors, estan tot el dia i estan remunerats, però probablement no estigui i amb la responsabilitat que comporta tot això, no?
3: Un aclariment necessari. Quan es diu una quantitat com aquesta de les 1.100 escoles que ho faran,
0: 1.355 centres educatius.
3: La meva pregunta seria sobre quin total, per saber el percentatge, perquè clar, semblen moltes, oi?
4: Sí.
3: Però sobre quin percentatge representa sobre el total de centres escolars?
4: Poden no semblar moltes, però si penses en els alumnes
3: que
4: es veuen afectats per això, ja la xifra és una xifra
3: evidentment,
4: important.
3: Però, sí, i tant.
7: Multipliques per 25
4: sí, sí. I això és una classe.
7: Surten ràpid.
4: Això és
3: una classe.
4: Sí, per diverses
7: línies.
4: Línies.
7: De bàsica per 9, per 9 cursos, s'imaginen.
0: És que a Rubí són 15 els centres educatius.
7: Sí, sí.
0: Són molts el que esteu dient, no? Afecta moltíssim alumnes i alumnes.
1: Sí.
0: Què us sembla, això?
5: Bueno, a veure, jo puc entendre la part dels professors, doncs, que és veritat, que es queixen, i més a més, com aquest any estan així revolucionats i en vaga, doncs, és una de les coses que reivindiquen, també. Clar, és cert que és molta responsabilitat. Jo, més que el tema ja econòmic ni res, és la responsabilitat d'anar amb nens, doncs, que a més es troben amb aules, que és el que comentàvem sempre, amb aules de nens de diverses, amb diverses problemes, no? Llavors, vull dir, clar, jo ho entenc, ho puc entendre, perquè és que és molta responsabilitat. I a més, tenint en compte, doncs, que clar, que cada vegada la cosa està més complicada, et busquen problemes per tot arreu, qualsevol història, clar. Clar, perquè qualsevol cosa que li passi a un nen, vull dir, és responsabilitat teva.
0: Clar.
5: I això, jo això és el que més penso que em preocuparia, no?
0: I això, tu, a més, ho dius amb consciència, perquè tens aquesta situació a prop, no?
5: Bueno, justament, són... us ho comento perquè la meva filla, doncs, fa uns 5 anys van estar a Berlín amb el seu alumnat i va haver un nen que havia caigut el dia abans, el van portar al taulí, llavors es veu que li van dir, doncs, que fer repòs i tal. Les pares, com que es veu que havien pagat el... I no van dir res. Quan van arribar allà, el nen se'ls va desmaiar, va estar ingressat, la meva filla era la tutora, i va estar tots els dies a l'hospital amb ell, a Berlín. Però a part de tot, ells havien de tornar, avisaven els pares i els pares no hi anaven. El nen encara es va estar ingressat més d'un mes després. Vull dir, va tenir una commoció cerebral i va tenir problemes. Llavors, bueno, clar, el que jo dic, la meva filla va venir, pues, fatal. Per això que t'ho dic, avisar els pares i els pares, pues, bueno, ja vindrem. Clar, és que avui en dia, com funciona també en moltes famílies, doncs és un problema.
7: És que aquest exemple que has posat és molt exemplaritzant,
5: no? Clar, dir, és que
7: la responsabilitat que ja la tenen cada dia quan estan a classe, però quan estan fora, la responsabilitat aquesta és les 24 hores del dia. I això no és un tema econòmic pel que els professors fan aquestes mobilitzacions, sinó per un tema que aquesta responsabilitat s'ha de traduir en una remuneració acord en aquesta responsabilitat i aquestes hores, perquè quan estan de colònies treballen les 24 hores del dia. És lògic que demanin també que això se'ls, aquest excés de responsabilitat se'ls compensi. Clar. Que no és buscar un augment de sou, sinó que realment la seva feina es valori com cal.
0: Si estem demanant responsabilitats, en el cas de que explica Maria Àngels, a uns professors, quan els responsables principals no es fan responsable, en el sentit el seu fill o filla doncs, ha tingut abans d'anar-hi aquest problema, per aprofitar doncs, aquestes colònies, fan que marxi amb els professors, els professors o la professora es troba en aquesta situació i després els pares no es fan responsables i demanem aquesta responsabilitat doncs, en el cas de la filla de Maria Àngels, que ha d'estar doncs, tot aquest temps allà també, no? Si fos el paper dels pares. O sigui,
3: però no és, no és només pel viatge, no es pot... ara perquè estem parlant exactament de les sortides, però vull dir, el context...
0: Del que o sigui, arribar a trobar.
3: Uns pares que en una situació crítica com aquesta no fan el que jo crec que haurien de fer...
4: Clar.
3: No ho faran ni allà a Berlín ni aquí. Per tant, el problema educatiu és molt complicat. Jo tinc moltes amistats a la docència i no m'hi vull posar jo en lloc d'ells perquè no ho resistiria jo. Ho dic, però el problema és general. Això és una de les expressions, que és una de les maneres que han trobat els sindicats de professors per fer pressió per les seves reivindicacions diverses.
7: Sí.
3: Però vull dir que la problemàtica no és de la... de les colònies o de les vacances o de la
5: problemàtica la
3: és
5: sempre.
3: La situació que hi ha al país educativa, que és lamentable. Ho dic clarament, però lamentable, i no pel PISA, ho dic que és lamentable, i que s'ha amagat durant temps, i ara es volia amagar més a més amb els resultats de PISA, apartant alumnes per intentar salvar el nivell. Directament és aquest, el motiu és aquest. Llavors, o diem la veritat de les coses,
7: o
3: te les trobaràs després. És a dir, amagar una realitat no la resol.
0: Ahir parlava el Vicenç Rabadán justament d'on venia també. Ell ens feia també conscients d'on venien aquestes retallades ja que es van produir en educació i en sanitat, i ell tirava cap enrere, cap a l'època d'Artur Mas, d'aquelles retallades que es van fer i que encara, doncs, ell deia que s'estan patint perquè doncs, no han estat revertides, sinó aquells recursos no han estat posats.
3: Però no són només les retallades. No ens enganyem. Els que diuen, els que diuen que és per les retallades, que també és pel canvi que hi ha hagut en el país.
5: Clar, és que és això.
3: És pel canvi del paper dels pares, és per la diversitat i la complexitat de l'alumnat, és per la política educativa que s'ha seguit, inspirada per una fundació que en podríem parlar largo y tendido, perquè aquí hi hauria opinions diverses potser, però no s'han fet les coses com s'havien de fer davant la situació educativa en general. I ara, clar, tots són planys d'aquells que reconeixen que no va bé, després hi ha els que intenten amagar que no va bé i fer veure que...
4: Tot comença a posar en recursos, perquè redueixes ràtios, dediques més a l'educació especial.
3: Evidentment.
4: Llavors això al final millora amb recursos i mans, però les mans van de la mà també de recursos econòmics.
5: De recursos, clar.
4: Molts cops tot gira al voltant dels diners.
0: Respecte al que diu el Martí Pujol, ahir també donàvem una altra dada, i és que en la darrera dècada havia baixat la natalitat a Rubí prop d'un 30%, però en canvi a les escoles pràcticament no es notava. Per què? Doncs pels estudiants migrants que venien i per la matrícula viva, i llavors es mantenia. Però clar, és el que tu estàs fent esment de que el context de fa 10 o 15 anys no és el mateix context d'avui.
3: La complexitat és monumental. Un dia per un professor que té 25 alumnes i dels quals, i no ho dic jo, això ha sortit publicat, n'hi arriben 4 durant el curs que no parlen la llengua catalana ni la llengua castellana, en molts casos, que no han estat escolaritzats en el seu país, altres nens i nenes amb necessitats educatives especials per motius mèdics o psicològics. El professor, i dic també perquè ho conec, perquè tinc moltes amistats en el món aquest, i m'ho expliquen, algunes han plegat, algunes han renunciat a la docència i s'han anat a buscar feina en un altre lloc, tot i que tenien plaça fixa a la docència, però ja no ho suporten, professores, ja no ho suporten mentalment, i per tant I després ja, bueno, podríem estar parlant molt, però hi ha coses amb les quals jo no estic absolutament d'acord.
4: Sí que és cert.
3: Passar un alumne de curs que ha suspès 7 assignatures...
5: Uh-huh. Aquesta és una altra.
3: Això no només no resol res, sinó que complica...
5: Tot ho complica.
3: Ho complica tot per ell mateix, per l'alumne, pels cursos següents i pels següents, i et trobes alumnes que han fet tota l'educació, tot el cicle, i no saben ni parlar català, quan suposadament és en català.
4: Però no és...
3: O sigui, és increïble, jo n'hi he vist, de casos d'aquests.
4: Però no és... No, suspens... O sigui, si tu suspens 7...
3: Sí, sí.
4: Però no
3: passes... Digue-li 4.
4: Però no passes indefinidament. Vull dir, no et treus el graduat d'educació secundària obligatòria amb algunes suspeses.
3: Però no aprens res.
4: Això...
3: El títol te'l trauràs o te'l trauràs, però acabes tot el període on hauries d'haver après...
5: Clar, estàs allà per això, no?
7: Si més no, a parlar.
3: Sí,
7: si
3: a
7: més,
3: parlar,
7: si més no,
3: o comprensió parlar. Lectora, allò que es diu ara, o a ser educat amb les altres persones, o a ser tolerant, o posar-te en el lloc de l'altre. Ja no dic aprendre matemàtiques, que a mi em costava, però jo provava per passar de curs.
4: Però
3: a la meva època jo... havies de provar per nassos,
5: si no
3: passaves.
4: Aquí ara no és si suspens 7, vas passant de curs, sí o sí, no. Sí,
3: 4,
4: hi ha uns paràmetres. I al final sempre hi ha hagut gent que suspenia perquè... O, sempre hi ha hagut gent. Jo tinc 26 i quan jo estudiava hi havia gent que suspenia 5, 6 i 7.
3: I jo també.
4: I quan vosaltres segurament també.
7: Bueno, a la nostra època, si suspenies, no passaves.
3: No passaves. Tornaves a repetir.
5: A més, tenies els exàmens també de setembre.
4: Jo quan
5: tenia... Exacte. Era obligatori. Llavors havies de pringar tot l'estiu si volies aprovar.
3: Havies d'estudiar 3 mesos.
4: Això segueix havent. I jo quan jo estudiava, el límit era 3. Perquè es considerava que si tu suspenies 2... L'any següent, si hi havia un apretón, diguem, tu podies seguir fent el teu curs i aquelles dues assignatures perquè es considerava que dues eren...
3: Però això és la teoria. La pràctica i dita i explicada i reconeguda per gent del món és que les professores, i estic parlant de casos concrets, reben pressions de l'inspector, de la direcció del centre... perquè passin...
7: De les famílies.
5: Sobretot de les famílies.
3: I de les famílies, perquè el nano passi el curs sí o sí, encara que no tingui ni puta idea de res. I em perdó a la paraula. De res vol dir de matemàtiques, de llengua, de català o del que vulgueu. Mm. Però pressió de la mateixa administració també... educativa perquè els professors els hi aprovin d'aquella manera i compleixin el límit que diu el Gerard.
0: Clar, això
3: bueno,
0: després...
3: que només en tinguin suspeses les justes per poder passar, no?
0: Mm-hmm.
3: Però no, és que alguns no n'aprovarien cap, però pressionen els inspectors d'educació...
5: Anem més enllà de la pressió, amenaces.
3: I tu, exacte, amenaces, tu saps, eh?
0: Clar, però després és que perdre tu... una mica l'objectiu del que és l'educació, el que és important, això. I després surten uns informes... PISA, que surten com surten. Recordeu que ens podeu trucar al 93-588-5960, 93-588-5960, si voleu participar... en aquesta taula. Estem parlant d'educació, estem parlant de colònies, hem exposat també un cas de colònies, i el que està succeint, doncs, que l'escola pública, hi ha molts centres educatius, parlàvem d'una xifra de més de 1.300 centres educatius a tota Catalunya, que no faran colònies, hi ha 177 al Vallès Occidental, i clar, això doncs, té una repercussió perquè, per exemple, a l'aula d'entorn rural de Camp Jordi, les reserves han baixat un 85% respecte al curs passat. És a dir, han caigut totalment en picat. Quin és el problema que tenen? Doncs que tenen animals, també. Clar, és una granja escola que funciona fa 28 anys i això també suposa doncs, una sèrie de despeses. Hi ha l'aula entorn de Campí, de Serra, Castellbisbal, doncs, que les reserves venen de les escoles concertades i de les escoles privades. I en la situació de dels centres, que són colònies, doncs han baixat en més d'un 50% el nombre de reserves. No? Llavors, clar, hi ha tot un problema també.
5: Arrossega afegint, moltes coses.
0: Clar, és que de retruc, és el que estem dient, es porta a la crisi també doncs, tots aquests centres que podríem dir que són o de colònies o d'excursions, també de retruc. No? I això també... és un problema, perquè clar, què han fet doncs l'Associació d'Empreses de Lleure, de l'Educació i la Cultura i l'Associació de Cases de Colònies, doncs, òbviament, demanar ajuda a l'administració catalana, ajudes econòmiques, doncs, per poder fer front a aquesta situació. I d'on sortiran aquestes ajudes, no?
3: Doncs de nosaltres.
5: Doncs,
3: els impostos
5: clar,
3: que paguem,
5: està claríssim. Veure,
3: aquí al final, és que al final tot acaba en el mateix. A veure, l'administració no té una màquina que surten els bitllets. No va així, això.
5: És que la gent s'ho pensa, saps?
3: Es fan servir els diners públics per... Ja no parlo del rescat dels bancs, perquè...
0: Perquè m'indigna.
5: I d'altres coses.
3: No barrejo les coses perquè m'indigna el tema aquest, ja ho sabeu. Però vull dir que no, els diners són els que són. Però entenc que, clar, aquesta gent doncs surten perjudicats. Els hi ha tocat, clar. Cadascú.
4: És el que té... Quan es fa vaga, quan es fan reivindicacions, clar, hi ha gent que surt afectada. L'any passat ho parlàvem, de que els estudiants, durant els dies que es feia vaga, eren els principals afectats, i molts cops a mi m'ho van comentar veïns de Rubí, que deien la meva filla preparant les PAU, atenció, perquè hi ha coses que no surten, ja dia que avui el centre està tancat, ja no sé què. I això afectava els estudiants, i ara hem vist que això tindrà conseqüències més enllà, però tot encara tenir conseqüències més enllà seguirà afectant els propis estudiants, perquè això era una altra forma d'aprendre, aprendre amb lleure, aprendre de formes diferents, i a part també fer grup, perquè vas allà uns dies, et quedes allà amb els teus companys, i són coses que afectaran els alumnes. Tot i això, no vol dir que no estiguem d'acord amb les reivindicacions que es fan, perquè aquí ho hem parlat durant mesos, I clar, si ells han de fer la seva reivindicació i ells han de considerar com ho fan i consideren que aquesta és la forma correcta, endavant. I nosaltres defensarem el dret a la vaga des del primer moment, i aquí ho hem parlat. Una cosa no treu l'altra, però clar, una vaga d'aquesta magnitud a un col·lectiu tan gran i tan important té les seves conseqüències.
7: Sempre.
5: De totes maneres, aquest any i el passat, que jo recordi, per exemple, tu que has posat el cas de Can Jordi, ells organitzen colònies directament des del seu centre. Vull dir que... Jo sé perquè el meu nit hi va anar. Llavors, vull dir, clar, i també s'està fent doncs coses a nivell de centres. I jo, per exemple, aquest any la meva neta ha anat a colònies en un lloc que va sempre, i hi havia manca de places. Vol dir que la gent privadament sí que apunta els seus fills.
0: I a través d'associacions de famílies, també.
5: Per això t'ho dic, que llavors vull dir... Exacte, que tampoc és perquè hagi de ser l'escola la que té l'obligació de mantenir aquests centres.
4: Molts cops quan organitzen associacions de famílies el volum no serà el mateix. No. Perquè ja ho hem vist amb el cas que explicava abans, utilitzant les colònies com vacances dels fills. No és així, o sigui, tu tens una responsabilitat, i molts cops el que fan és envio el fill tres dies i jo desconnecto. I quan organitzen associacions de pares i mares o tal, bueno, la responsabilitat caurà sobre ells.
5: Sí, totalment.
4: Perquè són els que han d'anar o són els que han d'organitzar.
5: Els han de portar allà, començar per portar-los al lloc, anar-los a recollir, tot això. Vull dir, clar, normal.
0: Va, hem comentat aquest cas. Podria ser que els pares, mentre estava de colònies el nen o la nena, potser havien viatjat a algun lloc. Vés a saber, no? Però clar...
5: En aquest cas estaven a casa.
4: Bueno, però que molts cops utilitzen això, aquests dies...
7: És que hi ha moltes famílies en què la feina de ser pare i mare són les 24 hores durant 365 dies.
5: Ai, si has d'entrar per a vacances...
7: Hi ha famílies en les que aprofiten aquests 3 o 4 dies per fer unes vacances només la parella. No, només la parella, i també s'ha d'entendre, que també mereix...
5: Clar, però si tu t'avisa...
7: Qui cuida el cuidador, no? Que això no eximeix de la responsabilitat que com a pares i mares tenim, no?, amb els nostres fills. Però que es pot entendre també, igual que en el cas dels cuidadors de gent gran.
4: Sí.
7: No? Vull dir, a un extrem de la vida i l'altre. No? Sí. I això és un tema que conec de molt a prop. No?
4: Però molts cops...
7: És normal també que els cuidadors tinguin aquests 3-4 dies de relax i d'esvair la boira, no? De la rutina diària.
4: Però quan el teu fill se'n va d'excursió o de tal, tu vulguis o no, has d'estar en contacte.
7: Exacte, una vull dir que una cosa no eximeix de l'altra.
4: Ja no diem que passi res greu, però una petita intoxicació alimentària.
7: Sí, sí.
4: Tu has d'estar al tanto.
7: Sí, sí, sí.
3: El cas que ha explicat ell és increïble, vull dir, és el nou amàs, diria jo, de cas, no? D'irresponsabilitat dels pares.
5: Però és que hi ha centres que tinguem en compte això, que hi ha pares molt irresponsables.
3: No, no.
5: Però molt,
3: no,
5: eh? No, no. Perquè...
4: quan te'n vas amb nens i són nens o ja adolescents o el que sigui, i te'n vas amb 50-60 i són nens o... ja

0: un lloc a prop que et puguis... Clar. No,
1: no. De tota manera, estem parlant d'això, que és important de parlar-ne, però que tot bé, insisteixo, de la crisi del sistema educatiu, sense el qual no hi hauria la vaga i sense el qual... Doncs no ens trobaríem amb aquests mitjans de pressió. El que no té aquest, doncs talla l'autopista, ja ho sabem, no?
0: Ja, però
1: que fa vaga tallant l'autopista i evidentment que surt gent perjudicada quan tallen l'autopista, no?
0: Amb tot,
1: també,
0: exacte.
1: No? També,
0: exacte, sí, sí.
1: També.
0: Sí.
2: Que, què us va semblar ahir l'anunci del president Illa, justament coincidint, no?, amb els 2 anys de la seva presidència, en una conferència que va fer al Museu Marítim de Barcelona, d'intentar assolir el 6% del PIB, la carpeta d'educació, i intentar doncs integrar doncs aquesta problemàtica que hem estat parlant ara, aquest malestar generalitzat del sector a Catalunya després de l'informe PISA, després de també doncs de totes les vagues.
0: El que tu dius, tot és intentar.
1: Molt maco el Museu Marítim.
0: Sí.
3: Sí.
1: Però a part d'això, molt maco, de veritat.
0: Ja ho sé.
1: Sí, això de banda, sí, el 6% i el que convingui, si és que això, però això és de calaix. A mi el que m'admira, ja sé que em faig gran, el que m'admira és que ara de cop i volta pensem que hi hem de dedicar un 6%. Fa temps que s'hi ve dedicat, i no parlo d'aquest govern.
0: Sí, no, de governs anteriors.
1: Governs,
0: això arrossega fa molts anys.
1: Parlo dels anteriors governs. No s'ha destinat el que s'havia de destinar, ni a l'educació, ni a la salut, que són els dos pilars bàsics de l'estat del benestar, sense els quals no tal, i a vegades ens deixem estar gastant calés, però en fi, és igual. Si no es dediquen recursos a l'educació, cal que m'estengui, i a la salut, el país no funciona. Hi ha molts països al món que estan pitjor, ja ho sé.
0: Però, sí, bueno, clar, però això no és un consol.
1: Però això no és un consol. Un 6% i el que convingui, no? Però això ho haurien d'haver fet uns quants governs abans d'aquest.
0: Sí.
1: No ho van fer, insisteixo que s'ha negat la major, que era la crisi que es anava creant, empitjorant el sistema educatiu, es negava, allò, percepcions, no, allò, això ho fan tots els
0: polítics. Tots són percepcions.
1: Tots els polítics, eh?
0: Sí.
1: Quan no els interessa tal...
0: Percepcions.
1: No, això són percepcions, però les xifres diuen que no sé què. Bueno, les xifres oficials. La crisi del sistema educatiu, i tu ho saps per la teva filla també, fa...
0: anys que s'arrossega.
1: Per no dir dècades.
0: Sí,
1: I ningú hi ha posat ni els diners, aquests i els anteriors governs, ni canviar
3: ganes,
1: les coses perquè
3: ganes,
1: es faci... Perquè es faci d'una altra manera. I d'aquí ara estem on estem, el 6, i és clar que sí, millor.
4: Però... Aquí...
0: Bueno, però és que és el que dic, Martí, també, intencions, quan temps es parla d'intencions? Tenim la intenció, no, perdona, són fets. Vull dir, quants anys arrosseguem intencions? Tots els governs fan propostes i diuen que faran i tal i qual, i ens hi trobem, però tots,
1: De paraula, no. De paraula.
0: Exacte.
1: Després
0: una cosa és la paraula, però a veure,
4: veurem a veure quines decisions es prenen, perquè aquí hem parlat de 3 temes que jo crec que són molt semblants. La deficiència en infraestructura, que és una cosa que s'arrossega des de fa dècades,
1: no,
4: i el que falta és diners.
1: No hi ha ni aire condicionat.
4: La sanitat i l'educació. Aquests 3 temes l'hem comentat aquí bastant, que hi ha cops que pensàvem que era el dia de la marmota, perquè sempre parlàvem dels mateixos... Perquè són els temes que s'han de parlar, eh? No per una altra cosa, però que són temes que hem repetit i van de la mà, i els 3 van de la mà. És problemes de que des de fa dècades no s'ha invertit el que calia, i ara s'estan patint les conseqüències. Ara o des de fa anys es pateixen les conseqüències. I ja no perquè sigui aquest govern el que sigui.
0: No, és una cosa que s'arrossega de fa anys.
4: I són 3 problemes que no solucionaran a curt plaç. S'han d'anar solucionant a poc a poc i prenent mesures el més aviat possible perquè s'aconsegueixi, però quan parlàvem d'infraestructures ho parlàvem. Falten línies de tren, falta més estacions o més tal, vale.
1: Més manteniment,
4: sí, correcte. Manteniment, però també més vies o més estacions i tal. Això no és algo que es faci a curt plaç perquè necessita uns anys de construcció. Pues a les escoles i això és el mateix, perquè s'ha de reconstruir figuradament, però s'ha de reconstruir un sistema educatiu i un sistema sanitari que durant anys no s'ha anat cuidant, i ara el que s'ha de fer és dedicar-hi recursos per intentar construir-ho de nou. Perquè hem vist que estava...
0: No, vull dir que hi ha escoles que porten anys amb barracons, eh? Aquesta és una
3: altra.
4: Sí. Jo parlava figuradament.
3: Al Rubí tenim un exemple.
0: Per això t'estic dient.
3: Tenim un exemple perquè l'escola del Bosc va néixer fa 25 anys amb barracons i continuen igual. Bueno, no, continuen amb més barracons.
0: S'ha fet... Clar, s'ha d'anar afegint a mesura que...
3: Ha crescut l'escola, però...
0: Però han crescut els barracons.
3: Però continuen igual amb barracons.
4: Jo parlava figuradament, o sigui, parlava que s'ha de reconstruir, però sí, hi ha escoles que s'han de reconstruir també, literalment.
1: No vull obrir cap meló nou, però no ens enganyem. Encara que els polítics, els que siguin, del partit que siguin, hagin evitat analitzar la realitat de veritat i buscar solucions, que ara sembla que es vol fer quan
0: hi ha el problema,
3: quan ja no queda més remei.
1: Quan ja no queda més remei, no? No oblidem una altra cosa que és important també. Les infraestructures eren per uns habitants que hi havia i per un país que hi havia. La sanitat, més o menys també. L'educació, ara són més de 8 milions, 8 milions 300.000 habitants. No, el país no estava preparat per això.
0: Ni
1: les escoles... Ni les escoles, ni la sanitat. Res. I de la sanitat sí que en puc parlar.
4: Però jo veig que
1: perquè jo sóc, malauradament, haig de ser usuari sovint, i em trobo amb el que em trobo, eh? Em trobo amb el que... A la pública, naturalment.
4: Sí, però jo l'educació veig una mica diferent, perquè igual que la sanitat i el transport estem anant en la línia de que augmenten els clients entès com els usuaris. A l'educació estem anant en la direcció contrària. Estem anant en una direcció en què els usuaris cada cop són menys, que també ens ha d'anar bé per reduir ràtios per classe i millorar. O sigui, va tot en... S'ha d'aprofitar aquests, diguem,
1: però hi ha
4: de ballada.
1: Hi ha el descens de natalitat, però hi ha hagut un canvi...
0: Un canvi
1: de les característiques d'una part de l'alumnat.
4: Sí,
1: però... Els últims anys... Que això complica també les escoles i les aules.
4: Però igualment els usuaris estan sent menys. Perquè quan jo estudiava eren tres línies de 25-30 alumnes. Ara igual hi ha dos línies per curs.
1: La quantitat sí, però les característiques de l'alumnat, i no ho dic jo, ho diuen les mestres totes.
0: I la problemàtica que es troben,
1: les característiques que tenen els 25 o a l'aula, doncs no són les que hi havia fa 50 anys.
4: S'estan prenent mesures diferents perquè s'estan obrint aules d'acollida, aules...
1: Sí, sí, i tant.
4: Clar, perquè aquesta gent, aquests alumnes, aquests nens, abans de començar un curs normal, aprenguin l'idioma en el que es fa aquest curs.
1: Evident.
4: Perquè si no, és impossible que s'acabin traient el graduat o s'acabin traient l'assignatura perquè no entenen com funciona. No entenen ni la pròpia llengua vehicular.
1: Però no s'han dedicat prou esforços a això. Ni prou mitjans, ni prou professors, ni prou diners, etc.
2: Parlàveu de l'escola del Bosc, que hi havia un projecte per començar les obres aquest 2026 i resulta que es van endarrerir un any justament més per problemes de licitacions i ara doncs s'espera que la nova construcció comenci el 2027-2028, és a dir, doncs un any més.
0: I tira enrere els anys que s'arrossega.
1: Exacte.
0: Que no és aquest el problema.
1: Exacte.
2: La Generalitat, això el mes de març, esperava que les obres es puguin iniciar durant el primer trimestre del 2027, que no hi queda... No queda gaire, però clar,
3: però les obres tu has dit que esperen.
0: Ai, ha nens que han començat allà i marxaran sense haver gaudit d'unes obres com Déu mana.
2: Any i mig, o sigui que tal com està ara, les classes podrien començar al gener del 2029, segons aquest nou calendari. Sí, estem al 26.
1: No s'ha fet el que s'havia de fer. Imagina't. Quan s'havia de fer amb l'Escola del Bosc, amb l'Educació en General o amb la Renfe, posem per cas durant dècades... I ara és molt difícil que qui sigui, per llest que sigui, no?
0: Sí,
1: com dèiem abans, que tothom es pensava que sabia de tot, encara que amb imposició, això de la Renfe no ho arreglaria. Perquè els dèficits són tan grans que no en tens prou ni amb el pressupost d'un any, ni de dos, ni de tres, ni posant-hi més persones.
3: I el que passa, a curt termini tots són pegats.
1: Clar, és fer pegats.
4: I el que passa molts cops és que també...
0: Són problemes amb història, ja, eh?
3: A més, en el cas de les infraestructures, avui, des de que es pensa que aniria bé tal infraestructura, la que sigui, fins que és una realitat, en el millor dels casos has de comptar 10 anys.
4: Sí,
3: en el millor dels casos.
4: Sí. I el que passa també que igual això el que no entén, que és el que igual la gent no pot entendre perquè les coses van tan lentes, és que, a part de tots els controls que hi ha per evitar problemes, com ja hem comentat aquí algun cop, és que els mandats són de 4 anys. Pot semblar moltíssim, però a nivell polític és poc, perquè a la que es volen prendre decisions, planificar, un any planificat, l'altre revises i licites, El tercer estàs entremig, el quart comences a executar...
1: La campanya electoral.
4: Clar, i si tens sort comences a executar el tercer any o el que sigui. Però molts cops, si tu el segon o tercer, el tercer any de mandat comences a elaborar aquests projectes d'educació, entren els següents i ja no els hi sembla bé, perquè no van la seva línia. Llavors, tornem a començar.
1: Jo sempre he defensat que siguin de 6 anys.
3: Tornem a començar o al calaix.
4: O és un tema que ja no volen perquè no els interessa políticament o el que sigui. I molts cops això fa que les coses s'endarrereixin massa.
2: Clar, el que s'hauria de veure és d'on surten els recursos, com es reparteixen aquests recursos, perquè el govern també de la Generalitat es compromet a climatitzar totes les escoles. Hi haurà 100 prioritzades per al juny del 2028. Això és un anunci que va fer Salvador Illa. Però, a més, les residències públiques també de Catalunya, i això esperen fer-ho abans del 2031. En total són 2.530 escoles i 51 residències. Es comptarà amb una inversió de 2.558 milions d'euros.
4: S'ha de dir que a nivell municipal els propis ajuntaments ja estaven iniciant la climatització de les escoles, que és una mesura important perquè donarà recursos als ajuntaments, perquè estem parlant de quantitats elevades, però que els propis ajuntaments per iniciativa pròpia ja havien començat a instal·lar ventiladors i tal a diferents punts estratègics a les escoles, en diferents aules, a diferents zones comuns i tal. Llavors, bueno, que era un problema, la climatització, que ja sabia i que ja s'estava treballant en ell, però destinar recursos...
2: És que el pla del govern, el pla del govern requereix la col·laboració dels ajuntaments i diputacions que podran avançar al finançament de les obres...
1: Per tant, podran.
2: Sí, que podran avançar el finançament de les obres per poder començar les actuacions de la manera més ràpida arreu del país. O sigui,
4: el que comentàvem.
2: Clar, exactament. És que al final l'Ajuntament és qui s'acaba menjant el marró de totes
0: les coses
2: que hi ha.
3: Però que hi ha... Amb això, que està molt bé, evidentment. Si cal posar sistemes de climatització, és el que s'ha de fer. Però tornem una mica... Cap a darrere, no? És que mai, quan es van construir aquests equipaments, no parlem només d'escoles, mai va pensar en la crisi climàtica. No. Vull dir que el clima fa molts anys que se sap que està canviant, que se sap que està canviant. Però, en canvi, ningú va preveure això. Vull dir, tu no pots fer una escola, per exemple, amb un sostre de xapa. Vull dir, comencem per aquí.
0: Sí.
3: Comencem per aquí. Vull dir, si no es preveu això, doncs després s'han de fer un pegat a sobre d'un altre.
2: Però sí que és de l'exemple de l'escola del Bosc, que porta 25 anys així, amb barracons, i continua amb barracons. És a dir, clar, aquests anuncis, no?
3: I els barracons, cuidado, que els barracons... avui en dia, com a mínim, fa potser 50 anys no era el mateix, però ara el sistema de construcció que tenen, vull dir, els panels aquests que són prefabricats, però ja estan aïllats, ja estan preparats tèrmicament, si més no, perquè aguantin millor les parets, el sostre, no? I el sostre és on dona el sol totes les hores del dia.
0: Però ara que parlem d'això dels ventiladors, que han portat ventiladors a molts llocs...
3: Remouen l'aire.
0: No, però la meva filla a l'institut on està l'altre dia també comentava, els de la directiva que van començar abans i totes aquestes històries, els hi van deixar els ventiladors allà i els van haver de muntar ells.
3: Ah, està bé.
0: Aquesta també és una altra.
3: Ah, està bé.
0: Sí.
3: Bueno, és que com que sos mestres saben de tot...
0: Van estar un dia muntant ventiladors, vull dir que...
3: Els mestres saben fer de tot.
0: Gràcies, perquè em diu, avui, mira, hem estat muntant ventiladors. Diu, com? Que ho has... Diu, sí, diu, ens els van deixar allà i ja us apanyareu.
1: Han après una cosa nova.
3: Sí.
0: Per això et dic que és tot. És que, bueno, no saps per on agafar-ho. La veritat és que us comences a mirar...
3: Però que jo crec que un dels problemes d'arrel... És el que comentava el Martí fa un moment. Vull dir, no recordo ara quants anys fa que el president Pujol parlava de que érem 6 milions.
1: Sí.
0: I ara som 8 i pico ja.
3: No fa tants, fa 20 anys. Fa 20 anys. Avui en dia, Vull dir, és que la població de Catalunya ha crescut un 30%.
1: I no les infraestructures, ni els equipaments, ni el personal que ha d'atendre, ni etcètera.
4: I que en 10 anys, el canvi s'ha notat a nivell de temperatura i tal, perquè jo estudiava fa 10 anys, jo estava a l'ESO, estava al batxillerat fa 6, i jo estudiava amb aules de 30 persones, i tu al juny i passaves calor. Però la calor habitual del juny...
3: Sí. Era relativa comparat amb ara.
4: Aquella una miqueta a la goteta i tenies calor, obries una mica la porta i la finestra i feia corrent i ja encara aguantaves i no hi havia cap problema. Jo ara, jo no sé si aguantaria una habitació així tancat amb 30 alumnes més sense, sense ventilador, sense aire condicionat.
3: Sí. Clar, és que abans a l'aula tenies, quan arribava el mes de juny, tenies una temperatura de 28, 30, un dia que fos que molt, molt calorós, però és que ara recordem que aquest mes de maig hi han hagut molts dies de aquí a Barcelona. De temperatures per sobre de 35 graus.
2: Anem a mirar Rubí, perquè entre els mesos de juny i agost a Rubí s'han viscut prop de mitja desena de nits tòrrides per sobre dels 25 graus, més d'una cinquantena de nits tropicals per sobre dels 20 graus.
0: No, que ha sigut general. A més, jo, per exemple, he estat a la Vall d'Aran, allà, clar, la gent, aire condicionat, ni parlar-ne. Però he estat amb el meu tio a l'hospital el mes d'agost i no hi havia cap mena de ventilació. Uns finestrals supergrossos, entrava el sol i allà fa molta calor al migdia quan fa calor.
1: Però allà no estaven acostumats a la
0: calor.
1: És
0: que no estaven acostumats.
1: Allà els hi ve de nou.
0: Per això t'estic dient, vull dir que...
3: És que no tenen ni cortines a les finestres.
0: Vull dir, però clar, això també s'havia de preveure, perquè ho estan veient, que any per any també està pujant.
4: Però les construccions són més antigues del que es preveia.
0: Però menys ventiladors.
4: Sí, però mira, jo he estat una setmana i mitja de ruta per Àustria amb els meus pares. I nosaltres som molt calorosos, o sigui, nosaltres passem calor i la patim. Doncs allà, a temperatures de 30 graus o 35 graus, que aquí més o menys les aguantem, no estan acostumats. No hi havia aire condicionat, ni ventiladors, ni als hotels. Vam agafar de tot, la majoria eren apartaments i tal, que dius, bueno, mira, no l'han volgut posar els a l'apartament i ja està. Però un cop que vam anar a un hotel de 4 estrelles, no hi havia ni ventilador ni aire condicionat en cap part de l'hotel, i parlem dels altres llocs, o sigui, no hi havia cap lloc amb ventilació, són llocs que no estan acostumats.
1: Però és que Àustria no feia calor mai, no havia
4: però això és el que parlem, que aquí sí que feia calor, però no aquest nivell, llavors no estaven preparats. Les escoles, quants anys fa que es va fer l'escola? Jo que si parlo a Ribes, Maristes o qualsevol altra,
1: eh? Ja. 15.920.
4: Estem parlant d'escoles que com a mínim tenen 60 anys. Doncs fa 60 anys aquestes temperatures no eren habituals. Ja ara t'has de...
1: Evidentment.
0: Gerard, però quant temps portem parlant del canvi climàtic?
4: Sí, però parlàvem...
0: Però és que no hi ha hagut previsions,
4: tampoc. Però sent clar, quan parlàvem de canvi climàtic al principi, les conseqüències no les veiem, no les notàvem.
2: Mira, tenim una trucada telefònica. Deixem que no la facin esperar. Bon dia.
5: Bon dia.
2: Hola, bon dia, Jaume.
5: Què tal?
2: Jaume, Rora, molt bé. Benvingut a aquest nou curs, eh?
3: Que ens l'heu de posar en nòmina, eh? El Jaume l'heu de posar en nòmina, que és
2: fantàstic.
3: Fidel.
2: És un fidel i que t'estem molt agraïts. Benvingut a aquesta nova temporada. Digues, Jaume.
5: Gràcies. Pensava que començava el dia 1. I, bueno, escoltava la ràdio, les municipals, des del poble on estava, que estava en el Priorat, a la Bisbal de Montsant, i, bueno, anar escoltant, i ara que heu començat, doncs, bueno, ara que parleu de mestres, doncs donar-los-hi molta força i que segueixin endavant. I parleu de l'Escola del Bosc, jo tinc una neboda que ja va pel segon curs a la universitat. Vull dir, s'ha passat tota la seva vida en barracons a l'Escola del Bosc. Mm. Això una. Després, amb el Martí, suposo que ell recordarà que abans...
2: Perdona, Jaume, perdona, què et deia la teva neboda d'aquest pas pels barracons? Que no sé si ho comentàveu. Si t'explicaves, tenies un feedback.
5: Aviam, de comentar... A part que és una persona que li agrada estudiar, doncs, bueno, que li agradava anar-hi, i a part ho tenia a 200 metres de casa seva. Mm. Per això li agradava anar. Les instal·lacions, jo les havia visitat amb la meva germana i tal, i, bueno, encara que fossin barracons, pues, em semblava un pas adequat perquè ara ja fossin unes escoles com haurien de ser i no acaben de ser, ni clar. Sabrem quan seran, però bueno.
2: Això és important, també, el que dius, és el que dèiem també a la taula, no?, que són barracons, però que permeten perfectament doncs que els alumnes desenvolupin, i els professors i tot el centre educatiu, doncs la seva tasca allà, no?, perquè, per exemple, és el que et deia, no?, també la teva neboda, no? Digues, digues.
5: No, i que crec que està en millors condicions que algunes escoles.
2: Mira.
5: Per això ara volia recordar-li al Martí que, sí, més o menys, voltem la mateixa edat.
1: Sí, més o menys.
2: No especifiquem.
3: Sí.
1: No la diguis.
2: No cal.
1: No la diguis.
3: Sou més grans que jo, eh?
5: Martí no em pot enganyar gaire.
2: Ho diu, Jaume, tinc 73.
1: 71.
5: Sí, no, ja sé que
1: sóc
5: més vell que tu.
1: Sí.
2: És que ho ha dit molt ràpid, el Martí. Quan és més jove ho diu ràpid, eh? Quan és gran ja no ho dius tant. Espera, que el Gerard va dir a la seva edat.
0: Va, Gerard.
6: 26. Ah, bueno, 25, a l'octubre 26.
0: Encara no hi ha arribat.
2: Digues, Jaume, digues.
5: Bueno, no, que quan nosaltres anàvem a l'escola,
2: sí,
5: jo, per exemple, anava a l'escola Ribes, no sé si ho recordo gairebé, suposo que a l'escola Montserrat, el Martí.
1: Sí, jo era la Montserrat. Màxima rivalitat futbolística i
0: jo
1: de
0: també,
1: tot.
0: Jo
1: escola
0: també.
1: Ribes, escola Montserrat.
2: Notaven els partits, això, eh?
0: Sí, hi havia
2: rivalitat.
0: Sí, hi havia rivalitat.
5: Bueno, jo recordo que a les escoles Ribes, quan hi vaig entrar a Pàrvuls, pues, era una escola, per mi, la més ben preparada de Rubí. Teníem calefacció. El que no teníem, ni ventiladors, ni aire. I us asseguro que de calor també en feia. Tanta com ara o tan seguit, no. Però que feia calor l'estiu, o al mes de juny, feia calor. No tanta com ara. I s'aguantava i es passava.
1: Sí.
5: Però bueno, són unes escoles especials, amb patis, amb tot, ben preparades, actualment millor del que eren, però bueno.
0: Clar, també els mitjans eren diferents. Jo sí, recordo les estufes de llenya, que anàvem a buscar els tacos al quarto de la llenya, a l'escola Montserrat.
5: Anava a dir, és que primer a l'escola nacional, vaig anar abans d'entrar a l'escola Ribes,
2: sí,
5: allà hi havia una estufa de llenya.
0: Jo la tenia a l'escola Montserrat.
1: Sí, Jaume, cal tenir en compte que en el seu moment, quan es va crear l'escola Ribes, era un molt innovadora, era el nova mas, diguem, de les escoles. No hi havia pràcticament escoles públiques, les que hi ha ara, evidentment, hi havia les escoles nacionals, les del comú, que n'havien dit abans, i per tant les escoles Ribes ja es va construir, crear, a banda de arquitectònicament molt bonica i amb uns jardins, sí, i amb uns espais,
0: i a més l'espai que té...
1: Ja era una escola realment molt maca, com... en tots els nivells.
2: Mira, jo voldria fer un parèntesi, un moment, un segon, Jaume, perquè vosaltres no ho veieu, però jo crec que és la màgia de la ràdio, no? Aquest tema que tu estàs traient i que estem parlant entre tots, no?, de la rivalitat entre les escoles, de com era l'escola Ribes, de que s'havia de portar llenya, de que hi havia calefacció. Clar, què ens permet això a través de la ràdio? I passa en aquesta taula, però també estarà passant a la gent que ens escolta. Que permet, i tu veus a la cara del Martí Pujol o de Maria Àngels Ruiz, tornar a tocar aquells anys que esteu compartint vosaltres i es crea aquesta sinergia i torneu a aquest moment. I aquí s'il·luminen els ulls. I jo crec que això també passa a la gent que ens està escoltant, i això consisteix la màgia de la ràdio i també d'aquestes tertúlies. De que estem parlant d'un Rubí que va existir i que està en les persones, i que quan es crea aquest espai de ràdio torna a reviure i torneu a compartir, i no només a la taula, sinó amb tots els oients de Rubí, i també per les noves generacions o el que no hem viscut, en certa forma també ho visquem a través d'aquesta emoció. Volia fer aquest parèntesi, que jo crec que és maco, perquè jo ho estic veient aquí i ho estic vivint aquí.
1: Sí, molt oportú. No, a mi em fa il·lusió parlar amb gent així com el Jaume. Tinguem en compte una cosa, que l'escola Ribes no ha canviat arquitectònicament, i en canvi l'escola Montserrat sí. L'escola Montserrat era d'una manera, i després es van fer reformes
5: i per molt bé.
1: per fer-la sí, més gran i més, no? Sí, sí. En principi, però no era quan hi anava jo, no era, no hi havia els edificis que hi ha ara, no? Però en tot cas, clar, hi havia una curiositat que eren molt pròximes, que són molt pròximes l'una de l'altra.
2: Però això també aquesta rivalitat,
1: era Ribes, no? Sí, sí. Però de fet eren les que hi havia abans d'arribar a les monges o els maristes o i escoles públiques pràcticament no n'hi havia. Les dues grans escoles de Rubí eren l'Escola Ribes i l'Escola Montserrat.
2: Sabeu que ara parlarem de l'Escola Montserrat després al magazín d'un cicle formatiu que fan de farmàcia, no. Curiosament. Doncs, sí. I que surten alumnes doncs, que surten molt ben preparats i amb oportunitats. I ara ho farem després del magazín. Digues, després de la tertúlia del magazín.
5: Només dues escoles molt ràpides. Les meves netes han anat a l'escola el 25 de setembre sí. I ara estan a l'institut. I la veritat, quan l'he visitat, inclús vam anar a l'aniversari, el 50 aniversari de l'escola, que per cert hi havia una companya teva de la ràdio en allà, retransmetent l'acte que es va fer, però bueno, em referia més que res a lo que és l'escola, que és una meravella per dintre. Les aules, tot plegat.
2: De quina escola et refereixes?
1: 25,
2: el 25, eh?
1: Va, 25.
5: Vull dir que amb llocs amplis, amb aules àmplies, molt bé. I després el que volia fer és felicitar a la gent del carrer Sant Magí i Santa Maria, que no sé si em deu parlar ahir, perquè no us vaig poder escoltar.
2: No, en parlarem, farem un... Vam fer notícia i parlarem del documental també, això serà la setmana vinent que ho estem produint amb el Centre d'Estudis Rubinencs.
5: Vale, he vist el documental i bueno, jo és que era veí del carrer Sant Magí. Bueno, durant 25 anys i després quan em vaig casar vaig marxar d'allà, no? Però els meus pares van seguir vivint allà. Però bueno, uns bons records del carrer, dels veïns i que encara en veig ara. I per l'edat ens trobem en el casal d'avis, però bé. I això és l'únic que us volia dir. Felicitats pel programa.
2: Moltíssimes gràcies. Felicitats a tu per dos apunts molt importants que ens has fet d'aquests barracons de l'Escola del Bosc. Doncs en aquest cas particular, del pas... Crec que has dit de la teva neboda, crec que recordar, i que...
1: Neboda, i després les netes.
2: I que deies que, escolta, doncs, millor que d'altres escoles, i també per aquest moment, que hem viscut de catarsis, no només amb qui amb la taula, sinó també doncs, amb tots els nostres oients. Benvingut, esperem la teva veu, la teva presència, molts més dies.
5: Bueno, esperem que sí.
2: Una abraçada.
1: Vinga, adéu.
2: Mira, aprofitant que ens queden 5 minutets i que esteu vosaltres dos aquí també i la resta dels tertulians, els dirigents dels principals partits nacionalistes d'Escòcia, d'Irlanda del Nord i de Gal·les, tots tres, que són caps de govern dels seus respectius països, han reivindicat aquest dilluns el dret a decidir si volen continuar formant part del Regne Unit o no.
1: Fantàstic, no? Aquí hem afegit Gal·les, que fins fa molt poc no la consciència nacional era més baixa, però les darreres eleccions han tingut un bon resultat, Escòcia ja ho coneixem, i doncs bé, endavant, després el govern anglès decidirà el que cregui convenient, però vull dir, les aspiracions dels ciutadans són les que són i en tot cas s'han de vehicular d'alguna manera, evidentment, com us podeu imaginar, jo defenso el dret d'autodeterminació de tots els pobles del món mundial, i que els ciutadans decideixin lliurement, amb tota la informació necessària, el que vulguin de cara al seu futur.
0: Que els deixin decidir.
1: Exacte, més i menys.
0: Ells poden decidir, però no deixen.
1: És igual a Nova Caledònia, que a Escòcia, que a Catalunya, que al Sàhara Occidental, que en podíem parlar un dia del Sàhara Occidental
0: també,
1: i del que ha passat, eh?
0: Sí.
1: Que estàvem on estàvem i ara resulta que no... que ara ha canviat
6: si
1: algunes coses.
6: Si parlem del
1: Sàhara
6: Occidental, portem algú que en sàpiga també mica més que nosaltres.
1: Sí, sí, i tant.
6: Perquè és un tema llarg i complex.
1: Algú del Sàhara...
6: No és un tema senzill.
1: Algú del Sàhara que viu aquí, segur.
0: Pot ser, sí.
1: Sembla bé.
2: Mira, la darrera notícia, que l'IPC s'ha enfilat a l'agost en pes pel combustibles, doncs, déu-n'hi-do. No sé si feu servir vosaltres el cotxe, però ho fem servir per venir a treballar i anar a treballar, vas buscant les benzineres low cost perquè...
6: Però està també caríssim.
2: Sí, està molt car. Clar, els combustibles han pujat, doncs els combustibles líquids, però el gasoil també, la recollida doncs, de escombraries té una variació anual, ara ho estic llegint aquí, també del 22%, els combustibles líquids 46,4% de que puja i baixa, 46,4%. I posa variació anual en percentatge.
1: Ho igual que els sols. Igual que els sols.
0: Sí,
1: ha pujat, sí, ha pujat com, com la pensió.
0: Per
2: exemple, els llegums verds, frescos o refrigerats, un 15,9. Aquest, jo aquest diumenge vaig anar normalment on compro jo al mercat, a quan està? Dic, a 10 euros teniu la mongeta verda? Diu, espera't que el diumenge passat la teníem a 15. Dic, a 15?
0: Jo la vaig pagar 14 sí. i pico fa dues setmanes.
2: Sí. Sí. Un moment, què ens està passant, no? Sí. En fi, que donaria per molt més, ja ho parlarem, això, doncs, que ho mirem tranquil·lament, però, clar, cada vegada doncs, apreten per més llocs i cada vegada tenim menys capacitat, menys recursos, podríem dir-ho, així, doncs, per poder...
0: Poder adquisitiu està baixant, que dona gust, clar.
2: Moltíssimes gràcies, Martí Pujol. No marxis gaire lluny, tu.
1: No.
2: Que ara farem el magazín, parlarem sí. justament dels tocs de Sant Roc.
1: Sí.
2: Escoltarem un Garrotí en directe, un sí. o dos, a veure què fa el Marc, us explicaràs sí. ja el toc de Sant Roc. Francesc Hinojosa, encantat de tenir-te els dimarts. Aquí.
1: A mi també.
2: Gerard Moreno, també encantat de que puguis venir, que estàvem allà de si aquest any podia o no podia, doncs mira, de moment...
6: Aquí ens veurem cada setmana.
2: Cada setmana aquí, Maria Àngel Ruiz, ja formes part també de la història de les tertúlies.
0: Sí, ja porto uns anyets.
2: Ja porto uns quants anys. Moltíssimes gràcies. I al José Malagón, també. Nosaltres continuem amb més temes ara al magazín matinal. Us escoltem en no res, en uns minutets.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bon dia. El govern local, format per PSC i En Comú Podem Rubí, està estudiant la possibilitat d'oferir subvencions econòmiques a propietaris de locals per posar-los a disposició del parc públic d'habitatge. És una de les apostes de l'equip de govern per oferir més habitatge assequible a la ciutadania. Escoltem a l'alcaldessa de Rubí, Anna Maria Martínez.
3: Posar alguna línia d'acompanyament per poder fer possible que molts dels locals que en aquests moments amb una adequació, amb condicions, han de reunir una sèrie de condicions, no? qualsevol espai. Alguns, de manera privada, ja s'estan fent, però acompanyar d'altres, perquè això afloraria en el mercat habitatges que hi ha moltes persones que estan buscant i no en troben.
2: La primera edil ha recordat que, a més, s'ha de fer també pisos de protecció oficial a zones com el Vapor Nou o també Pica Aguilera.
4: El servei Rubiforma vol traslladar un missatge de tranquil·litat als joves que aquest curs no han aconseguit plaça als estudis que volien. Quedar-se fora d'una opció formativa no significa haver de deixar d'estudiar. Així, l'organisme ha programat pel 21 de setembre la tercera edició de la xerrada No tinc plaça per estudiar i ara què?, adreçada tant a joves com a les seves famílies. La responsable tècnica del Consell de la Formació Professional, Eva Poc, explica que hi ha diferents itineraris per continuar avançant cap a l'objectiu acadèmic o professional.
5: És superimportant que el jovent pensi que realment no hi és una debacle, és a dir, evidentment, hagués estat fantàstic poder tenir plaça en allò que voldrien, però que hi ha molts itineraris, hi ha molts camins per poder arribar a l'objectiu acadèmic i professional, i per altra banda han de seguir formant-se perquè hi ha un munt d'opcions.
4: Encara hi ha centres educatius amb places disponibles, tot i que aquesta xerrada també servirà per donar a conèixer opcions com els certificats professionals, l'Institut Obert de Catalunya o els diferents serveis d'orientació.
6: Quant als esports, al migdia i al programa tindrem en directe a un convidat especial. Passarà pels micròfons de Ràdio Rubí, Víctor Pérez, jugador de l'Energia Catgas Santa Coloma, equip professional de la Primera Nacional del Futbol Sala. En parlarem amb ell per veure cap on va el camí per aquest jove jugador rubinenc de 21 anys, que segurament va estar pendent aquest cap de setmana de la victòria en Copa de la Reina de l'Esportiu Rubí, que va guanyar a Mataró 1-5 per passar ronda.

0: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.
2: Informatius de Ràdio Rubí.
3: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
4: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
5: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
6: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y disfrutar de la música como nunca antes lo habías hecho? Si te gusta salir de lo de siempre y descubrir nuevos géneros, nuevos artistas y sonidos diferentes, Experimenta es tu programa. El programa musical experimental de Radio Rubí, presentado y dirigido por Adriana Izabal. Cada viernes a las 10 de la noche, sintoniza la 99.7 de la FM o visita www.radiorubí.cat. Experimenta. La música que todavía no conoces te está esperando.

0: 5 minuts que passen de les 11 del matí. Comencem aquesta tercera hora del magazín matinal de Rubí al dia, un magazín que ha començat a les 9 del matí amb els informatius, després la tertúlia, aquests informatius amb la Pamela, després la tertúlia que hem fet amb els nostres tertulians de dimarts, i ara aquesta tercera hora que tindrem la secció de farmàcia, que parlarem de formació tècnica de qualitat i de proximitat amb l'Escola Montserrat, que fa un cicle de tècnic de farmàcia. Tenim aquí ja, doncs, de la farmàcia Can Oriol, doncs, tenint el Marc Toro i també a un professor i alumnes. Després parlarem dels tocs de Sant Roc amb Òmnium, escoltarem gloses cantades en directe amb els gegants de Rubí, amb els castellers de Rubí, i farem una radiografia de les infermeries que hi ha als caps de Rubí per veure què està passant. Tot això en aquesta tercera hora. Comptem amb vosaltres, José Malagón, jo i la Pam, que està a la producció.
1: Rubí al dia.

0: Anem, comencem ja. 7 minuts que ens passen d'aquesta hora de les 11 del matí. Tenim aquí el Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Toni.
0: Abans de començar amb aquest cicle que parlarem de l'Escola Montserrat, volia preguntar-te per dos temes que han sortit avui, així ràpidament. Hi ha una alerta per desabastiment de medicaments contra la menopausa. Les raons, doncs, que cada vegada s'està tractant més, també es parla doncs, de les restriccions que hi ha també per al tema de l'Estret d'Hormuz, per tot això, de la guerra aquella. Doncs et volia preguntar, això s'està notant a les farmàcies d'aquí, de Rubí?
1: Bon dia, Toni. Bueno, en primer lloc, gràcies, no? Una temporada més, gràcies per comptar amb mi, gràcies per també permetre'm difondre salut, potser avui des d'un punt de vista més formatiu, però que en el fons també repercuteix en la salut de la nostra població. I res, agrair-vos que compteu amb la farmàcia Can Oriol.
0: L'agraïment és nostre pel vostre temps que veniu aquí, doncs, pel fet de fer ràdio. O sigui que...
1: Molt bé. Bueno, és un mitjà que jo sempre he pensat que acompanya i acompanya de forma qualitativa a la gent, i si en aquest cas és de proximitat, com som nosaltres, una activitat sanitària de proximitat, doncs encara millor. En relació al desabastiment de les teràpies hormonals substitutives. Aviam, sí que és veritat que fruit de trencar un determinat tabú que s'ha anat produint al llarg del temps, la prescripció ha anat creixent. Vull dir que les dones que presentaven sintomatologia cada vegada no expressen amb més claredat aquesta sintomatologia als seus ginecòlegs o ginecòlogues i, per tant, la prescripció s'incrementa per millorar la qualitat de vida d'aquestes pacients. Aquest és un factor. Val? Sí que és veritat que n'hi ha un altre que probablement se'n parla menys, però que té un impacte molt directe, i en el cas concret de les teràpies hormonals substitutives amb estradiol i progestàgens és més així, és que el preu a Espanya regulat és molt baix. Llavors, què passa? Que els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
0: Estic entenent que hi ha d'altres països que estan demanant a Espanya i que, per tant, s'està exportant i que, per tant, hi ha falta d'estoc aquí.
1: No és això.
0: Com
1: és? Espanya té els preus dels medicaments reembolsats, regulat. Sí. Llavors s'arriba, no, a un preu especificat que el fabricant ha d'assumir. I aquell és el preu. Què passa? Que davant d'un increment de la demanda o d'una limitació de la producció, són els dos factors que afecten, incremento demanda o tinc un problema en producció, ja bé sigui perquè no tinc matèria prima o bé perquè algun lot m'ha sortit afectat. I clar, pensem que els lots són grans tirades que tenen impacte global. Doncs degut a un d'aquests dos factors, sí, doncs llavors he de decidir jo a quin mercat distribueixo. No vol dir que ens desabasteixin per complet per nosaltres, però que no hi ha unitats suficients per respondre a la nostra demanda. No? I l'impacte del preu és un d'ells.
0: També una notícia que Sanitat que vol prohibir la publicitat de llet de fórmula per a nadons fins a 6 mesos. Per tant, intenten potenciar, no?, el que seria la lactància materna.
1: Però això ve de molt lluny, ve de molt lluny. La nutrició, o sigui, la lactància artificial amb llet de fórmula fins als 6 mesos està prohibida per complet qualsevol tipus de promoció. Ja bé sigui directament sobre el recomanador, no?, comadrones, infermeres, pediatres, o ja bé sigui en la persona que el dispensa, no?, que serien les farmàcies. Per què? Perquè ja en el seu moment es va detectar que podia ser una amenaça contra la lactància materna, que ja és sabut per tothom que és la millor opció per poder nutrir els nostres pacients. Sí que és veritat que ara el que s'ha fet és potser una vuelta de tuerca más, val? Que és que determinades imatges, eliminar-les, que no hi hagin imatges infantilitzades, que no hi hagin imatges que associem a una mare i a un nadó, que hi hagi determinats gadgets, no? Bolígrafs, etc., que no puguin estar en consultes pediàtriques, que no puguin estar en farmàcies. Diguéssim que és una vuelta de tuerca más. Principalment, no? Diguéssim, en la llet de continuació, que és la que ve a partir del mes 6. No? La del 0 al 6 ja venia estant bastant, diguéssim, controlada i regulada, no pots donar mostres, no pots fer cap mena de promoció de 50, segona unitat del 50%, etc. I en canvi, amb les lleis de continuació, aquestes iniciatives més promocionals ara es veuran afectades.
0: Parlaves de publicitat i d'imatge, i de publicitat i d'imatge té molt bona justament qualitat aquest cicle de l'Escola Montserrat, que és el cicle de tècnica en farmàcia. Explica'm una miqueta, perquè tu deies que té un bon nivell d'oportunitats de treball amb estudiants que acaben el cicle, que ara els presentarem també, i el professor també.
1: Jo, si una persona ens està escoltant, ja bé sigui algú interessat en fer una reorientació de la seva carrera professional, o algun nano jove que té pensat estudiar o formar-se en àmbit sanitari, o bé algun pare, avi, àvia, que estigui escoltant i estigui pensant en el seu fill, net, neta, doncs que sàpiga que en proximitat hi ha una opció formativa com a tècnic de farmàcia, que a més, no, et dona una possibilitat de tenir una empleabilitat amb un alt percentatge i amb unes condicions raonablement bones, i a més de proximitat. Vull dir que són aspectes que penso que val la pena tenir en compte, a part que l'impacte social i en salut que les persones que s'acaben formant poden al final oferir als seus pacients.
0: Presenta'ns tu, qui tenim aquí.
1: Tenim molt bona gent aquí.
0: Tots cinc, eh?
1: Tots cinc, tots cinc. I tu també, i tu també. Aquí tens, vinga. Abracem-nos, abracem-nos. Val, mira, ara tinc, per una banda tinc la Karen. Karen ja forma part del nostre equip de la farmàcia des de fa uns quants anys. Ara ella també t'explicarà una miqueta la seva perspectiva i la seva opinió en relació també al que és la funció de tècnic en farmàcia i els serveis que pot oferir la farmàcia. Tenim a la Mar Rodríguez, també una companya de l'equip que forma ja, doncs que ja anem sumant anys tots, ja fa uns quants anys també. Són joves, però sumen experiència, eh? Sí. És fantàstic això. També està amb nosaltres el Lucas, val? Lucas Hidalgo, que és un altre exalumne. El que he portat són tres exalumnes de l'Escola Montserrat que formen part de l'equip de la farmàcia Can Oriol, que també t'explicarà, no? O poder també transmetre una opinió, no, personal respecte a persones que es puguin estar plantejant una formació, com et deia, en tècnic de farmàcia de proximitat i qualitat. I tenim l'Agustí, que l'Agustí és el coordinador, també és un excompany, perquè ell és llicenciat farmacèutic i ortopeda, també és excompany de la farmàcia Can Oriol, sí. I actualment coordinador del cicle de grau mig de tècnica en farmàcia a l'Escola Montserrat.
0: Agustí, quants anys fa que oferiu el grau mig de tècnica en farmàcia a l'Escola Montserrat?
2: Hola, bon dia. Doncs mira, des del 2019. Des del 2019 va començar, que van coincidir també amb la pandèmia, que va ser la primera promoció on estava la Karen.
3: Sí.
2: Aquí tenim la primera promoció, segona i tercera promoció.
0: Oh, que gran, això, eh?
2: Sí, sí, ja portem 8 promocions i, bueno, encantats. És una escola centenària, l'Escola de Montserrat, i el cicle, doncs, bueno, és el que està resistint ahir, no?, lluitant contra tot, perquè mereix la pena. Com a farmacèutic, mira, mereix la pena.
0: A l'hora anterior estàvem parlant de l'Escola Montserrat, ja, amb una mirada de fa molts anys, sí. I amb aquesta bona imatge i bons ulls, eh? Quines habilitats adquireixen aquests alumnes durant els dos cursos de grau?
2: Home, el que s'intenta, amb totes les ganes que tenim el professorat, doncs que adquireixin les competències necessàries per estar davant d'una farmàcia, no? Des de gestionar els estocs, la dispensació correcta d'un medicament o d'un producte parafarmacèutic, que sempre s'ha de diferenciar una cosa de l'altra, també el promoure hàbits de salut saludables, també el saber fer uns protocols de seguretat, de neteja, al laboratori, que jo sé que hi ha alguns laboratoris aquí, no?
0: També ho has remarcat, al laboratori.
2: Claro, clar. I bueno, tota una sèrie de funcions que després s'han de posar a la pràctica. És el pont, hem de fer el pont entre la part teòrica i la part pràctica a l'empresa.
0: Clar, perquè ara ve aquesta pròxima pregunta, que és quina és la importància que té al vostre centre la col·laboració amb les farmàcies, per exemple, la farmàcia de Can Oriol.
2: La farmàcia de Can Oriol, que és una de les pioneres que va contratar amb nosaltres i de les que més alumnes ens ha recollit, la veritat, i que s'ha quedat. que ha conservat. I, home, la importància és fonamental. A part del prestigi que adquireix l'escola i el pes que agafes per tenir totes aquestes oportunitats laborals, que és una per cert, vull dir, és un dels cicles que té més inserció laboral, eh? Molt alta, el del 90-95%. Qui no s'hi quedes perquè no vol, bàsicament.
1: Sí, l'habilitat és pràcticament total. Ja depèn una miqueta després de com l'alumne es senti en el desenvolupament d'aquelles tasques professionals o no. Però si se sent a gust, té inserció total.
0: Qui era de la primera promoció?
3: Jo.
0: La Karen. Doncs Karen, què et va portar a estudiar aquest grau tècnic en farmàcia?
3: Hola, bon dia, Toni.
0: Bon dia.
3: Bueno, a mi sempre m'ha agradat tot l'àmbit de sanitat. És una cosa que des de molt petita m'havia agradat. Vaig mirar diferents tipus de graus i el que em va cridar molt l'atenció és que, bueno, com va dir l'Agustí, era la primera promoció, era el primer any que feien el grau de tècnic de farmàcia, no? De farmàcia i parafarmàcia, i vaig dir, anem a provar, és algo que aquí no s'ha fet mai a Rubí, i vaig veure, me'n va agradar molt tot el que tenien, no? El que podien oferir, que sobretot el que era que els profes eren farmacèutics, eren de
1: que provenien del sector, sí, no? Que estaven dins.
3: Que, per exemple, jo quan vaig conèixer l'Agustí, que va ser el meu profe, ell estava treballant en una farmàcia. I clar, era com, bueno, li preguntaves i era, no, és que passa això, a la farmàcia es fa això...
0: És el coneixement tàcit.
3: Exacte.
0: De la persona que està allà i del que està treballant d'això. I això ajuda moltíssim.
1: Sí. No només teoritzat.
3: Sí, clar,
1: no
3: només teoritzat. Clar, perquè per teoria, bueno, tens els llibres i pots llegir i pots aprendre, no? Tu pots aprendre de memòria. Però que t'expliquin experiències, com en el nostre cas era això, no? Ell moltes vegades ens deia... les experiències que tenien al moment d'estar mostrador. I era, a mi, almenys, el que més em va agradar.
0: Karen, m'ha fet molta gràcia que ara pensava, tu vas ser de la primera promoció, has estat la primera en parlar, la primera en sortir al camp i has fet com els jugadors de futbol, perquè primer abans t'has santiguat. Ai, Déu meu, ho has fet... Saps? Perdoneu, vaig servir una expressió, o sigui, molt bé, per no dir de conya, molt bé, sí. Endavant, no? Segona promoció, qui era?
4: Jo.
0: La Mar. Doncs, Mar, quines habilitats creus que vas adquirir quan vas cursar el cicle?
4: Bueno, jo, sobretot, la més important crec que va ser aprendre què era l'escolta activa amb el pacient. Crec que és una habilitat que no tothom adquireix i crec que com a resposta al pacient és molt important que es senti escoltat, que senti que el podem ajudar, que l'estem intentant donar diferents opcions a la farmàcia per poder ajudar-lo, a lo millor no solucionar-li el problema, però sí poder donar-li diferents eines, diferents claus per poder intentar ajudar-lo de la manera que puguem. A lo millor no tenen... bueno, no tenen a lo millor algun recurs on poder accedir al metge directament, i moltes vegades sí que és veritat que venen primer a la farmàcia que no al metge, i depèn de com els guiem o els podem ajudar, després sí que a lo millor hi agafen i diuen, bueno, vaig a consultar també un expert més, diguem, mèdic.
0: Però important aquest primer pas, perquè també esteu ajudant molt al sistema sanitari, doncs, a que no es col·lapsi també amb aquestes primeres atencions.
2: Que som les trinxeres, de les farmàcies són les trinxeres. I en la Covid es va demostrar, es va posar de manifest.
0: I els supermercats.
2: I els supermercats també.
0: Farmàcies, supermercats.
2: Paper higiènic va ser absolutament necessari.
0: Anem a la tercera promoció. Lucas, com va ser aquesta experiència que vas fer? Es parlava ara mateix de les trinxeres, doncs de les pràctiques en l'oficina de farmàcia. Jo no sé si això t'ha ajudat a desenvolupar-te més com a professional.
5: Hola, Toni, bon dia, què tal? Sí, la veritat és que les pràctiques on jo la vaig fer, a la farmàcia, no va ser la farmàcia on estic ara, va ser en una altra, però bastant bé. Jo penso que és el principi de tot, no? És com quan et treus el carnet de conduir, no? Primer tens la teòrica i després tens la pràctica, que ho tens que posar en pràctica. Que el que hi ha a la pràctica és el que hi ha dia a dia, no? El que fas cada dia, ajudar al farmacèutic, a la dispensació, donar bons consells, els millors possibles, perquè l'important és que li vagi bé i que si la persona et diu que va bé i ell se'n va contenta a més, pues has triomfat, no?
0: Karen, desenvolupant la teva funció com a professional en aquest àmbit sanitari, quins serveis oferiu per millorar la salut dels pacients?
3: Bueno, nosaltres oferim, bueno, no, la pressió, el colesterol, sobretot jo crec que nosaltres a la farmàcia el que més tenim en ment és el consell farmacèutic personalitzat. És algo que crec que tots els companys tenim molt adquirit, que no volem donar un consell de bueno, global, que sigui, no, això t'anirà bé i ja està, sinó que sigui algú específic per ell, per poder ajudar a aquesta persona en el seu cas, vale? Que no sigui algo genèric, per dir-ho així. I bueno, després també tenim el servei de SPD, el servei de personificació de personal de dosificació, perdona, que bueno, és fer els blisters perquè les persones puguin prendre bé la seva medicació.
0: Sí, important, i això.
3: Puguin prendre bé la medicació i les persones que són polimedicades que no tinguin aquest problema de ostres, és que no sé si me l'he pres.
0: Sí,
3: que és això molt important. Molt
0: i sobretot important. A persones grans, que no recorden moltes vegades si l'han pres o no l'han pres. Que, bueno,
3: exacte, sí,
0: ja
3: sí,
0: ens passa
3: sí, sí.
0: Quan tenim 50 anys i no ho vegis.
3: Sí.
0: Que anem ràpids, perquè anem curt de temps. A Mar, què creus que es valora més en un pacient quan, o què valora més quan us va a veure a la farmàcia?
4: Jo crec que, sincerament, el sentir-se escoltat, el sentir que pot entrar a un àmbit on pugui explicar el que li està preocupant o el seu problema, o potser a vegades, moltes vegades, només venen a sentir-se, pues això, sentir-se escoltats, sentir-se acompanyats. Crec que el que més poden valorar és això, una atenció més propera, més personalitzada, com ha dit la Karen, la companya, i sincerament crec que és molt important. Per això també estar formant-se tots cada dia, sentir que li pots donar un consell de qualitat, crec que és el que més poden valorar ells.
0: Lucas, i acabem amb tu. Què li diries a algú, va, que s'estigui plantejant estudiar el grau mig de tècnic de farmàcia?
5: Jo el que penso és que tens que estudiar el que a ti t'agradi, que et pots equivocar.
0: Que t'apassioni.
5: Exacte, et pots equivocar, òbviament, com tota la vida, no?
0: Canvies.
5: Però, bueno, si t'equivoques, oi, escolta, tu treus el curs i ja ho tens, perquè és un curs important de sanitat. I té una gran bossa de treball. O sigui que és molt complicat que no trobis treball. És complicat el grau, sí, mai et regalen res, però amb els profes que hi ha, que són molt amens i tal, i tu passes molt bé.
0: Com l'Agustí.
5: Sí, exacte.
0: I a més, que després té una sortida que deia 90-95% de
5: la gent sí,
0: que després
5: sí, sí,
0: sí. Tenia aquesta inserció. Real. Doncs moltíssimes gràcies a tots cinc per venir aquí. Moltíssimes gràcies, Marc, a cadascun de vosaltres.
5: A res.
0: I que donen ganes d'apuntar-se.
1: Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, sí.
6: Encara esteu a temps. Per aquest curs
1: no,
6: encara esteu a temps.
1: I ens hem trobat amb persones també, que et dic, de 18, 19, 20 anys, sinó persones ja amb una altra mica més avançada, reorientant la seva carrera perquè potser venien amb ganes de fer una cosa nova que tingués una vocació més social i més sanitària.
0: Doncs ja ho sabeu. Moltíssimes
1: gràcies.
3: Gràcies,
1: Toni.
3: Gràcies.

0: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
1: Here comes the sun. Here comes the sun.
0: Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
2: El món de les sèries i els documentals té molt per descobrir. A De Sèrie posem el focus en les novetats i les produccions més comentades. Amb Víctor Pérez i Núria Molina analitzem cada setmana els títols més destacats. De Sèrie, cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. Tot el que necessites saber abans de començar un nou capítol.
3: Escucha, porque esto también va contigo. Hay temas que nos preocupan, nos afectan y forman parte de nuestro día a día. En el Brunch hablamos de salud y bienestar de una forma cercana, clara y sin rodeos. Reflexionamos sobre esas cuestiones que nos generan dudas, nos inquietan o simplemente queremos entender mejor. Y lo hacemos de la mano de expertos, con conversaciones que ayudan a mirar cada tema desde nuevas perspectivas. El Brunch, el espacio para hablar de lo que nos preocupa y de lo que nos hace sentir mejor. Cada dos semanas, los lunes a las 12.

0: Aquest cap de setmana, 18, 19, 20 de setembre, teniu una cita amb els tocs de Sant Roc, que posaran en primer pla doncs, la cultura popular i tradicional catalana. Començaran a les 9 al celler amb la glosa de Sant Roc, doncs, un tas de cant improvisat organitzat per Òmnium Rubí, i que tindrem com a avançament aquest tast, farem un pretast aquí, perquè doncs, farem, cantarem aquestes gloses. Per parlar d'aquests tocs de Sant Roc de Rubí, tenim a Martí Pujol, d'Òmnium Cultural. Bon dia de nou.
1: Hola, de nou bon dia.
0: Marc Torrent, de Sabadell Corrandes, que cantarà en directe. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs aquestes gloses, que m'has dit que no, són curtetes, són de 20 segons.
2: Sí, bé, depèn de la cançó, perquè es glosa amb molts tipus de cançons. Però la que farem avui, que seran Garrotins, que són els que es fan a Sabadell normalment, doncs són curtets, sí, sí.
0: Has vingut amb un instrument de corda, què és això?
2: És un guitarró. Diguéssim guitarró. Que és la versió catalana de l'ukelele, que tothom em veu dir, tens un ukelele? No, és un ukelele. Té una corda més i, bueno, és una mica diferent. Però aquests instruments existeixen a totes les cultures per cantar i acompanyar-se una mica, i és un instrument molt portàtil. Mm.
0: Paper molt important, també, el dels gegants de Rubí, Fina Hinojosa, la cap de colla.
3: Bon dia.
0: I que has vingut acompanyada de qui?
3: De la meva companya, la secretària, la Sílvia, per explicar una miqueta de què va aquest any la nostra trobada.
0: Molt bon dia. També tindrem la Nerea Laporta, que la tenim a l'altra banda de... No sé si és la videotrucada. Sí, és la videotrucada, que és de Cap de Tronc de Castellers de Rubí. Bon dia, Nerea.
4: Bon dia.
0: Ara.
4: M'escolteu bé?
0: Sí, t'escoltem i ara et veiem, a més, eh? T'estem veient, justament.
4: Perfecte.
0: Comencem. Comencem amb aquest acte. Ah, que ens explicarà el Martí Pujol. Si vols, no sé si ens vols fer també doncs, una petita introducció al Tocs de Sant Roc, perquè tu has viscut molts.
1: Sí, bé, el que ara són els Tocs de Sant Roc no deixa de ser la Festa Major de Sant Roc o la Festa Major petita. Tots sabeu que la Festa Major és la de Sant Pere, a finals de juny, però Sant Roc, que sempre s'havia fet, el que sí que és cert que va passar és que d'uns anys cap aquí es va decidir... per no fer el mateix que la Festa Major Gran, a centrar-la en la música, en la cultura popular i tradicional. La qual cosa a nosaltres ens sembla molt bé, perquè és una manera de posar en relleu la nostra cultura, la nostra música, les nostres tradicions. Existeix aquí a Rubí la taula de cultura, on es reuneixen 14-15 grups, entre els quals hi ha geganters, Castellers, Esbart, Foment, Òmnium...
0: Diables.
1: Les quatre
0: diables,
1: colles...
0: Els tindrem divendres, eh?
1: Exacte, sí. Les quatre colles de Diables, etc, etc. I, per tant, és un reflex de la cultura popular Rubí, que potser a vegades ens pensem que no té la força que poden tenir, doncs, jo què sé, a Valls, perquè a Valls hi ha els castells, no? O d'altres llocs de la Catalunya interior, però on realment les entitats de cultura popular i la Fina, doncs, ho sap tant més que jo, doncs, han tingut un paper molt rellevant, i més en una ciutat on quan jo era petit érem 10.000 i ara som 84.000. O sigui, un paper de que la gent que ha arribat aquí conegui les tradicions, conegui la música, conegui i s'hi afegeixi, si així ho creu convenient, no?
0: Sí,
1: un paper
0: crec...
1: d'integració a les mateixes colles de persones que han vingut d'arreu del món, no? Per tant, és molt important. I que els Tocs de Sant Roc, que es diuen ara, incloguin només la tradició cultural, musical del país i de la ciutat, doncs ens sembla una molt bona idea, perquè ens posa a davant de tota la gent en un aparador magnífic per tothom.
0: Recordem que està organitzat per l'Ajuntament i per aquesta taula de cultura popular i tradicional, i que la gent

0: L'Ajuntament està fent la tasca que ha de fer, que és donar suport a l'essència de la festa. Recordem que la festa major també s'obre justament amb la cultura popular tradicional, amb aquest costumari, que, si em permeteu, per mi és l'essència, i a partir d'aquí el que no pot desaparèixer, el que segur que no pot desaparèixer, sou tots vosaltres.
1: És que llavors, llavors ja seria una festa comparable a la de qualsevol altre lloc del món on et venen grups de rock que canten en anglès, m'invento, o et venen expressions d'altres indrets del món. Nosaltres no podem deixar perdre de cap de les maneres, i els que som aquí en som doncs un exemple, el Marc també, doncs de manteniment i de defensa de la música, la cultura popular i tradicional catalana.
0: Que explicava que aquest divendres a les 7 de la tarda, noteu, la glosa de Sant Roc, aquest tas de cant improvisat organitzat per Òmnium Rubí, explica'ns una miqueta, o el Marc, Marc, bon dia, que estàs amb el guitarró, explica'ns una miqueta qui són aquestes gloses. Això és el primer.
2: Vale. A veure, la glosa és la definició seria cant improvisat, o sigui, es tracta d'improvisar la lletra a mesura que vas cantant. Hi ha moltes formes de glosa a molts llocs del món, des de Cuba, el País Basc, i moltes maneres diferents. Hi ha llocs que es glosa d'una forma més poètica, amb unes dècimes que fan a Cuba supercomplicades per mi mètricament, que són 10 versos i tal. Hi ha llocs que es fan quartetes, que les pot fer bastant tothom, com els pobles d'aquí, sembla ser que els garrotins, que cantaven els gitanos de Lleida, o no sé, les corrandes de Beget, hi ha moltes cançons. I la qüestió és això, normalment hi ha una tornada, en el cas d'avui el garrotín es diu el garrotín, el garrotán per la vera vera de Sant Joan. Això ho canta tothom, ho pot cantar tothom.
0: Ho hem de cantar nosaltres?
2: Sí, si podeu, sí, us ho anava a demanar.
0: A veure, demanau, a veure, sí, a veure si no ho farem. Vosaltres ho sabeu, no?
3: El garrotín, aquesta cançó?
1: Sí, sí, la tornada. La tornada, sí.
2: I llavors el glosador, amb tota l'experiència que té del lloc on està, o depèn... De fet, hi havia glosadors que ja tenien gloses prefetes, diguéssim, no? Anaven a un poble i deien la noia més bonica d'aquest poble és tal i qual i tal. La qüestió és que rimi. La segona i la quarta han de rimar. Poèticament també té una estructura i tot. Ho has d'intentar fer-ho. I això. I llavors ja hi havia gent que ja les tenia fetes o hi ha gent que les improvisa al moment. En aquest cas, jo he vingut de substitut, El bo és el Christian, vale? El que passa que jo de tant sentir-lo, pues, he pres una mica de glosar, però ell és una bèstia. Ell et pot fer una dècima d'aquestes, són 10 versos, que jo no sé si rima el primer amb el quart, el segon amb el cinquè, el tercer amb el setè, no sé què, com ho fa, i patapam. I és una poesia fet al moment, parlant de lo que estem parlant aquí o de la festa major, el que sigui. Jo a quartetes encara m'hi atreveixo, vull dir, fer quatre versos i això, sí.
0: Però Marc, tu ets com... sou com el Barça. O sigui, el que hi ha a la banqueta del Barça ja és un equip de primera, que està allà lluitant també. Qualsevol que surti ho farà bé.
2: Sí, escolta, no ho intentem.
0: Anem a experimentar, ara estem parlant, anem a experimentar en vida, que és això de la glosa. A veure, què hem de fer la tornada? Perquè els nostres oients també ho cantin.
2: Sí, mira, a veure. Heu de fer... El garrotín, el garrotán, per la vera, vera, vera de Sant Joan.
0: Vale, anem a provar-ho. Vinga, va.
2: Vinga.
0: Dos.
2: Dos, tres. El garrotín, el garrotán, per la vera, vera, vera de Sant Joan.
0: I un altre cop.
2: El garrotín, el garrotán, per la vera, vera, vera de Sant Joan.
0: Vale.
2: Llavors jo faria la improvisació, que diríem, per exemple, aquí castellers i gegants,

0: Ja hem defensat prou.
1: Ah, està superbé. Ja sabia jo que sortiries al camp triomfant. Com qui triomfa, també, doncs, tindrem a la Fina Hinojosa, a la Sílvia Zarza, dels Gegants de Rubí. Quin és el vostre paper? Què ho fareu?
2: Bueno, farem moltes cosetes.
1: Sí. Vinga, som.
2: El diumenge serà un dia molt important per nosaltres, ja que aquest any fem una, tenim una efemèride molt important per la ciutat.
1: Sí.
2: Aquesta, bueno, ja ho havia fet a la Festa Major, l'aniversari, el que passa que ho estem celebrant durant l'any. 70 anys de tradició gegantera a Rubí. Són molts anys. I crec que per la nostra ciutat, després de tots els esdeveniments, de tots aquests anys que han passat, polític, etc, etc, vull dir, és important que continuem tenint aquesta tradició. Mm-hmm. I, bueno, i aquest any pues, celebrem això i també a la vegada fem la nostra 33 trobada de gegants.
1: Sí.
2: A Rubí, i aquest any pues, bueno, hem volgut tirar una miqueta la casa per la finestra i tenim 17 colles.
1: Uau.
2: De tot arreu de Catalunya, més a més una de França.
1: Uau. Això quin dia?
2: El diumenge, el dia 20.
1: Diumenge, eh? Diumenge, el dia 20, 17 colles?
2: 17 colles.
1: Uau.
2: Es diu ràpid.
1: Digues, Sílvia.
3: No, que es diu ràpid, són això, 17 colles, ve Borriana de Castelló, les més destacades i que vinguin de fora, Ribes Altes de França, i, bueno, i les quatre colles aquí de Rubí, evidentment.
1: Hora i lloc?
2: Comença tot...
3: A les 10,
2: a la
3: plaça Pere Aguilera, fem la plantada, això vol dir que prèviament han hagut de venir amb les colles, tindrem la rebuda a l'escardívol d'aquestes colles,
1: sí.
3: I gent que les acompanyi doncs, a plantar a la plaça de l'Ajuntament.
1: Però abans... Haureu fet els tocs de Sant Roc.
3: Abans haurem fet
1: mica.
3: El seguici, no seguici.
2: Els tocs de Sant Roc són el dissabte.
1: Vinga, el dissabte.
2: Ai, perdó, el dissabte. El dissabte tenim la sort de que ve una de les colles,
1: sí.
2: Que estem agermanats. Precisament amb aquesta trobada venen diverses colles que estem agermanats fa molts anys.
1: Sí.
2: I per nosaltres ens fa moltíssima il·lusió. I una d'elles és Borriana, que ve de Castelló, i el dissabte els tocs de Sant Roc ja hi seran. Són molt divertits, tenen instruments diferents als de nosaltres, la gralla nostra és la dolçaina d'ells, i la veritat és que estan super il·lusionats de... O sigui, i entre ells les colles de Rubí i tot, jo crec que farem una bona festa.
1: A més, estaran els castellers de Rubí i per això justament tenim a la cap de tronc, a la Nerea Laporta, que la tenim per videoconferència. Nerea, per videotrucada. Nerea, bon dia.
4: Bones. Bon dia.
1: Quin és el vostre paper? Què és el que fareu? Explica'ns una miqueta.
4: Nosaltres la diada de Sant Roc la vam fer diumenge passat, o sigui el 13, perquè bueno, vam avançar la diada una setmana, i per aquest cap de setmana, el dissabte a les 10:30 més o menys, tenim una presentació d'un conte de castells que una persona del poble va fer, i s'ha esperat el nostre 30è aniversari per treure'l, i la veritat és que estem molt contents i tenim la presentació del conte. Farem un pilar també i després per la tarda tenim el seguici de Sant Roc i farem un pilar a la tarda en els tocs de Sant Roc. I diumenge tenim una diada però és fora de casa, la tenim a Montcada, però bueno.
1: Doncs vull que em digueu ràpidament, abans del darrer garrotí, si podem, perquè ara continuarem amb la secció de les infermeries dels caps de Rubí, una frase perquè els que estiguin i no coneguin els tocs de Rubí haurien de venir aquí a escoltar-lo. Va, som-hi. Nerea, tu ves pensant-lo també. A veure, qui diu una frase per què? Pau.
5: Digue-li frase, digue-li que el primer dia, és a dir, el divendres i després de la glosa de Sant Roc,
1: sí.
5: Hi haurà pa amb oli i sucre per tothom. És un atractiu, això.
2: És una tradició.
3: És una
2: retrobada. És una tradició molt maca.
0: No vull dir res, però el Marc ja ha tret la llengua. Saps allò que quan dius
5: res? És un reclam, eh?
0: És un reclam.
5: És un reclam, això, eh? Per tant, si dura de 7 a 8 més o menys, a partir de les 8, naturalment, fins que no s'acabi doncs, els garrotins i la glosa, doncs hi haurà, per començar la festa, els tocs de Sant Roc, doncs pa amb oli i sucre per tothom, que també és un menjar tradicional.
2: Tradicional.
1: Sí. Marc, digues. Si t'acudeix alguna cosa així, ràpida.
6: Sí, cantant.
1: No, va, no. Cantant. Va,
6: sí, ja canto directe, ja no cal que...
1: Ah, ja no cal. Doncs espera't un moment. Llavors anem a la fina. Sí.
2: Vale, bueno, per nosaltres és una festa molt important. Vam, en el seu moment vam aconseguir traslladar la nostra trobada, que la fèiem per Sant Pere, i després de molts parlars i, bueno, vam pensar que la Sant Roc era molt important que no es perdés, la vam traslladar i la veritat és que estem contentíssims i que esperem que tothom vingui a veure els gegants de fora.
1: Sílvia.
3: Jo seré molt breu.
1: Digues.
3: La frase és: no t'ho pots perdre.
1: Nerea.
7: El mateix, no t'ho pots perdre, al final és cultura popular que crec que tothom ha de viure.
1: Anem a viure. No ens podem perdre la glosa del Marc per atreure, doncs, a la gent i al nostre costumari popular.

0: gràcies a tots. Bona festa, que comencem el divendres. Moltíssimes gràcies. I nosaltres continuem ara mateix parlant de la infermeria dels CAPs per tancar el programa.
1: Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
1: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.
2: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80. It's a heartache, nothing but a heartache. I on et portem la millor música country. Ran out of lovers and the lovers stayed. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Mama, I'm sorry, I've gone. Música a l'Express, perquè ens encanta la música. Texas.
3: El balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.

0: Vam començar ahir aquest caminet, el nostre magazín, els nostres informatius, que ja veieu que té una miqueta de tot, té part festiva, té part d'educació, i ara tractarem aquest tema de la salut, perquè no es pot fer camí sense estar preparat, sense tenir una bona salut i sense els consells també dels nostres tècnics, de la gent que s'ocupa, doncs, que quan estem una mica pitjor, doncs podem anar-hi i allà ens curem. Parlem de les infermeries dels CAPs de Rubí, i avui tenim el Joan Castelló, que és del CAP Anton de Borja, i s'adjunta a la direcció. Bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Bon dia i ben retrobat, perquè ens trobem després de 3 o 4 anys.
1: Sí, bueno, sempre és agradable un retrobament així, no?
0: Sí. I la Pilar Álvarez, també, del CAP de Sant Genís, s'adjunta a direcció, que ens tornem també.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Jo havia escoltat per Catalunya Informació una notícia que pràcticament deien que a nivell general, que no havia arribat, però que quasi es doblava el nombre de casos de grip que hi havia hagut aquest estiu, i ho deien que havia estat per la gent també, doncs, que havia anat d'altres països. Jo no sé si això vosaltres ho heu notat a les infermeries dels vostres respectius CAPs, o això és una dada que s'ha donat més a nivell de Catalunya i que no ha tingut tanta incidència aquí a la nostra ciutat.
2: Segurament sí, Toni. A nivell d'infermeria, específicament, no és perquè no és específic d'infermeria. El que et podem dir que segurament sí, però no ho tenim monitoritzat. Aquest estiu ha sigut un estiu que no hem notat estiu, perquè amb el personal que teníem hem notat realment un puntal de més feina que anys anteriors, però específicament de grip no ho tenim monitoritzat, amb el que no, jo no m'atreveixo a dir que hem tingut el doble de casos de grip. Hi ha hagut casos de grip. Els casos de grip, la grip és una enfermedad que és banal, que és habitual i que sempre n'hi ha durant tot l'any, i que a vegades n'hi ha pics, que sí, que segurament sí, però el no tenir-ho monitoritzat no... No t'ho podem especificar,
0: I tu, Joan?
1: Nosaltres, jo crec que en el CAP n'hem vist de casos, però no una cosa excepcional ni que cridés l'atenció, no? Jo crec que els entesos diuen que això ve de la gent que viatja, que ha anat a països, doncs, que ara és el moment, doncs, que tenen el pic de la grip i ens ho han portat aquí. Jo no he detectat que tinguem un pic rellevant com per cridar l'atenció.
0: Ara parlaves, Pilar, justament que aquest estiu hi ha hagut també, doncs, molta afluència. Què és el que hi ha hagut diferent d'aquest estiu perquè vagi, doncs, més gent a la infermeria?
2: Bueno, no és que vingui més gent a infermeria, sinó que suposo que els estius es van, no són els estius d'antany, no? Sinó que tothom marxava, no? Cada vegada, pues, no es fa realment, no tothom fa les vacances a l'agost, llavors queda com més repartit. Nosaltres ho notem més perquè, clar, nosaltres també fem les vacances, normalment som algú menys de personal, i això, pues, això no ens ajuda. Jo ho aixeco molt pues, a l'envelliment de la població, a persones grans que viuen soles, dependents, i que, pues, la domiciliària, nosaltres a Sant Genís, al tenir tanta dispersió territorial, hem notat una pujada de feina en quant a això, atenció domiciliària en infermeria, sobretot. I això ens dificulta molt el nostre dia a dia, perquè haver-hi tanta dispersió, necessitem molt de temps. I, bueno, les persones grans, amb la calor,
1: clar,
2: pues, també han hagut...
1: És el que anava a dir. Jo
2: amb
1: crec
2: la calor s'inestabilitzen i clar, necessiten...
1: Que hi ha hagut un factor desencadenant una mica que les persones fràgils, anem a suposar, els nens, doncs, que són de curta edat, i les persones grans, pues, són els que pateixen més quan hi ha un pic de calor d'aquesta magnitud que hem tingut aquest estiu, no? I aleshores, pues, per aquí va també una mica que hi hagi hagut més demanda, no? Perquè, bueno, és més deshidratacions, s'ha de tenir més cura amb tot aquest tipus de població, perquè és molt fràgil.
0: Clar, Pilar, ja has apuntat un tema important que jo no havia caigut, clar. Potser no té les mateixes necessitats respecte a un CAP, que, com és el de CAP de Sant Genís, que té la població més dispersa i ha de fer doncs, més atencions a domicili, que un CAP mutuà, que potser que està en el centre, no? I això sí, crec que és important i que ens fa reflexionar, també.
2: I això no és nou. Mm-hmm. Això és, el CAP Sant Genís està ubicat amb, bueno, no està al centre de Rubí, cada vegada tenim més habitants i amb una dispersió molt important, no? Molt important. I això, pues, clar, vol dir que si necessitem anar a un domicili triguem molt més de temps, no podem anar caminant, hem d'anar amb cotxe, no? Mm. Què passa? Que la gent gran que viu tan lluny també pues, se li fa molt més difícil arribar fins al nostre centre d'atenció primària. Tema d'autobusos, tema de transport públic, que tampoc no el tenen tan accessible. Bueno, és una de les dificultats que clar, tenim afegides nosaltres. Sí.
0: I el que apuntava el Joan, clar, estàvem parlant a la tertúlia, doncs que hi havien hagut moltes nits de tropicals, pràcticament mm-hmm. tot un mes de nits tropicals aquest estiu a la nostra ciutat, també nits tòrrides. Això implica que el desplaçament els hi afecta més, com deies, no? La gent gran i els nens, doncs els desplaçaments s'eviten i vosaltres heu d'anar més a fer aquest tipus d'atenció, no?
2: Mm-hmm. Dins de les nostres possibilitats. Clar. Hem de fer un cribatge superimportant perquè aquell trasllat que fem sigui el que hem de fer. Perquè malauradament no podem arribar allà on tothom voldria, no? Llavors, amb l'ajuda de les famílies, no? Necessitem molta col·laboració. Mm. I ens hem d'entendre, ens hem d'entendre.
0: I això suposo que el mes de setembre ja es va notant una mica més, ara ja estem pràcticament estem a l'Equador, mm-hmm. és a dir, que anirem a l'octubre, això baixarà, o està baixant, o no?
2: No baixarà.
0: No baixarà?
2: No baixarà perquè ara tot just ens començarà un altre pic de feina, no? Que bé, arribarà, marxarà la calor, arribarà el fred, tindrem infeccions respiratòries, no? I entrarem en un altre cicle. No ens baixa. Malauradament, no tenim baixades de feina. No tenim...
0: Clar, i us esteu preparant ja per el que seria totes les vacunes de la grip i tot això? Està succeint
1: sí, sí,
0: ja?
1: Sí, sí.
0: Perquè
1: sí.
0: Quan es fa això?
1: Això començarem a finals
2: d'octubre. Concretament el 26 d'octubre comença la campanya. Però abans farem, nosaltres vacunem a tots els pacients que tenim més fràgils. A les residències, gent gran, domicilis, tothom, els usuaris més vulnerables són vacunats abans sempre de que comenci la campanya per la població general.
1: I a més, els vacunem amb unes vacunes com més reforçades, no? Diríem que si una vacuna normal doncs, que ens podríem posar nosaltres doncs, té una supervivència, anem a suposar, de 3 mesos, una protecció de 3 mesos, doncs en les persones més fràgils que ja tenen doncs, el seu sistema immunològic doncs, també més envellit, doncs ja els hi posem unes vacunes doncs, ja especials, més reforçades, doncs, que potser doncs, protegeixen el doble que les altres. No?
0: Clar, i aquest període de vacunació de persones vulnerables, quan comença?
2: Comença a principis d'octubre. Mm. Aquest any ens ve tot més tard, perquè bueno, s'ha hagut de modificar la vacuna de la grip, no? Cada any muten, hi ha mutacions i es modifica, i ha trigat una miqueta més.
0: Però bueno, ja les teniu, els caps?
2: Encara no ens han arribat, però estamos a punto. Ara, això necessitem un monogràfic, Toni, perquè des d'aquí fem una crida molt important a tota la població perquè li doni la importància que té tant a la vacunació de la grip com a la vacunació del Covid, com a la vacunació de l'herpes zòster, i això t'agrairíem que ens dediquessis una sessió perquè necessitem això, que tothom es vulgui vacunar.
0: Doncs el proper mes, el que fem és justament perquè caurà justament una setmana abans de que comenceu més o menys, doncs parlem d'això. Ens queden 13 minutets, parlem de la... Passa el temps volant, eh? Parlem de l'Escola de Salut de l'octubre.
2: Sí, bueno, també això, també necessitaríem també un altre monogràfic, però bueno, una pinzellada molt ràpida, explico, Joan.
1: Sí, sí, sí.
2: Comencem un projecte, no comencem, ja comencem aquest any, però ja fa 2-3 edicions, si no recordo malament, un projecte molt maco que fem a nivell territorial de tot Rubí, el Rubí Forma, que és un curs escolar i convidem a tota la població que vulgui tots els dimecres de 3 a 4 i mitja, 5 de la tarda, i parlem d'aspectes relacionats amb la salut. En aquest trimestre tenim preparat parlar de vacunació, de prevenció de caigudes, d'alimentació saludable, de moltes inquietuds que té la població, no? I que no fa falta venir al centre d'atenció primària, sinó que a nivell una miqueta territorial, donar informació.
1: Inserir en la promoció de la salut, és a dir, que mirem de donar eines a la població perquè no caiguin malalts, que és el nostre objectiu, no? Una part de la nostra activitat ha d'anar adreçada a això, no? Fomentar que si tens uns bons nivells de salut, sempre es poden millorar, no?
0: I això ho feu vosaltres, els infermers.
2: Estan convidats molts professionals, infermers, metges, assistents socials, farmacèutics, policies.
0: Això és els dimecres de 3 a 4?
2: Els dimecres de 3 a 4 i mitja.
0: De 3 a 4 i mitja, què han de fer per inscriure?
2: Pues, si tenen volen informació, pues, el mateix CAP els hi poden donar informació, o presentar-se a partir del 7 d'octubre allà mateix al Rubí Forma a partir de les 3 de la tarda.
0: Com se sap de què es parla cada dimecres?
2: El centre d'atenció primària, segurament tenim els fulletons a mà, admissions, perquè ja els hi donaran.
0: I us en recordeu d'alguns dels temes? Tu has enumerat,
2: sí. A veure. El dia 7 fem la inauguració i parlem sobretot de la vacunació. I després fem un altre dimecres de prevenció de caigudes, alimentació saludable, tu ets el protagonista de la teva salut, com podem ensenyar a la gent com agafar hora, es parla de la grip, es parla de la farmàcia a la que tenim a casa, dels tallers de cuidadors, es parlen de molts temes.
0: Doncs ja es veu que es necessiten més temps i més dies. Joan Castelló, del CAP Anton de Borja, junt de direcció, també moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Pilar Álvarez, del CAP Sant Genís, també moltíssimes gràcies.
2: A tu per convidar-nos.
0: I tindrem més temps per parlar de tot això. A tots vosaltres, fins demà, a les 9 del matí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. El govern espanyol ha ampliat amb 23 milions d'euros addicionals el Pla BEO, el programa que ofereix als menors de 16 anys un ajut de fins a 100 euros per adquirir ulleres o lentilles. L'executiu té activades aquest tipus d'ajudes a través del Consell General de Col·legis d'Òptics i també Optometristes. De fet, a la nostra ciutat hi ha un total d'11 òptiques que participen en aquesta iniciativa del govern espanyol que ara s'ha ampliat. Per exemple, Òptica Universitària de l'Avinguda de Barcelona, Òptica Fàbrica al passeig de Francesc Macià, Vista Òptica també al passeig de Francesc Macià, General Òptica a la mateixa via o Òptica Sant Antoni, en aquest cas, al carrer de Rafael Casanovas. Aquest ajut continuarà sent de 100 euros i estarà disponible fins al 31 de desembre d'aquest 2026. Des de la posada en marxa del pla al desembre de 2025, s'han tramitat 454.650 peticions d'ulleres o lents de contacte.
2: El Servei Local de Català obre un nou període d'inscripció pel curs 2026-2027. L'oferta inclou des del nivell A1 fins al C2 en modalitats presencials, semipresencials i en línia. La matrícula dels nivells inicial i bàsic és gratuïta. L'antic alumnat de l'últim any té accés preferent els dies 14 i 15 de setembre. La inscripció general per al bàsic 1 s'obrirà dimecres al 16, mentre que per la resta de nivells serà el 17 i el 18 de setembre. El nivell C2 es matricularà el dia 21 exclusivament en línia. Els tràmits per internet es faran al web del Consorci per la Normalització Lingüística a partir de les 9 del matí. També s'habilitarà, però, l'atenció presencial al Centre Cívic La Cruïlla del 16 al 18 de setembre. Qui no conegui el seu nivell ha de demanar una prova prèvia. Per més informació, podeu tocar el telèfon 637-389-764.
3: Quant als esports, al migdia i al programa tindrem en directe a un convidat especial. Passarà pels micròfons de Ràdio Rubí, Víctor Pérez, jugador de l'Energia Catgas Santa Coloma, equip professional de la Primera Nacional del Futbol Sala. En parlarem amb ell per veure cap on va el camí per aquest jove jugador rubinenc de 21 anys que segurament va estar pendent aquest cap de setmana de la victòria en Copa de la Reina de l'Esportiu Rubí, que va guanyar a Mataró 1-5 per passar ronda. Yeah.

0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al primer segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí. Un any més, tornem a ser aquí, arrenquem la quarta temporada, tornem a la rutina, comença el nou curs escolar i tenim nous horaris. I és que la cuina també es transforma, perquè cal que us parli de com és haver de pensar cada dia quin tàper preparar per anar a l'escola o a la feina, o quin menjar preparar cada dia. El primer segon i postres arriba amb moltes novetats i molts canvis, i és que la vida al final tracta d'això, no? Canvis constants. El primer canvi, com haureu vist, és la cara de presentadora. Jo sóc la Marta Castany, però no patiu perquè la Mariona Álvarez tornarà a ser aquí amb nosaltres amb una secció cada mes ben divertida que ben aviat descobrirem. També seguim amb el xef del programa, el Blai Ferran, i aquest any, com no en teníem prou, en tindrem dos. El xef i la xef del programa, amb la Txili Malla, juntament els dos xefs que seguiran amb nosaltres aquesta temporada. Pels qui no ens coneixeu, els que ja ens coneixeu una mica, el programa gastronòmic de Ràdio Rubí vol donar a conèixer la proposta de bars, restaurants i fleques de la ciutat. Cada setmana tractem temes diferents, ja sigui receptes de cuina, curiositats o altres novetats. També vindran convidats, xefs, col·laboradors mensuals i també sortirem al carrer a descobrir la proposta gastronòmica de Rubí. Acompanyeu-nos, que avui el primer segon i postres tracta de canvis.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, Blai, Chili, com esteu?
1: Bon dia, molt bé.
2: La Chili, sí, bé, com sempre.
1: Home, comencem un nou...
2: Jo et veig bé, després de 2-3 mesos et veig molt bé.
1: Jo també.
2: Oh, esclar.
1: Ens veiem tots guapos. Ah,
2: perquè m'he afaitat.
1: Ah, vale.
2: Estem bé, estem bé, amb moltes ganes de tornar al primer Segon i Postres. Nova temporada. Vale. I què t'ho dius? I noves cosetes per veure i per dir.
0: Sí, no? Descobrirem altres coses que potser altres temporades no havíem vist, no?
2: Vinga,
0: potser...
2: va, ho farem.
1: Molt bé. Intentarem.
0: Avui parlarem amb un restaurant que porta 4 generacions de canvis, que és el Bar Esport, situat al carrer Cervantes 112, ben a prop del Teatre Municipal de Rubí. El responsable actual és el Víctor, però avui descobrirem com el seu besavi, en Ramon, va obrir el bar, passant per la seva filla i el seu gendre, la seva neta Glòria i en Josep Maria, i finalment, com el 2019, va agafar les regnes el seu besnet Víctor. Molts rubinencs segur que coneixeu aquest bar perquè és un dels més emblemàtics de la ciutat. Avui tenim amb nosaltres Josep Maria Porres. Què tal? Com està, Josep Maria?
3: Hola, bon dia. Pues, molt bé, molt bé. Agraït de convidar-me en aquest programa per poder explicar una mica la versió del Bar Esport, perquè porto, bueno, tota la vida amb ells, amb la família, des que vaig conèixer a la meva dona, que és la neta del que va muntar el bar.
2: El fundador, exacte.
0: Explica'ns quina relació tens tu amb la cuina i com vau decidir començar o continuar amb el negoci.
3: Bueno, jo relaciono, jo he sempre he estat de col·laborador, d'ajudant i de treballar i d'ajudar amb la família. I, bueno, perquè puc explicar una mica la versió com des de que vam portar el bar aquí. L'avi de la meva dona va vindre ja, era un gran emprenedor de restaurants, de bar, d'aquest ofici, i va vindre ja de Sant Andreu de la Barca. Ell venia d'allà, tenia ja el casino de Sant Andreu, però per venció se li va acabar la concessió o no, li van dir el bar que havia abans aquí davant de l'estació, que es deia La Gàbia. I aquí va començar ell i ho va promocionar, ho va pujar, i amb molt d'èxit i molt bé. Venien els club esportiu de Rubí, els de Petanca, tots s'ajuntaven allà, però també amb l'Ajuntament es va acabar la concessió, no sé què va passar, tenia que fer obres també i tal, i ho va tindre que deixar, i ja va agafar directament el bar que estem ara, que va comprar la casa i el bar a sota, i allà va continuar ell. També, bueno, ell es va posar una mica malalt i tal, i li va cedir a la seva dona, en Succió Bori. I d'allà, al cap d'uns anys, li va deixar, perquè ho va tindre que deixar ella, li va concedir al meu sogre, Jaume Llopart. I d'allà, ell va estar un temps, fins que es va jubilar, també, i ho va agafar la meva sogra, Teresa Cubells, que fa un any i mig es va deixar. I d'allà, quan també es va jubilar, va passar a la meva dona. També va estar un temps... ella, fins que també es va posar malalta. I després, quan es va posar malalta, jo li ajudava amb un temps, perquè faltava el meu sogre, faltava el meu cunyat que treballava, i la meva dona malalta, i vaig tindre que ajudar jo, només estant ajudant quan podia, i ja vaig estar contratat allà. I a partir d'aquí, després, quan ja la meva dona ja no va poder, ho va agafar el meu fill, que és el que ho porta ara en aquests moments. Però ara no ha pogut vindre perquè està sol i tal, i no pot deixar el bar. I ara pues, es dedica, igual que abans, tapes, bocadillos, fa plats combinats una mica, i el que portem molt són les quinieles i les loteries.
0: Molt bé.
3: Que al principi les quinieles era el que més es feia allà. Juntament amb el bar que teníem davant, el Gori, som els que portem les quinieles aquí a Rubí de tota la vida. Només, abans es feia... I el meu sogre, que era molt aficionat al futbol i tal, promocionava molt les quinieles. Vivíem pràcticament la meitat de les quinieles i la meitat del bar. hasta que es va, la loteria es van concedir als que teníem les quinieles i tal, van concedir, van portar les màquines, van concedir les loteries, les primitives i tal, i ja també ja vam portar tot això amb el bar conjuntament. I és el que s'ha mantingut sempre, tota la vida hem estat. Som els de... El bar, això diuen, dels més antics.
0: Sí, dels més antics de Rubí.
3: Sí, no? Juntament amb el Gori som els pràcticament els més antics. Va vindre l'avi de la meva dona, va vindre l'any 1957, pràcticament quan jo vaig néixer, i va vindre aquí. I el bar Esport es va muntar l'any 1968 o així, van vindre aquí. I des de llavors està el mateix bar. Som la mateixa família, sí, sempre.
0: Quina relació tenies tu abans amb la cuina, abans d'obrir el bar?
3: Jo amb la cuina, jo no. El meu fill, que el que porta ara, va estar estudiant de per cuina i tal. I li agradava i tal, i com, bueno, estava amb la família, va agafar el bar i va quedar allà. I es veu que a ell li agrada, no sé, jo pràcticament no, però a ell sí que li agrada bastant. I ho porta.
0: Ens podries explicar una mica d'on ve el nom de Bar Esport? Teniu alguna relació amb l'esport o per què
3: no,
0: ho decidiu?
3: No, ben bé, perquè ja estava... Quan ho va agafar, em sembla que ja tenia... feia poc que estava al bar aquest i ja tenia el nom aquest. Jo el que he vist que en cada poble que està per ahí sempre hi ha un Bar Esport. No sé per què, però sempre hi ha un Bar Esport.
0: Sí.
3: A Sant Cugat hi ha un, ara és top. Bueno, però esport tot arreu que baixis quasi trobes un bar esport allà.
0: Entenc que Rubí, o sigui, va estar al lloc on veu decidir continuar amb el projecte perquè tota la família és d'aquí Rubí, o...
3: No, la família venia de venien de Tarragona, d'un poble de Tarragona. L'avi de la meva dona venia de Tarragona, va tindre negocis a Tarragona, i la meva sogra venia de Barcelona, i després van juntar tots a Sant Andreu de la Barca, i li va sortir per vindre aquí a Rubí per la concessió del bar de la Gàbia, que estava molt anomenat, i li van dir que hi havia un bar per portar allà, i va vindre cap aquí, i després ja es van quedar aquí tots.
0: Pel que fa al menjar, com definiries la proposta gastronòmica del vostre bar? Amb algunes paraules, o quin tipus de menjar feu, per exemple?
3: Típics bocadillos de matins i plats combinats, és el que fan. Els bocadillos, sí, els fan bastant bé.
0: Teniu alguna especialitat de menjar?
3: No, ben bé no. Especialitat normalment no.
2: Bueno, us dediqueu a tapes en general, no? Tapes, entrepans, perquè vosaltres dinars en feu al migdia?
3: No, plats combinats. No arriba a fer.
2: Vale. No, perfecte, perfecte.
3: Però plats combinats. I ara s'han quedat... Abans eren tota la família, hi havia 4 o 5. Abans era el famós a la Gàbia i tal, les tapes, quan es feia el vermut els diumenges... la gent sortia a fer el vermut, anaven a missa i després a tots els bars que havia típics de Rubí a fer el vermut. I allà tenia la típica tapa dels calamars a la romana.
2: Els que tenim una edat ens en recordem dels calamars a la romana.
3: Sí, que tothom, i tothom que li parles, allà a la Gàbia tothom anava a fer els calamars. I ho van continuar fent-lo aquí al Bar Esport. I tenien el pati de fora, estava arreglat i tal, i allà venia molta gent que m'ho han dit a mi, germans meus, jo no vaig arribar a vindre, però abans que jo sí que venia gent a fer el vermut allà al pati, i abans el diumenge. Després teníem la discoteca al costat.
2: L'Estrada, famosa Estrada.
3: L'Estrada, que també tenia molt nom, i la gent venia allà a l'Estrada, de l'Estrada allà a fer els cubates i tot, també havia molta gent. I ara el meu fill ha obert una altra vegada el pati de darrere per veure, per promocionar més, per portar la gent més.
2: Que m'ha trobades, potser? Feu algun tipus de trobada? Potser, quina capacitat té l'espai que ha habilitat el Víctor?
3: Ja, no sé, 30 o 40 persones a
2: sí,
3: dintre.
2: Sí, que per exemple, si algú li passa pel cap, escolta, anem a fer una trobada i anem a l'esport, teniu espai.
3: Sí, sí, sí, ja està venint alguns allà a fer l'almorzar de la setmana o trobant-se, ja va venint algú.
2: I parlant d'esmorzar, esmorzar de forquilla es pot fer a casa vostra?
3: Sí, sí.
2: El típic esmorzar de forquilla, una botifarra, uns callos, uns peus...
3: Bueno, tot això encara...
2: Ja t'he embolicat, ara t'he embolicat.
3: No, proposar-li al meu fill i proposar-li això, sí.
2: Vale.
3: Però ara són dos només i estan molt limitats, una mica limitats. Perquè el problema de, ja ho sabeu tots, el problema de la restauració del bar i tot, és els empleats, és la gent. Costa molt de trobar gent...
2: Bueno, en l'hostaleria tenim uns horaris bastant sacrificats, tot i que vosaltres bueno, feu festa el diumenge, també.
3: Dissabte, a la tarda i
2: dissabte
3: diumenge.
2: Dissabte i diumenge, clar.
3: Abans, al principi, feien només el dimecres a la tarda.
2: Vale. Jo el que recordo és el teu sogre, el Ramon. Ramon, el sogre? Sí, oi?
3: No, el sogre és Jaume.
2: El Jaume. Jo recordo que aquest home, bueno, tindre una edat ja molt avançada i no el tocàvem d'allí a fer companyia pues, a l'altre fill, al teu cunyat,
3: sí,
2: o a la Glòria, a la teva dona. I jo recordo d'ell, que tu ho has dit abans, que és un futbolero,
3: sí,
2: i els diumenges que feia festa, o que era el dia de festa, obria a la tarda pels clients perquè anessin a veure el futbol.
3: Ah, sí,
2: eh
3: sí,
2: que sí?
3: Sí, sí. Vale. Anava, tenim un apartament a l'Escala i anava... a vegades anava el diumenge al matí, a les 9 o a les 10, i a les 5 de la tarda ja estava allà per obrir, per donar el futbol.
2: Molt sacrifici.
3: A les 5 de la tarda, pujar i baixar. I,
2: molt sacrifici.
3: I ell estava tot el sant dia fent quinieles allà darrere. I no li treies d'allà, era la seva vida.
2: Marta,
3: era la seva vida.
2: Que t'he pres la paraula, ho sento.
0: No passa res.
2: Segur que tens alguna cosa més que dir, no?
0: Jo volia saber que em vaig veure que heu participat a la ruta d'etapes a les dues edicions que veu fer. Creieu que això us va portar doncs, nous clients al bar?
3: Sí, sí, jo crec que sí.
0: Quines etapes veu fer?
3: Té nom i tot. L'etapa dels sous ferrats, petits, no recordo jo com es deia, no sé.
2: Com es deia, Xili, què te'n recordes? Érem jurat, vam anar a provar-ho. Te'n recordes?
1: Eren patates amb ous estrellats.
2: Amb ous estrellats,
1: no?
2: I em sembla que hi havia pernil.
3: Ous estrellats, sí.
2: Pot ser? Sí, sí. Sí,
1: sí.
0: Patates amb ous estrellats i pernil,
2: sí, sí, sí.
0: No?
2: Sí. Molt bé, molt bé.
0: Llavors, si un client entra per primera vegada, què li diries que no es pot perdre de la carta? Un plat que adaptaste sí o sí?
3: Bueno, ara en principi el que... No sé, els bocadillos que fem, selectes que fa el meu fill, no...
2: El tipus de pa, el tipus de pa a vegades també hi fa molt amb els entrebans. Feu calents, feu entrepans freds, imagino.
3: Sí, sí, tot això.
2: Vale.
3: De...
2: O sigui, una esmorzar de bocata es pot fer tranquil·lament.
3: De bocata tranquil·lament, sí, sí.
2: Molt bé, molt bé. Què més, Marta?
0: Vosaltres esteu molt a prop del teatre. Creieu que això us ha portat anècdotes amb tot aquest món, clientela
3: sí, sí.
0: D'aquest tipus?
3: Bastant, molta gent, molts famosos van vindre allà. Van vingut mentre feien els ensajos que abans, ara ja no es fan tants, però abans venien a ensenyar obres d'art i tot, de molt famosos, i han vingut allà. I una vegada van fer lo de la policia, el premis aquest que fan el mosso d'esquadra, i estava al bar completament ple de mossos d'esquadra allà. Sí, sí, a l'estar al costat de la sala ha anat bastant bé. El que passa que les competències ara s'han posat més i clar, nosaltres tanquem més aviat ara perquè el meu fill només són dos i el meu fill té una família i marxa abans i pues, tanquem abans i ja no podem agafar tot el que podria.
2: Sí, horari de nit no feu. No. No feu. A mitja tarda, 6-7 de la tarda,
3: ara ja,
2: imagino,
3: ja tanca a les 7:30, a les 8, i el dissabte també tarda tanca i diumenge.
2: Molt bé.
0: N'havíeu fet d'horari de nit per això, antigament?
3: No, bueno, de nit perquè fins a les 11 o les 12. Perquè abans els meus sogres vivien allà i si quedava gent allà, doncs es quedaven ells. No és... canvia el que és ara, abans canvia molt perquè, clar, el meu fill no té una família i ha de marxar amb ella. I en canvi, abans se quedava el meu sogre allà i els altres vivien a dalt. És diferent.
2: Diguem que fa uns anys l'hostaleria, aquest valor familiar, potser no li acabaven de donar del tot, perquè hostaleria volia dir començar a les 8, 9 del matí fins a les 11, 12 de la nit, allí al peu del canó. Home, per sort, i més tard. I més tard, que
1: si havia algun sopar o alguna cosa, et quedaves fins a la 1 o 2.
2: El que calgués, el que calgués.
1: Abans era diferent.
2: Per sort, això ha evolucionat i ha canviat, eh?
3: Sí, bueno, sí, però és el que es porti dintre i vull dir, si ho portes a dintre i t'agrada i estàs, és molt sacrificat, però abans ho feien, perquè el meu sogre obria a les 5 i mitja, a les 5 o 5 i mitja, fins a les 12 de la nit, estava allà, cada dia. I dissabtes, perquè si un es quedava allà jugant i tal, es quedava allà. En canvi, ara li diu al meu fill que tinc que marxar. I el fot fora. I abans no sabíem fer això. No ho sabíem, no volien o no sabíem treure la gent. I era molt sacrificat abans.
0: Josep Maria, ja per tancar l'entrevista, volem saber si després del Víctor hi haurà una altra generació que pugui agafar el relleu del bar, o això no ho sabem.
2: Els nets són molt petits encara, oi?
3: Sí, jo crec que sí, perquè venen molts a darrere i poder si alguns es queden, perquè ells tenen dos filles, la meva filla, que també treballa amb ell, el que passa que ara està de baixa perquè ha tingut un altre fill, poder, i ella té tres, no sé com anirà la cosa, no sé, depèn de que
2: Si
3: els agrada o no.
2: D'aquí 20 anys ja ho veurem.
3: Aquí ja no puc dir res. Jo els ajudaré fins que pugui i ja està, però fins que un pugui, després ja no... Ells ja s'ho faran, no ho sé.
2: Molt bé.
0: Perfecte, doncs ara passem al tema musical i el tema que sentirem avui es diu Le Festin, de Camille i Michel Giacchino, que forma part de la banda sonora de Ratatouille, una pel·lícula que va estrenar-se l'any 2007.

0: Ara seguim amb la Mariona Álvarez i la seva secció de gastronomia i cinema, en què cada mes ens portarà una pel·lícula i ens explicarà les seves curiositats i els detalls gastronòmics. Com estàs, Mariona?
1: Mira, amb moltes ganes tenia de fer aquest trosset de primer, segon i postres, Marta, perquè és una secció que en altres temporades el Bello i jo havíem parlat i hem dit hem de fer una secció de cinema i
2: gastronomia.
1: Dedicat al cinema
2: i a la gastronomia, que sí.
1: I no trobava la persona per fer-la. I aquesta temporada la faig jo, ja està.
0: Perfecte.
1: Solucionadíssim el tema. Llavors, una vegada al mes parlarem de cinema, de com el cinema mostra la gastronomia i de com la gastronomia pot ser un element més dins de la narració cinematogràfica. Hi haurà una mica de tot, hi ha pel·lícules que m'agraden molt i que hem disfrutat moltíssim veient-les, d'altres que potser no tant, però que volen expressar o explicar alguna cosa. És el cas de la d'avui.
0: Quina pel·lícula ens portes?
1: Avui parlem de Ratatouille. Us proposo un experiment. Heu de pensar en un plat de quan éreu petits. Petits, petites. Jaica, ja sé que és el primer dia, però tu també. Has de pensar un plat de quan eres petit, petita. Sí?
2: Tècnic, t'ha tocat.

0: Les patates amb pell, perquè recordo un dia provar-les
1: sí.
0: amb la meva mare, que me les va preparar, i vaig dir, però que bo que està.
1: Que boníssim, això,
0: I
1: eh?
0: I llavors ja sempre ho fèiem i és com, sí, sí, tinc aquesta imatge.
1: Jake, em pots dir la teva? No te'n recordes, ara. Macarrons, eh? De la mare o de la iaia? De la iaia.
2: De la iaia.
1: Gratinat al forn, eh? Sí, meravellós. De vegades són els macarrons de l'àvia, de vegades són la papilla, de vegades les patates amb pell. Però només de pensar-hi, mentre heu pensat en aquest plat, us ha vingut la imatge mental de casa vostra, del menjador...
2: No, del gust.
1: El gust, sí. La llum, potser, alguna olor, no? D'això parla exactament Ratatouille, aquesta pel·lícula, i una de les escenes més boniques que té... relacionat amb la gastronomia. Aquest moment en què el crític, l'Anton Edgó, prova un ratatouille, que és el que dona nom a la pel·lícula. És una pel·lícula d'animació de Pixar, es va estrenar el 2007, la va dirigir en Brad Bird, i és una comèdia d'animació. Si no l'heu vist, l'hauríeu de veure.
3: L'han vist.
1: Si no l'heu vist, l'hauríeu de veure.
3: S'ha de veure.
1: Però
3: de veure.
1: Per aquells dos que no, i que ens estiguin escoltant, és una comèdia d'animació, està ambientada a París, està protagonitzada per en Remy, que és una rata, si la cosa és això, és una rata que té un olfacte extraordinari, molta capacitat d'olorar, i té una obsessió. Vol ser cuiner.
3: Vol ser cuiner.
1: Però clar, és una rata, i aquí tenim...
3: Aquí tenim el dilema.
1: Aquí tenim un problema, sí? Té un referent, que és un xef francès, Auguste Gusteau, que està, és un defensor d'una idea que d'alguna manera travessa també tota la pel·lícula, que és que qualsevol pot cuinar. Una cosa que també va dins la filosofia, a més del primer segon i postres, és que tothom es pot posar darrere dels fogons. Al final, en Remy acaba arribant al restaurant d'en Gusteau i coneix en Linguini, que és un jove inexpert de la cuina, i entre tots dos creen doncs, una estranya parella del cinema, com n'hi ha tantíssimes. En aquest cas, en Remy s'amaga sota el barret del cuiner i estirant-li així els cabells li indica com ha de cuinar. Tenim un vídeo molt rapidet, hem extret un trosset de Ratatouille i de com en Remy i en Linguini fan aquesta estranya parella dins de la cuina.
4: ¿Estás conmigo? ¡Pues vamos a arrasar!
5: Bienvenido al infierno. Ahora tienes que hacer la sopa. Tómate el tiempo que necesites. Toda la semana, si quieres.
6: La sopa.
4: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
1: Ho deixarem en segon pla. Els que estiguin seguint-nos per Visual Ràdio ho podran veure a radioromi.cat, perquè si no els de la ràdio només te'n diran hii i no s'entenaran de res, purets. Aquí és aquest moment en què els cabells serveixen de guia per fer la sopa. Al final la pel·lícula Ratatouille el que fa és parlar de talent, de creativitat, de vocació i de prejudicis, al final. No? D'aquell prejudici que diu tu no pots fer això quan... tothom pot fer qualsevol cosa si se la proposa. Hi ha moltes escenes gastronòmiques, algunes són molt bones, però n'hi ha una que també hem triat, que és quan en Remy experimenta amb els aliments. Tasta un ingredient, en tasta un altre, no? La pel·lícula representa aquesta explosió de colors i de formes i de música. I és una manera molt bonica de representar una cosa molt difícil de representar en imatges, que és representar quin gust té cada cosa.
7: Este soy yo. Resulta evidente que necesito replantearme mi vida un poquito. ¿Y qué me pasa? En primer lugar, soy una rata. Y eso complica bastante la vida. Y en segundo lugar, tengo muy desarrollados los sentidos del gusto y el olfato. Harina, huevos, azúcar, vainilla...
8: ¡Oh, y un toquecito de limón!
9: ¡Guau! ¿Hueles todo eso? ¡Qué pasada!
7: Este es Emil, mi hermano. Es muy impresionable.

0: Vale, hueles los ingredientes. ¿Y qué?
1: Este es mi padre. No es nada impresionable. Además, es el patriarca de nuestro clan. ¿Es malo tener los sentidos muy desarrollados?
2: ¡Ey! ¡No te lo comas!
1: ¿Pero qué te pasa, hijo? Resulta que ese olor raro era raticida. De repente, mi padre dejó de creer que mi talento era inútil. Yo estaba muy a gustito con mi don, hasta que mi padre me asignó un trabajo.
3: Limpio. Limpísimo.
1: Exacto.
3: Limpérrimo.
1: Catador.
3: Limpísimo. Casi celestial. ¿Qué quiere decir limpio? O sea, la limpieza es inherente. Da igual, tira.
1: Mi padre se sentía orgulloso.
0: Dime, ¿no te sientes mejor, Remy? ¿Eh? Has contribuido a una noble causa.
1: ¿Noble? Somos ladrones, papá. Y lo que robamos es... No nos engañemos. Basura.
0: Si nadie lo quiere, no estamos robando.
1: ¿Y por qué lo robamos si nadie lo quiere?
0: No quiero...
1: Tenemos distintos puntos de vista. Solo sé una cosa. Comer bien cuida la salud y alimenta el alma. Pero para mi padre...
0: La comida es gasolina. Si eres quisquilloso con lo que metes en el depósito, el motor se funde. Anda, calla y come tu basura.
1: Si somos ladrones, ¿por qué no robamos cosas ricas de la cocina? Donde nadie las envenena.
0: Primero, porque no somos ladrones. Y segundo, aléjate de la cocina y de los humanos. Es peligroso.
1: Sé que debería odiar a los humanos, pero... Tienen algo que me atrae. No se limitan a sobrevivir, sino que descubren, crean. Solo hay que ver lo que hacen con la comida.
4: ¿Cómo definirlo? La buena comida es como música que se saborea, colores que se huelen. La calidad está por todas partes. Solo hay que estar alerta y aprender a degustarla.
1: ¡Ah! Gusto tenía razón. Ya lo creo. Increíble. Cada sabor era totalmente único. Pero al combinar un sabor con otro, se creaba algo nuevo.
5: Què ha fet aquí Pixar? Aquí ha fet una cosa molt difícil de fer, que és representar el gust i l'olor d'allò que està provant en Remy a través d'aquesta música i d'aquests efectes visuals que hem vist a pantalla. Sí. I ha fet una cosa que a mi m'agrada molt, que és definir la humanitat com aquells que no només es limiten a viure, sinó que també creen en allò que fan. No? En Remy diu... És que nosaltres, mi padre solo come la basura i ja està. En canvi, los humanos el que fan és crear coses noves a partir de combinar ingredients. També hem triat aquesta pel·lícula, aquest Ratatouille, perquè és una cosa que et passarà, Marta, aquí al capdavant del primer, segon i postres, que és que a vegades et portaran coses meravelloses, les hauràs de tastar, i quan hagis dit tres vegades que boníssim, que brutal, que estupendo, diràs, ara què dic més? Perquè, de vegades, doncs això és el que passa quan intentem a través de la ràdio explicar als nostres oïdors com és de bo una cosa o quin gust o quina olor té allò que fem, no? Anem a l'escena amb majúscula, subratllat, l'escena que tothom recorda de Ratatouille. L'Anton Ergo és el crític gastronòmic més temut de París, és un malcarat, pobre home, és un amargat de la vida.
6: És dolent com ell mateix.
5: Sí, va tot de negre, és aquella primor, no? La pel·lícula representa tot allò que estan rodonets, estan bé, són feliços i fantàstics. En canvi, el crític, l'Anton Ergo, està frim, una mala cosa, amb molt mala bava, però amb molt prestigi, per tant, pot enfonsar un restaurant amb una sola crítica superràpid. Arriba al restaurant, demana que el sorprenguin i en Romy decideix servir-li una cosa aparentment molt senzilla, que a més també dona nom a la pel·lícula.
6: A la pel·lícula.
5: Ratatouille.

0: I a poc sola imatge, llavors, des de la ràdio, no sé si acabarem de transmetre del tot, aquí l'Antonet Go viatja en el temps. Com ho fet en començar la secció, no? Aquell oudú que el feia tanta ràbia, aquells macarrons de la via del Geica...
1: La papilla.
0: La papilla, això, no recordava. La papilla, les patates amb pell, no? D'alguna manera hem retrocedit al moment en què vam prendre allò. Perquè aquesta és la idea gastronòmica que també travessa tota la pel·lícula, que és que mengem aliments, però també mengem records, d'alguna manera.
2: Què és exactament la Ratatouille, Mariona?
0: Clar, el Ratatouille és la recepta que gira o que fa girar el món d'Antonet Go. És aquest plat tradicional de la cuina provençal francesa, especialment està associat a Nissa. És una preparació de verdures mediterrània. Habitualment porta una miqueta de tot. Hi ha tomàquet, hi ha albergínia, carbassó, pebrot, ceba, all, oli d'oliva, herbes aromàtiques. Així com a curiositat, us diré que el ratatouille de la pel·lícula no és exactament el ratatouille tradicional.
3: No.
0: Que el plat que veiem amb aquestes rodanxes finíssimes, que pràcticament semblen escates de peix ordenadíssimes per colors...
3: Quasi
0: no?
3: Impossibles.
0: Que, pràcticament impossible de fer en un menú del dia, Chili, tu deus saber això, exacte. Està inspirat en una preparació que en diuen confit boldu, que també és el francès, i per la part gastronòmica de Ratatouille es van fer assessorar per un xef nord-americà, que és en Thomas Keller, que jo no sé qui és, però...
3: No, jo tampoc.
0: Ho he vist associat als reviews de la pel·lícula.
2: I nosaltres tenim una ratatouille?
0: Així nosaltres com a Catalunya, vols dir, no?
2: Exacte.
0: Exacte. No, no tenim un ratatouille, però tenim la samfaina.
3: Ah, jo anava a dir...
1: I Andalusia, el pisto.
0: I Andalusia, el pisto. Tant la samfaina com el pisto no són el mateix plat, però són família. Cosins germans seria.
1: Sí, perquè els ingredients són pràcticament els mateixos, oi, Chili?
3: Sí, jo diria que sí.
1: Aquí a Catalunya potser el carabassó, n'hi ha que hi posen carabassó, però... Aquí seria la ceba, el tomàquet, el pebrot, potser dels dos colors, i l'albergínia.
3: Jo també hi poso carbassó.
1: Sí pot posar.
3: Jo li poso tot.
1: Llavors, el que varia molt del ratatouille, el pisto, la samfaina, és el tall. El ratatouille és un tall molt petit, tipus brunoise, petitó. El pisto ja el fan una mica més gran, i aquí a Catalunya hi ha una samfaina com Déu mana casolana, que es noti el tros.
0: Clar, el que varia és la manera de tallar producte. Però al final és, anem a l'hort, què tenim a l'hort de temporada? Tenim aquests ingredients, doncs els portem fins a la cuina i aprofitem.
1: Que sí.
0: De fet, el crític de la pel·lícula se'n va a la seva infància perquè la seva mare... doncs devia no devia tenir tantes peles o euros ja, no devia tenir euros i llavors viu del que té l'hort que veiem a les imatges també al costat de casa, no?
2: Com la faríem a casa aquesta recepta?
0: Bé, els cuiners són ells, però si preparem una versió inspirada en la pel·lícula, no la de veritat, inspirada en la pel·lícula, necessitaríem tomàquet, albergínia, carbassó, pebrot vermell, ceba, all, oli d'oliva, sal, pebre i herbes. Faríem una primera base, sofregiríem la ceba i l'all amb oli d'oliva, incorporaríem pebrot i tomàquet i ho deixaríem fer fins que tinguéssim una salsa de tomàquet de tota la vida. De Dios, Marta, no té més. La posaríem al fons, com perquè no se'ns enganxi després la verdura, i després ens hauríem de passar molta estona tallant verdura. Això, o tenim una mandolina d'aquelles...
3: Una mandolina.
0: No? Que ho faríem més aquí.
3: Però com a la pel·lícula,
0: no quedarà.
1: Bueno, la màquina de tallar embotides.
3: No, perquè
1: fa molta aigua.
3: Ha de ser bastant verdet, cada cosa, el tomàquet i tot, perquè es mantingui aquesta línia.
1: Sí, però el carbassó
3: línia,
1: i l'albergínia, sí. I li pots tallar tranquil·lament.
3: Sí, i tal com ho presenta, hauria de ser bastant al dente, la verdura. Sí. Perquè es mantingui així, perquè si no li poses una miqueta de farina que seria més fregit que no pas
1: De fet,
3: cuinat.
1: Aquesta versió de la pel·lícula a mi m'agrada molt, és molt bonica, no?
3: Sí.
1: Que fa la salsa aquesta triturada amb el pebrot, tomàquet, all, ceba, triturat de fons, i després a dalt fa aquestes escames de peix combinades amb el carbassó i l'albergínia i fica al forn d'un temps. Home, bonic ho és molt.
3: I com a guarnició, si vols, de qualsevol plat també et pot servir i queda perfecte.
1: Que sí, que sí.
0: ho faríem així, tal com ha dit el Blai, posaríem al forn, ho deixaríem fins que les verdures siguin tendres, un cop estan fetes en espiral, i al final podríem
3: sí, però a l'hora de presentar també et quedaria com una lasanya, no?
1: Sí.
0: És una lasanya, és un mil fulls en vertical.
1: Sí.
0: Perquè aniria una miqueta la colpa, no?
2: Què ens expliques del producte de la temporada? Que seria l'albergínia.
0: És que hi ha un producte aquí que per mi és un clàssic, Marta, exactament, que és l'albergínia. A mi l'albergínia m'agrada de totes les maneres possibles. I més, el setembre encara estem en temporada d'albergínies. És un moment especialment bo, si us animeu a fer això del ratatouille, perquè tots els productes estan més o menys de temporada, més o menys, i si no te'l porten de Perú, que no ens agrada, però també... Al final, l'albergínia és un tot terreny de la cuina, perquè serveix pràcticament per tot.
3: Bueno, tots els productes,
0: Però l'albergínia té aquesta capacitat de canviar, avui el programa també va de canvis, té aquesta capacitat de transformar-se i quedar o tendra i cremosa i absorbir també una miqueta els ingredients que la van acompanyant. A França la trobaríem al ratatouille, a Catalunya a la samfaina, a l'escalivada també, a Grècia a la moussaka, a Itàlia a la parmigiana di melanzane, a les cuines de l'Orient Mitjà, en aquell paté que en diuen baba ganoush, que també és boníssim, que és una cosa que hem d'incorporar ràpidament a la tradició culinària catalana. És un mateix producte i un munt de cultures que l'han convertit això en plats completament diferents.
1: Totalment. Que sí. Digues.
2: Perquè un sabor ens pot fer recordar.
0: Clar, aquí està la mare dels ous, Marta. Molt bona pregunta. Tornem a l'Antonet Go, tornem a Ratatouille, la pel·lícula. El que li passa quan prova aquest trosset de Ratatouille té un nom, se'n diu efecte Proust, i efectivament el nom ve de Marcel Proust i de la seva famosa Magdalena de A la recerca del temps perdut, en què el narrador tasta una magdalena, la suca en té, i desencadenar involuntàriament un univers sencer de records d'infantesa, que de fet és tot el llibre. O sigui, la Magdalena és el pàgina 40-50, depèn de l'edició, i després tota la resta és el que ell pensa amb la Magdalena, que dius, Marcel, carinyo, saps?
3: Cal.
0: De debò, el gust i l'olfacte, sobretot, tenen una gran capacitat d'activar records autobiogràfics, això, especialment carregats d'emoció. De fet, allò que nosaltres anomenem gust també defèn de l'olfacte. Per això una olor ens pot transportar de manera immediata a un punt. I també per això no ens cal tastar segons què. Si olorem que no fa bona olor, ja sabem que no tindrà bon gust. Sí? El gust...
1: Sí, va relacionar totalment.
0: Com saps que això no és bo? Perquè l'oloro. Només amb l'olor ja sé quin gust acabarà tenint sense necessitat de posar-m'ho a la boca. No només recordem el sabor, sinó que recordem, com heu fet vosaltres, on érem, amb qui érem, qui ens ho va servir i, sobretot, com ens sentíem quan ho vam tastar.
2: Clar, per tant, podem dir que Proust tenia una magdalena i Ego una ratatouille.
0: Exacte, aquesta és la conclusió. Proust tenia la seva magdalena, Antonet Go té un ratatouille i cadascú de nosaltres té una cosa, no? L'escudella pot significar Nadal, una paella pot significar diumenge, platja, sal, mar, els ous.
3: Dijous, que
0: estigui. Ell ha dit dijous torcent-lo, perquè per ell és el menú del dia.
3: Correcte.
1: Sí.
0: Una marca de galetes, un entrepà que ens preparàvem per anar d'excursió. Les receptes familiars són també una forma de patrimoni, i quan algú ens ensenya una recepta, no ens es transmetent només una llista d'ingredients, també ens està explicant, com el cinema, una història.
2: Molt bé, Mariona, moltes gràcies, molt interessant.
0: De res.
3: En qüestió de la pel·lícula, el protagonista és una rata.
0: Sí, això ho tenim.
3: Que ho tenim tot en compte. Bueno, qualsevol restaurant està...
0: Si apareix una rata, fatal.
3: Sí, és el pitjor. Però us heu fixat quin tipus de rata? És blava. És bonica.
0: Bueno,
3: és tendra.
0: A veure.
3: Compara-la amb totes les altres ratotes que són de la família.
1: Són
3: marrones, negres. I us heu fixat que... Bueno, aquí no, perquè vaig veure la pel·lícula. I abans d'entrar a la cuina, es renta les mans.
0: Sí,
3: es renta les mans. Coses que dius, bueno, punts que tenim en compte dins del restaurant.
2: Sí, que potser humanitzen més aquest personatge.
3: Sí.
0: És una rata blava, perquè de fet el...
3: Perquè la fa bonica. La fa bonica. Perquè no tinguem... si tu te presenta el cosí o el germà...
0: És el pare.
3: El germà, el pare.
0: El pare, el pare.
3: Et faria fàstic, et faria fàstic. En canvi, la veus a ella i és diferent. Ja la permets que et cuini.
0: Però en Remy no és ni d'un món ni de l'altre. O sigui, és massa bonic per ser una rata.
3: Sí.
0: Però no deixa ser una rata, sí, no pot ser un humà.
3: Ja. No? Per llavors, això, la persecució en tota la pel·lícula.
0: Clar, quan parla de prejudicis en doble cara. La seva pròpia família també li diu, Remy, tu estàs boig, tu no et toca fer això.
1: No
0: ets tu qui ho ha de fer. No? Llavors, sí, és prou bonica com perquè pugui introduir-se a l'altre món... Però no és una rata, eh?
3: Ja, però el...
0: Mira quina cua.
3: Sí, horrible. Horrible.
1: Què passa? Que cinematogràficament...
3: És rosa, les altres són negres.
1: Cinematogràficament està molt ben pensat.
0: Si ens llegíssim en clau feminista la pel·lícula, anéssim a mirar els personatges femenins, seria una altra història,
3: eh? És una de les... És el que et diu, que qualsevol pot cuinar, però i t'ha agafat el pitjor que pots trobar en un restaurant.
0: Exacte.
1: Allò que fa angúnia.
0: Exacte.
3: Això mateix, molta. Una rata. Molta. Però te l'ha pintat bonica perquè no et faci tantes
0: carositats. I perquè és una pel·lícula infantil, també.
3: Sí, sí.
0: Saps? O sigui, sí. Ja surten aquí...
1: I com aquest animal tan fastigós, no? A les pel·lícules en general de dibuixos animats, de bon principi, quin carinyo se'ls hi agafa a les rates i les ratolinets. I aquesta pel·lícula és una mostra totalment en aquest color blau, en aquest rita les mans, amb la manera de parlar,
3: el ratolí petit sí que te'l... pinten sempre bonic, però les rates són les dolentes de la pel·lícula sempre.
1: I més si són negres, oi?
0: Bueno, a veure...
3: Deixem el tema, no?
0: Nosaltres, tu has estat molt callada tot el programa.
3: Home, jo... El que veig...
0: No, el que veig. Va, i com ho portareu, això de tenir dos xefs a la taula aquesta temporada, Marta?
2: Molt bé. Jo crec que estarà bastant aliats, eh?
0: Sí?
1: Sí, que sí.
3: Sí, vinga.
1: Vinga. Au, va.
0: Ja està.
2: Els tens.
3: I si no, ens barallarem.
0: I ja està. Sí. Directe. És la quarta temporada, Blai?
1: Quinta.
0: És la cinquena,
1: estem
0: ja.
1: Estem començant la... És el primer programa de la cinquena.
0: Mare de Déu. Sí. No t'has embafat,
1: sí,
0: ja?
1: Sí. No, és una estona que ho passem bé entre companys, amics, amigues, disfrutem, riem, què volem més?
3: I a més, doncs, podem explicar coses interessants als espectadors, vull dir, als rayoients, es diu?
1: Sí.
0: Uïdors, uïdores, ruïnencs, sí. Ruïnenques, mons
3: i secrets de la cuina, coses interessants, plats que dius, ai, què faig ara aquesta setmana per menjar? Doncs
1: anirem
3: podem,
1: explicant. Amb podem els canvis anar que dient de, amb coses. Amb els canvis que deia la Marta anirem explicant algú. Clar. També, que sí? Sí.
3: Jo crec que sí que podem fer coses.
2: El plat d'aquesta setmana els espectadors ja poden fer ratatouille.
0: Exacte.
3: Ja està.
1: I si no volen ratatouille, que facin sense feina. També queda bé.
2: Un plat català.
0: Mira, i costarà menys de tallar, perquè a mi em sembla una feinada...
1: Sí.
0: A mi em sembla una feinada enorme tallar allò tan finet d'aquella manera,
1: És molta feina.
3: Sí.
0: I si a casa som 5...
1: No, fes-se'n feina, sí. Fes-se'n feina.
3: No toca.
0: Oi que no?
1: I tant. No et compliquis la vida. No val la pena.
3: Home, també fas patates panadera, no? Doncs és el mateix.
0: No, les faràs tu, jo no.
3: Jo faig una lasanya que posem tomàquet, patata i totes les verduretes. I després
1: ho la fas de verdures, molt bé.
3: Sí.
1: Verdures.
3: La patata em serveix per lligar tot,
1: sí.
3: Perquè quan talli se'm quedi tot. Sí, sí.
0: Va, que l'ingredient estrella era l'albergínia.
3: Sí,
0: que la deixem. De què les farciu, l'albergínia?
3: La pots de qualsevol cosa, de formatges, de carn, de verduretes.
1: No bolonyesa ben concentrada, sí. Doncs perquè no, i després una mica de bechamel i gratinat.
3: I pels vegans, tot de verdureta, sí. Amb una bechamel vegana amb soja i així.
1: Saps com m'agrada molt l'esbergínia? M'agrada de totes maneres,
3: Jo ho dic perquè estigui no només carn.
1: Sí. M'agrada molt, ja que això, arrebossada, farina, mou, sí. Arrebossadeta.
3: S'ha posat molt de moda,
1: això. I després,
3: al
1: final, una miqueta de mel. Oh,
3: sí, s'ha posat molt de moda, això. Bueno. A tu t'agrada?
0: A mi m'encanta. L'albergínia fregida.
3: Com unes xips.
0: Hem vist que a mi l'albergínia m'agrada de totes les maneres. M'agrada farcida. Sí. farcida com la iaia, amb cap picada, sofregit de ceba,
3: l'albergínia sempre abans de cuinar-la
0: s'ha de purgar.
3: Sí, li has de tirar una mica de sal i deixar que sui, si no et sortirà amarga.
1: Sí.
0: Bueno, vale.
3: No, ho dic pels espectadors, ai, els raiollents...
1: Secretet culinari, has desvelat un secretet culinari.
3: No, és que si no, el típic, els meus fills segurament que tallarien i l'afegirien i d'allò. No, l'has de deixar que sui, perquè si no, torna amarga, no és tan bona.
0: Alguna petició per aquesta secció que humilment farem cada mes sobre cinema i gastronomia?
3: Una pel·lícula? Jo en sé una.
0: Mira, ara, perquè
1: ara
0: escriu...
1: la té apuntada.
0: No, però digue-me-la. La té apuntada?
3: Sí, la tinc apuntada. Ha vingut
2: preparada la Xili.
0: Marta, la Xili se t'està convertint en la repel·lent de la classe, però d'un ràpid.
3: Mira, una pel·lícula francesa, també, ho sento. Em va agradar moltíssim, de fogons, de cuina. Suposo, A foc lent. És La passió de Dodi Bufant. És com una posada de l'edat mitja, més o menys, que hi ha una parella que els hi encanta, no dic més perquè tu has d'espavilar, i te la deixo aquesta. Apa. És molt maca.
0: No sé si la farem, jo ja tinc la programació sencera, però m'ho apunto. Però m'ho apunto, home.
1: Venga,
0: peticions són peticions.
1: Tomates verdes fritos.
3: També, és interessant.
1: Si no, una de dolça, fem el xocolat.
0: El què?
3: També. Sí, és que n'hi ha moltes.
2: Bé, doncs, desfarem taula, que es fa tard. Tornem dimarts a les 12 i ens anem explicant coses tota la setmana al perfil d'Instagram @primersegonipostres, un programa que fem a la taula la Mariona Álvarez, el Blai Ferran, la Xili Malla i qui us parla, la Marta Castany i el JK, els fogons. Cuineu molt, mengeu bé i molt bona setmana.
0: Adeu!
1: Adeu!
3: Bye, bye!

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. Avui fa just una setmana de l'inici d'un nou curs escolar peculiar. Una vaga convocada pels sindicats educatius USTEC, la CGT i la Intersindical, unes temperatures elevades, l'informe PISA o una alerta per pluges intenses el dia següent, és a dir, dimecres, han marcat, sens dubte, aquesta primera setmana de classe. Una de les qüestions, sens dubte, més importants ha estat la climatologia. Ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, anunciava que climatitzaran tots els centres educatius públics des d'ara i fins al 2031. Des de l'USTEC, Marina Ruiz ha plantejat que haurien de tirar endavant mesures transitòries fins que no arribi aquesta data perquè no es pot fer classe a 35 graus.
2: Una arriba tard i dues triga molt. És a dir, què farem en aquests 5-6 anys fins que això arribi a ser efectiu? És a dir, ens plantegem d'alguna manera el tema de modificar el calendari, començar més tard, sobretot a primària, infantil, proporcionar espais alternatius que estiguin climatitzats. És a dir, en aquests 5-6 anys, què farem?
1: Els sindicats també demanen revisar el currículum.
3: L'alcaldessa Ana María Martínez ha explicat avui a Ràdio Rubí que el pròxim 24 de setembre es coneixerà si alguna empresa privada està disposada a comprar el local dels antics cinemes de les Torres. Recordem que es tracta d'un espai de 1.900 metres quadrats que disposa de vestíbul, platea, sala de màquines, bar i lavabos. La venda de l'equipament s'està fent per subhasta amb un preu inicial d'1,2 milions d'euros.
4: Es traduirà en una millora general de la vida del barri i, com deia, és un espai que ha portat molts anys tancat, que hem intentat amb diferents propostes fer i no ha sortit, i amb tota la transformació global del barri vam valorar que esdevenia una oportunitat poder fer aquesta venda.
3: La primera edil ha parlat d'aquesta i altres qüestions rubinenques en la primera entrevista a Ràdio Rubí aquest primer dia de la programació de l'emissora pública. Podeu veure l'entrevista completa al nostre web radiorubí.cat.
5: Quant als esports, al migdia i al programa tindrem en directe a un convidat especial. Passarà pels micròfons de Ràdio Rubí, Víctor Pérez, jugador de l'Energia Catgas Santa Coloma, equip professional de la Primera Nacional del Futbol Sala. En parlarem amb ell per veure cap on va el camí per aquest jove jugador rubinenc de 21 anys que segurament va estar pendent aquest cap de setmana de la victòria en Copa de la Reina de l'Esportiu Rubí, que va guanyar a Mataró 1-5 per passar ronda.
1: De moment això és tot. Tornem amb més informació, com sempre, en una hora.
6: Bon dia i bon dimarts, 15 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
7: Enjoc. Martí González.

Dimarts 15 de setembre, avui hem sabut ja de manera oficial que la final de la Champions masculina del 2029, que jugarà el 2 de juny, es disputarà al renovat Spotify Camp Nou a Barcelona, que està previst que estigui enllestit a principis del 2028. A tot això i tornant al present, demà mateix juga el Barça, partit de Lliga precisament al Camp Nou contra el Racing de Santander, en una sisena jornada de primera masculina que obre avui l'Espanyol, la Butarque contra el Rayo Vallecano, en farem una prèvia extensa, i també aprofitarem avui per repassar la situació al grup 5 de la tercera federació masculina, després de dues jornades, amb la mirada posada també ja a l'inici de la Lliga Elite, aquest cap de setmana ja vinent, en què destaca el derbi usonenc entre Manlleu i Vic. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui mateix s'ha fet oficial, ara ho dèiem, l'Spotify Camp Nou serà l'escenari de la final de la Champions el 2029.
1: El comitè executiu de la UEFA ha apostat pel recinte culer, entre d'altres motius, per la seva capacitat, que serà de 105.000 espectadors un cop acabin les obres. Aquesta final es disputarà el 2 de juny de 2029 i serà la tercera final de la màxima competició europea que acull el Camp Nou. Recordem-ho, la de 1989, en triomf del Milan contra l'Steaua de Bucarest, i la de 1999, en victòria agònica del Manchester United contra el Bayern de Múnich.
0: Recordem que la final d'aquesta temporada es disputa a Madrid, al Metropolitano, i la del 2028 serà a Múnich. A tot això, l'Espanyol obre avui la sisena jornada de Lliga, la primera divisió masculina.
1: El conjunt perico jugarà a Butarque contra el Rayo Vallecano, el segon partit dels tres que afronta l'equip de Manolo González en només 6 dies. Els blanquiblaus tindran la baixa de Jofre Carreras, amb molèsties al pubis, més enllà dels lesionats de llarga durada Quique García i Javi Puado. Tampoc no ha viatjat un dels nous fitxatges, el defensa cedit per l'Athletic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel. El duel a les 7 de la tarda.
0: Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Racing de Santander, precisament a l'Spotify Camp Nou.
1: Es veuran els líders invictes de la Lliga, buscaran sumar 3 punts més per continuar al capdavant de la classificació.
0: En una estona mirem d'escoltar Hansi Flick, que ja compareix en roda de premsa previ, i també un dels nous fitxatges d'aquest curs, Anthony Gordon, que ha parlat pels mitjans del club en les últimes hores. Aquesta de jornada intersemanal és la penúltima abans de la primera aturada dels partits de seleccions.
1: L'Espanyol tornarà a jugar aquest mateix divendres a les 9, obrint la setena jornada a casa contra l'Elx, mentre que el Barça visita dissabte, també a les 9, el Ramon Sánchez Pizjuán per enfrontar-se al Sevilla.
0: En bàsquet, bones notícies per al Barça i dolentíssimes per a l'Ilerna Lleida.
1: El blaugrana Darío Brizuela pateix una forta contusió a la cama, segons van determinar les proves mèdiques, sense cap lesió associada. Des del club no s'han volgut concretar el temps de baixa. En canvi, el pivot del conjunt lleidatà, Autamán Diagne, pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Haurà de passar per quiròfan i es perdrà tota la temporada. El club ja està buscant un recanvi amb urgència a la seva posició.
0: A tot això, avui es presenta les Lligues Endesa a Madrid.
1: A partir dels quarts de 8 del vespre tindrà lloc la presentació de la temporada 26-27 a la seu d'Endesa, patrocinador principal de la competició, en una gala conduïda per l'humorista Eva Soriano i pel periodista Sergio Perela, i que reunirà algunes de les estrelles dels dos campionats, masculí i femení.
0: Pel que fa als equips catalans, aquests seran els representants.
1: I seran Elis John Ndiaye, de la Sisa Joventut, Oleg Balcerovski, del Barça, Pep Busquets, del Fiat Girona, Oriol Paulí, de l'Ilerna Lleida, i Pierre Oriola, del Kitsaz Manresa, a més de Guillem Vives, del Saragossa, els esblaugranes Kuric, representant de l'Andorra, i Willy Hernán Gómez, de l'Unicaja, i l'ex de la Manresa, volien dir, Mario Santsuperi, del València.
0: Un València que avui es notícia també pel fitxatge sorpresa d'un altre ex-blaugrana, Nicola Mirotić. A l'ACB, amb 5 equips catalans, comença el cap de setmana el 26-27 de setembre amb la primera jornada.
1: Abans, aquest proper cap de setmana, es disputarà la primera competició estatal oficial, la Supercopa Endesa, amb l'Olímpic de Badalona com a seu i 2 equips catalans buscant el títol. La penya contra, volien dir, la penya com a equip anfitrió, s'estrenarà a la competició en la primera semi contra el Baskonia, mentre que el Barça s'enfrontarà al València en la reedició de la final de la CB del juny passat, amb triomf per a conjunt valencià.
0: També aquest vespre, com dèiem, es presenta la Lliga Femenina Endesa amb 2 equips catalans.
1: Laia Reventós serà representant del Cadí la Seu i Iliana Martín, una de les peces destacades de la selecció espanyola, ha guanyat el bronze al Mundial Femení d'Alemanya, la de l'Espart Girona. També seran les catalanes Mariona Ortiz, del Saragossa, Andrea Vilaró, de l'Encino, Aina Ayuso, del Jairis, i Deva Bermejo, del Celta.
0: En waterpolo, les finals de la Champions masculina i femenina jugaran aquest any a Belgrad.
1: La capital sèrbia pren el relleu de Malta, on s'hi van jugar el curs passat les fases finals de la màxima competició continental, en triomf pel Barceloneta, la masculina, i per l'Olympiacos, en la femenina. Aquest mateix cap de setmana comencen les fases prèvies de Champions amb el Sabadell en categoria masculina, amb el Barceloneta ja classificat per a fase de grups, i el Sabadell i el Terrassa en la femenina. Amb Mataró i Sant Andreu també exempts. La fase final de la Champions disputarà mitjans de maig, avançant-se aquesta temporada pel Mundial de Budapest.
0: Per cert, també en waterpolo, avui es definirà el 5è classificat de la Copa Catalunya masculina.
1: Amb el Mataró Sant Andreu, que arrenca 8:45, un quart d'hora més tard, es jugarà la tornada eliminatòria de quarts de final de la Copa Catalunya femenina entre Sabadell i Barceloneta, amb 5 gols d'avantatge de l'anada per les vallesanes. Espera semis al Club Natació Catalunya, que va superar el Sant Andreu. A l'altre semis s'enfrontaran Mataró i Terrassa. Aquesta Copa Catalunya femenina es decidirà entre dissabte i diumenge a Mataró.
0: I un últim punt, Pere Miró va rebre ahir la medalla d'or del mèrit esportiu de la ciutat de Barcelona.
1: L'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, va lliurar-li el reconeixement al que ha estat executiu del Comitè Olímpic Internacional durant 30 anys per la difusió dels valors olímpics per tot el món. Miró ha estat premiat per contribuir de manera decisiva a un dels moments més rellevants de la història contemporània contemporània de la ciutat, als Jocs del 1992. El Manresà va arribar a ser director general de l'organisme, a més d'assessor especial del president Thomas Bach.

0: Dimarts 15 de setembre, 10 minuts passant ja de la una, comencem parlant de futbol, perquè avui mateix comença la sisena jornada de Lliga, jornada intersetmanal, a la primera divisió masculina, amb un Rayo Vallecano espanyol, que juga a Butarque a les 7, ara en parlem, al camp del Leganés, i en fem la prèvia extensa, però abans mana el directe i toca escoltar l'entrenador del Barça, Hansi Flick, en la prèvia del partit de demà al Camp Nou contra el Racing de Santander. L'escoltem en directe.
1: Jo no vull trencar rècords. Nosaltres volem guanyar partits. Volem guanyar tots els partits. En això és en el que ens centrem. Ara volem guanyar el següent partit. Jo no penso en altres coses. Simplement penso en el partit de demà, perquè demà tenim un partit a casa molt important contra un rival que ho està fent molt bé. L'entrenador ha fet una feina fantàstica. És increïble veure com juguen les segones jugades, les dominen molt bé, ataquen en profunditat. No serà un partit senzill i necessitem que tots els jugadors estiguin concentrats, endollats i que demostrin que som millors. I no serà fàcil, però podem fer-ho.
2: Què tal, Hansi? Aquí Jordi Carrera de Mundo Deportivo. Incidint de nou amb el tema de trobar seleccions, aquest estiu heu fet canvis al departament mèdic. Et volia preguntar si aquestes dues últimes jornades abans de l'aturada les afronteu amb alguna diferència de gestió respecte a la temporada passada. Gràcies.
3: Our players.
1: Et refereixes als jugadors? Sí, clar. Hem de gestionar-ho. Avui hem fet una sessió més de recuperació. La càrrega no ha estat massa alta i demà ja veurem qui pot sortir de titular. Hem de donar potser menys minuts a alguns jugadors. Això és l'important ara. Tothom vol jugar, tothom vol sortir de titular, però ho hem de gestionar.
3: Què tal, míster?
0: Hansi Flick en directe, com dèiem, en aquesta prèvia del Barça-Racing de Santander. Demà l'escoltarem el més destacat del que està dient en aquesta prèvia. Com dèiem, parlant de la gestió de minuts, tenint en compte que aquesta jornada intersetmanal el Barça tornarà a jugar, a part de demà, dissabte, al camp del Sevilla, i després ve una aturada de gairebé 3 setmanes de Lliga, amb que la majoria de jugadors, això sí, aniran amb la seva selecció. Veurem si titular demà un dels fitxatges d'aquesta temporada que ha parlat pels diversos mitjans, inclòs els del club, l'anglès Anthony Gordon, que parlava sobre l'aspecte golejador d'aquest equip que ha fet 26 gols en els 6 primers partits de curs, més de 4 de mitjana per partit.
4: Estem molt contents, sabem del que som capaços. Crec que serà molt difícil evitar que marquem. Crec que la principal virtut d'aquest equip és que trobem una solució en cada situació de partit. Facin el que facin els altres, crec que podem trobar una solució i tenim característiques diferents. Tenim dos números 10, Fermín i Dani Olmo, completament diferents. Lamin pot jugar contra qualsevol. Rafinha té un perfil diferent, també Karim i jo, i tenim un parell de migcampistes que poden obrir qualsevol defensa.
0: Gordon, que no és l'únic nou jugador blaugrana que ha estat entrevistat aquesta setmana, també ho han fet Rodri i Gabriel Jesús, per exemple. Com dèiem, el Barça juga demà rebent un dels nouvinguts de la categoria, el Racing, que és el recent ascendit, el conjunt cantàbre, que ha sumat 7 punts de moment i ve de guanyar, crec que va setmana passada, a l'Alavés. També té 7 punts i ve de guanyar el cap de setmana l'Espanyol, que avui obre la sisena jornada a Butarque contra el Rayo Vallecano. Ho dèiem ara, el conjunt pericú vol tornar a sumar un triomf en el segon d'aquests 3 partits que tindran 6 dies després de guanyar Pamplona dissabte. Així ho explicava ahir en roda de premsa el tècnic pericú Manolo González.
5: Ara mateix el que importa és el futur immediat, no miro més enllà. És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera divisió, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
0: Sobre el rival d'avui, el Rayo Vallecano, i les claus d'aquest partit, Manuel González deia això.
5: Bueno, sobretot en el defensiu l'equip va estar molt bé, la calma que vam tenir en pilota també, jugar més a esquena que altres dies, que també ho vam fer l'altre dia, doncs, bueno, intentar tot això, i sobretot intentar no concedir contraatacs. Ells ja al nivell de transició són un equip potent, i és important demà, ja et dic, igualar-nos a ritme amb ells, igualar-nos no, i no 70 minuts, sinó 90 minuts, perquè si no aconseguim això serà complicat. Per això demà és molt important jugar amb molt de cap, no ens val de res fer un molt bon partit 60 minuts i després no aguantar el ritme tot el partit.
0: I un últim document de l'entrenador blanquiblau, quan li van preguntar pels pocs minuts que ha tingut, per exemple, en aquest inici de curs, a Pol Lozano, que va fer a Manolo González aquesta reflexió sobre la competència que hi ha ara mateix a la plantilla.
5: Tenim més competència també al mig del camp aquest any. Tenim més jugadors, ha tornat Bauza, ha arribat Gavi Moscardo. És el que vaig dir el primer dia, que el nivell de l'equip ha pujat una mica per tots, que tothom té més competència i que és més complicat jugar que altres anys. A vegades no és un tema que el jugador estigui ja malament, és un tema que els altres estan bé. Si mirem amb els centrals, passa una mica el mateix, que hi haurà durant la temporada, entre els quatre hi haurà hòsties per jugar durant l'any. És complicat, també el que dèiem, potser arriba Hartman i tothom pensava que Hartman anava per davant d'Hinojo. I a vegades la competició et posa al teu lloc i també hem de tenir en compte que hi ha 38 jornades i que durant l'any farà falta que tothom estigui endollat.
0: Avui a les 7 de la tarda aquest Rayo Vallecano espanyol, que juga de nou a Butarque i pel qual el Club Perico no disposa d'entrades per a la seva afició. Veurem si hi ha molts canvis de l'11 blanc i blau, tenint en compte, com dèiem, que ve de jugar dissabte i torna a obrir la jornada 7 aquest mateix divendres a casa a l'RCD Stadium contra l'Elx. Per avui, en principi, Jofre Carrera serà baixa a banda dels ja lesionats de llarga durada, els davanters Quique García i Javi Puado, que Jofre, com dèiem, té molèsties al pubis. I més enllà de la primera divisió, més futbol, avui volem repassar amb més calma, després del cap de setmana, la situació al grup 5 de la tercera federació masculina, després de dues jornades ja de competició. L'únic equip que ha sumat els 6 punts és la Muntanyesa, que dissabte va superar un Badalona que no ha començat bé i que tanca la classificació, encara sense puntuar, 0 de 6. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
6: Bon dia. La temporada no ha començat de la forma que s'esperava pel que fa al Club Futbol Badalona. Anecdòticament, l'equip escapulat és el cuer de la classificació després de dos partits disputats sense haver puntuat encara. I és que la necessitat d'un club històric com el Badalona s'estavella constantment amb la realitat d'una tercera federació molt competitiva, en la qual qualsevol dels adversaris et pot passar per damunt si no s'aconsegueix equilibrar la intensitat amb el joc. Les urgències esportives comencen a fer acte de presència en un equip que està cridat a estar a la zona alta de la classificació. De moment, des de la plantilla es continua treballant amb el convenciment clar de revertir la dinàmica i començar a sumar. Ho explica el mitja punta Josu Rodríguez.
7: Molt tranquil, la veritat. Ja estic molt amb el míster, igual que estava l'any passat. És una forma de jugar que costa molt al principi perquè hi ha molts jugadors nous i això no es veu a tercera divisió. Jo el que demano és paciència, sobretot a l'aficionat, i que confiï en l'equip perquè li donarem la volta.
6: Per altra banda, ja s'ha confirmat que el davanter Toni La Rosa haurà de passar pel quiròfan en els pròxims dies a causa de la lesió als lligaments que va patir en el partit de Copa Federació contra el Sestao. Un cop s'hagi dut a terme la intervenció, es podrà fixar un termini de recuperació aproximat.
0: Gràcies, Ramon. Tornant a la part alta d'aquest grup 5 de tercera federació, amb 4 punts, un empat i una victòria, hi trobem 5 equips: el Cornellà, el Vilanova, el Martinenc, un dels nouvinguts, un de recent ascendit, la Grama i l'Hospitalet. Mitjans de l'Hospitalet, Sergi Esparza.
8: Al centre d'esports, l'Hospitalet respira optimisme en aquest inici de Lliga. Els riberencs han sumat 4 punts a les dues primeres jornades, després de l'empat a la primera, al camp del Vilanova i la Geltrú, i de la convincent victòria d'aquest diumenge per 2-0 davant de l'Atlètic Lleida. Un inici que situa l'equip tercer a la classificació i que ha servit per reforçar la confiança d'un vestidor que sembla cada vegada més sòlid i amb una idea de joc més clara. L'arribada de Raúl Page a la banqueta ha generat il·lusió i ha donat una empenta important a l'autoestima de l'equip. L'entrenador riberenc està especialment satisfet amb el rendiment defensiu després d'aconseguir diumenge la primera porteria 0 de la temporada.
9: Bueno, pero es que aquí desde fuera se ve todo muy bonito, parece muy fácil, aquí queremos que venga, llegar y pegar, no. Oye, esto tiene su proceso, es que llevamos 2 meses y pico, que al final de pretemporada pues pruebas cosas, rotas cosas. ¿Qué queremos? ¿Encajar 0 goles en pretemporada? No se puede. Que cada uno cabre lo que quiera, que a mí me da bastante igual.
8: I aquest dissabte arribarà un nou repte i dels grans. L'Hospi visitarà el camp de la Unió Esportiva Cornellà, segon classificat, amb els mateixos punts. Un duel entre dos rivals directes en la lluita per situar-se a la part alta de la tercera federació.
0: Gràcies, Sergi. En el grup d'equips amb 3 punts hi trobem, entre d'altres, alguns nouvinguts de la categoria també, com el San Juan Atlético Moncada i la Pobla de Mafumet, tots dos recent ascendits. Els tarragonins venen de superar aquest cap de setmana al Sant Cristóbal. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
10: L'equip tarragoní es va veure sorprès pel bon inici de partit dels visitants, que van generar diverses accions clares de gol, fins que a la sortida d'un córner, Riqui Calamardo avançava al conjunt barceloní. Els pobletans van saber reaccionar abans del descans, però sense trobar el gol de l'empat. Aquest va arribar ja a la segona meitat gràcies a l'encert d'Albert Querol amb un xut des de la frontal que entrava per l'escaire. El context va canviar amb l'expulsió de Bioque, però la Pobla va arriscar i li va sortir de cara quan Xavi Luaces va completar la remuntada. L'entrenador pobletà Xavi Vilagut resumia així el partit.
11: En principi ells han sortit a pressionar-nos molt a dalt, potser no ens esperàvem un equip tan pressionant i que ens emparellava en situacions 1-1, i ens ha costat una mica identificar aquest context a l'inici. Després crec que a poc hem anat entenent millor el que demanava el partit, el context, i després la segona part ells una miqueta més enfonsats, una mica més cansats, l'expulsió canvia una mica tot, fa que hem de ser una miqueta més reactius. Tot i això, l'equip seguia sense físicament i amb això hem trobat el segon gol, i després l'equip molt bé, s'ha tingut defensar molt bé l'àrea, amb un equip que l'ataca molt bé, amb molts jugadors, hem estat sòlids en aquest sentit.
10: Amb una victòria i una derrota, la Pobla es situa a la 8a posició i aquest cap de setmana buscarà el primer triomf com a visitant al camp del Tona.
0: Gràcies, Eduard. I finalment a la part baixa, més enllà del Badalona, que és l'únic equip que, com dèiem, encara no ha puntuat, i trobem amb un punt, entre d'altres, a l'Atlètic Lleida, que vol lluitar per tornar a la segona federació, a priori. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
12: Des del club de la capital del Segrià es va deixar ben clar, just després de ratificar-se la temporada passada, el descens de categoria, que aquest curs 26-27 l'Atlètic Lleida vol presentar candidatura per estar al més amunt possible de la classificació del grup català de tercera federació. Una estructura, la lleidatana, que ha incorporat a un director general. Es tracta de José Teortas, que entre altres va ser un dels artífecs de l'ascens a primera divisió del West Camp en gent darrere. Hortas ha passat pels estudis d'UAU Lleida Ràdio i ha deixat clar que el projecte de l'Atlètic Lleida n'ha de ser un pensat a mitjà o llarg termini.
13: El club ha apostado por intentar, de alguna manera, entre comillas, quiero decir también, profesionalizar el club, es decir, ordenar todo. Hay gente que está alrededor del club que ya trabaja, ¿no?, y que son gente muy buena. Y bueno, de cara para adentro y de cara para afuera, pues intentar ordenar, intentar generar más recursos, intentar optimizar los que ya tenemos. Y bueno, el apostar, yo creo que el mensaje es no apostar porque no es un proyecto a corto plazo, es un proyecto a medio y a largo plazo, y que desde luego pues es un proyecto que quiere estar lo más arriba posible.
12: Una letilla que abans d'acabar la temporada també es convertirà en Societat Anònima Esportiva i que mirant el proper cap de setmana viurà derbi lleidatà al camp d'esports davant el Mollerussa. En clau present i centrant-nos en l'àmbit esportiu, la letilla ha sumat un punt en les dues jornades disputades. Va empatar a 2 davant el Cornellà en un partit on el 85 guanyava 2-0 i va caure aquest passat cap de setmana a la feixa llarga davant l'Hospitalet.
0: Gràcies, Sergi. Això pel que fa, com dèiem, a aquest grup 5 de la tercera federació masculina, però és que aquest cap de setmana vinent ja comença amb la primera jornada la Lliga Elite, la màxima categoria del futbol català. Destaca el derbi osonenc entre Manlleu i Vic, que es podrà veure en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, després de la permanència del Manlleu i del descens del Vic de tercera, com dèiem, a la Lliga Elite. Com dèiem, aquest diumenge, a partir de les 4 i 5 de la tarda, aquest Manlleu-Vic a les televisions locals i a la xarxa Més, la marra transmissió de la xarxa. Ràdio Manlleu, Aleu Rubio.
14: L'AS Manlleu ja ho té tot a punt per començar una nova temporada a la Lliga Elite i ho farà amb un partit especialment atractiu, un derbi osonenc contra la Unió Esportiva Vic. El duel es jugarà aquest diumenge quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda al Municipal d'Esports. Els quadribarrats arriben al primer partit de Lliga després d'una pretemporada en què l'equip ha anat agafant forma i ha deixat bones sensacions. El conjunt entrenat per Marc Prat afronta un nou curs amb una plantilla renovada i amb la voluntat de fer una bona temporada. I tot i començar la temporada del campionat amb un derbi, fa que el partit sigui especial. El vestidor volen afrontar-lo amb la mateixa mentalitat que qualsevol altra jornada. El capità del Manlleu, Martí Soler, explica com estan preparant aquest primer partit.
15: Bueno, òbviament és un partit especial perquè al final és un derbi i és complicat enfrontar-lo, agafar-lo com un partit normal i corrent, però nosaltres sí que l'estem preparant així. Vull dir, són 3 punts i no hi ha més. Per molt que guanyis contra el Vic no et donaran un punt més, i si perds tampoc te'n trauran un de més. Llavors l'estem preparant com un partit més.
14: Les bones sensacions de la pretemporada i la confiança en la proposta de l'entrenador són dos dels arguments en què el Manlleu afronta l'inici de la competició. A més, el factor del Municipal també serà important. L'equip espera comptar amb el suport de l'afició en un partit que, més enllà de la rivalitat comarcal, posarà a prova el nou projecte manlleuenc.
0: Gràcies, Eloi. I un apunt abans d'acabar. En tenis taula. Tocada a l'inici de temporada, molts clubs i jugadors es preparen en diversos tornejos. Un dels més especials ha tingut lloc aquest cap de setmana a l'Hospitalet. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
16: Un any més, el Club Tenis Taula l'Hospitalet va voler retre homenatge a Òscar Ferrer, exjugador de l'entitat i persona molt vinculada al tenis taula català. Ho va fer amb un torneig que va servir per recordar la figura d'una persona que ens va deixar el novembre de 2024. El president del Club Tenis Taula l'Hospitalet és Roger Guarts.
17: Ja és el segon any que li dediquem aquest torneig Ciutat de l'Hospitalet doncs en l'Òscar Ferrer. Era una persona molt, molt, molt important a la història del club i malauradament va morir fa 2 anys doncs, molt jove. És de la meva quinta, per tant, sí, som una mica grandets, però ja som molt joves per la mort i el trobem molt a faltar, era per això.
16: Una jornada que, més enllà de l'homenatge, també va tenir un component competitiu i va servir com a pretemporada per a molts jugadors. Però alhora, el club va voler oferir una experiència social i distesa i va convidar tots els participants a un petit esmorzar.
17: El que volem i estem aconseguint és que la gent surti molt contenta, s'ho passen molt bé, posem molts premis en joc, ara farem també sortejos, amb la qual la idea és que vingui també, estem menjant durant el dia, convidem els participants a fer un pa amb tomàquet amb pernil, si hi ha cafès. Al final doncs, és una competició, és important, però hi ha premis, però també ens ho passem molt bé durant el camí.
16: El segon memorial Òscar Ferrer va comptar amb diverses categories. Els guanyadors van ser Eva Martínez, Aureli Fermentel, Òscar Gallego, Saúl Requena, Edu Solsona i Cristian Callejón.
0: Gràcies, Andrés, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Cromín, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Després de sentir aquest poema, estic segura que totes les mirades dels embaladits miraran al cel.
5: Hola, sóc la Nerea. Vaig a quart de primària, a l'escola dels Cossetans. El poema que he escollit es diu El cel i l'ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada el cel quan es fa de nit i es veuen els estels. El cel. El cel és un camp ple de meravelles. L'ha llaurat el sol, la lluna és qui el sembra, la llavor que hi cau. Tot sovint arrela, arrela i floreix, cada flor un estel.
4: Moltíssimes gràcies, Nerea. Ens agrada que t'agradi mirar el cel i llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
6: Ens agrada la poesia.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia i bon dimarts, 15 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 15 de setembre, avui amb molt futbol, més enllà de la notícia del dia, la confirmació que l'Spotify Camp Nou acollirà la final de la Champions del 2029, quan l'estadi ja estigui del tot acabat amb les seves obres ara en curs. Avui farem la prèvia de la jornada intersemanal de la primera masculina, que obre avui, la sisena, el Rayo Vallecano espanyol, que juga a Butarque, al camp del Leganés, amb el conjunt perico que ve de guanyar, recordem, a Pamplona, i buscarà el segon triomf consecutiu, tenint en compte també que torna a jugar divendres el primer partit de la setena jornada, en aquest cas a casa, contra l'Elx. Demà serà el torn del Barça, que juga a casa, a l'Spotify Camp Nou, contra el Racing de Santander. També escoltarem Hansi Flick, que ha comparegut aquest mateix migdia en roda de premsa. L'escoltarem sobretot també sobre aquesta notícia de la Champions del 2029. Avui, com dèiem, molt futbol, també amb el repàs de com està la situació al grup 5 de la tercera federació masculina. Després de dues jornades consecutives, ahir no en vam parlar, avui repassarem, com dèiem, com està aquesta situació després de dos partits jugats i també ja amb la mirada posada a l'inici de la Lliga Elite, que comença aquest cap de setmana vinent amb un derbi usonenc, per exemple, a destacar, que es podrà veure, per cert, a la xarxa Més entre el Manlleu i el Vic. Molt futbol, però també tindrem bàsquet, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui mateix s'ha fet oficial, l'Spotify Camp Nou serà l'escenari de la final de la Champions el 2029.
1: El comitè executiu de la UEFA ha apostat pel recinte culer, entre d'altres motius, per la seva capacitat, que serà de 105.000 espectadors un cop acabin, això sí, les obres. Aquesta final es disputarà el 2 de juny de 2029 i serà la tercera final de la màxima competició europea que acull el Camp Nou. Recordem-ho, la de 1989, amb triomf del Milan contra l'Steaua de Bucarest, i la de 1999, amb victòria agònica del Manchester United contra el Bayern de Múnich, amb aquella imatge icònica d'Oliver Kahn, el porter alemany, doncs, al terra, batut després de perdre aquesta final amb remuntada inclosa.
0: Amb aquests dos gols, el temps afegit de l'equip anglès, recordem, per tant, fa 30 anys que no es juga cap, pràcticament 30 anys que no es juga cap final de la Champions a Barcelona. Recordem que la final d'aquesta temporada es juga a Madrid, al Metropolitano, i la del 2028, la de l'any següent, a Múnich. A tot això, l'Espanyol avui obre la sisena jornada de Lliga, la primera divisió masculina.
1: El conjunt perico jugarà a Butarque contra el Rayo Vallecano, és el segon partit dels tres que afronta l'equip de Manolo González a només 6 dies. Els blanquiblaus tindran la baixa de Jofre Carreras amb molèsties al pubis. Més enllà, les lesionats de llarga durada, Quique García i Javi Puado. Tampoc no ha viatjat un dels nous fitxatges, el defensa cedit per l'Athletic Club de Bilbao, Antoni Gorosabel. El duel, recordem-ho, avui a les 7 de la tarda a Butarque.
0: Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Racing de Santander a l'Spotify Camp Nou.
1: Els blaugranes líders invictes de la Lliga buscaran sumar 3 punts més per continuar al capdavant de la classificació.
0: En una estona mirem d'escoltar Hansi Flick, principalment sobre la notícia del dia, aquesta final de la Champions del 29, en aquest cas al Camp Nou. Evidentment, demà en farem una prèvia més extensa d'aquest Barça-Racing. Aquesta jornada intersemanal és la penúltima abans de la primera aturada pels partits de seleccions.
1: No sé si és, perquè l'Espanyol tornarà a jugar aquest mateix divendres a les 9, obrint la setena jornada a casa contra l'Elx, mentre que el Barça visitarà dissabte, també a les 9, el Sánchez Pizjuán per enfrontar-se al Sevilla.
0: En bàsquet, bones notícies per al Barça.

0: Barça i dolentíssimes per a l'Hilern a Lleida.
1: El blaugrana Dario Brizuela pateix una forta contusió a la cama, segons van determinar les proves mèdiques, sense cap lesió associada. Des del club no s'han volgut concretar el temps de baixa. En canvi, el pivot del conjunt lleidatà, Automan Diagne, pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Haurà de passar per quiròfan i es perdrà tota la temporada. El club ja està buscant un recanvi amb urgència a la seva posició.
0: A tot això avui es presenten les lligues Endesa a Madrid.
1: A partir de 8:15 del vespre tindrà lloc l'acte de presentació de la temporada 26-27 a la seu d'Endesa, patrocinador principal de la competició, en una gala conduïda per l'humorista Eva Soriano i pel periodista Sergio Parella, i que reunirà algunes de les estrelles dels dos campionats, masculí i femení.
0: El repassem. Pel que fa als equips catalans, aquests seran els representants.
1: I seran Eli John Ndiaye, de la Sisa Joventut, Oleg Balcerovski, del Barça, Pep Busquets, del Fiat Girona, Oriol Paulí, de l'Hilern Lleida, i Piero Riola, del Kit Anas a Manresa, a més de Guillem Vives del Saragossa, els esblaugranes Curitz, representant de l'Andorra, i Willy Hernán Gómez a l'Unicaja, i l'ex Manresa Mario Saint-Supery del València.
0: Un València que avui és notícia pel fitxatge, per cert, sorpresa, d'un altre exblaugrana, l'excapità del Barça, de fet, Nicola Mirotić. L'ACB amb 5 equips catalans comença el cap de setmana del 26-27 de setembre amb la primera jornada.
1: Abans, aquest proper cap de setmana es disputarà la primera competició estatal oficial, la Supercopa Endesa, amb l'Olímpic de Badalona com a seu i dos equips catalans buscant el títol. La Penya, com a equip anfitrió, estrenarà la competició en la primera semifinal contra el Baskonia, mentre que el Barça enfrontarà el València en la reedició de la final de l'ACB del juny passat, en triomf per al conjunt valencià.
0: També aquest vespre, com dèiem, es presenta la Lliga Endesa femenina amb dos equips catalans.
1: Així és, Martí, Laia Reventós serà representant del Cadí la Seu, i Illana Martín, una de les peces destacades de la secció espanyola que ha guanyat el bronze al Mundial Femení d'Alemanya de l'Espart Girona. També seran les catalanes Mariona Ortiz del Saragossa, Andrea Vilaró de l'Encino, Aina Ayuso del Jairiz i Deva Bermejo del Celta.
0: En waterpolo, les finals de les Champions masculina i femenina també tenen ja seu, i aquest any es disputaran a Belgrad.
1: La capital sèrbia pren el relleu de Malta, on s'hi van jugar el curs passat les fases finals de la màxima competició continental, en triomf per al Barcelonet en la masculina i per l'Olympiacos en la femenina. Aquest mateix cap de setmana comencen les fases prèvies de la Champions, amb el Sabadell en categoria masculina, amb el Barcelonet ja classificat per a fase de grups, i el Sabadell i el Terrassa en la femenina, amb Mataró i Sant Andreu també exempts. La fase final de la Champions es disputa a mitjans de maig, avançant-se aquesta temporada pel Mundial de Budapest.
0: Per cert, també en waterpolo avui es defineix el cinquè classificat de la Copa Catalunya masculina.
1: Amb el Mataró Sant Andreu, que arrenca 8:45, un quart d'hora més tard, es jugarà la tornada eliminatòria de quarts de final de la Copa Catalunya femení entre Sabadell i Barceloneta, amb 5 gols d'avantatge de l'anada per les vallesanes. Espera semis el Club Natació Catalunya, que va superar el Sant Andreu. A l'altra semifinal s'enfronta amb Mataró i Terrassa. Aquesta Copa Catalunya femenina es decidirà entre dissabte i diumenge a Mataró.
0: I un últim apunt, Pere Miró va rebre ahir la medalla d'or al mèrit esportiu de la ciutat de Barcelona.
1: L'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, va lliurar-li el reconeixement al que ha estat executiu del Comitè Olímpic Internacional del COI durant 30 anys per la difusió dels valors olímpics de tot el món. Miró ha estat premiat per contribuir de manera decisiva a un dels moments més rellevants de la història contemporània de la ciutat, als Jocs de 1992. El Manresà va arribar a ser director general de l'organisme, a més d'assessor especial del president Thomas Bach.

0: Dimarts 15 de setembre, 9 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol, perquè avui mateix comença ja la 6a jornada de Lliga, jornada intersetmanal, a la primera divisió masculina, amb un Rayo Vallecano espanyol, que juga a Butarque, al camp del Leganés. El conjunt perico vol tornar a sumar un triomf en el segon d'aquests 3 partits en 6 dies que té, després de guanyar a Pamplona dissabte i abans de jugar divendres, en aquest cas a casa, contra l'Elx. S'hauran de tenir en compte, per tant, les càrregues físiques dels jugadors sent principi de temporada, tot i que l'entrenador blanc i blau, Manolo González, no volia parlar de rotacions.
1: Bueno, jo no crec massa de rotacions, crec que amb el tipus de partit, amb el rival, que depèn del partit no és mai igual, cada equip té unes virtuts i uns defectes, el partit tampoc a vegades és igual, i després que està clar que juguem 3 partits a una setmana, i no és un tema de rotacions, és un tema d'estat físic dels jugadors que estem, no hem arribat al mes d'octubre i jugarem 3 partits en 6 dies, que és una barbaritat. Llavors hem de tenir clar qui està bé per jugar 90, qui no, i que l'equip ha de poder competir demà i poder competir divendres al màxim nivell.
0: Sobre el rival del partit d'avui, el Rayo Vallecano, Manolo González avisava del perill que tenen, malgrat estar vivint una situació institucional convulsa.
1: Ells han jugat 2 partits a casa, el dia de l'Alavés aconsegueixen empatar l'Alavés per una errada que té el Rayo, i fan un molt bon partit, i el dia del Racing fan un molt bon partit i generen molt. Llavors, bueno, jo crec que també ells estan acostumats a jugar allà ara mateix, ja van jugar l'any passat, i torno a dir el mateix, és un partit complicadíssim, es jugui o no es jugui. Si es jugués aquí, et diria el mateix, i si miro les dades del Rayo a nivell físic i el que fan a cada partit, et dones compte de la importància del partit de mai i que el nivell que han de donar per poder guanyar allà.
0: I un últim document de l'entrenador perico sobre una de les sensacions d'aquest inici de curs, el davanter Roberto Fernández, autor de 5 gols en els 5 primers partits de Lliga.
1: Si Roberto aconsegueix aquesta mitjana de gols i és el potencial real que té, doncs l'any que ve estarà al Manchester City. O sigui, és una cosa òbvia. O sigui, hem d'anar amb cura. O sigui, no és normal que un jugador, un davanter de primera edició, marqui a tots els partits, i un davanter de l'Espanyol doncs encara menys. O sigui, aviam si anem pam a pam. Roberto, perquè ara potser està a 2 partits o 3 que no marca, i direm que Roberto està molt malament. No? I Roberto està fent el que fa sempre, amb la gran sort que ara mateix estan caient per ficar-les a dins. Llavors hem d'anar amb cura i tenir en compte que el que està fent Roberto ara mateix és molt, molt complicat, i més a clubs que no són el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid, etc.
0: Avui a les 7 de la tarda, aquest Rayo Vallecano espanyol, que juga de nou a Butarque i pel qual el club perico no disposa d'entrades per a la seva afició. Veurem si amb molts canvis a l'11 blanc i blau, en principi ha de jugar a Roberto, tenint en compte que, com dèiem, ve de jugar dissabte i torna a obrir la jornada 7 aquest mateix divendres a casa contra l'Elx. 3 partits, per tant, en només 6 dies. Per avui serà baixa segur Jofre Carreras, amb molèsties al pubis, a banda dels lesionats de llarga durada, els dos davanters Quique García i el capità Javi Puado. Demà serà tot del Barça, com dèiem, que rebrà a partir de 9:45 de la nit el Racing de Santander, que, com l'Espanyol, ha sumat 7 punts en aquest retorn a la primera. Aquest mateix migdia, parat a la prèvia, l'entrenador blaugrana Hansi Flick. Demà escoltarem el més destacat del que ha dit Flick sobre el partit i la situació de l'equip, però avui era el dia de la notícia d'aquesta final de Champions 2029, que jugarà al Camp Nou. Això en deia el tècnic alemany.
2: This is our dream, of course.
3: Bé, aquest és el nostre somni. M'ho acaba de dir el Pol. Ara, quan veníem caminant cap aquí. És una bona notícia pel club. En aquest estadi, quan estigui acabat, serà increïble.
0: Un Flick que no ha volgut confirmar si ell hi seria com a entrenador, però sí que ha assegurat que hi serà de la manera que sigui.
2: I'm 100% there.
3: Estaré al 100% allà com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí, a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
0: Encara queden 2 Champions entre mig. La d'aquest any, recordem que serà el Metropolitano de Madrid, la final. La de l'any vinent, el 2028, es jugarà a Munic. I un últim document del tècnic alemany de fa una estona, d'aquest mateix migdia, en aquest cas sobre Lamine Yamal i com s'ha postulat en les últimes hores públicament com a candidat a la pilota d'or.
3: Em pregunta si jo no ho preferiria. No, però no ho preferiria. Però ell té confiança en si mateix, vol guanyar la pilota d'or, és normal. Com a jugador, això és important, és un trofeu important, però ell és sincer, ell és com ho sent, i ho hem d'acceptar. Jo li donaré suport, evidentment.
0: N'estarem pendents d'aquesta pilota d'or i de si la Minya Mal seria el primer català en guanyar-la, en aquest cas, amb només 19 anys. Aquest final d'any se sabrà a la gala de France Football. Demà, 2:15 de la nit, abans, es jugarà aquest Barça Racing de Santander. Veurem si és titular un dels fitxatges d'aquesta temporada que ha parlat per diversos mitjans, inclòs el del club, l'anglès Anthony Gordon, que parlava sobre l'aspecte golejador d'aquest equip, que ha fet 26 gols en els 6 primers partits de curs, més de 4 per mitjana per partit, i també destacava la importància dels entrenaments.
4: Esperava guanyar cada partit, però potser no feia 5 gols. Crec que hem començat de manera increïble. Crec que si digués que esperava 5 gols per partit no seria veritat. L'entrenament per a mi et posa a punt per al partit. Si t'entrenes fort, el partit serà molt més fàcil, perquè jugues contra els millors jugadors a l'entrenament i la intensitat hi és. Has de defensar, has d'atacar tot i estar implicat. Després vas al partit i l'equip contra el qual ens enfrontem no té jugadors contra els quals juguem a l'entrenament. Per tant, si entrenes fort, el partit és més fàcil.
0: Gordon, que no és l'únic nou jugador blaugrana que ha estat entrevistat aquesta setmana, també ho han fet Rodri, Gabriel Jesús, per exemple. Com dèiem, el Barça juga demà a 9:45 de la nit, rebent un dels nouvinguts de la categoria, el Racing de Santander, recent ascendit. Demà en farem una prèvia més extensa aquí a l'enjoc. Evidentment, repassarem com ha anat el Rayo Vallecano espanyol d'aquesta tarda. Després es jugarà, com dèiem, entre divendres, dissabte i diumenge a la propera jornada, la setena de Lliga, abans d'una aturada per seleccions, que durarà gairebé 3 setmanes a la primera divisió masculina. I més enllà del futbol de primera divisió, avui volem repassar amb més calma, després del cap de setmana, la situació al grup 5 de la tercera federació masculina després de 2 jornades disputades. L'únic equip que ha sumat els 6 punts és la Muntanyesa, que dissabte va superar un Badalona que no ha començat bé i que tanca la classificació, de fet, encara sense puntuar. Encara, evidentment, és anecdòtic, però el Badalona és un dels equips que ha de lluitar per pujar de categoria, com a mínim ser a la zona de play-off, a la part alta de la classificació. Tornant a aquesta part alta, ara mateix amb 4 punts, un empat i una victòria, i trobem 5 equips: Cornellà, Martinenc, Grama, l'Hospitalet i Vilanova. Canal Blau, Xavi Fernández Llurba.
5: El nou club de futbol Vilanova de Conrad García, el de l'any després, el del retorn triomfal a la tercera, que va acabar amb disputa del play-off d'ascens inclosa, ha arrencat amb 4 punts sumats dels 6 possibles. Diumenge, els vilanovins van poder estrenar el caseller de victòries al camp d'un Mollerussa que començava la jornada co-líder. Triomf farcit de patiment i vestit d'èpica, perquè el Vilanova va estar mig partit en inferioritat numèrica per l'expulsió de Zurdín. Abans de l'11 contra 10, tots dos equips havien tingut bones ocasions, i ja en la segona part, i després d'un parell d'ensurts dels garrafencs, el Mollerussa va posar setge a la porteria d'Àlex Sanz, però el Vilanova va resistir. I no només això, sinó que va caçar una contra per endur-se el partit amb un gran gol de Frank Grima, 0-1. Encara és aviat i l'inici de moment té un punt d'irregularitat, lògic, tot plegat, però el balanç, tant per imatge com per marcadors, sí és bo, i el tècnic del Vilanova, Conrad García, així ho valora.
6: Home, fer 4 punts jugant contra Hospitalet i Mollerussa al seu camp, crec que és positiu, crec que a més, com ho hem fet, mostrant caràcter, mostrant que contra Hospitalet que no ens rendim i que som capaços de remuntar, i aquí que tot i ser un menys durant 45 minuts pues, tampoc ens rendim, mostra caràcter, i amb caràcter després les coses arriben, és el primer que s'ha de tenir. Per tant, bon inici, i intentarem seguir fent-ho bo, que això és molt llarg.
5: Un Vilanova que encara segueix perfilant la plantilla definitiva. L'últim fitxatge ha estat Jan Molina, exjugador del Sabadell i han passat al futbol base del Barça. Properament se n'espera una més d'incorporació, i això també suposarà alguna baixa. La primera, ja confirmada, és la del lateral Kilian Duran.
0: Gràcies, Xavi. En el grup d'equips amb 3 punts hi trobem, entre d'altres, alguns nouvinguts a la categoria, el San Juan Atlético Moncada i la Pobla Mafumet, dos dels recent ascendits, amb el Martinenc, que han assumat 4. Els tarragonins venen, de fet, la Pobla, de superar el Sant Cristóbal. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
7: Tot i avançar-se el marcador, el Sant Cristóbal cau al camp de la Pobla de Mafumet i encara no ha sumat cap victòria en aquestes 2 primeres jornades. Els parroquials dominaven la primera meitat, però el conjunt local, com dèiem, donava la volta al marcador. Riqui Calamardo posava el 0-1 al marcador al minut 25, després de rematar una pilota morta en un córner. La Pobla ha reaccionat abans del descans amb 2 oportunitats, però no ha estat fins a la represa, al minut 7, amb un gol d'Albert Carol. Luances, a 9 minuts pel final, marcava el 2-1, que seria definitiu. Un Sant Cristóbal que afrontava l'últim tram de partit amb l'expulsió de Bloque. Cristian García introduïa canvis per poder, com a mínim, sumar un punt. però el Sant Cristóbal no va poder, com a mínim, igualar aquesta situació. Un punt després de les dues primeres jornades i una Pobla de Mafumet que inaugura el seu casiller de victòries.
0: Gràcies, Miqui. També amb 3 punts hi trobem el Mollerussa, que tot i perdre, en parlàvem abans, contra la Vilanova aquest diumenge, s'havia estrenat amb triomf en la primera jornada. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
8: Sentiment agredolç al Pla d'Urgell, per una banda estan contents per haver plantat cara a un dels equips candidats a situar-se a la zona alta, com és el Vilanova, i per l'altra frustrats per no haver puntuat. La primera gran ocasió va ser pel Vilanova i, tot i quedar-se amb un jugador menys, en un contraatac després d'una cadena d'errors del Mollerussa, els del Garraf van situar el 0-1 definitiu al marcador. I si no arriba a ser pel porter Pepo, la distància podria haver estat fins i tot més gran. En parla l'entrenador del Mollerussa, Manel Cazorla.
9: Què se sent? Pues frustració, no? Una miqueta cabrejat, però cabrejat pel resultat. Per la imatge, ja et dic, m'ha dregat el barret, o en aquest sentit la gorra que portava, perquè al final hem estat molt a prop per emportar-nos al partit. D'aquesta manera és el que vull veure jo al Mollerussa, i després el futbol va de controlar les àrees, tant ofensiva com defensiva. Ho hem controlat molt bé tot, menys aquella ocasió, no?
8: Així doncs, Cazorla content, almenys sent conscient que l'equip va per bon camí abans d'un partit que es viurà amb moltes revolucions. En la tercera jornada de Lliga ja arriba el derbi lleidatà. El Mollerussa visitarà diumenge a l'Atlètic Lleida.
0: Gràcies, Julen. I en aquest mateix grup, amb un triomf i una derrota, en aquest cas amb 3 punts, hi ha l'Escala, que manté l'objectiu, això sí, de la permanència, tot i haver fet un molt bon paper en les dues últimes temporades a la categoria. Això sí, no vol renunciar a res. Ràdio L'Escala, Ivan García.
10: El Futbol Club L'Escala està competint per quart any consecutiu a la tercera federació. Els escalencs han quedat 2 vegades setens i una onzens. Una temporada més, l'objectiu és la permanència. Són declaracions de Marc Bec i Jonathan Morilla, jugador i porter respectivament.
11: Creiem que l'Escala fa un gran esforç per tenir l'equip en aquesta categoria i el nostre objectiu, com cada any, és salvar-nos i que l'Escala pugui estar un any més a tercera divisió.
12: Cuando te ves ahí arriba y te ves con opciones de competir por entrar en una plaza de playoff, obviamente quieres entrar, pero el objetivo es la salvación. Es la salvación, es hacer un buen año, llegar a los 40 puntos y a partir de ahí, pues, que lo que tenga que venir, bienvenido sea.
10: Per assolir la salvació cal encaixar els mínims gols possibles i ser letals a davant. Ho sap bé el nou davanter Joel Arimany.
13: Intentarem el mínim d'arribar a les dues xifres, és a dir, els 10 gols, i tots els que siguin cap endavant, més, doncs, millor. Però, bueno, sense obsessionar-me, al final l'important és l'equip, guanyar, arribar a acabar el més amunt possible, però sí que, òbviament, doncs, ambiciós i aconseguir els màxims gols possibles.
10: Doncs, de moment, Joel Arimany ja porta 2 gols. Un el va marcar a la primera jornada a casa contra la Grama de penal i el segon ha estat aquest passat cap de setmana al camp de l'Europa B. Ja s'han disputat 2 partits i l'Escala ha assolit 3 punts dels 6 possibles.
0: Gràcies, Ivan. Això pel que fa a la tercera federació masculina. Com dèiem, hi portem ja 2 jornades disputades, però és que aquest cap de setmana vinent ja comença amb la primera jornada la Lliga Elite, la màxima categoria del futbol català, una categoria just per sota d'aquesta tercera federació. I destaca el derbi usonenc entre Manlleu i Vic, que jugarà aquesta primera jornada i que es podrà veure en directe a les televisions locals i a la xarxa més. El Manlleu es va mantenir, el Vic va baixar d'aquesta tercera federació. Serà diumenge a partir de les 4:05 de la tarda, com dèiem, a la retransmissió de la xarxa. Ràdio Vic, Pep Portet.
14: Aquest cap de setmana comença la temporada de la Lliga Elite i la xarxa més serà present en directe per oferir el derbi usonenc entre Vic i Manlleu, que es recupera després que la temporada passada els biguetans juguessin a tercera i el Manlleu a Lliga Elite i no hi hagués derbi. El duel de la màxima rivalitat a Osona arriba molt aviat i un dels protagonistes serà Pius Kerr, fins la temporada passada jugador del Vic i fitxatge estrella dels manlleuencs. Pius admet que té ganes de derbi.
15: Tornarem a jugar al derbi. L'any passat no es va donar perquè Vic i Manlleu doncs estaven en categories diferents, però aquest any dos equips estem a Lliga Elite i tornarem a jugar aquest partit. Per sort o per desgràcia ha caigut amb la primera jornada de Lliga, és el que hi ha, vull dir, ha tocat així i no s'hi pot fer res. Òbviament voldríem arribar tots dos equips més rodats del que arribarem, però bueno, partint de les mateixes condicions, no hi ha excusa i lluitarem perquè els 3 punts es quedin a Manlleu.
14: El jugador de Gurb destaca que és un dels grans partits de la temporada.
15: Personalment aquest partit ja l'he jugat, el vaig jugar amb la samarreta del Vic i l'he jugat també 2 anys amb la samarreta del Manlleu. I sobretot per la gent de la comarca i els que som de casa, doncs, sabem la importància que té aquest partit per, bueno, per tota la gent d'Osona i que són partits que es viuen amb una intensitat més alta que la resta de partits. És un partit que em fa molta il·lusió jugar-lo, jo em porto bé amb tots els jugadors del Vic i del Manlleu, vull dir, fora del camp no hi ha rivalitat alguna, però bueno, òbviament és un partit que es vol guanyar, són només 3 punts, però a nivell d'equip, a nivell de ciutat, doncs tothom vol guanyar i res, farem tot el possible perquè els 3 punts es quedin a casa.
14: El maig, a les 4:05 de la tarda de diumenge, amb la xarxa més en directe.

Gràcies, Pep. I abans d'acabar, expliquem, ho dèiem a l'inici, que en bàsquet, recordem que aquest vespre es presenten tant la Lliga Endesa masculina com la femenina. 5 equips catalans hi tenim, a la masculina, a la CB, a més de l'Andorra, que pertany a la Federació Catalana, i 2 a la femenina, l'Espart Girona i el Cadí La Seu. Demà n'escoltarem el més destacat d'aquesta gala de presentació, amb la mirada ja posada a la Supercopa masculina, que es disputa ja aquest proper cap de setmana amb l'Olímpic de Badalona com a seu i amb 2 equips catalans, la Penya, l'equip anfitrió, i el Barça, finalista de la Lliga de l'any passat, que s'enfronta al València, el campió de Lliga. La Penya ho farà contra el Baskonia. En waterpolo avui es definirà el 5è classificat, en aquest cas, de la Copa Catalunya masculina, amb un Mataró-Sant Andreu a 8:45. Recordem que aquesta Copa Catalunya masculina ja es va jugar aquesta final, la final el diumenge passat, aquest diumenge, i amb victòria del Barceloneta, que va guanyar el seu 11è títol consecutiu contra el Sabadell per 10-9. Veurem qui queda 5è en aquesta segona competició. Un quart d'hora més tard es jugarà també la tornada de l'eliminatòria de quarts de final de Copa Catalunya femenina entre el Sabadell i el Barceloneta, amb 5 gols d'avantatge de l'anada per a les vallesanes. Espera les semifinals el Club Natació Catalunya, que va superar el Sant Andreu. A l'altre semi s'enfrontaran Mataró i Terrassa. Les dues semifinals es jugaran dissabte. Diumenge es jugarà la final d'aquesta Copa Catalunya femenina a Mataró.

I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimecres, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: ¡Ay, qué pasa! Ya es para Nicta López. Todas las noches del miércoles a las 22 horas tenéis Jazz del Bueno, grabaciones raras, conciertos súper inéditos que solamente podréis escuchar aquí y cachondeo peculiar, pintoresco por doquier. Todo eso, pues las noches del miércoles en Radio Rubí, la mejor emisora de Rubí, de la comarca, del Vallés, del país, del mundo.
1: Ya es para Nicta López, con Enrique Heredia.
0: Etc.
2: I és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
3: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
4: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50
5: años. I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
6: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
7: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
8: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.
9: El nostre no és un rebost qualsevol. Està ben ple de productes radiofònics. Tots en perfecte estat de conservació per ser radiofosos. Minuts de ràdio ben encapsulats que mereixen una segona escolta. Un menú degustació que podràs gaudir cada dissabte de 9 del matí a 1 del migdia. El rebost, els millors moments de la setmana de Ràdio Rubí.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dimarts, és 15 de setembre i avui us expliquem que l'equip de govern està estudiant mesures alternatives perquè la ciutadania pugui disposar de més habitatges assequibles. És el que explica l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, de Ràdio Rubí, coincidint avui, a més, amb la presentació dels 19 pisos dotacionals de l'Avinguda de Castellbisbal. Una d'aquestes mesures que s'està estudiant és donar subvencions a propietaris de locals rubinencs perquè els puguin adequar i posar-los d'aquesta manera, com dèiem, al mercat d'habitatge assequible. I quan avui es compleix just una setmana de l'inici de curs escolar, sindicats com l'USTEC o professors de secundària ens han explicat avui quins problemes s'arrosseguen malgrat els acords assolits. D'altra banda, els centres d'atenció primària de Rubí no preveuen cap reducció en la càrrega assistencial després d'aquests mesos d'estiu, uns mesos complicats per culpa de la intensa calor que hem hagut de patir i de suportar pràcticament des del mes de maig. Parlant de temperatures elevades, pel que fa al temps, avui encara fa moltíssima calor, màxima de 33 graus, a l'espera que per fi demà baixin aquestes temperatures. Ens ho explica, com sempre, a Luismi Pérez, des de la xarxa. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Un dimarts d'allò més estiuenc una altra vegada. De fet, en alguns racons, sobretot del prelitoral barceloní, de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, les valls del Pirineu i gran part de la demarcació de Lleida, a hores d'ara està fent més calor que no pas ahir a aquesta hora. I aquesta tarda ens atensarem als 36, 37, algun 38 de màxima a l'ombra, a la Ribera d'Ebre, a l'Aiguabarreig del Segre del Cinca, en el cas del Segrià, o també cap a la Conca de Tremp. Baixa un palet respecte ahir a aquesta temperatura a les comarques de Girona, però amb menys fogó, per tant, passarem calor igualment. De moment, les immediates hores amb molt pocs núvols, alguns descarrancits a la banda del Pirineu. Dimecres de canvi de situació, que al matí de moment serà més aviat local. No tindrem gaire núvols, però atenció al dimecres a la tarda amb les fortes tempestes que cauran sobretot entre les comarques de Barcelona i de Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
1: El govern local, format per PSC i En Comú Podem, Rubí, està estudiant la possibilitat d'oferir subvencions econòmiques a propietaris de locals per posar-los a disposició del parc públic d'habitatge. És una de les apostes de l'equip de govern per oferir més habitatge assequible a la ciutadania. Així ho ha explicat l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez.
3: Posar alguna línia d'acompanyament per poder fer possible que molts dels locals que en aquests moments amb una adequació, amb condicions, han de reunir una sèrie de condicions, no? qualsevol espai. Alguns, de manera privada, ja s'estan fent, però acompanyar d'altres, perquè això afloraria en el mercat habitatges que hi ha moltes persones que estan buscant i no en troben.
1: L'alcaldessa, de fet, reconeixia en una entrevista a Ràdio Rubí que en aquest mandat no han arribat a tenir un mínim grau de satisfacció pel que fa això, l'habitatge, pel que fa a poder disposar de més habitatges assequibles. Per aquest motiu, Martínez parlava, explicava d'aquestes alternatives imaginatives com aquesta, que de fet es presentarà ben aviat amb més detalls. De totes maneres, la primera edil ha avançat que els incentius econòmics han de servir perquè els propietaris de locals rehabilitin, adequin el que sigui necessari a aquests espais per tal de poder-se utilitzar com habitatges de protecció oficial. A més, l'alcaldessa recordava que a zones com el Vapor Nou o Pic Aguilera s'ha de construir més habitatge protegit, com marca el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM. En darrer terme, en aquesta mateixa entrevista, Ana Maria Martínez enumerava també les polítiques d'habitatge que s'han dut a terme en aquest mandat. Xifrava en 68 els pisos assequibles que s'han aconseguit per diferents vies. 9 pisos comprats per tanteig i retracte, 6 pisos de la promoció del carrer Maria Aurelia Campmany, 24 pisos més al carrer Marconi, en aquest cas promoguts pel govern català, i aquests 19 pisos dotacionals de l'Avinguda de Castellbisbal que precisament es presentaran aquesta mateixa tarda en roda de premsa.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Ho dèiem als titulars, avui dimarts fa just una setmana de l'inici d'un curs, d'un nou curs escolar peculiar, per dir-ho d'alguna manera. Una vaga convocada pels sindicats USTEC, CGT, la Intersindical, unes temperatures elevadíssimes, com estem comentant aquests dies, l'informe PISA o una alerta per pluges intenses el dia següent han marcat, sens dubte, els primers dies d'aquest curs, d'aquestes classes. Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària, ha afirmat avui a Rubí al Dia que el fet de no aparèixer, a més, en aquest informe PISA, que recordem, els resultats a Catalunya van ser invalidats per culpa d'una taxa d'exclusió del 23% de l'alumnat, ha provocat que no s'hagi pogut fer una radiografia de com estan ara mateix els alumnes catalans i, a més, deia Gil, les explicacions que ha donat l'equip al govern català han estat del tot insuficients. L'altra gran qüestió que dèiem, la climatologia. Precisament, ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, anunciava que climatitzaran tots els centres educatius públics des d'ara fins al 2031. Des de l'USTEC, Marina Ruiz ha plantejat que haurien de tirar endavant mesures transitòries mentre tot això no passa, perquè no es pot fer classe a 35 graus.
0: Una, arriba tard, i dues, triga molt. És a dir, què farem en aquests 5-6 anys fins que això arribi a ser efectiu? Ens plantegem d'alguna manera el tema de modificar el calendari, sobretot a primària, infantil, proporcionar espais alternatius que estiguin climatitzats. És a dir, en aquests 5-6 anys, què farem?
1: A banda d'això, el curs ha començat amb altres problemes, ho hem explicat en més d'una ocasió. Per exemple, no s'han reduït les ràtios, ni tampoc, per exemple, hi ha prou plantilla per donar resposta a l'escola inclusiva. I a banda d'això, per Ramiro Gil, doncs hi ha una clara crisi en el professorat i ha explicat aquest matí per què.
4: El que cal i el que ens demana el professorat de secundària és una modificació radical del currículum. Quan dic currículum em refereixo als plans d'estudi, que hi tornin a haver classes de les matèries que se'ns han retallat per fer unes hores de projectes i de jocs i de xorrades que al final el que han apostat és per un model en el qual ara l'alumne no importa que aprengui, sinó que sigui feliç i que s'ho passi bé, però no s'està ensenyant realment.
1: No deixem de parlar d'educació perquè els vals escolars de 60 euros s'han consolidat en format digital per aquest curs que, com dèiem, fa avui just una setmana que ha començat. L'ajut arriba a les famílies de Rubí en un moment de fort encariment en aquesta tornada a les aules, a les classes, quan la despesa mitjana, atenció, ha fregat els 735 euros a l'educació pública i s'ha situat al voltant dels 810 euros a la concertada, segons les associacions de consumidors. N'hem parlat d'aquest tema dels vals escolars amb el propietari de la llibreria El Racó del Llibre, l'Enric Pallarès, que ens ha detallat la incidència d'aquest xec en el pressupost familiar.
5: Depèn una miqueta del centre escolar. Vull dir, aquí jo veig que hi ha centres escolars generalment concertats que utilitzen molts llibres, totes les matèries tenen llibre, i aleshores, doncs, clar, són lots cars per 300 o 400 euros. Un val de 60 euros és un 20%.
1: Més qüestions relacionades amb l'educació. En aquest cas parlem de l'Escola Montserrat perquè ofereix des del 2019 el cicle de grau mitjà de tècnic en farmàcia i parafarmàcia. El centre ja ha format 8 promocions d'alumnes i destaca les bones perspectives laborals d'aquests estudis. El coordinador del cicle, Agustí Muñoz, explica que la formació combina els continguts teòrics amb les pràctiques de les farmàcies amb l'objectiu de preparar els alumnes de cara al món laboral.
6: Per cert, vull dir, és un dels cicles que té més inserció laboral, molt alta, el del 90-95%. Qui no s'hi queda és perquè no vol, bàsicament.
1: Els alumnes també posen en valor les pràctiques i el contacte directe amb el sector. Lucas Hidalgo, exalumne del centre i actualment treballador d'una farmàcia, anima els joves a apostar per aquesta formació.
7: Jo el que penso és que tens que estudiar el que a ti t'agradi. Et pots equivocar, òbviament, com tota la vida, no? Però, bueno, si t'equivoques, oi, escolta, tu treus el curs i ja ho tens, perquè és un curs important de sanitat i té una gran bossa de treball. O sigui que és molt complicat que no trobis treball.
1: El cicle té una durada de 2 cursos i inclou formació pràctica en empreses del sector.
8: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I de l'educació passem a la sanitat. Els centres d'atenció primària Sant Genís i Anton de Borja de la nostra ciutat no han notat cap descens de feina després de l'estiu. Tot el contrari, els equips d'infermeria han viscut mesos d'alta activitat per l'impacte de la calor en les persones més vulnerables i per l'augment de l'atenció domiciliària en una població cada vegada més envellida. La responsable del CAP Sant Genís, Pilar Álvarez, ha explicat avui que la càrrega assistencial és constant i que al final de l'estiu no representa cap respir. Escoltem-la.
8: No baixarà perquè ara tot just ens començarà un altre pic de feina, no? Que bé, arribarà, marxarà la calor, arribarà el fred, tindrem infeccions respiratòries, no? I entrarem en un altre cicle. No ens baixa, malauradament, no tenim baixades de feina.
1: Des del CAP Anton de Borja, Joan Castelló confirma que la situació és similar i que la demanda sanitària es manté alta durant l'any. La calor de l'estiu ha estat, sens dubte, un dels factors que ha afectat a la població més vulnerable, com dèiem. També ho explicava el Joan Castelló.
9: Que hi ha hagut un factor...
1: Del CAP Anton de Borja, volíem dir.
9: Que hi ha hagut un factor desencadenant una mica que les persones fràgils, anem a suposar els nens doncs, que són de curta edat, i les persones grans doncs, són els que pateixen més quan hi ha un pic de calor d'aquesta magnitud que hem tingut aquest estiu, no?
1: De cara a la tardor, els equips d'infermeria ja tenen definides les prioritats. Campanya de vacunació, que començarà a principis d'octubre, en aquest cas per als col·lectius vulnerables, i s'obrirà a tota la població a finals de mes. També una nova edició de l'Escola de Salut, el Rubiforma, o el cribatge domiciliari per fer seguiment de pacients crònics amb l'objectiu d'evitar descompensacions i reduir visites hospitalàries.
10: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I Ferrocarrils de la Generalitat organitza una jornada de portes obertes a l'espai expositiu de la Cotxera de Rubí aquest dissabte i també diumenge. Les visites són totalment gratuïtes i compten amb les explicacions d'un guia de la companyia, però requereixen inscripció prèvia a través del seu lloc web. Les visites duren uns 40 minuts aproximadament i es fan en grups de 15 persones. Dissabte hi haurà tors a les 10, a les 11 i a les 12 del matí, i a les 5, a les 6 i a les 7 de la tarda. Diumenge s'ofereixen a les 10, a les 11 i a les 12 del matí, també. L'espai està situat a la Rambleta de Joan Miró, número 6, i disposa de rampes d'accés per a persones amb mobilitat reduïda. L'activitat s'emmarca dins de la Setmana Europea de la Mobilitat i permet veure una exposició pels 100 anys de l'arribada del tren elèctric al Vallès, així com una col·lecció de vehicles històrics des de principis del segle XX. I acabarem a la sala Neus Català avui perquè ahir a la tarda començava la primera sessió de la temporada del seu club de lectura. Es tracta d'una iniciativa coordinada per Mari Travé que reuneix una vintena de persones per compartir el seu amor per la literatura.
11: A mí siempre me había hecho ilusión en participar y en un club de lectura y claro, la biblioteca está a tope y tal, y aquí en el local este se me ofreció la posibilidad de hacerlo y es como un sueño hecho realidad.
1: Aquest club de lectura de la Sala Neus Català es reuneix un dilluns a principis de mes, sempre a les 7 de la tarda. Ahir, per exemple, i a la tarda, van comentar Theo de Golden, d'Allen Levy, una obra que els va donar peu a fer una dinàmica més participativa.
11: Trata de que un señor va a un pueblo y en una cafetería hay una serie de retratos y él se dedica a entregar esos retratos a las personas que son de ellas, ¿no? Y entonces va contando todas las historias. Entonces hoy hemos hecho un pequeño taller. Hemos pedido a nuestras socias que nos traigan una foto y vamos a hacer como una simulación del café.
1: Per la següent sessió hauran d'escollir entre Hamnet, de Maggie O'Farrell, que narra la pèrdua del fill de William Shakespeare, i la seva dona Anne Hathaway, o El viento conoce mi nombre, d'Isabel Allende.

Res més per ara. La informació torna, com sempre, als butlletins horaris, també a radiorubi.cat, també a les nostres xarxes socials. I ara el que arriba és la informació esportiva amb el Siscolara García.

Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.

0: del Prat, el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació, que s'hauria d'incloure en el pròxim d'hora. Ho detalla el ministre de Transports, Òscar Puente.
1: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
0: És dimarts 15 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern destinarà 127 milions d'euros a impulsar el trànsit de mercaderia. Sònia Kerr.
2: Serà a través d'un pla d'eixos ferroviaris que implica impulsar 4 terminals a l'Empordà, al Penedès, les Terres de l'Ebre i Lleida, i que contribuirà a descongestionar les de camions les autopistes, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneca.
3: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions, en la seva totalitat o pràcticament, pugen en el tren i, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors.
0: Augmenten un 24% els incendis de l'estiu a la demarcació de Barcelona.
2: Que han cremat 7 vegades més superfície que l'any passat, segons el balanç de la Diputació de Barcelona. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, al qual s'han sumat temperatures altíssimes, com explica el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
4: Però és que no havia passat mai de tindre 5 onades de calor com hem tingut aquest any. Si a sobre hi afegeixes una actitud poc correcta, doncs tens el polvorí perfecte.
0: Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%.
2: Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, impulsat per l'augment imparable del preu dels carburants, atiats per la crisi a l'Orient Mitjà.
0: En cultura, Torredembarra recollirà la primera de les 3 jornades del 30è concurs de castells de Tarragona.
2: Serà el diumenge 27 de setembre i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing. Els Xiquets de Cambrils i els Esperxats de l'Estany s'estrenaran al certamen en aquesta jornada.
0: Els esports, la final de la Lliga de Campions de l'any 2029, es jugarà al nou Camp Nou. Joan Barberà.
5: La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final del 1999.
0: Fem també un cop d'ull al temps, ja que tenim canvis a la vista. Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Un dimarts d'allò més estiuenc una altra vegada. De fet, en alguns racons, sobretot del prelitoral barceloní, de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, les valls del Pirineu i gran part de la demarcació de Lleida, a hores d'ara està fent més calor que no pas ahir a aquesta hora. I aquesta tarda ens atansarem als 36, 37, algun 38 de màxima a l'ombra, a la Ribera d'Ebre, a l'Aiguabarreig del Segre del Cinca, en el cas del Segrià, o també cap a la Conca de Tremp. Baixa un palet respecte ahir a aquesta temperatura a les comarques de Girona, però amb menja fogó, per tant, passarem calor igualment. De moment, les immediates hores amb molt pocs núvols, alguns descarrancits a la banda del Pirineu. Dimecres de canvi de situació, que al matí de moment serà més aviat local. No tindrem gaire núvols, però atenció al dimecres a la tarda amb les fortes tempestes que cauran sobretot entre les comarques de Barcelona i de Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de 2:45.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no pas al gruix de la inversió d'aquest projecte que aniria en el pròxim d'hora. Albert Güell, bon dia.
8: Bon dia, Marta. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del d'Hora 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 milions aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat respecte a una possible ampliació de la infraestructura. Puente ha avançat que es preveuen 191 milions d'euros per accions preparatòries.
1: De manera que de esos 191,25 millones, la mayor parte, una parte sería para digamos, los actos preparatorios del edificio satélite, pero una parte muy importante de esos 191 millones serían las compensaciones medioambientales necesarias para la ampliación de pista.
8: Puente ha avançat que una futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies

0: Dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, Pra ha reiterat el compromís del govern espanyol per fer-lo possible. Puente, finalment, ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
1: Per al govern català, l'ampliació és totalment necessària i l'aprovació d'avui al Consell de Ministres una mostra que es compleix amb allò que van acordar.
2: Ho ha dit la portaveu, Sílvia Paneca.
3: És del tot necessari aquesta operativitat i aquesta connexió intercontinental de l'aeroport Barcelona Josep Tarradellas Barcelona al Prat per la pròpia economia catalana, decisió presa, i l'aprovació d'aquest DORA 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant, i per tant amb aquesta tramitació del DORA 3 comença el seu camí de manera efectiva.
2: En canvi, els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport del Prat quan hi ha canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir. La presidenta dels comuns és Jèssica Albià, que ha volgut deixar clar que el pla d'inversions d'Aena per al Prat s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
4: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa, i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
2: Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes.
1: Encara més reaccions des de l'Ajuntament del Prat de Llobregat qualifiquen d'irresponsable que el govern continuï apostant per l'ampliació de l'aeroport, tot i el retard de 5 anys anunciat al Consell de Ministres. El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
5: L'alcaldessa del Prat considera que l'endarreriment de les obres d'ampliació de l'aeroport fins almenys al 2038 anunciat avui pel Consell de Ministres demostra la dificultat de complir amb les mesures mediambientals que exigiran des de la Unió Europea. Alba Bojordà ha qualificat d'irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
6: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica.
5: La batllessa també fent referència a l'habitatge o a servei de Rodalies per criticar la inversió prevista en aquest document. Alba Bojordà ha comparegut, acompanyada dels portaveus del Prat en Comú, Esquerra Republicana i el Partit Popular. Ha estat a les portes de la gran manifestació de diumenge convocada per l'aeroport contra l'ampliació i a la qual ha confirmat que ella mateixa hi assistirà. També ha assenyalat que l'Ajuntament continuarà amb els contactes que va iniciar el passat mes de juny a Brussel·les.
1: No deixem les infraestructures, el govern ha fet un pas més per tal d'impulsar el trànsit de mercaderies amb un pla d'eixos ferroviaris que està dotat amb 127 milions d'euros. Té per objectiu millorar el transport per tren de les mercaderies i implica impulsar 4 terminals al territori. A més, contribuirà a descongestionar els camions de les autopistes. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Les estacions noves estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i també s'inclou la de Portbou. El govern vol accelerar l'economia, la competitivitat i la sostenibilitat. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat que només el 4% de les mercaderies es mouen amb tren a Catalunya i volen incrementar-ho fins al 10%.
3: Ens proposem dinamitzar l'economia catalana incrementant aquest transport ferroviari. Pensin que a Catalunya en aquests moments només el 4% de les mercaderies es mouen a través dels eixos ferroviaris i l'objectiu que ens hem marcat d'aquí al 2030 és que aquest 4 passi a ser a un 10%. I pensin també que la mitjana europea està situada encara molt per sobre. En aquests moments la mitjana europea en transport de mercaderies és d'un 18%.
7: L'estació que rebrà més inversió serà la de Lleida, amb 72 milions d'euros únicament per la seva construcció. L'estació del Penedès té una inversió prevista de 30 milions d'euros en la primera fase constructiva. Les terminals de l'Empordà i Vilamalla costarà 16 milions i la de l'Ebre costarà 7 milions.
1: I encara una notícia més de l'àmbit polític, ho hem sabut fa molt poca estona, el Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Argumenten que el Tribunal Europeu no modifica l'argument del benefici patrimonial i que el Constitucional tampoc no s'hi ha pronunciat.
2: El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller Toni Comín d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació.
8: Notícies en xarxa.
1: 20 minuts i seran les 3. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre de Badalona per assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet avui i arriba després que dues adolescents del centre educatiu on treballa l'hagin denunciat per assetjar-les a través de les xarxes socials. La investigació continua oberta. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
9: En un comunicat, el centre assegura que no tenia coneixement dels fets fins dilluns a última hora i confirma que el docent ha estat apartat de les seves tasques mentre duri la investigació. L'escola demana respecte per la presumpció d'innocència i afirma que el comportament del mestre al centre ha estat sempre correcte. Escoltem Ani Dunjó, directora del Col·legi Badalonès.
10: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs.
9: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona que està estudiant el cas. De moment, fonts properes al club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
1: L'actualitat del dia ens porta avui també fins a Lleida. Allà la prohibició del burca no ha superat el tràmit a la comissió municipal, però el PSC la portarà igualment al ple del mes de setembre. El govern municipal la considera una política feminista i no pas una mesura de seguretat, perquè l'objectiu, diuen, és evitar que una dona s'aïlli de la ciutat per una norma.
2: La proposta ha obtingut els vots contraris d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i el Comú, i l'abstenció de Junts i Vox.
1: Uau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
11: Tot i la negativa de la resta de grups del consistori, el govern del PSC té previst portar-la igualment a debat a la sessió plenària del divendres 25 de setembre. En aquest sentit, el govern municipal ha defensat que està contrastada tècnicament i jurídicament per experts i també pels advocats de la paeria. Així mateix, la quarta tinenta d'alcaldia, Carme Valls, ha reivindicat que prohibir el burca o el niqab és una política feminista, no una mesura de seguretat. Per això, Valls ha explicat les actuacions que es duran a terme en aquest àmbit.
12: Establir vincles amb dones referents de la comunitat. Identificar necessitats, crear espais d'acollida, reforçar formació dels professionals, diversitat cultural, perspectiva de gènere. Es desplegaran programes d'aprenentatge de català, de castellà. Per tant, el que estem fent d'alguna manera és incloure aquestes dones als espais de la ciutat.
11: Amb tot, la proposta continuarà ara la seva tramitació i l'Ajuntament crearà un canal perquè la ciutadania pugui comunicar possibles conductes incíviques que posteriorment hauran de ser comprovades pels serveis municipals.
1: Ens situem ara a Manresa, allà el català continua sent la llengua d'ús habitual. Almenys aquesta és la conclusió d'un estudi que ha fet l'Ajuntament i que assegura que més de la meitat dels veïns continuen relacionant-se en aquesta llengua. Ara bé, també avisen que la gran majoria canvia quan li parlen en castellà. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
13: L'estudi demostra que el català encara està molt arrelat a la capital del Bages. El saben parlar 6 de cada 7 manresans. Està bastant per sobre de la mitjana de la resta del país i una mica per sota de la resta de la Catalunya central. Tot i això, l'entén pràcticament tothom, un 98% dels manresans. Ara bé, més de la meitat passen al castellà si el responen en aquesta llengua. L'assessor per la llengua catalana de l'Ajuntament, Marc Urriols, insisteix que no canviar és la millor eina d'acollida.
14: Hi ha una idea malentesa que si tu li parles castellà al nou vingut o al nou parlant, li estàs fent un favor a ajudar-lo a entrar en la societat, quan el que realment li funcionarà amb aquesta persona és que tu li parlis en català perquè aquesta persona el pugui practicar, i al final el català ha de ser la llengua franca de tots plegats i la llengua de cohesió social.
13: Per posar-hi solució han engegat una campanya sota el lema No canviïs mai. La protagonitza l'actor manresà Jan Buixaderas i voluntaris del Teatre Els Carlins. Tot plegat per treure suc d'aquest estudi que és pioner en l'àmbit municipal.
8: Notícies en xarxa.
1: Atenció a aquesta dada. Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, que són un 24% més que l'any passat. A més, s'ha cremat 7 vegades més superfície. En relació a les causes, 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, sigui voluntari o involuntari, que s'ha combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments perquè eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
16: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
15: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
1: No deixem al medi ambient. Demostrar que restaurar la natura no és llançar els diners, sinó que té beneficis reals per al medi ambient i també en termes socials i econòmics. Això és el que busca el projecte iCompass, el primer d'escala europea que lidera el centre Eurecat d'Amposta.
2: Es coordinarà des del territori i desplegarà models per atraure inversió privada.
1: Amposta Ràdio, Sílvia Verbis.
17: Sovint pensem que restaurar el medi ambient és una despesa a fons perdut, però un nou projecte europeu ve a demostrar tot el contrari. Agafant 6 casos d'èxit de l'Estat i 3 països més, entre ells activitats sostenibles al Delta de l'Ebre com el conreu de l'arròs, l'aqüicultura o el turisme ecològic, el projecte demostrarà que la restauració ambiental genera riquesa econòmica, llocs de treball i beneficis per a la salut i ambientals. L'objectiu és utilitzar eines digitals i la intel·ligència artificial per posar xifres i dades reals a tot el que la natura ens regala. Carles Ibáñez és director del Centre de Resiliència Climàtica d'Eurecat i coordinador del projecte.
18: Què volem fer en aquests projectes? El que volem fer és estructurar millor i valorar millor la informació existent i avançar cap a un coneixement millor de com demostrar als governs, als possibles inversors, als que vulguen fer restauració de la natura, quins són els beneficis d'aquesta restauració, en termes monetaris i no monetaris, no?
17: En resum, una iniciativa pionera feta des de les Terres de l'Ebre per ensenyar-nos que protegir la natura no és una despesa, sinó la millor inversió de futur.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els preus s'enfilen 5 dècimes al mes d'agost a Catalunya i arriben ja al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, una xifra que més contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça.
2: Aquest increment s'explica sobretot per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. De fet, si s'exclouen l'energia i els aliments, l'increment de la inflació queda en el 2,8% el darrer mes a Catalunya. Des de la UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
19: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I, sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta. Polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
2: Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada d'un 3,8% interanual.
1: Els ajuntaments de Torredembarra i Altafulla, al Tarragonès, donen suport a les reivindicacions dels usuaris que demanen la consolidació del bus directe en Barcelona i l'ampliació del servei. Els dos alcaldes tenen ja programada una trobada amb el Departament de Territori per traslladar-los aquesta petició. Ona La Torre, Anna Plaza.
20: La reunió es farà el 25 de setembre. L'Ajuntament de la Torre la va sol·licitar davant la inquietud dels usuaris i la incertesa que es mantingués el bus que s'havia estrenat per les obres del Garraf més enllà d'aquest setembre. Finalment, Territori ha confirmat que el servei existent seguirà funcionant. Els usuaris n'estan satisfets, però demanen anar una mica més enllà. Volen més freqüències, que recuperi la parada que hi ha al via al costat de l'estació de tren i que es puguin recarregar els abonaments al bus. L'alcalde de Torredembarra, Raül García, creu que són demandes de mínims i s'ha compromès a traslladar-les a Territori.
21: Doncs és refermar això, de mantenir el mateix preu i el servei,
0: de mirar d'augmentar la freqüència, perquè un autobús, tot i que valoren aquest servei, un autobús només pel matí i un per la tarda, doncs veuen que és una oferta escassa.
20: Els usuaris d'Altafulla i Torredembarra han engegat una recollida de firmes per demanar que es consolidi i s'ampliï el servei de bus en Barcelona i compten amb el suport de la plataforma Dignitat a les Vies.
1: Satisfacció entre els usuaris de la línia d'autobús L63 que connecta Sant Andreu de la Barca amb Barcelona per l'ampliació del seu servei. La línia suma des d'aquesta setmana 21 expedicions més cada dia. Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
21: En dies laborables, la línia passa de 25 a 46 expedicions diàries. En sentit, Barcelona ofereix 26 serveis, mentre que en direcció a Sant Andreu de la Barca en disposa de 20. El reforç incorpora també un nou vehicle i permet millorar la freqüència de pas i facilitar els desplaçaments dels veïns cap a Barcelona i altres municipis de l'àrea metropolitana. Els usuaris satisfets amb l'ampliació.
22: Está muy bien. Antes me tenía que esperar una hora para ir al Insti. Para tema estudio va a venir muy bien a mucha gente. No se tienen que comer una hora y media ni nada de eso.
23: Perfecto, porque antes había muy pocos por la tarde. Me parece muy bien.
21: Amb aquesta ampliació, el servei suma 21 expedicions més cada dia i ofereix una connexió més freqüent i accessible per als usuaris del transport públic.
1: És moment per la cultura. Torredembarra espera veure castells de 8 en la primera jornada del concurs de castells de Tarragona. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing del concurs. On a la Torre, Josep Sánchez.
24: Serà l'obertura d'un esdeveniment casteller que continuarà el cap de setmana següent amb les dues jornades a la Tarraquarena plaça. L'organització presentarà algunes novetats perquè la diada sigui més àgil. Per exemple, les actuacions en solitari seran a partir del 5 de 7 en lloc del 7 de 7. Tradicionalment, la victòria a Torredembarra s'ha decidit amb castells de gamma alta de 7, però el bon nivell mostrat per les colles aquesta temporada fa pensar en veure construccions superiors. Així ho ha explicat el director del concurs de castells, Xavier González.
25: Evidentment, les colles estan preparant moltíssim aquesta diada. Ens consta que també per moltes colles és el dia que tenen capacitat de mobilitzar més castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona i a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8.
24: Dues colles s'estrenen enguany a la jornada de Torredembarra, els Esparxats de l'Estany i els Xiquets de Cambrils. La colla local, els Nois de la Torre, guanyadors de les dues últimes edicions, no hi participaran perquè s'han classificat per la jornada de dissabte a l'ETAP.
1: La sala única de la Seu d'Urgell acollirà fins al mes de juny 10 espectacles i 16 funcions. La programació arrenca aquest dissabte mateix amb la representació del monòleg La Pastora. Ràdio Seu, Pep Graell.
26: La sala de teatre L'Única de la Seu d'Urgell ha presentat aquest dimarts la seva tercera temporada de teatre professional que s'allargarà de setembre a juny. Amb el lema El Teatre del Poble, enguany la sala urgellenca oferirà 16 funcions de 10 espectacles de temàtica social apostant pels espectacles de proximitat, o destaca Joel Pla, programador de L'Única.
27: Això es tradueix en una diversitat d'espectacles per a tots els públics, per a adults, per a joves, per a infants, també amb la col·laboració que puguem fer amb altres entitats culturals i socials del territori per a poder facilitar l'accés universal al teatre, vinguis d'on vinguis, facis el que facis, i no només amb propostes teatrals, sinó també amb propostes de col·loquis sobre el teatre, sobre els espectacles i també de llibres i altres activitats paral·leles.
26: La programació arrenca aquest dissabte 19 de setembre amb l'obra La Pastora, un monòleg dramàtic codirigit per Agustí Franc i Irina Robles, que esdevé el tercer espectacle de la companyia teatral La Fanga Escènica i que destaca per la col·laboració entre artistes de la Seu d'Urgell i del Principat d'Andorra.
1: I és moment per la informació esportiva. Amb el Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. La final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou.
28: Bon dia, Marta. La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans i tindrà capacitat per 104.000 espectadors. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final del 99. Ara el que volen és organitzar-la, jugar-la i guanyar-la davant la seva afició. Ho ha valorat el conseller d'Esports del govern català, Berni Álvarez.
29: Bé, la final de la Champions 2029 ja és a Catalunya, ja és a Barcelona. L'Spotify Camp Nou serà la seu de la gran final de la Champions League del 2029 i estem realment contents. Catalunya és un país d'esdeveniments esportius de tot tipus, petits, com passa amb una cursa d'un poble, mitjans, com pot tenir un àmbit estatal o inclús internacional, com pot ser el Mundial de Rodes que es fa aquesta setmana, de caída de rodes que es fa a Granollers de Handball, i també els grans esdeveniments esportius, amb una bona planificació.
28: Qui s'ha mostrat molt feliç és el president del Barça, Joan Laporta.
3: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els clubs. És cert que l'elecció de la UEFA doncs, dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
28: També n'ha parlat l'entrenador Hansi Flick. Recordem, l'alemany té contracte fins al juny del 2028. Avui li han preguntat si es veu entrenant l'equip en la final del 29.
4: I'm 100% there.
5: Estaré al 100% allà com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí, a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
28: El Barça juga demà partit de Lliga contra el Racing, al nou Camp Nou. Qui juga avui és l'Espanyol, que ho fa contra el Rayo Vallecano a Butarque. Escoltem el tècnic Manolo González, que té l'objectiu clar, ambiciós, que tenen.
6: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix.
28: Són les declaracions, les paraules de Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, en la prèvia d'aquest partit d'avui contra el Rayo. I aquesta tarda, dia de presentacions, en el cas del bàsquet del món de la Cistella, es presenta la Lliga ACB i la Lliga Endesa, la Lliga Femenina.
1: Gràcies, Joan Barberà, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Els centres d'atenció primària de Rubí, Sant Genís i Anton de Borja asseguren que no han notat cap descens de feina després de l'estiu. Tot el contrari, els equips d'infermeria han viscut mesos d'alta activitat per l'impacte de la calor en persones vulnerables i també per l'augment de l'atenció domiciliària en una població cada vegada més envellida. La responsable del Sant Genís, Pilar Álvarez, explica que la càrrega assistencial és constant i que al final de l'estiu no representa cap respir.
2: No baixarà perquè ara tot just ens començarà un altre pic de feina, no? Que bé, arribarà, marxarà la calor, arribarà el fred, tindrem infeccions respiratòries, no? I entrarem en un altre cicle. No ens baixa, malauradament no tenim baixades de feina.
1: Aquesta pressió es nota especialment en zones com la del Cap Sant Genís, on la dispersió geogràfica obliga els professionals a fer llargs desplaçaments en vehicle per atendre pacients a domicili.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: El Servei Local de Català obre un nou període d'inscripció pel curs 2026-2027. L'oferta inclou des del nivell A1 fins al C2 en modalitats presencials, semipresencials i en línia. La matrícula dels nivells inicial i bàsic és gratuïta. L'antic alumnat de l'últim any té accés preferent els dies 14 i 15 de setembre. La inscripció general per al bàsic 1 s'obrirà dimecres al 16, mentre que per la resta de nivells serà el 17 i el 18 de setembre. El nivell C2 es matricularà el dia 21 exclusivament en línia. Els tràmits per internet es faran al web del Consorci per la Normalització Lingüística a partir de les 9 del matí. També s'habilitarà, però, l'atenció presencial al Centre Cívic La Cruïlla del 16 al 18 de setembre. Qui no conegui el seu nivell ha de demanar una prova prèvia. Per més informació, podeu trucar al telèfon 637-389-764. I ara, els esports.
3: I en esports, Víctor Pérez ha assegurat que espera tenir una carrera àmplia en el temps dins del futbol sala professional. Aquest rubinenc de 21 anys que juga a l'Energia Catgas Santa Coloma ha passat pels micròfons de Ràdio Rubí per explicar-nos la seva trajectòria i cap a on vol anar-hi. Poden trobar la informació a www.radiorubí.cat en un cap de setmana en el qual també van tenir futbol sala de Copa de la Reina. L'Esportiu Rubí va passar ronda guanyant a Mataró.
1: Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, 99.7 FM.
4: Laia Micó, benvinguda.
5: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
4: Què, les vacances bé?
5: Ai, aquí no li van bé les vacances, Anna.
4: Ja ho vam dir, que tu eres la més llesta de la colla.
5: Jo, i moltes gràcies, perquè heu fet rabiar tant dient això a la Gisela...
4: Pobre.
5: ...que estic tan contenta, Anna. Mira, tot el que no aconsegueixo jo ho heu aconseguit vosaltres.
4: Doncs precisament la Gisela ja m'ha dit que estàs al tanto de tot, que sí, ja ets una ramblera experta, amb les ràdios que han d'entrar apuntades a l'agenda de continuïtat, el telèfon a punt per anar-los avisant de les connexions, ara entres, ara surts, i aquest document de majarades morgades per anar buscant entrevistes.
5: Exacte.
4: I t'ha explicat també que tenim una sintonia fantàstica?
5: Home, per favor, m'ho ha explicat i l'he escoltat.
4: Doncs vinga, Ivan, quan vulguis.
6: Estàs escoltant L'Ambla 54, a Ràdio Municipal de Terrassa.

0: Aquesta fantàstica cançó del Quimi, La Rambla, la nostra sintonia, fa referència a la Rambla de Barcelona. Però nosaltres avui tenim tots els detalls d'una altra de les Rambles més conegudes del país, la Rambla d'Ègara de Terrassa. Sergi Estapé, benvingut al Rambla 54.
1: Hola, Anna, moltes gràcies. Doncs sí, com deies, aquí a Terrassa, com a moltes altres poblacions catalanes, també tenim una Rambla molt emblemàtica i que té tota una història darrere.
0: Sí, sí, des de fora de Terrassa n'hem sentit a parlar, però tu avui ens portes la seva història, oi?
1: Sí, per això tenim el Domènec Ferran, que és un historiador agarenc, que d'aquestes coses en sap molt. No sé si vols saber quins són els orígens de la Rambla d'Ègara.
0: I tant.
1: Ell ens els explica.
2: Les Rambles acostumen a ser rieres o torrents que tenen avingudes regulars o avingudes esporàdiques en funció doncs, de la pluviometria. I en aquest cas, la nostra Rambla doncs, ve de la Riera del Palau. La Riera del Palau, que era un torrent, una riera, que agafa el seu nom precisament per la proximitat del Castell Palau de Terrassa a partir del segle, a finals del segle XII, a principis del segle XIII, doncs tenia el recorregut de nord a sud de la nostra ciutat i va ser durant molts anys doncs, el que va frenar el creixement urbanístic de la ciutat cap al sector oest. Hi havia uns ponts de fusta que a l'any, al segle XIX, es van substituir per ponts de construcció diguem-ne, d'obra, i que posteriorment, l'any 1878, ja en Miquel Coret va planificar la cobertura de la Rambla per poder créixer cap a la banda oest de la ciutat. En aquest cas, el primer barri que es va construir tenia el nom de barri de la Riera del Palau, malgrat tots el coneixem com el barri de Can Aurell. I és aquí, en aquest moment, en què es fa aquesta primera planificació. I després, a partir de l'any 1892, es comença ja a estructurar la canalització per part de l'arquitecte municipal Ubaldo Iranzo, en què podríem parlar del canvi entre la Riera del Palau i la Rambla a finals del segle XIX.
1: Doncs aquestes van ser les primeres empremtes de la Rambla d'Ègara.
0: I quan podem considerar que aquest espai es va convertir en Rambla com a tal?
1: Doncs ara el Domènec ens en fa 5 cèntims.
2: De fet, podem considerar que va començar a ser Rambla quan l'any 1926 es va soterrar el col·lector. A partir d'aquell any i fins a principis dels anys 30 doncs es va fer la urbanització amb el passeig central, amb les dues fileres de plàtans, d'arbres, i els dos carrils de circulació de pujada i de baixada que van funcionar, amb més o menys alguns canvis, fins a l'any 2007.
0: Sergi, també hem de parlar d'un esdeveniment que va marcar i molt la Rambla d'Ègara.
1: Doncs efectivament, les tristament cèlebres riuades de principis dels anys 60, que encara aquí es recorden pel mal que van fer.
2: És important destacar, però, que amb la riuada de l'any 1962 va quedar molt malmesa. En aquest cas, doncs, es van arrencar arbres i va haver molt, molt, molt d'incidència en el paviment, en les voreres, i es va haver de fer una remodelació molt similar a l'anterior, però l'any 1962, per Terrassa i també per la Rambla, va marcar un abans i un després.
0: I, Sergi, hi ha algun altre fet que també encara es recordi?
1: Doncs sí, hi va haver un monument no gaire estimat per la ciutadania, perquè era imposat pels que dissortadament manaven llavors, i també la Rambla va estar a punt de desaparèixer. El Domènec ens ho explica.
2: L'any 1964 es van celebrar a Terrassa els actes de celebració de los 25 anys de paz del franquisme, del règim franquista, del règim autoritari franquista. Entre altres coses, es va aixecar un monument al final de la Rambla, a tocar de la carretera de Martorell. De fet, era un monument una mica estrany, era una mena de cosa alta de formigó, amb unes lletres. Fins i tot aquestes lletres que eren numeració romana, 26 de gener de 1939, van portar la confusió i durant molts anys, popularment, es va creure que aquest monument estava dedicat a les víctimes de les riuades del 62. Aquest monument fou retirat l'any 1977, quan es va planificar un pas estret i deprimit de l'entrada a l'autopista, quan es va fer l'ampliació de l'autopista fins a Terrassa, que realment aquest pas hagués eliminat la Rambleta, però, per sort, amb un moviments veïnals i altres circumstàncies van provocar que no s'arribés a construir mai aquest pas deprimit que hagués destruït la Rambleta i la fesomia sud d'entrada a la ciutat.
1: Per acabar, estaria bé saber de quan és la configuració actual d'aquesta Rambla.
2: Pel que fa a la configuració actual, ens anem d'anar a l'any 2007, en què es varen aprovar uns plans de millora de la Rambla, sobretot pel que fa a la qualitat de l'aire, el soroll, i això va ser el punt de partença per proposar d'eliminar el trànsit rodat de la via. L'any 2008 es varen aprofitar també les obres de perllongament de la línia dels ferrocarrils de la Generalitat per tallar el tràfic, que ja pràcticament seria un tall definitiu. Al llarg de 3 anys es van estar d'obres i l'any 2011 es va inaugurar la Rambla actual, amb prioritat total pels vianants, voreres amples, espai central bastant similar a l'anterior, de fet, l'espai central, eliminant també el que són els rodavoreres i amb 2 únics carrils de circulació en els 2 sentits, reservats al transport públic, bicicletes i vehicles autoritzats. Una transformació total tampoc es pot dir que es va fer, però realment la fesomia actual de la Rambla doncs dona una imatge d'uniformitat en quant a voreres i espais de circulació de vehicles i de persones. En un principi es va criticar una mica que hi hagués aquesta pràcticament nul·la separació entre la circulació de persones i la circulació de vehicles per la seva perillositat en el moment doncs, de que se circula a peu per allà. Però bé, podem dir que realment doncs, era una actuació necessària i que ha servit doncs, perquè desapareguin doncs, els sorolls i sobretot la contaminació d'un espai tan cèntric de la ciutat.
0: Sergi, doncs moltíssimes gràcies per passejar-nos avui per la Rambla d'Ègara de Terrassa. Ara ja només ens falta que, com que és el primer dia que treus el cap per aquí, pel Rambla 54, doncs ens parlis de tu i de la ràdio, així molt breument. Què hem de saber de la Ràdio Municipal de Terrassa i del Sergi Estapé?
1: Doncs la Ràdio Municipal de Terrassa va néixer o va començar el febrer de 1998 amb una denominació i a partir de l'any 2000 doncs ja amb la denominació actual, doncs, com totes les ràdios locals, doncs, en programació d'esports, de cultura, etc. I personalment doncs, jo vaig començar fa molts anys, a meitats dels anys 90, fent esports, però afortunadament l'any 2016, per circumstàncies doncs, diferents, vaig començar a fer de tot i ara actualment em considero una mica un tot terreny, no?, que puc fer de tot i actualment també estic, a part de treballar a la ràdio, treballo al Diari de Terrassa.
0: Doncs un tot terreny que queda fitxat pel Rambla 54. Gràcies, Sergi, parlem aviat.
1: Fins aviat.
3: Rambla 54. Rambla 54 és qui sempre t'acompanya. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local. Quedem a la Rambla, a la Rambla 54.
4: Això és Rambla 54 a Canal 20 Olèrdola.
0: Al 54 de la nostra Rambla hi podria haver qualsevol cosa. Podries trobar-hi una fruiteria, una botiga de joguines, una ferreteria o una perruqueria canina. Imagina't aquest últim escenari perquè avui volem parlar de les nostres mascotes i de com d'estupendes en surten amb un exclusiu tallat de pèls. Jo en tinc 2 de gossos, l'Oliva i el Taco. L'Oliva, que és un Yorkshire Terrier d'orelles arriades, sempre la deixen amb un pèl més llarg i molt flongeta, com un núvol. Però l'esquilada del Taco, que és un petaner entranyable, és màgica. Li treu ben bé 5 anys del damunt, i en té 13. No sé si l'Elisabet Rovirosa fa aquesta mena de màgia, suposo que sí, però sí que sé que és una de les millors perruqueres canines del món. M'ho ha dit el Raimon de cara. Raimon, benvingut a la Rambla.
5: Gràcies, Anna. Així és. L'Elisabet Rovirosa té botiga al barri de la Girada, de Vilafranca del Penedès, i viu a Olèrdola. I el passat mes de gener va assolir el tercer lloc en la categoria d'Espanyols en el Campionat del Món de Perruqueria FCI celebrat a les Filipines. Formant part de la selecció de la Reial Societat Canina Espanyola, també obtenia el tercer lloc per equips en aquest Mundial.
0: Doncs de seguida en parlem, si vols, però abans, com que avui tu també t'estrenes al Rambla 54, ens fas 5 cèntims de Canal 20, Olèrdola i de tu mateix, si us plau?
5: Doncs mira, Anna, una pinzellada. No hem d'avorrir tampoc. Canal 20 és l'emissora municipal d'Olèrdola. Les seves primeres emissions es remunten al 13 d'abril de l'any 93, és a dir, si no em descompto, ja fa més de 33 anys. En seu municipi, Olèrdola, molt extens territorialment i amb nuclis dispersos, amb 3 pobles històrics i 2 urbanitzacions, durant aquests anys l'emissora ha mirat de complir la funció d'informar de l'actualitat del municipi i de contribuir a la seva cohesió i identitat compartida. Jo hi treballo des de fa ja una pila d'anys, 26, i sobre mi què us puc dir? Doncs que m'agrada llegir i el futbol.
0: Doncs algun dia d'aquests parlem de llibres, perquè jugar a futbol jo doncs no m'hi acabo de veure. De moment avui ens portes aquesta història que dèiem de l'Elisabet Rovirosa. Entenem que per ella està el podi de la perruqueria mundial. És un triomf que s'ha d'exhibir amb orgull, oi?
5: Doncs sí, per l'Elisabet haver assolit aquests grans resultats al Campionat del Món suposa, com diria el tòpic, tot un orgull i satisfacció màxima. Això sí, cal fer notar que dins dels grups de races Spaniel, l'Elisabet Rovirosa sempre competeix amb un cúquer anglès, que li cedeix un criador de Girona. Però a les Filipines, en no haver cúquers anglesos, no en va trobar, va haver de llogar un cúquer americà i va competir amb un exemplar d'aquesta raça. La mateixa Elisabet Rovirosa, això sí, relativitza el triomf i ens diu que l'eufòria li va durar una setmana.
6: No content dels resultats, però tampoc no m'hi capfico molt, amb això. Jo, el principal és el meu dia a dia i treballar i donar el meu servei de sempre. No és que el de les competicions és més aviat un hobby, m'ho passo molt bé, hem fet un grup molt bo i més que res anar a disfrutar i si es guanya, doncs millor, però no és algo que estic molt capficada amb les competicions. I clar, quan estàs allà tampoc no t'ho creus, però l'eufòria és com una setmana o així. Tampoc no estem pensant en això. Anem pensant en la pròxima i passant-nos-ho bé i ja està, i disfrutar el moment.
0: I una curiositat, perquè qui més qui menys associa el món de l'estètica, de la perruqueria i de l'estilisme a la creativitat, però en aquest cas, en els concursos internacionals de perruqueria canina, es premia més el seguiment de la norma.
5: Així és, Anna. És un dels fets que poden arribar a sorprendre. S'ha de seguir un estàndard de tall de pèl, una tècnica. Aquí no es premia l'exuberància creativa o les propostes trencadores i qui més s'acosta a les normes és qui guanya.
6: Ha de tenir, el que et dic, molt de pèl perquè hi hagi un canvi. El cocker americà, per exemple, el faldó arriba fins al terra, les faldilles. Llavors, clar, és el que costa de trobar perquè gent particular no és còmode tenir un gos així perquè, clar, s'han de rentar cada setmana, s'ha d'hidratar i és un cos que no, que la gent particular pues, vol que se li talli tot aquest cabell. El gos, quan et diuen, per exemple, normalment és al matí, a les 9, a les 8 i mitja són prejuicios que diuen que passa el jutge i mira el gos, te'l pentina, apunta el que hagi d'apuntar. I després, en 2 hores, tornen a passar, però el gos ja ha d'estar net i banyat abans i res, no sé, disfrutar-ho. Que amb aquestes categories i les races hi ha un llibre que et marca, hi ha un estàndard. T'has de saber l'estàndard d'aquell gos. S'ha de tallar com diu allà. No pots fer-ho el que tu vols. No, les regles són les regles. I el que més s'acosti a les regles és el que guanya.
0: Raimon, i a l'Elisabet, d'on li ve aquesta passió?
5: De ben petita tenia clar que volia dedicar-se a algun àmbit professional que tingués a veure amb els animals. L'Elisabet Rovirosa ara ja acumula una trajectòria com a perruquera canina de 21 anys. En fa 8 ara que té la perruqueria canina i no va ser fins l'any 2022 que no va començar a competir. Per dedicar-se a aquest ofici recomana paciència i no perdre la passió.
6: Parlo de mi. Jo vaig començar perquè m'agradaven els animals i volia treballar amb animals i amb gos, amb aquest. I és el que volia fer i em vaig decantar per aquí i has de tenir tant d'agradar molts als animals, paciència i és passió més que res, és passió perquè és una feina dura, és dura. Hi ha gent que els cuida molt i altra gent que pues, no sé, pues, té molta feina o no pot i és que s'ha de mantenir el gos, s'ha de pentinar quasi cada setmana, és que, i això clar, com està muntada en aquest moment la vida que no tenim temps de res, no es pot, és que i llavors pues, nusos i coses així. I, bueno, què te voy a contar?
0: L'Elisabet és un exponent que a Catalunya hi ha un nivell de perruqueria canina molt alt. I a què ho podem atribuir, això, Raimon?
5: La mateixa Elisabet ens indica que a l'estat espanyol, especialment a Catalunya i en altres països mediterranis, com Itàlia o França, és on el nivell és més elevat. La seva reputació de perruquera excepcional li ha comportat a l'Elisabet rebre clients d'arreu de Catalunya. Ella apunta que cada vegada hi ha més gossos a les famílies i que són tractats amb molta cura com si fossin fills.
6: Que és que ara, avui en dia, quasi tothom té gos. Hi ha gent que no té un, que té dos. I és que molta gent el trata com un fill. I és que estan a casa, estan tot el dia a casa, pugen al sofà, és diferent d'abans que era un gos que era gos, que vivia fora, o gossos lligats. Llavors, clar, no hi havia com aquesta necessitat que el gos estigués tan net i amb bona olor, ben pentinat, perquè és que ara és que hi ha gent que els porta al coll tot el dia. Ni tant com abans ni tant com ara. El gos ha de ser gos i ha de caminar. Però és això, que ara els tenen més cuidats per això, perquè és un mes de la família i està a casa. És que nosaltres tenim com una rotació que tots els clients, la majoria, se'n van d'aquí amb cita. Si avui venen, amb cita pel mes que ve. I és una roda, ja queda tot ple.
0: Doncs estarem al cas de les properes cites internacionals de l'Elisabet en perruqueria canina. La propera és ben aviat, no?
5: Doncs sí, abans d'acabar l'any, el cap de setmana del 14 i 15 de novembre, a Anglaterra, on participaran al Campionat d'Europa.
0: Doncs des del Rambla 54 li desitgem tota la sort del món. Raimon, i a tu, a reveure, seguim ramblejant.
5: A reveure, Anna.
3: Rambla 54 és... no sé el que és.
7: No, sí, el que has dit abans.
3: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
7: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
3: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
7: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
3: Ha quedat d'artista, aquesta.
7: Molt bona, eh?
3: Molt bona. Sí.
8: Abans de convertir-se en una de les grans veus de l'òpera catalana, Mirna Lacambra va començar el seu camí en el món de la música. La seva primera vocació no era precisament el cant, volia estudiar piano, però durant la seva formació van descobrir que darrere d'aquella jove hi havia una veu amb possibilitats.
9: Perquè el meu pare de seguida va dir que volia que estudiés piano i vaig estudiar piano de Barcelona al conservatori i ens va matricular de piano. I a més ell em va dir, saps què, nena? T'he matriculat de cant també, perquè veig que tens ben bona veu i t'he matriculat de cant. I em va matricular de cant. Dic, ah, doncs molt bé, cantarem.
8: A partir d'aquí el cant va començar a ocupar un lloc central en la seva vida i en aquest camí hi va tenir un paper fonamental una de les seves grans mestres, Eugènia Kemedy. Kemedy va ser una figura decisiva en la seva formació vocal i també va ser la mestra d'una altra jove que amb els anys es convertiria en una de les sopranos més importants del segle XX. Estem parlant de Montserrat Caballé.
9: Vaig tenir una professora molt bona que havia vingut a cantar al Palau i el director del conservatori li va proposar de ser mestra de cant, no? Perquè la que tenien estava plena de persones que volien estudiar cant i no donaven l'abast. Per tant, vam tenir aquesta professora nova, la senyora Eugènia Kemeny, i amb ella, jo dic, amb ella vam aprendre la Montserrat i jo, perquè tota la Montserrat Cavaller i jo vam totes dues vam començar al mateix temps, i ens va ensenyar aquesta gran professora que vam tenir, mm-hmm. ens va ensenyar tot el que era poder cantar. I a partir d'això vaig descobrir que cantar era meravellós.
8: Amb aquesta formació, la Cambra va començar una carrera que la portaria als escenaris i teatres d'arreu. Però si hi ha alguna cosa que defineix la Cambra és la seva relació amb la música i, sobretot, amb la seva mare. La Cambra guarda molts bons records de la seva mare, fins i tot quan l'escoltava cantar.
6: Tenia una veu preciosa, a més ella cantava molt bé, molt bonic. Mm. I potser m'ho devia passar, no? M'ho devia... Sí, la meva mare cantava a casa, no cantava als teatres ni res de res de res, sinó que ella... I a les excursions, que feien excursions llavors aquell temps, no? Ostres. Els anys 30 i tot això, i abans de tot això, ells van, es van casar el 31, i d'això, i aleshores, doncs... bé, feien unes excursions a les ermites d'aquí, l'ermita d'allà, l'altra ermita de no sé on,
10: Montserrat,
6: etcètera.
10: Jo que sé, les Romeries.
6: I ella cantava sempre a les Romeries. Home, perquè tenia una veu preciosa, veu.
8: Però fins i tot el seu nom té una història al darrere, una petita anècdota que ens permet conèixer la Mirna més enllà de la soprano.
6: El meu pare va començar a mirar un mapa... I en el mapa va trobar un nom, que era aquest, Mirna, i que era, de més, el nom d'un riu, d'un riu de Iugoslàvia, i que vol dir persona tranquil·la.
8: Però ella mai s'ha limitat a pujar a un escenari i cantar. Amb els anys van assumint també un paper de promotora, pedagoga i impulsora cultural. A principis dels anys 80, Mirna La Cambra tenia una idea, portar l'òpera a Sabadell i fer-la créixer des de la mateixa ciutat. El 1982 naixien els Amics de l'Òpera de Sabadell, un projecte que començava amb pocs recursos, però amb una ambició enorme i que amb els anys acabaria convertint Sabadell en un dels principals punts de referència de la lírica a Catalunya. En aquell moment la Cambra ja tenia una trajectòria consolidada com a soprano, però va decidir posar bona part de la seva experiència al servei d'un projecte col·lectiu. La iniciativa va anar creixent i 5 anys després, el 1987, arribaria un altre dels grans projectes vinculats a la Cambra, l'Orquestra Simfònica del Vallès, una orquestra que naixia estretament vinculada a Sabadell i que acabaria convertint-se en una de les formacions simfòniques més importants del país. I és precisament aquesta capacitat d'impulsar projectes i de fer créixer el teixit cultural de la ciutat el que explica bona part del seu reconeixement. L'any 2019, Mirna La Cambra va ser l'encarregada de fer el pregó de la Festa Major de Sabadell, un reconeixement que simbolitzava també el vincle que havia construït amb la ciutat després de dècades de dedicació a la cultura. La Cambra va defensar el seu compromís amb Sabadell i amb el projecte operístic que havia ajudat a construir. Perquè Mirna La Cambra no només ha volgut portar grans produccions a Sabadell, una altra de les seves obsessions ha estat formar nous cantants i donar oportunitats als joves que volien dedicar-se professionalment a l'òpera. D'aquesta voluntat en va néixer l'Escola d'Òpera de Sabadell i també el concurs de cant Mirna La Cambra. L'objectiu era clar, detectar nous talents i donar-los una oportunitat per entrar en un món tan exigent com el de la lírica. I aquesta aposta per la formació explica també una part important del seu llegat, perquè la trajectòria de Mirna La Cambra no es pot mesurar només pels escenaris on ha cantat, sinó també per les persones que han passat pels projectes que ella ha impulsat. Però per entendre la Cambra també cal apartar-se una mica de les dades, els premis i les institucions, perquè darrere de tota aquesta trajectòria hi ha una dona que també ha hagut de fer front en moments especialment complicats per al món de la cultura. Un dels més difícils va arribar amb la pandèmia. En aquell moment, Mirna La Cambra era presidenta de la Fundació Òpera Catalunya i la cultura es va trobar davant d'un escenari completament nou. Teatres tancats, aforaments limitats i la incertesa de no saber quan el públic públic tornaria a les sales. La Fundació va intentar mantenir l'activitat i recuperar les funcions amb totes les mesures de seguretat, però hi havia un altre problema: aconseguir que el públic perdés la por i tornés als teatres.
10: També hi ha una certa por de gent. La gent té por de sortir, té por de traslladar-se, té por de... Per exemple, doncs, hi ha persones que no han pogut venir des de Barcelona, que tenim molts personatges que venen des de Barcelona i no han pogut venir. No han fet els possibles per fer-ho, diguem, no? Per la por. La por, només la por.
8: La por del públic era en aquell moment un dels grans obstacles per recuperar la normalitat i darrere de cada funció hi havia també l'esforç de músics, cantants i equips que intentaven mantenir viva l'activitat operística. Però fins i tot en moments difícils la cambra ha defensat sempre la importància de la música. El 2024, coincidint amb el reconeixement com a primera bàrbara de l'any de Sabadell, Mirna la cambra passava pels micròfons del Cafè de la Ràdio i deixava una frase que resumeix perfectament aquesta manera d'entendre la seva vida.
11: Doncs per mi la música després de l'amor és el més important. Quan tenia 3 o 4 anys o 10 ni 12 no hi pensava, però sí que a mesura de que vas complint anys naturalment, doncs arribes a pensar tot això. El més important d'aquest món és l'impressió de l'amor, però no sol amor sexual, sinó l'amor en majúscules, l'amor per tothom.

el reconeixement a la seva trajectòria ha arribat des de diferents àmbits. Ha rebut diverses distincions i homenatges i ha estat també pregonera de la Festa Major de Sabadell. Però més enllà dels premis i reconeixements institucionals, hi ha una altra dada que explica la seva importància: la petjada dels projectes que va posar en marxa. Els Amics de l'Òpera, l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'Escola d'Òpera i, posteriorment, la Fundació Òpera Catalunya formen part d'un mateix ecosistema cultural que té el seu origen, en bona part, en aquella aposta que la Cambra va fer als anys 80. I encara avui continua reivindicant que Sabadell tingui un espai propi per a l'òpera. Després de més de 4 dècades al capdavant del projecte operístic sabadellenc, Mirna Lacambra va deixar la direcció artística de la Fundació Òpera Catalunya. Però el projecte, que va començar el 1982, continua. I potser aquest és el millor indicador del seu llegat. No només haver cantat als grans escenaris, no només haver estat una soprano reconeguda arreu, sinó haver aconseguit que una ciutat com Sabadell fes seva l'òpera. Mirna Lacambra ha dedicat bona part de la seva vida a cantar, però sobretot ha dedicat bona part de la seva vida a aconseguir que els altres també poguessin escoltar, descobrir i viure la música. I més de 40 anys després d'aquella primera aposta, la seva veu encara ressona a Sabadell.

0: Hola, Anna, sóc en Jordi, de Ràdio 010. No sé si saps que aquí al Moianès tenim un forner que va deixar el celler de Can Roca per fer pa des d'un poble de 400 habitants. Es tracta d'en Roman, un jove xef que va fer un canvi de vida a la vegada que va donar relleu a un forn que tancava perquè la seva propietària havia topat amb una intolerància al gluten que li impedia continuar treballant. Ara, no només l'estany continua tenint pa artesanal, sinó que tota la comarca en podem gaudir. Divendres he quedat amb ell perquè passi per la Rambla i ens expliqui tota la seva història i els detalls dels seus pans i sobretot dels seus croissants, Anna, que sort que té el forn al costat del monestir de Santa Maria de l'Estany, perquè de lo bons que són és un pecat que t'has de confessar després de menjar-los.
1: Puc fer una altra mil gràcies?
2: Vinga, fes.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Caem a la Rambla 54. Mil gràcies i bye bye.
3: Doncs jo, quan era petit, els meus pares em portaven a la casa dels gegants de Lleida, que és allà on es guarden tota la imatgeria festiva que hi ha a Lleida. I llavors doncs, em van impressionar moltíssim els gegants. I llavors doncs, vaig anar creixent i vaig voler anar a trobades i gegantades fins que al 2022...
4: Estàs escoltant Rambla 54, el grup a Ràdio Calella.
3: Les Borges Blanques...
5: Recordeu la història de gegants de l'Eduard Ibars? És la d'una colla familiar, els gegants de l'Eduard, on hi ha el pare, la mare, l'Eduard, a qui escoltem, i la seva germana, l'Ares. En el seu cas, tenen dos gegants, el cavaller Narcís i l'Arna. L'Eduard li va explicar la seva història al Julen, de Ràdio Ponent Mollerussa, amb tanta passió que ens la van encomanar i hem decidit engegar una tournée per pobles i ciutats de Catalunya per descobrir els gegants que tenen, si en tenen, esclar. Avui fem dues parades geganteres. La primera, aix, quins nervis, a Calella. Sergi, ben tornat al Rambla 54.
6: Moltes gràcies, Anna.
5: Abans de res, deixa'm confessar que jo el tema dels gegants no el domino gaire. Potser hauria de dir que gens, tot i que de petita la meva filla també hi tenia una certa fascinació. Recordo haver-li llegit força diverses vegades el primer volum de 100 gegants de l'Heribert Massana. Però ara mateix em mates i no sé dir-te si els gegants de Calella hi eren o no. Qui són aquests gegants de Calella?
6: Doncs mira, els principals són en Quirze i la Minerva. Són els dos gegants que segurament tenim més presents quan pensem en els gegants de Calella. En Quirze fa gairebé 4 metres d'alçada i la Minerva una mica menys, uns 3 metres i 80. I encara que els que veiem avui són del 2002, la història d'aquesta parella comença molt abans.
5: Ah, o sigui que els que veiem ara no són els originals.

0: No, els primers Quirze i Minerva es van construir l'any 1935 i, de fet, van tenir una vida una mica complicada. El primer problema va arribar gairebé de seguida. Pesaven uns 120 quilos perquè estaven fets de guix. T'imagines portar un gegant de 120 quilos pels carrers, Anna?
1: Doncs, francament, no massa. I no m'imagino una sola persona carregant tant de pes. Jo amb el cistell del mercat dels dissabtes ja m'esgoto.
0: Doncs per això, aquell mateix any, els van tornar a fer. Aquesta vegada amb cartró pedra, perquè fossin més fàcils de portar. I després va arribar la Guerra Civil i es van donar per desapareguts. Es van tornar a construir l'any 1943, però amb els anys també se'n va perdre el rastre. Els que tenim ara són una còpia dels primers i es van estrenar l'any 2002.
1: I aquests noms, Quirze i Minerva, els han tingut sempre?
0: No, i aquesta és una curiositat que m'agrada molt. Els primers gegants de Calella no tenien nom. No va ser fins al 2002 quan es van fer els actuals, que es van batejar com a Quirze i Minerva. I els noms tenen a veure amb les dues festes majors de Calella, Sant Quirze i Santa Minerva.
1: I quan surten aquests gegants, sempre van acompanyats d'altres figures, no?
0: Sí, i n'hi ha una que és molt fàcil de reconèixer, en Mastegamosques. És aquest personatge més petit, vestit de vermell i verd, amb cascabells i un espolsador a les mans. I també, de fet, té molta història perquè ja acompanyava els primers gegants l'any 1935. També va desaparèixer durant la Guerra Civil i el que tenim ara és una reconstrucció del 2002. I una cosa curiosa, sabem que l'antic Mastegamosques movia els ulls. Ho han pogut saber gràcies a fotografies antigues i a la lletra del ballet dels gegants.
1: Per tant, no sempre han estat Quirze i Minerva els gegants que us representen, que representen a Calella.
0: Exacte, perquè durant molts anys els que van ocupar aquest lloc van ser en Bernat I i l'Elisenda. Es van estrenar l'any 1961 i representen un rei i una dama. I aquests tenen una curiositat. No són figures exclusives de Calella. Es van fabricar en sèrie als tallers Ingenio de Barcelona i hi ha gegants semblants en altres pobles de Catalunya. Tot i això, els Bernat i Elisenda són els que encara avui representen Calella quan van a trobades de gegants fora de la ciutat.
1: I em falta la llopa, que prèviament m'has dit que ja no sembla un gegant.
0: Mítica la llopa? No, és diferent. És una figura que representa una història molt coneguda de Calella. Segons la llegenda, uns calellencs van veure uns animals que es pensaven que eren llops, van anar a buscar-los i en van matar un, però després va aparèixer la propietària dels animals i va explicar que en realitat eren els seus gossos llop. I d'aquí ve la famosa expressió Calella la llopa. La primera llopa es va fer l'any 1982 i l'actual és del 2007. I té una cosa molt curiosa. La porten dues persones, una davant i una darrere, per fer el moviment de les quatre potes.
1: Doncs queda demostrat que darrere dels gegants de Calella hi ha bastanta més història de la que semblava d'entrada.
0: Sí, i sobretot és curiós veure que no són només unes figures que surten per festa major. Tenen gairebé un segle d'història. Han desaparegut, s'han recuperat i fins i tot hi ha llegendes de Calella que han acabat convertides en figures.
1: Sergi, moltíssimes gràcies per portar fins al Rambla 54 aquest bocinet de Calella i fins molt aviat.
0: A vosaltres.
2: Això és Rambla 54. A Domènec Ràdio.
1: T'he dit que hi havia connexions geganteres i he posat un número, he dit dues, oi? Doncs som-hi. De Calella anem fins a Sant Jaume dels Domenys. Aquesta és la màgia de la ràdio, que no ens cal rodalies i anem força més ràpid. Quan a la redacció algú parla de Domenys Ràdio, jo veig la cara de la Laia, la Laia Batlle, una dona que sempre somriu i que canta molt bé. Laia, benvinguda al Rambla 54.
3: Moltíssimes gràcies, Anna, per això del que canta molt bé. Gràcies.
4: Sí, sí, sí, sí, jo encara recordo que fa 4 anys la Laia ens va salvar al final d'aquella adaptació del conte de Nadal. Te'n recordes, Anna?
1: Ostres, sí. Cap de nosaltres va ser capaç d'afinar aquella cançó de tancament. Sí. Quina era?
4: La Santa Nit. Jo encara tinc malsons amb algunes versions i no diré noms.
1: Segur que jo sóc a la llista d'aquests malsons.
4: No, no.
1: Però bé, avui no venim a parlar de música, sinó de gegants, però que Sant Jaume dels Domenys aquest estiu n'heu estrenat uns de nous, oi? O hauria de dir una versió 2.0?
3: Doncs mira, Anna, són una nova versió total que, com bé deies, doncs la família gegantera ens ha crescut aquest estiu perquè el passat mes de maig la colla de Sant Jaume dels Domenys va presentar dos nous gegants al municipi. Són dues rèpliques del flamenc i la colometa, els gegants del Papagai dels anys 80, que el Papagai és una urbanització del municipi, on fa més de 10 anys que un grup de veïns de Sant Jaume els van recuperar i que ara els tenim exposats al centre cívic just al pis de sota de l'emissora, que quan vosaltres vulgueu us convido a visitar.
1: Així doncs, ara tenim dos flamencs i dues colometes.
3: Correcte. La imatge dels nous flamenc i colometa és molt més humanitzada, embellida i, el més important, els gegants nous pesen 30 quilos menys del que pesen els vells. Una millora que des de la colla ens explicaven que els permetrà facilitar les tasques de carregar-los i fer-los ballar, ja que els gegants vells pesen al voltant d'uns 70 quilos.
1: No ha de ser fàcil fer ballar uns gegants amb aquest pes.
3: Jo no ho he provat mai i la veritat crec que tampoc ho faria, quin respecte. Però, sobretot, tinc una gran admiració pels que sí que els fan ballar. La presentació del passat 3 de maig va comptar amb l'assistència de veïns i veïnes del municipi encuriosits per veure la rèplica del flamenc i de la colometa. La festa va comptar amb un vermut, un dinar i seguit d'un vespreig a càrrec de la Sidral Brass Band.
1: Segur que l'arribada d'aquests nous gegants bé val aquesta festassa, no?
3: Sí, sí, total, totalment, totalment. També es podia veure una exposició de fotos de la creació d'aquests gegants nous i altres entitats i balls folclòrics van voler acompanyar els gegants en aquesta presentació.
1: Però la vostra colla gegantera no només compta ara amb aquests quatre gegants.
3: No. Des d'un bon inici, la colla també compta amb alguns capgrossos i, aprofitant la presentació dels gegants, van voler-nos sorprendre i així ho van fer. Hem estrenat un nou capgross, que és l'Aurèlia dels Arcs, una figura que simbolitza una reina que vigilava que l'aigua de l'aqueducte que tenim al municipi arribés a totes les cases. Així doncs, la família gegantera va créixer en gegants i també en capgrossos.
1: Ja veig que a Sant Jaume dels Domenys teniu entitats que treballen intensament.
3: I tant que sí, Anna. I cal dir que la cercavila de les festes majors del municipi, que en tenim unes quantes, han estat ben lluïdes gràcies a les entitats com la colla de gegants i gralles. I afegir, per acabar, que l'objectiu de la colla en un futur immediat és fer ballar els quatre gegants alhora, que seria ben bonic, però clar, falten portadors i enguany no ha pogut ser.
1: Doncs esperem que ara que pesen menys la gent s'animi a formar part d'aquesta família gegantera per poder fer-los ballar a la festa major de l'any vinent a tots. Laia, gràcies per apropar-nos la realitat gegantera de Sant Jaume dels Domenys i abans no marxis, com que aquesta ha estat la primera vegada que ramblegem juntes, què et sembla si li expliquem a l'oient una mica més de la vostra ràdio i de tu?
3: Doncs mira, et puc explicar que sóc la Laia Batlle Urgell, que sóc de Sant Jaume dels Domenys de tota la vida i que Domenys Ràdio va néixer l'any 2009 amb la vocació de ser la ràdio del poble feta per la gent del poble. Aquest és un lema, un eslògan, podríem dir, que ens ha acompanyat durant totes les temporades. Crec que amb tots aquests anys hem treballat per ser l'altaveu del que passa al municipi i també a la comarca i que, mica en mica, aquesta emissora ha anat formant part de tots els domenyencs i domenyenques.
1: Segur que sí. Al capdavall aquest és el sentit de la ràdio local, no? Que els veïns i veïnes del municipi en qüestió doncs se la facin seva. Però avui que parlàvem de cercaviles i festes majors, un ocellet m'ha dit que tu n'has recorregut bastantes aquest estiu.
3: Ah, exactament. Estàs molt ben informada, Anna? Com a curiositat personal d'una servidora, us puc explicar que quan no em dedico al periodisme, quan no faig de periodista, em dedico a cantar en una orquestra de festa major. Concretament és l'Orquestra Rosaleda. Per aquest motiu, també crec que sóc tan fan de l'estiu i de les festes grans dels municipis catalans, perquè en primera persona veig com la gent les viu intensament.
1: Doncs, Laia, ens posem a treballar perquè un dia vinguis i ens expliquis totes les coses al voltant d'aquesta orquestra Rosaleda. Va bé?
3: Doncs em va perfectíssim, quan vosaltres vulgueu.
1: Doncs, Ivan, ara s'entén allò de la Laia cantant el Santa Nit, eh? Per cert, no guardes les altres versions, oi? Ostres, quina por.
5: Hola, Jan. Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
6: Esteu empostant.
5: No, esteu escoltant.
6: Vale, perdó. Esteu
5: Esteu
6: escoltant Rambla 54.
2: neighbors. Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia. You can find the
1: perfect place. Tu la veies, aquesta sèrie, Ivan?
4: Doncs sí, sí, jo crec que és camp de boomers.
1: Sí, oi? Arnau, tu sí que no saps de què
7: jo
1: parlem.
7: Jo no en tinc ni idea, la veritat.
1: I això, això sí o què? Això, Arnau, sabem què
7: home,
1: és?
7: Home, això és Kylie Minogue.
1: Doncs sàpigues, has de saber que la teva estimada Kylie Minogue es va fer famosa, no per aquesta cançó, sinó per aquesta sèrie australiana boomer de Neighbours, que tenia 200 milions d'episodis i que TV3 va estar emetent durant anys i panys després de dinar.
7: O sigui, que l'hauré de veure, no, aquesta sèrie? Tu me la recomanes, Anna?
1: Jo no sé si recomanar-te-la, li recomanem, Ivan, o què? Potser són molts capítols, no?
4: Jo crec que ha envellit malament.
1: Ha envellit malament. Doncs no cal que la vegis, només cal que sàpigues que Kylie Minogue, abans de cantant, no? Sí. Ens va seduir des de la petita sí. pantalla, durant molts anys, a través de TV3.
4: I Jason Donovan, i Guy Pearce...
1: L'Ivan era més friqui que jo.
7: Sí, sí, no,
1: més,
7: que la seguíeu molt, eh?
1: No més boomer, perquè som del mateix any, eh? Però... Sí. No. I tot això avui, perquè a la Rambla ens volem aturar a parlar de Neighbors, no la sèrie, sinó la traducció al català, és a dir, veïns, de veïns i veïnes de tota la vida. Gemma Palet, benvinguda al Rambla 54.
8: Hola, gràcies, Anna. Efectivament, jo avui vinc a parlar d'aquesta gent que tenim vivint al costat i que cada cop coneixem menys. I m'estreno preguntant-te, Anna, tu coneixes els teus veïns i veïnes?
1: Doncs mira, t'he de dir que ara mateix sí i força. Però això és des de que visc al barri, bueno, a la Vila de Gràcia, ara fa 5 anys. Abans a l'Eixample, després de més de 20 anys, tot just coneixia la gent de l'Escala, que érem 4 famílies literalment, i poc més.
8: Doncs abans d'això, pràcticament ni es preguntava com et passa ara. Ets una excepció, els veïns es coneixien, entraven a casa dels altres, s'ajudaven, i per parlar-ne d'aquest tema he anat a buscar una veïna de tota la vida, de Premià de Mar, que és la Pepita Pla, i escoltem com explicava fins a quin punt hi havia doncs, tanta confiança entre els veïns i les veïnes.
1: Doncs és allò de tenim problemes tècnics, el Dalet ens està fent una mala passada, teníem aquesta veïna dient una frase molt gràfica, no recordo que tanquéssim la porta, això avui en dia seria gairebé impensable. La podem recuperar, Ivan? Sí? Vinga, som-hi.
9: I el veí i la veïna doncs eren com de família, no? Jo no me'n recordo que tanquéssim la porta. De tota manera, no la tancàvem, però si empenyies, vull dir, podies entrar, no? Tampoc oberta del tot, tampoc clar, clar. No la teníem, eh? I les teníem així, però tampoc hi pensàvem en això. Esclar, ara és tot molt diferent. Primer que a casa tens el que tens de tenir, engegues un interruptor i surt la tele i t'acompanya i vas estàs veient coses i abans tot això no hi era.
1: Doncs Emma, també és molt interessant això que diu de la televisió. Abans, si volies companyia, doncs havies de buscar altres persones.
8: Exacte, totalment. I a més hi ha una altra cosa que ens explicava la Pepita, que de fet em va agradar molt. Quan arribaves a un carrer nou, eres tu qui anava a presentar-te als veïns. L'escoltem.
9: Sí, jo vaig anar a viure d'un carrer a l'altre, però esclar, llavors allà hi havia uns altres veïns i allò que anaves allà i deies, bueno, a partir d'ara estaré jo aquí, ens veurem cada dia, si necessiteu alguna cosa... Això és el primer que feies. Ara això no es fa. Sí, més no, que al matí, si allò que dèiem, que vas caminant i dius bon dia, hi ha qui et contesta i hi ha qui pensa què diu aquesta ara.
1: Doncs aquesta última frase és molt bona, vivim bé, però potser ens hem tancat molt.
8: Sí, totalment, i fixa't que no idealitza el passat. No diu que abans tot fos millor, diu que ara tenim moltes més comoditats, però potser pel camí hem perdut aquesta necessitat dels altres.
1: I aquí segurament també hi tenen molt a veure, com amb l'educació, les pantalles i els mòbils.
8: Sí, doncs precisament, Anna, li vaig preguntar això, i la Pepita no es talla gens.
9: Jo perquè no m'agrada tot això, vull dir, jo, com que no he nascut amb això, no, és que no... Tinc el mòbil perquè em truquin i per poder trucar jo, però res més, no miro ni xafarderies ni res.
8: Dóna'ns la teva opinió de les persones que viuen enganxades al mòbil. Creus que es perden alguna cosa?
9: Dona, sí, i tant. Jo penso que són uns esclaus només estan pensant en allò i, esclar, diu que hi ha uns jocs que també enganxen molt en els nens. Mm-hmm. I jo no sé si tinc un net que també està una mica enganxadet.
1: Contundent, eh? Uns esclaus.
8: Sí, però darrere d'això hi ha una reflexió interessant, perquè podem saber què està fent algú a l'altra punta del món i, en canvi, potser no sabem ni com es diu la persona que viu a la porta del costat de casa.
1: És ben bé així, és una mica contradictori. Estem més connectats que mai i alhora podem estar més desconnectats i més sols respecte a qui tenim físicament a prop.
8: Exacte, i per mi el moment més bonic de l'entrevista arriba quan li pregunto què recuperaria d'aquella vida de barri, perquè no parla només de saludar o deixar la porta oberta, parla d'una cosa que també hem anat perdent, que és escoltar la gent gran.
9: Primer, aquest que t'he explicat, de que donar a conèixer doncs, que estaràs allà a aquella casa i que si necessitem alguna cosa, jo necessito alguna cosa, doncs vull dir que ens puguem ajudar uns als altres. I després, doncs, no sé, mirar... Que si ets, jo abans a les iaies del meu carrer les adorava. Ara, si ets una mica gran, ja et miren així com vulguen dir... saps què vull dir? Com sí. A vegades com si fossis un zero a l'esquerra.
8: Sí.
9: Jo sóc gran i veig que jo a les iaies del carrer les adorava, tu. I el que deien i el que explicaven, jo l'escoltava allà babicada.
1: Aquesta reflexió és tan necessària i tan bonica.
8: Totalment, a mi és el que més em va agradar, perquè al final la Pepita ens està dient que abans el coneixement també passava de persona a persona. Escoltaves aquella iaia del carrer perquè havia viscut més que tu i perquè tenia moltes coses per explicar-te.
1: I ara no, ara qualsevol dubte, doncs agafem i el consultem al mòbil.
8: Exactament, i potser la reflexió no és que haguem de tornar a viure com abans. De fet, la mateixa Pepita diu al final de l'entrevista que tampoc ens podem quedar estancats i que evolucionar és necessari, però potser podem evolucionar sense perdre-ho tot pel camí. Dir bon dia, saber qui viu al costat, preguntar a un veí si necessita alguna cosa o simplement parar-nos 5 minuts a escoltar aquella persona gran que té una història per explicar.
1: Doncs avui ja li posem deures a l'oient. Saludar un veí. Jo començo pels meus, l'Anna i el Víctor. Hola!
8: Com a mínim, i si et miren pensant què diu aquesta ara, no? Si ens coneixem de res, pensa en la Pepita Pla.
1: Ho faré, en aquesta veïna tan genial i aquestes reflexions, com dèiem, tan necessàries. I parlant de saludar-nos i de conèixer-nos, com que és el primer dia que ens parlem aquí al Rambla 54, què et sembla si li fas 5 cèntims a l'audiència de qui és Premià Mèdia i qui ets tu?
8: Doncs sí, Premià Mèdia és el mitjà de comunicació local de Premià de Mar. Al final és l'espai on expliquem què passa al poble, des de l'actualitat del dia a dia fins a cultura, esports o activitats, tant a la ràdio com al web i també a les xarxes socials, que ara doncs, són un mitjà molt important pel qual es difonen doncs, moltes notícies. I pel que fa a jo mateixa, sóc la Gemma Palet, sóc periodista, sóc del Maresme, fa cosa d'un any que estic treballant aquí, a Premià de Mar, i com a fet curiós, us puc explicar que, a part del periodisme, m'agrada molt l'astrologia.
1: Doncs ho apuntem. Bueno, de fet, ho apunta l'Arnau, com sempre, ja em mira esperant que li digui Arnau, apunta. Doncs Gemma, ja ho tindríem, ja ets veïna del Rambla. Parlem aviat, gràcies.
8: Gràcies.

0: Hola, rambleros i rambleres. Doncs una setmana més. Estic aquí amb vosaltres, el Miquel García, el vostre viticultor i persona de la terra ferma de confiança. No res, doncs aquesta setmana ha començat la lluna ascendent. Així que, mira, per tots aquests nens i nenes que han començat a estudiar fa poc, va bé per els aprenentatges. També va bé per la gent que vulgui començar a emprendre, així que, perquè és el moment que activeixi la part més mental del cos. I nosaltres al camp, doncs, acabem de fer analítiques de mostrejos de camp i analítiques per veure quan acabem de veremar, perquè ja estem a les acaballes de la verema. Aquí a la terra ferma també estan a les acaballes de la recol·lecció de la fruita, que d'alguna poma, algun préssec tardà i alguna pera tardana, però això ja està de capa caiguda, ja estem acabant, i res, esperant a veure com ens donen aquests mostrellos per a veure si podem acabar i gaudir de la festa major d'Almenar, que és el poble més bonic o dels més bonics del Segrià, diria jo, que sóc d'Almenar, i preparar-nos per la festa major, que és quasi tan important com acabar verema. Així que una abraçada, rambleros i rambleres. A gaudir.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana s'estrena Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del bebè que acaba de tenir. I Forastera és una història de fantasmes intimista.
4: Alicia, que no vamos ya.
5: No venga aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
3: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
4: Joder, para que me bajo, papá.
6: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
3: A Mother's Baby, la semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
7: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
8: Qué pena.
9: Muchas gracias.
10: Se tropezó con un escalón. Sí.
11: Es lo que tienen estos vestidos. Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
3: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estima.
12: Abuelo!
13: No deixaràs de sentir-la prou?
2: Continguts en xarxa.
14: Sabies que...
15: Un producte de proximitat és aquell aliment procedent de la terra o de la ramaderia, resultat d'un procés d'elaboració o de transformació que arriba directament al consumidor mitjançant la intervenció d'una sola persona intermediària. Vaja, que si voleu productes de proximitat, guanyareu amb salut, amb vida i també amb alegria, perquè el producte de la terra sempre, com no, és millor.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. Avui fa just una setmana de l'inici d'un nou curs escolar peculiar. Una vaga convocada pels sindicats educatius USTEC, la CGT i la Intersindical. Unes temperatures elevades, l'informe PISA o una alerta per pluges intenses el dia següent, és a dir, dimecres, han marcat, sens dubte, aquesta primera setmana de classe. Una de les qüestions, sens dubte, més importants ha estat la climatologia. Ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, anunciava que climatitzaran tots els centres educatius públics des d'ara i fins al 2031. Des de l'USTEC, Marina Ruiz ha plantejat que haurien de tirar endavant mesures transitòries fins que no arribi aquesta data perquè no es pot fer classe a 35 graus.
2: Una, arriba tard, i dues, triga molt. És a dir, què farem en aquests 5-6 anys fins que això arribi a ser efectiu? És a dir, ens plantegem d'alguna manera el tema de modificar el calendari, començar més tard, sobretot a primària i infantil, proporcionar espais alternatius que estiguin climatitzats. És a dir, en aquests 5-6 anys, què farem?
1: Els sindicats també demanen revisar el currículum.
3: Els centres d'atenció primària de Rubí, Sant Genís i Anton de Borja asseguren que no han notat cap descens de feina després de l'estiu. Tot al contrari, els equips d'infermeria han viscut mesos d'alta activitat per l'impacte de la calor en persones vulnerables i també per l'augment de l'atenció domiciliària en una població cada vegada més envellida. La responsable del Sant Genís, Pilar Álvarez, explica que la càrrega assistencial és constant i que al final de l'estiu no representa cap respir.
4: No baixarà perquè ara tot just ens començarà un altre pic de feina, no? Que bé, arribarà, marxarà la calor, arribarà el fred, tindrem infeccions respiratòries, no? I entrarem en un altre cicle. No ens baixa, malauradament. No tenim baixades de feina.
3: Aquesta pressió es nota especialment en zones com la del Cap Sant Genís, on la dispersió geogràfica obliga els professionals a fer llargs desplaçaments en vehicle per atendre pacients a domicili. I ara, els esports.
5: I en esports, Víctor Pérez ha assegurat que espera tenir una carrera àmplia en el temps dins del futbol sala professional. Aquest rubinenc de 21 anys que juga a l'Energia Catgas Santa Coloma ha passat pels micròfons de Ràdio Rubí per explicar-nos la seva trajectòria i cap a on vol anar-hi. Poden trobar la informació a www.radiorubí.cat en un cap de setmana en el qual també van tenir futbol sala de Copa de la Reina. L'Esportiu Rubí va passar ronda guanyant a Mataró.
3: Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí.
6: Comença el Connectats.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir, com ja bé sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimarts 15 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana, a l'autopista P7 i a l'antitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, la C58 i la C33 i retencions de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona, la C17 i a Quart de Parets de Mollet en sentit sud, la Pota Nord, la B20 va carregada a Santa Coloma de Gramenet d'entrada a Barcelona, a la Nacional 420 es dona pas alternatiu a les Borges del Camp per obres i això provoca retencions en tots dos sentits. Repassem tot seguit la situació i les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt, la Bevilla, retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, l'antitud del nus de Trinitat a la Via Júlia en sentit Llobregat i retencions de Pedralbes i l'Hospitalet en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral, la B10 i retencions de Zona Franca, la Barceloneta i a Bonpastó en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Mireia. Bona tarda.

0: Bé, doncs avui al Connectats coneixerem l'associació Malaika. Parlarem amb l'Emma Costa, cofundadora de l'ONG, i parlarem exactament de la feina que estan fent a Kènia. Continuarem amb llengua per descobrir una iniciativa rubinenca per acostar la llengua amb la lectura. Parlarem amb Victòria Mateu, que és impulsora d'aquest club de lectura fàcil en català, i acabarem fent referència a la primera jornada d'Història i Patrimoni del Prat i Nit d'Amics del Prat, amb alguns dels pratencs implicats en aquesta organització. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: És el moment de repassar el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha presentat al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya, conegut com a Plater, elaborat per la Generalitat. El consistori comparteix els objectius de la transició energètica, però exigeix que els parcs solars vagin primer a les teulades i no al camp. Així ho ha donat a conèixer la Comissió Informativa de Transició Ecològica del passat dilluns. El punt central de les al·legacions és numèric i contundent. El Plater assigna a Terrassa un objectiu de 233,9 megawatts de potència fotovoltaica, que requeriria ocupar aproximadament 26 hectàrees de sòl no urbanitzable. Fins aquí, l'Ajuntament no hi té cap objecció. El problema és que el mateix pla identifica 1.066 hectàrees de sòl no urbanitzable com a potencialment aptes per acollir instal·lacions. Aquesta xifra és 40 vegades més del que és responsable municipal, que els responsables municipals consideren necessari. Des de l'Ajuntament també es creu necessari establir mecanismes que limitin noves implantacions un cop assolits els objectius.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Lluís Matas i Càtia Bota passen a ser regidors no escrits després de la dissolució avui de Junts per Sabadell. Així és com la crisi interna entre els regidors i l'executiva arriba al seu punt final amb dos camins totalment oposats. Matas i Bota continuen el seu mandat des de l'oposició i Francesc Baró, l'expresident del partit, al capdavant d'una formació anomenada Acció per Sabadell. Sembla que el desenllaç ha estat beneficiós per totes dues parts. D'una banda, en declaracions a aquesta emissora, Matas ha assegurat que el fet de ser regidors no adscrits els permetrà fer política amb més llibertat i complir els compromisos que van contraure amb el PSC quan governaven plegats.
3: Farem la mateixa política i ho farem conjuntament la Càtia i jo i ho farem amb el paraigües del Sabadell del Sí. Nosaltres ens ajuntarem, coordinarem les intervencions, defensarem les nostres carpetes, els nostres projectes. Allò que vàrem dir que faríem el maig del 23, doncs ho farem fins al maig del 27.
2: La decisió s'ha comunicat avui en la Junta Informativa i es ratificarà el ple municipal del mes de setembre d'aquí a un parell de setmanes.
0: Gràcies, Pol. Anem ara al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts al matí un mestre de primària del Col·legi Badalonès per un presumpte cas de ciberassetjament sexual a dues estudiants de fora del centre. El cos policial ha obert una investigació per aclarir els fets. En un comunicat, el Col·legi Badalonès explica que no va tenir coneixement dels fets fins aquest dilluns cap al tard i confirma que el mestre ha estat apartat de les seves tasques docents mentre duri la investigació. L'escola assegura que el seu comportament al centre, on treballa des de fa anys, ha estat sempre correcte. La direcció demana respecte per la presumpció d'innocència, manifesta la seva confiança en la justícia i trasllada un missatge de confiança a les famílies del col·legi. Ani Dunjó és la directora del centre.
5: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència, perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs, i que volem transmetre un missatge de confiança.
4: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona que està estudiant el cas. En un comunicat oficial, el club ja n'ha assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
0: Gràcies, Martí. Seguim encara al litoral. Ara, però, des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. L'alcaldessa del Prat considera que l'endarreriment de les obres d'ampliació de l'aeroport fins almenys al 2038 anunciat avui pel Consell de Ministres demostra la dificultat de complir amb les mesures mediambientals que exigiran des de la Unió Europea. Àlvaro Jordà ha qualificat d'irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
7: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
6: La batllessa també fent referència a l'habitatge o a servei de rodalies per criticar la inversió prevista en aquest document. Àlvaro Jordà ha comparegut, acompanyada dels portaveus del Prat en Comú, Esquerra Republicana i el Partit Popular. Ha estat a les portes de la gran manifestació de diumenge convocada per Aeroport contra l'ampliació i a la qual ha confirmat que ella mateixa hi assistirà. També ha assenyalat que l'Ajuntament continuarà amb els contactes que va iniciar el passat mes de juny a Brussel·les.
0: Gràcies, Luis. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Un total de 601 participants van participar en la Cursa Popular de Castellà, un dels actes més massius de la Festa Major, on es va créixer en participació i fins i tot l'organització va quedar col·lapsada a causa de la gran afluència de participants. A les 5 de la tarda del dissabte, poc es podien esperar des del Club Atlètic Castellà que l'afluència seria tan nombrosa, fins al punt que des dels organitzadors van haver d'improvisar dorsals per tothom. Un 10% més de participació en les categories disputades, que fa entendre l'èxit d'aquesta cursa amb un total de 440 finishers dels 601 inscrits. En categoria absoluta, el local Jordi Torrents va succeir Xavi Planas al palmarès, després d'una bona lluita entre els dos pels carrers de Castellà, on el del Viquila va agafar distància en la part final per completar el circuit de 15-08 pel davant de Planas i de Roger Vives. En categoria femenina, Paola Clermont torna a revalidar la victòria que ja va aconseguir l'any passat, imposant-se amb un crono de 19.51 a Sònia Manyes i Marta Ventura.
0: Gràcies, Albert. I pel que fa a l'actualitat de Rubí, Mariona Jerez, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Avui a Rubí, el govern local, format per PSC i En Comú Podem Rubí, està estudiant la possibilitat d'oferir subvencions econòmiques a propietaris de locals per posar-los a disposició del parc públic d'habitatge. És una de les apostes de l'equip de govern per oferir més habitatge assequible a la ciutadania. Sentim a l'alcaldessa Ana Maria Martínez.
10: Posar alguna línia d'acompanyament per poder fer possible que molts dels locals que en aquests moments, amb una adequació, amb condicions, han de reunir una sèrie de condicions, no qualsevol espai. Alguns, de manera privada, ja s'estan fent, però acompanyar d'altres, perquè això afloraria en el mercat habitatges que hi ha moltes persones que estan buscant i no en troben.
9: L'alcaldessa ha reconegut en una entrevista a Ràdio Rubí que en aquest mandat no han arribat ni tan sols a un mínim grau de satisfacció. Per aquest motiu, Martínez ha parlat d'alternatives imaginatives com aquesta, que es presentarà aviat en profunditat.
0: Gràcies, Mariona, i tancarem amb l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Saravella.
11: Els mesos de setembre, octubre i novembre coincideixen amb el període de l'any en què Catalunya registra habitualment més episodis de precipitació intensa. En el context actual, però, l'escalfament del Mediterrani pot afavorir que aquests episodis siguin més intensos. Sentim la catedràtica de la Universitat de Barcelona, Carme Llasat.
12: Tenim unes condicions favorables perquè els aiguats que es donen en aquesta època de l'any doncs puguin ser més intensos i potser també més extensos del que climàticament seria habitual, perquè estem en un nou escenari amb una aigua de mar molt, molt calenta.
11: Llasat rebutja, però, que davant d'aquest escenari la societat simplement s'hagi d'acostumar a viure amb episodis cada vegada més extrems i considera més adequat parlar d'un canvi en l'escenari de risc.
13: Tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: L'any 2023, l'Emma Costa va viatjar per primer cop a Kènia. Ara hi viu i aquest any ha fundat la Casa Malaika, amb l'objectiu d'ajudar les nenes i adolescents que es queden embarassades i es veuen obligades a deixar els estudis. La Marina Antúnez parla amb ella des de Ràdio Castellà.
1: Hola, Carme, bona tarda. Doncs mira, el que farem avui serà parlar d'una ONG que no fa massa que existeix i que fa molt bona feina a l'Àfrica. Ho porten la castellarenca Emma Costa i també dues noies més, que tot seguit ara presentarem, perquè ella mateixa ha vingut a visitar-nos a l'estudi de Ràdio Castellà i, per tant, el que tenim ganes de fer és de parlar amb ella, amb la Emma, una noia molt jove, que fa vida aquí i que fa vida allà, perquè la meitat de l'any viu a l'Àfrica, però de tant en tant també doncs torna a trepitjar les terres castellarenques. I per tant, el que volem preguntar-te primer, Emma, bona tarda, és com us vau conèixer vosaltres?
2: Ens vam conèixer el juliol de 2024 a Kènia, perquè vam coincidir les tres en el mateix voluntariat. Estàvem en un voluntariat en una escola, allà. I a l'octubre de 2024 seguíem les tres juntes allà i volíem... En aquella escola hi havia... Celebraven la celebració de final de curs. Llavors vam voler subvencionar aquesta graduació buscant, fent vídeos per xarxes socials i vam aconseguir tots els diners. Llavors, des d'allà vam veure que hi havia més necessitats a la comunitat local que podríem seguir ajudant. Llavors, així hem seguit durant 2 anys, fins aquest gener del 2026, que volíem crear un projecte en concret. I va sorgir el projecte Malaika, la Casa Malaika, que ara us explicaré de què va.
1: Vinga, doncs va, endavant. Explica'ns de què va la Casa Malaika.
2: Nosaltres teníem com un... Teníem dubtes de cap a on volíem tirar l'associació. Volíem fer un projecte en concret i llavors observàvem quina era la mancança que més s'observava en el poblat. Vam pensar en l'electricitat, l'aigua corrent o, en aquest cas, en el nostre cas, ajudar les nenes adolescents que es queden embarassades i, a conseqüència, han de deixar els estudis. I en el moment que estàvem decidint per quin projecte tirar, va arribar, tal qual a casa nostra, una noia de 15 anys embarassada, que havia deixat els estudis feia uns mesos. Llavors, el nostre projecte consisteix en poder donar-los un lloc segur tant a elles com als seus bebès, o sigui, una casa d'acollida, on elles puguin viure juntament amb els bebès i a la vegada puguin seguir els seus estudis, ja sigui seguint els estudis primaris o secundaris en una escola, o nosaltres oferint-los una formació professional, com aquí diríem un PFI, un grau mitjà. Perquè això les pugui encaminar cap al món laboral amb un camí més segur.
1: I això feu in situ? Aneu allà, quan heu de fer aquests projectes?
2: Sí, jo visc allà. De fet, vinc d'estar 8 mesos allà, he vingut aquí un parell de mesos per veure la família i etcètera, i ara me'n torno cap allà.
1: Molt bé, o sigui que és més fàcil, no?
2: Clar, crec que... O sigui, no volem... A diferència d'altres associacions o altres ONGs, no volem el protagonisme nosaltres. Creiem que el protagonisme han de ser elles i la comunitat local, perquè així a la vegada estàs ajudant a la comunitat a créixer, ja sigui econòmicament o amb coneixements. Mm-hmm. Llavors, volem que els protagonistes, sempre siguin ells, però també és necessari que hi hagi una figura de nosaltres tres de manera permanent o semipermanent, per no perdre el fil del projecte.
1: Mm-hmm. Vosaltres esteu sempre ubicades al mateix poble?
2: Sí, és un poble al costat del llac Victòria. El poble es diu Vita.
1: Vita, molt bé. Un poble de quantes persones?
2: Mira, jo compararia com Sant Feliu del Racó, més o menys.
1: Encara força gran, no?
2: Sí, força gran.
1: Mm-hmm. Molt bé. Allà vosaltres teniu també la vostra seu i és des d'on desenvolupeu els projectes?
2: Sí, el projecte va lligat, o sigui, col·laborem de manera directa amb una família local d'allà. Llavors nosaltres vivim a la casa de la família local. I és la mateixa família local que ens ha cedit un espai, una casa que està gairebé buida, per començar la casa d'acollida per les noies. De fet, el projecte sense ells no seria possible, i la mare d'aquesta família local és una dona que ha passat pel mateix problema. Va quedar-se embarassada quan tenia 16 anys i va haver de deixar els estudis i casa seva. Llavors és un projecte que li toca molt de prop i és una cosa que ella ja treballava abans de conèixer-nos a nosaltres. ja estaven moviments feministes, podem dir, per protecció a la dona, etc.
1: Com està la dona allà?
2: No, malament. A la visió europea jo diria que malament. La majoria de dones que... O sigui, tu, quan tu vas pel carrer et trobes sempre dones venent mangos, melons... Vull dir, menjar ràpid. Un consumisme així ràpid per poder sostenir la setmana i la família. I si tu et pares a preguntar a totes elles, venen d'un passat similar a la problemàtica amb la que nosaltres treballem. Bastants nens, mares joves, solteres, la figura del pare no sempre està present. Llavors, doncs, encara els hi queda molt recorregut.
1: I diries que és un país pobre? És a dir, l'economia se'n ressent molt? O no és dels països especialment pobres de l'Àfrica?
2: Sí, diria que és un país pobre, òbviament, però crec que Kènia és com el segon país d'Àfrica més ric, el primer Sud-àfrica, però sí, és un país pobre i crec que només el coneixement et pot trencar el cicle de la pobresa. Llavors, si no crec que si poden optar a tenir més coneixement, poden trencar aquest cicle de pobresa on no només Kènia, en general es troben situacions així.
1: Com us financeu vosaltres?
2: Fins ara, tot el que hem aconseguit ha sigut a través de persones particulars, socis particulars, a través de xarxes, la majoria, per no dir el 80%, i boca a boca. El que necessitem nosaltres és un finançament estable, amb una empresa, un soci, amb sponsors mensuals... tenim la idea de crear sponsors de manera no sponsoritzar una persona, sinó sponsoritzar una part del projecte, com per exemple sponsoritzar el llit del nadó o sponsoritzar les dietes de les nenes o els estudis. Allà els estudis escolars un any són 500 euros i poden fins i tot ser internat. Són uns 500 euros l'any. Llavors, no són molts diners en la nostra visió. Llavors, això, busquem un finançament estable i diferents tipus d'esponsors per seguir sponsoritzant el projecte endavant.
1: Emma, per què decideixes embrancar-te en aquesta aventura?
2: Jo vaig anar-hi el 2023, l'estiu del 2023. Estava buscant què fer, si anar a treballar de temporada a la platja...
1: Però tu estaves estudiant en aquells moments?
2: Jo estava treballant ja. Treballava en una escola d'educació especial.
1: Vale.
2: I en les meves vacances vaig voler fer algun viatge sola i vaig acabar allà, en una associació espanyola que portaven una escola.
1: I a partir d'aquí?
2: I a partir d'aquí...
1: Anar-hi a viure, hi ha
2: clar,
1: una distància.
2: A partir d'aquí vaig fer servir les meves vacances de la feina per anar allà. Fins al cap d'un any, el juliol del 2024, que ja hi vaig anar, em vaig passar 2 mesos, vaig tornar per tornar a la feina, i quan vaig tornar vaig dir, no, jo me'n vaig. I vaig tornar a marxar. I des de llavors he estat 3 mesos allà, 1 mes aquí, i vaig fent.
1: Has estudiat educació especial, doncs?
2: Educació social.
1: Ah, i educació social.
2: Sí.
1: Bueno, i la idea és quedar-t'hi?
2: La idea és quedar-me de manera semipermanent. A mi m'agradaria que el projecte tirés molt endavant, que estigués sòlid, i llavors poder permetre'm venir aquí 2 mesos, que el projecte segueixi ferm, i anar fent així. Però sí, la idea és passar-me més temps allà que aquí.
1: Les teves companyes fan com tu?
2: Sí, les meves companyes, de fet, me'n vaig el mes que ve amb una d'elles, que marxarem uns 4 mesos, i la tercera companya està allà ara mateix. Però per temes de feina no poden anar 3 mesos, potser. Van un mes i mig, un mes...
1: Val. Com es diuen?
2: La de Barcelona es diu Maria Prat i la d'Andalusia es diu Carlota Villar.
1: Molt bé. Totes tres aquí embrancades en aquest projecte, com hem dit. L'associació Malaika. Per què Malaika? Què vol dir Malaika?
2: Malaika vol dir, amb el seu idioma, que és Swahili, vol dir àngel. Llavors, quan nosaltres vam començar subvencionant la graduació d'aquella escola, ajudant a la comunitat amb problemes puntuals, va haver-hi una família que ens va dir, que semblàvem la seva Malaika i ens vam ficar aquest nom.
1: Molt bonic.
2: Sí, molt bonic.
1: No? Què t'ha atrapat més, de, tant de la gent de Kènia com també del país?
2: És difícil de respondre aquesta pregunta. Lo diferent que és d'aquí, podria dir, el ritme d'allà, diria, i la diferència de ritme d'aquí, que jo aquí jo em sento que la gent està o agobiada o amb pressa. Allà crec que poden tenir més motius per agobiar-se, però s'ho prenen d'una altra manera. Jo diria que el ritme de vida.
1: Molt bé. I aquesta cosa també t'han de donar, també, no? Que...
2: Sí, sí, al final l'omple molt i és una realitat molt, molt diferent a la d'aquí. Però que tampoc fa falta anar gaire lluny per veure les realitats impactants o ajudar. Però mira, vaig arribar allà i m'he quedat allà.
1: Perfecte. Doncs no sé si ens deixem alguna cosa per comentar, si vols afegir alguna cosa més.
2: Bueno, qualsevol persona que estigui interessat en el nostre projecte, tenim les nostres xarxes socials, Associació Malaika, allà ho expliquem absolutament tot. A part del projecte que tenim, venem bolsos que estan fets allà i polseres que també estan fetes allà, i tots els diners recaudats van al projecte de l'allotjament Malaika, i ja sigui...
1: Ho troben a les xarxes socials?
2: Ho troben a les xarxes socials, sí. També podeu trobar a través d'aquesta entrevista un link on tenim el crowdfunding obert per poder col·laborar en el nostre projecte, i poca cosa més.
1: Vale. Un crowdfunding perquè puguem doncs també fer la nostra aportació. Avui ens ha visitat la Emma Costa, castellarenca, que ara de moment doncs la tenim una mica lluny, però fent molt bona feina a Kènia. Gràcies, Emma, per haver passat per l'estudi.
2: A vosaltres, moltes gràcies.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
0: I seguim ara anant fins a Ràdio Rubí perquè parlarem de llengua. Per ser més concrets, d'aprendre un idioma llegint. Mariona Jerez, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Avui tinc aquí amb mi a la Victòria Mateo, exdirectora de la Biblioteca Municipal de Rubí i impulsora del Club de Lectura Fàcil en Català, i a la Núria Puig, conductora d'aquest club, que enguany no és conductora, sinó que té un grup de conversa en català. I bueno, bona tarda, Victòria. Bona tarda, Núria.
5: Hola, bona tarda.
6: Bona tarda.
4: Expliqueu una mica què és aquesta iniciativa de la lectura fàcil en català.
5: A veure, primer, abans de quina és aquesta iniciativa, hauríem de definir què és la lectura fàcil. La lectura fàcil són llibres i altres documents que estan elaborats d'una manera molt senzilla, tant en aspectes formals com de contingut com de llenguatge. I estan aptes per ser entesos per persones que s'inicien en el coneixement d'una llengua, per persones que tenen alguna certa dificultat de comprensió de la llengua, o persones grans que en el seu moment no es van poder escolaritzar. Com antecedents de... Això és la lectura fàcil, no? Uh-huh. El primer llibre de lectura fàcil és un llibre que va néixer ja l'any 2002 aquí a Catalunya, que va ser el primer de llibre de lectura fàcil de l'estat espanyol. Perquè la lectura fàcil va néixer als països nòrdics i allà sí que està molt desenvolupada. Però aquí fins al 2002 no va aparèixer el primer llibre de lectura fàcil. A partir d'aquí han aparegut ja molts llibres. Jo he portat un d'aquí, que és L'aigua del Rif, que justament va escriure una de Rubí, una professora d'un IES de Rubí, inspirant-se en un cas real. Aleshores, hi ha llibres que estan escrits directament amb lectura fàcil, com és el cas de la Montse Flores, o d'altres que són adaptacions, com Shakespeare. Sí, s'han adaptat molts llibres de Jules Verne, de Dickens, fins i tot l'Odissea o el Quixot estan adaptats a lectura fàcil.
4: I expliquem una mica, Núria, que ets conductora tu també, Com és una sessió en aquest Club de Lectura Fàcil? Com trieu els llibres? Com els oferiu? Mm-hmm. Són llibres que es poden aconseguir a la biblioteca?
6: Sí, en principi els llibres que els trio en funció del que puguin interessar a la gent participant, no? Per exemple, aquí també tenim dos llibres, Colores Prohibidos i La Música del Viento, una adaptació i una versió original. I són llibres que van agradar molt perquè expliquen històries properes a la gent migrant, no? Per exemple, el cas de La Música del Viento explica la història d'Iqbal, que és un nen hindú que viu una situació d'esclavatge. I també triem llibres... Bueno, això són els llibres que més van agradar. També tenim, vam fer La Isla del Tesoro o L'Escarabajo de Oro. Són llibres que com queden, són referents culturals més allunyats de la seva referència cultural, van costar més, no? Però en general són llibres que triem dels prestatges de la biblioteca, que puguin interessar, més o menys, sí, que puguin interessar els lectors, i també a vegades triem dels prestatges i els hi presentem amb ells i que ells triïn el que més els hi agrada fent una prèvia, una petita ressenya de cada un, no? Mm-hmm.
5: Jo volia dir que el primer el Club de Lectura Fàcil que va néixer l'any 2005, uh-huh, i va ser el primer club de lectura que es va fer a tot Catalunya. Per comprendre això ens hauríem de remuntar una mica en el temps. La biblioteca ja havia fet moltes coses en el tema de la immigració. Havien portat escriptors estrangers, havien portat, per exemple, un escriptor palestí, Salim Ablafanich, va venir Arcadi Oliveres, participàvem en la Festa de la Diversitat. O sigui que el tema dels immigrants ja estava molt assolit a la biblioteca. I l'any 2001 vam integrar-nos en el grup de biblioteques associades a la UNESCO,

0: formació d'un club de lectura. I el primer club de lectura el vam fer en el marc justament d'unes jornades de la diversitat. I com va agradar, el vam continuar fent-ho d'una manera primer mensual, després quinzenal, fins que va passar a ser ja setmanal.
1: Setmanal, o sigui, com organitzeu això de que sigui cada setmana? Llegiu tots junts? Hi ha deures de llegir a casa?
2: No, en principi no. Es llegeix en veu alta a l'hora setmanal que tenim, mentre llegeix una persona en veu alta, mentre els altres segueixen la lectura en silenci, no? Llavors, bueno, el llibre triat, l'acostumem a llegir entre 3-4 mesos, tenim. I si agrada molt aquest llibre, doncs els lectors se'l poden endur a casa en préstec i continuar la lectura a ells per individualment, sí.
1: I, bueno, jo entenc que molta gent és això, que està aprenent la llengua. Com funciona com a eina per aprendre la llengua?
0: Sí, com a eina per aprendre la llengua, o sigui, un dels objectius era facilitar materials perquè poguessin, no únicament estimular la lectura, sinó aprendre la llengua. En el primer club de lectura que vam organitzar després d'aquesta festa de la diversitat, hi havia, el grup era molt heterogeni, hi havia gent de Sud-amèrica, gent de Xile, d'Uruguai, també de Senegal, però també hi havia gent d'aquí, de la resta d'Espanya, que en el seu moment que no s'atrevien a parlar en català, i que aleshores la lectura fàcil els donava una eina per fer conversa i per aprendre la llengua.
2: És que el Club de Lectura Fàcil és un lloc de lectura per aprendre i practicar la lectura, no? Per aprendre la llengua, i també és un espai de socialització, és a dir, es creen vincles, es coneix gent nova, també és un lloc d'intercanvi cultural, es comparteixen referents culturals diferents segons les persones que vinguin, no? Procedents de diversos països. I nosaltres intentem crear un àmbit de confiança perquè ells puguin expressar-se lliurement. Perquè moltes vegades quan llegim un text i l'expliquem, fem que hi hagi debat. És a dir, procurem que l'argument del text arribi, preguntem coses si els ha ressonat a la seva vida privada i com els hi ha ressonat, i moltes vegades es genera debat, i també és un espai de confiança perquè es puguin expressar la seva opinió, no?
0: Sí, jo voldria posar el cas d'un senegalès que va venir dels primers clubs de lectura que es van fer justament aquí a l'Escardívol, i després d'un temps ens va dir que el Club de Lectura Fàcil de Rubí li havia proporcionat la major integració al món europeu. Bueno, no sé, això va ser com un motiu de satisfacció, perquè pensem que la lectura fàcil, que sí, que es dona resultats.
1: I, bueno, estem parlant d'integració, estem parlant d'aprendre un idioma. Heu vist algú evolucionar de saber res de català a dominar-lo?
0: És difícil, perquè costa, o sigui, els hi costa una mica, però molts d'ells també anaven en aquests primers clubs de lectura. Hi havia gent sud-americana que anava també a classes de català i que després es va treure uns nivells bastant alts de català. Una noia de Xile, jo recordo perfectament que el va dominar bastant bé. O sigui que contribueix, no és únicament... Però també insisteixo molt també en aquest element de cohesió social, en cohesió social i socialització, perquè també veuen a l'altre, es crea un clima que no veu a l'altre com a diferent, sinó bueno, com un company més. I també ens van dir jo recordo una senyora que era d'Andalusia, que ens va dir que li havia servit al Club de Lectura també per canviar la idea que tenia dels immigrants estrangers, que de vegades els veuen com problemàtics o persones que tenen moltes dificultats, i que en el Club de Lectura, doncs, que tot eren companys més.
1: I, bueno, Núria, jo et volia preguntar sobre aquest club de conversa que m'has mencionat just abans de l'entrevista.
2: Sí.

0: Què és aquest? És una nova iniciativa? És, ja la portàveu d'abans? Com ha funcionat això?
1: Bé, el Voluntariat per la Llengua fa parelles lingüístiques i jo vaig proposar, vaig dir que preferia fer un grup petit de conversa millor que una parella lingüística, no? I sí, l'any passat vaig tenir un grup de conversa en català i ha funcionat molt bé, molt bé. Tenia persones de Colòmbia, d'Equador, persones de castellanes i una persona catalana. Vull dir que ha anat molt bé, molt bé, molt bé. Presentava cada dia, cada vegada que ens reuníem, també un cop per setmana, una hora, els divendres, triava un tema d'actualitat, el presentava i s'encetava un debat que potser no tenia res a veure el que jo havia pensat, no? Arrel del que jo deia, es anava creant debat i conversa i així ens anava fent. Sí, sí.
0: I tornant una mica al Club de Lectura, heu parlat molt d'aquesta comunitat, heu parlat molt de tot això. La gent que va al Club de Lectura segueix sent la mateixa al principi o cada any teniu gent nova que s'integra?
1: Els perfils de la gent venen a ser els que ha dit la Victòria: immigrants, persones castellanes que busquen, que no es van escolaritzar en el seu moment i busquen fer-ho d'alguna manera ara, i també gent que va perdre el gust per la lectura, l'hàbit de lector, i el volen recuperar. I també hem tingut una persona amb discapacitat en la parla, no? Llavors aquests perfils són els que hem tingut i els que poc o molt van apareixent en els clubs que tenim, sí, sí.
0: I quan algú, per exemple, deixa de venir al club, segueix en contacte amb la gent del club? O sigui, les amistats i aquesta connexió que es crea segueix més enllà?
2: El que es feia, el que normalment també es fa... O sigui, quan acabaven, l'últim dia del club, doncs es fa com una petita festa, quan estàvem aquí a l'Escardívol, la gent del Marroc ens portava un te verd, d'aquells que fan ells, o pastes, o sigui que es crea un ambient de cordialitat. I jo també podria recalcar unes trobades que es van fer a Barcelona en l'any 2007 i 2008, unes trobades de clubs de lectura de diferents poblacions, eh? Hi havia de Manlleu, i les vam fer unes a la Biblioteca de Catalunya i una altra a la Biblioteca de la Dona, i allà es va muntar com un espectacle i llegit sobre un llibre de lectura fàcil, i va ser com molt interessant perquè la gent va gaudir molt de l'acte.
1: Haig de dir que jo com a conductora sóc voluntària, llavors també, i que també he rebut formació per fer aquest tipus de feina.
0: I com és això? O sigui, com arribes tu a ser voluntària conductora d'un club de lectura fàcil? O sigui, d'on ve aquesta passió per ensenyar la llengua?
1: Bé, ajudar els altres m'agrada. Vull dir, aquest servei m'agrada molt. Vaig començar també fent alfabetització i arran d'això va ser la mateixa biblioteca que em va proposar de conduir el club de lectura fàcil, no? I bé, va ser així. I després el Voluntariat per la Llengua també em vaig apuntar i bé, no hi ha hagut masses problemes. Vull dir que tothom qui vulgui fer de voluntari em sembla que ho té bastant fàcil per fer-ho, sí.
0: Volia fer una última pregunta així molt breu. Victòria, tu, si haguessis de recomanar a una persona que està aprenent català, com procedir, com començar, després de tot el que has vist com a biblioteca, com a persona directora de la biblioteca, per on li recomanaries començar? Per aquest club de lectura fàcil?
2: Sí, tu imagina't una persona que acaba d'arribar estrangera, que acaba d'arribar a un país que desconeix completament la llengua, que no sap què. Si va, la biblioteca proporciona sempre eines. La biblioteca justament és un centre que proporciona moltíssimes facilitats i una d'aquestes eines és assistir al Club de Lectura Fàcil, perquè en el Club de Lectura Fàcil no únicament s'aprèn la llengua, sinó que també s'aprèn a socialitzar, coneixes a noves persones, coneixes altres ambients, i penso que això és interessant.
0: Vale, doncs moltíssimes gràcies a les dues per ser aquí. Gràcies, Victòria Mateo, gràcies, Núria Puig. I, bueno, bona tarda a les dues i moltes gràcies per ser aquí.
2: Vale,
1: bona tarda, gràcies.
3: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: La granja de la Ricarda del Prat de Llobregat s'omplirà dissabte de memòria amb la primera jornada d'història i patrimoni del Prat de Llobregat, una iniciativa d'Amics del Prat i el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, que girarà entorn l'arquitectura com a part del patrimoni històric i cultural. Per conèixer tots els detalls de la jornada, marxem al Prat. Allà es troba la Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda, Rocío.
1: Bona tarda. L'objectiu de la jornada és posar en valor el patrimoni arquitectònic del Prat en el marc del seu entorn més immediat, la comarca i l'àrea metropolitana. Avui volem parlar d'aquesta primera jornada d'història i patrimoni del Prat, però també volem fer de la que és la nit d'Amics del Prat, que serà aquest mateix dimecres. De fet, al Prat Ràdio enguany estem especialment contents d'aquesta celebració. Per fer-ho, ens trobem amb el Felip Nerigordi i el Pau Rodríguez d'Amics del Prat. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I també tenim al telèfon el Rafael Bellido del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Rafa, molt bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Si us sembla, Felip, Neri, comencem parlant per aquesta gran nit d'Amics del Prat, aquest sopar anual que organitzeu des de l'entitat i on també es fa un reconeixement a diferents persones i entitats del municipi amb els guardons. Com està preparant-se aquesta nit tan especial?
2: Sí, però com sabeu, Amics del Prat, però entenc que avui tenim públic de fora del Prat també, no?
1: Exacte.
2: Amics del Prat és una entitat que seria com Amics de la Ciutat, no? Que l'any passat vam fer 70 anys i dediquem a diverses coses, cultura, patrimoni, etc. No? I llavors sí que hi ha una cosa que fem cada any des de fa ja temps, que és el sopar de festa major. Enguany l'hem segueix sent, però l'hem convertit en una cosa una mica més en feeling, no? Que li diem la nit d'Amics del Prat. Ho hem separat uns dies de l'inici de la festa major, perquè a vegades ens creava algun problema a l'Ajuntament, nosaltres, perquè coincidia el mateix dia amb la trobada aquesta, l'aperitiu d'entitats que es fa, etc. I també l'han convertit en una cosa, un sopar a peu dret, amb cadira, que fem la broma, sopar a peu dret, però que tothom qui es vulgui sentar. Però així tothom parla amb tothom i també podem rebaixar bastant el cost de l'event al fer-ho d'aquesta manera. Aleshores, bàsicament és la trobada anual, amb la qual, a part diguéssim, fer el resum del com ha anat el curs i els objectius i tot això, sempre cada any donem uns premis, no?, que alguns són per votació. Aquest any ens ha fet especial il·lusió, perquè a part de la Federació El Nus, aquesta de les entitats de cultura popular, que ha sortit per votació, o la doctora Anna Carreras, que ha sortit també per votació entre tot el públic del Prat, més enllà de l'entitat, o l'Àngels Codina, que és una persona que porta 25 anys fent que la gent del Prat participi als Pastorets, amb aquestes escola de teatre que ho és a nivell de Catalunya també, però ella és la que ho fa al Prat, i el Prat Ràdio, que ens fa molta il·lusió perquè esteu a punt d'arribar als 25 anys i el Prat tots som molt fans i tots ens ho passem molt bé col·laborant, no? Que està molt bé això de que sigui amb molta participació per part de la gent del poble. I a l'últim és, precisament, ens porta lo de dissabte, perquè és un arquitecte nascut al Prat, el Joan Busquets i Grau, que ha fet una labor important de l'arquitectura i a l'urbanisme. De fet, és un dels urbanistes espanyols més reconegut internacionalment, que avui està donant classes a Harvard, però, precisament, com que estem a l'any de l'arquitectura, sabem que la UNESCO va dir el 2026 Barcelona és la capital mundial de l'arquitectura, tot l'any, i una de les coses que es va fer el passat juliol va ser el Congrés de la Unió Internacional d'Arquitectes, el Congrés Mundial d'Arquitectura es va fer a Barcelona, i precisament el Joan Busquets va ser el president d'honor d'aquest congrés, i quasi que ja passem a lo de dissabte, no? Abans de que ho parli el Pau, clar, dèiem, ens feia moltes gràcies fer una jornada sobre el patrimoni, perquè el proper mandat a l'Ajuntament, doncs hi ha el compromís una mica de revisar el catàleg aquest que vam fer el 2004, i això sempre es va fer-ho perquè actualitzes els criteris o les interpretacions, però dintre de l'arquitectura també forma part del catàleg, no? I estàvem pensant, home, l'arquitectura vista des d'aquest punt de vista de que és una cosa històrica i cultural, doncs mira, no va tindre un gran protagonisme al Congrés o a l'any de l'arquitectura aquest que està capitanejant l'Ajuntament de Barcelona. I llavors, d'acord amb el Centre d'Estudis Comarcals, bé, ara us ho comentaran, doncs fem aquesta jornada sobre l'arquitectura, l'any de l'arquitectura, i va dir molt interessant i molt agraïts de poder-la fer al Prat, eh?
4: Sí, bueno, és que no sé si ho puc explicar millor del que ho ha fet. En el que deia el Felip Neri, estem en un context propici, que és l'any de l'arquitectura aquí a Barcelona, com a seu, i aprofitem aquesta avinentesa per remoure una mica, com sempre, la història del Prat, el patrimoni, i també en clau de país i en clau comarcal, que és molt important, i per això participem juntament amb el Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat. Una mica els tres conceptes claus d'aquesta jornada, o els objectius que volem debatre i fomentar una mica idees, és primer el de la investigació del propi patrimoni, la pròpia història, una mica entendre com era el nostre passat. El segon concepte és el de la gestió, que fem amb tot aquest patrimoni històric que molt està en estat ruïnós, que està amenaçat, que no sabem ben bé a vegades com gestionar-lo. I el tercer és el de la conservació, com restaurar-lo i com una mica tenir-lo una mica en el context actual de crisi, de nous reptes, que diríem. I és per això que tenim tres taules rodones amb diferents especialistes en cada matèria. En el de la investigació, per exemple, comptem amb historiadors, amb arxivers, precisament comptem, per exemple, amb l'arxiver del COA, que és el Col·legi d'Arquitectes, un arxiu molt important perquè combina l'arquitectura i l'arxivística. En el camp de la gestió comptem amb funcionaris públics de l'Ajuntament del Prat, precisament, per exemple, amb el Felip Neri també, que ha treballat molt el tema dels catàlegs, i amb el Rafa Bellido, que tenim al telèfon. I en el camp de la conservació, per exemple, trobem un perfil molt interessant a les xarxes socials, que és la Marta Lloret, que és la caçadora Macias. És a dir, que comptem amb diferents bagatges professionals i de diferents disciplines que ens ajuden una mica a donar a entendre què és el patrimoni en si, perquè a vegades és una paraula molt, molt genèrica, però l'apliquem en un cas pràctic, que és el Prat. I una mica, refilant una mica el cas pràctic, el propi lloc on fem la jornada ja és un cas pràctic com a tal, que és la granja de Ricarda, que és una granja modernista que es va haver de moure per l'ampliació de l'aeroport, i ja dona fe que el patrimoni és viu i que es pot gestionar d'una manera una mica curiosa.
1: Rafa, de fet, aprofitant que et tenim amb nosaltres, et volia preguntar com ha estat aquesta organització, no?, amb Amics del Prat, d'una jornada com aquesta, i sobretot també els tres, què espereu de dissabte, d'aquesta primera jornada d'Història i Patrimoni del Prat?
3: Aviam, jo crec que aquí és interessant la forma en què observem nosaltres el patrimoni, perquè crec que ens ajuda molt que som de professions diferents, un historiador, un arquitecte i un advocat. Crec que ens ajuda, quan cooperem, que ho veiem des de prismes diferents, un mateix objecte, no? I en aquest sentit, crec que un dels encerts de la jornada és que no únicament es veu el patrimoni com una qüestió fossilitzada que pertany al passat, sinó que és una matèria viva que està en ebullició, que estem generant patrimoni cap al futur, i per una altra banda també que no ens fixem en el patrimoni només com a elements físics, edificatoris, sinó també el valor que té els arxius, que ens permeten doncs llegir de forma molt acurada aquest passat que volem estudiar.
1: No sé si voleu afegir alguna cosa, Felip Neri.
2: Sí, bueno, hi ha un tema. Passant al Prat, ens fa molta il·lusió fer-ho al Prat, però això és un acte que, bueno, si més no, la dimensió és la de tota la comarca del Baix Llobregat i qualsevol poble que es trobi en aquesta situació, que tots és defensar el patrimoni. No? Ara, mentre escoltava el Rafa, de fet, jo crec que és una jornada que el que parlem és del futur de la història, no?
4: Sí, totalment.
2: Dit així, no? Clar, i el Prat en concret, també hi ha una quarta persona, la que fa el discurs final, que és la Mercè Costa, que és una arquitecta que està al govern de la Generalitat, a Cultura, i que és la responsable de la relació amb la UNESCO respecte a tot el patrimoni català, no? Ella també genera l'actuació de l'Agència Catalana del Patrimoni, que és precisament la que gestiona i porta, doncs, des de Sant Pere de Roda fins a Scala Dei, fins al Cercle Romà, de les esglésies de Taüll, tot el patrimoni català, no? I això és molt interessant perquè tindrem visions globals a nivell de Catalunya, però també tindrem coses locals a nivell de Prat. I a nivell de Prat, per exemple, sabeu que tenim la Casa Gomis, que precisament la porta l'Agència Catalana i que està declarada com a bé cultural d'interès nacional, perquè és veritat que arquitectònicament és una casa única a nivell mundial, no? És tan atípica i tan personal. Però també parlarem de la Casa Marconi, que tenim dintre la pista de l'aeroport, que és l'única casa de les moltes que va fer molts països el Guillermo Marconi per implantar el cobrir, diguéssim, la telegrafia sense fils, o el wifi que tenim, que diem ara, no? Tenim la pròpia granja de la Ricarda, on farem les jornades, que l'arquitecte Lluís Domènech el 2004 la va desmuntar i la va traslladar, o sigui, vam fer com allò de Bussimbel, no?, amb la pressa de Swan, no?, i tenim Calmoners, que és aquesta masia, que és propietat de l'Ajuntament, que, bueno, hem anat deduint i descobrint i despejant que allò realment ara és una masia, però que en el seu moment eren dos hostals del camí de València a Barcelona, no? Bueno, per tant, també posarem alguns exemples en concret, i el de la Marconi és especialment rellevant perquè probablement demanarem que també es converteixi en vecin, no només bé d'interès local, sinó també nacional, no?
1: Ara posàveu alguns exemples. De fet, quan parlem de història i de conservació, moltes vegades diem que no podem protegir allò que no coneixem i que no estimem. En aquest cas en concret, conèixer la nostra arquitectura, que també forma part del nostre patrimoni, donar-la a conèixer, divulgar sobre aquests temes en una jornada com aquesta, també ajuda precisament a aquesta conservació d'aquesta història que tenim al Prat?
4: Sí, totalment. Al final, la història ens pot quedar molt llunyana, perquè si només la trobem en llibres, és una mica avorrit, entre cometes, accediria a ella, però des de la Fira Avícola, que celebra la granja de Ricarda, si anem fomentant activitats en aquest local, si anem passejant pel Prat i ens expliquen una mica el sentit d'aquest, d'aquí unes setmanes tindrem el Prat nocturn aquí al Prat, i jo crec que és una bona mostra de com la història pot ser dinàmica, i és una cosa que hem d'agrair, és a dir, que són activitats molt xules. I totalment, al final la història l'hem d'apropar de les maneres més... Jo mateix des de les xarxes socials ho intento una mica, Amics del Prat fa 70 anys que ho intenta, fent conferències, llibres i activitats de tota mena, i les pròpies jornades són un exemple clar. Al final la història ha de ser dinàmica, és a dir, l'hem de portar tot arreu i debatre'n. Al final el que volem fer en aquestes jornades és debatre, i més que lamentar-nos per si s'enderroca una masia o la gent no és conscient del seu patrimoni, fomentar idees i fomentar reptes per poder protegir-lo i poder divulgar-lo i poder estudiar-lo.
1: Ens quedem sense temps, però per acabar molt ràpid, si ens podeu dir, ja sabem on serà, la granja de la Ricarda, quin horari i què podem fer per assistir-hi, si estem interessats en aquesta jornada que he organitzat.
4: Doncs hi ha inscripció, és a dir, a la pàgina web del Centre d'Estudis Comarcal hi ha una inscripció, és gratuïta la inscripció, i és una jornada de matí, és una mica una idea de jornada acadèmica, però òbviament amb un caire molt local i molt divulgatiu, en el qual tothom pot accedir-hi, és de 9 a 2, i són portes obertes, és a dir, que la gent pot marxar, pot entrar abans, és a dir...
2: I a part és la pròpia granja de la Ricarda, que farem una visita al final, i que és una granja que era una lleteria, de fet, no? I és un bon exemple del modernisme industrial, i que, bueno, i que es va traslladar 1,3 km al nord des de la seva ubicació, que actualment és al mig de la pista nova de l'aeroport, no?, de la TU.
1: Doncs una jornada ben completa, aquesta primera jornada d'Història i Patrimoni. Rafa, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en directe telefònicament i apropar-nos també la vostra part com a Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat en la participació d'aquesta activitat.
3: A vosaltres. També dir-vos que, de facto, també em sento amic del Prat i que estic molt content que se celebri en aquesta ciutat.
1: Pau, Felip Neri, gràcies, un plaer, com sempre, tenir-vos aquí als micròfons del Prat Ràdio.
2: Com sempre. A vosaltres, Rafa, fins aviat.
3: Fins aviat.
4: Adéu.
0: Doncs només ens queda dir-vos això. Adéu i fins demà. Gràcies a tots. Bona tarda.
5: Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.

0: Bona tarda. Els centres d'atenció primària de Rubí, Sant Genís i Anton de Borja asseguren que no han notat cap descens de feina després de l'estiu. Tot al contrari, els equips d'infermeria han viscut mesos d'alta activitat per l'impacte de la calor en persones vulnerables i també per l'augment de l'atenció domiciliària en una població cada vegada més envellida. La responsable del Sant Genís, Pilar Álvarez, explica que la càrrega assistencial és constant i que al final de l'estiu no representa cap respir.
1: No baixarà perquè ara tot just ens començarà un altre pic de feina, no? Que bé, arribarà, marxarà la calor, arribarà el fred, tindrem infeccions respiratòries, no? I entrarem en un altre cicle. No ens baixa, malauradament no tenim baixades de feina.
0: Aquesta pressió es nota especialment en zones com la del Cap Sant Genís, on la dispersió geogràfica obliga els professionals a fer llargs desplaçaments en vehicle per atendre pacients a domicili.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: El Servei Local de Català obre un nou període d'inscripció pel curs 2026-2027. L'oferta inclou des del nivell A1 fins al C2 en modalitats presencials, semipresencials i en línia. La matrícula dels nivells inicial i bàsic és gratuïta. L'antic alumnat de l'últim any té accés preferent els dies 14 i 15 de setembre. La inscripció general per al bàsic 1 s'obrirà dimecres al 16, mentre que per la resta de nivells serà el 17 i el 18 de setembre. El nivell C2 es matricularà el dia 21 exclusivament en línia. Els tràmits per internet es faran al web del Consorci per la Normalització Lingüística a partir de les 9 del matí. També s'habilitarà, però, l'atenció presencial al Centre Cívic La Cruïlla del 16 al 18 de setembre. Qui no conegui el seu nivell ha de demanar una prova prèvia. Per més informació, podeu trucar al telèfon 637-389-764. I ara, els esports.
3: I en esports, Víctor Pérez ha assegurat que espera tenir una carrera àmplia en el temps dins del futbol sala professional. Aquest rubinenc de 21 anys que juga a l'Energia Catgas Santa Coloma ha passat pels micròfons de Ràdio Rubí per explicar-nos la seva trajectòria i cap a on vol anar-hi. Poden trobar la informació a www.radiorubí.cat en un cap de setmana en el qual també van tenir futbol sala de Copa de la Reina. L'Esportiu Rubí va passar ronda guanyant a Mataró.
0: Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, 99.7 FM.

0: Sonido Vinilo. Revive los grandes éxitos de los años 70, 80 y 90. Tres décadas irrepetibles que marcaron la historia de la música, con la calidez y la esencia del mejor sonido analógico. Las canciones que forman parte de tu vida, como nunca has dejado de recordarlas. Todos los lunes a las 10 de la noche en la 99.7 de la FM y también en www.radiorubi.cat. Sonido Vinilo, con José Verde, porque la mejor música nunca pasa de moda.
1: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
2: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
1: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i... Gent normal.
3: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista.
4: Here comes the sun. Here comes the sun.
3: Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.

0: Benvinguts i benvingudes de nou a l'Inspira't de Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Cada inici porta una oportunitat i avui en comencem una, la cinquena temporada de l'Inspira't.
1: Venim de dies de pausa, de soroll, de silenci, de vida i tornem amb aquella sensació que encara queda molt per explicar, molt per descobrir i molt per compartir. Hi ha temporades que simplement continuen i n'hi ha d'altres que comencen de veritat. Comencem. Comença l'Inspira't.

0: Avui ens visita Sílvia Rubies, responsable de Gliden Espanya, una plataforma de cites no monògames que, a més de funcionar com a app, analitza el comportament real de les relacions. Volem aprofitar la tornada a la rutina després de l'estiu, aquest moment en què les parelles es retroben o es tensionen, com vulguem mirar-ho. Sílvia, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
0: Benvinguda a l'Inspa, el primer Inspira't a la temporada, eh?
1: Oh, quin honor, moltes gràcies.
0: Això, encara estem en rodatge, ja has vist que estem així com una mica a ralentir, perquè venim amb molta energia renovada, però encara a lo del micro se'ns ha oblidat una mica des del juliol. Sílvia, primer de tot, què és exactament Gliden? Hem parlat de que és una plataforma, però identifica'ns, què passa a Gliden?
1: Bueno, Gliden és una app de cites no monògames, és a dir, es va crear fa com 15 anys, més de 15 anys, el 2009 a França, com a resposta una mica a una ansietat que es va veure entre la gent que s'aplicava, que s'anotava, diguéssim, aplicacions de cites i amagaven el seu estat verdader civil, no? Deien que estaven solters o solteres quan en realitat no ho estaven. Llavors aquí es va detectar que hi havia un nicho de consum i un nicho i una necessitat, i es va decidir doncs, crear aquesta plataforma per a que tothom que vulgui aventures o que vulgui trobar només amants doncs, vagi a Gliden, que s'escriu G-L-E-E-D-E-N, Gleeden, que ve de Gli, que és alegria, i Eden, és a dir, el paradís, la fruita prohibida, que és el nostre logo, que és la poma, el pecat, no? I tothom que estigui allí, doncs, com dic, ja sap una mica el que juga i el que es trobarà doncs, amb gent que simplement el que volen és tenir aventures i buscar amants. No hi ha llocs a mals entesos, no hi ha llocs a reclams, ni ningú té per què amagar quin és el seu estat civil. Mm-hmm. També cada cop hem anat veient dins la societat doncs, que el que és la monogàmia en si doncs, es va ampliant o va desapareixent, segons ho vulguis dir, tot i que encara quedarà molt perquè desaparegui, perquè està molt arrelada dins la nostra societat i creences. I sí que és veritat, però, que cada cop més les noves generacions sembla que creuen més en relacions obertes, no monogàmia, parelles lliures, i llavors tota aquesta gent també té cabuda doncs, dins de Gliden.
2: Quin percentatge podem dir de gent que és infidel? No sé si hi ha un percentatge per països o com ho podríem calcular això? Tenim
1: sí, vocada? Sí, de... Sí, no. Nosaltres cada X temps anem fent estudis. Tenim estudis de tota Europa, de Llatinoamèrica, i, per exemple, a Espanya sí que podem dir que fins a un 50% de la població, és a dir, la meitat de la gent, així, amb grans nombres. Després, homes segurament serà més cap al 60%, les dones seria més cap al 45%, llavors quedaria una mitja del 50% de la població espanyola, doncs, en algun moment ha admitit que ha sigut infidel a la seva parella. De totes maneres, com dic, i també apuntant Gliden, no?, que nosaltres anem molt dirigides a les dones, perquè creiem doncs, que les dones tenen la mateixa llibertat sexual que podrien tenir els homes, i de fet fem moltes accions per a que així sigui, no promovent o parlant d'infidelitat o no monogàmia, sinó parlant de tots els tabús que tenen a veure amb la sexualitat femenina i que avui existeixen. I doncs tot això ho dic perquè, tot i ser nosaltres dirigits a les dones, encara el percentatge dels nostres usuaris és com un 65-70 davant d'un 35-40 de dones. És a dir, que encara és l'home el que continua sent molt més infidel que la dona.
2: Pot ser que les dones estiguin... No sé si això també doncs, és una creença, no? Com més discretes que els homes?
1: Sí, clar.
2: I els hi posi por ficar-se en una app perquè no les descobreixin. No sé si va per aquí.
1: Bueno, amb una app o a la vida real, vull dir, avui en dia encara la infidelitat femenina continua sent un gran tabú, de fet està més castigada, no tant cada cop, no tant com anem modernitzant-nos en el sentit de que bueno, qui vulgui, tothom és lliure, no?, una mica de fer el que vulgui amb la seva vida, i no a un home se l'ha de condemnar menys o se l'ha d'aplaudir, i a una dona se l'ha d'estigmatitzar. De fet, vam fer un estudi farà uns 4-5 anys, crec que va ser al voltant de la pandèmia, i on deien que les dones no ho expliquen, en el cas que tinguessin una aventura, una amant, un afer, no ho expliquen ni tan sols a les seves millors amigues ni a qui tingui més confiança. És a dir, encara sentim molt la pressió social sobre nosaltres en que, bueno, això està molt mal fet i molt pitjor fet que si fos un home. I per aquesta raó, si ho fan, si ho cometen, no ho expliquen, i d'entrada ja també es frenen bastant perquè saben que hi haurà aquesta bueno, condemna més forta, diguéssim, no sobre elles.
2: I si parlem de mares, perquè m'ha vingut a mi ara això al cap, més estigmatitzades encara, m'imagino, oi?
1: Sí, clar, bueno, a veure, el que passa és que normalment dins de la nostra aplicació, per exemple, que sobre les que tenim les dades perquè fem enquestes als nostres usuaris i demés, moltes de les nostres usuàries ja són mares, perquè normalment una infidelitat quan tu t'apuntes o quan vols tenir una aventura, dona igual, no parlem, aquesta paraula és molt lletja, és així, no? Tampoc volem amagar res, però quan una dona sent la necessitat de tenir una aventura, molts cops és una dona que és mare ja, perquè ha tingut ja uns certs anys de relació amb el seu marit. De fet, és a partir dels 10 anys que estàs en una relació o en matrimoni que es sol caure en aquest tipus de tentacions, per així dir-ho. Llavors, el més segur és que aquesta gent, aquestes dones, ja tinguin fills. Inclús no fills no tan petits, això sí que és veritat. Moltes vegades són les mares que ja s'han quedat amb el nido vacío, que en diuen, no? Que a lo millor han superat els 45, 50 anys, o encara que no tinguin el nido vacío, però que els fills ja volen, ja no les necessiten, i elles es queden una mica que ja no són ni parella, perquè el seu marit les veu com una roommate, no? Algú que està per casa i que s'organitza i s'encarrega de la intendència, ja tampoc és una mare, perquè els seus fills no la necessiten, i ella s'ha perdut totalment com a dona, perquè durant tots aquests anys doncs, ha estat... per als altres, i de repente, bueno, jo ara amb què m'he quedat? A sobre ja tinc una certa edat que, bueno, malauradament ja comencem a ser bastant invisibles, diguéssim, dins de la societat, i llavors doncs tenen aquesta necessitat de tornar-se a reconnectar amb la seva feminitat, amb la seva sexualitat, a tornar-se a reconèixer com a dones, i molts cops, i això ho sabem per dades i per enquestes que han fet els nostres usuaris, fan el pas de buscar una mà o una aventura doncs per això, per tornar-se a sentir com a dones i desitjades, que algú els digui, ostres, que maca que estàs, que guapa, avui tenia unes ganes tremendes de veure't. Nosaltres així fem broma, Gliden, sempre diem que Gliden és el millor botox que te puguis posar per una dona, perquè és que et rejuveneix com a 10 o 15 anys i tornes a sentir en molts casos aquestes papallones a l'estómac i aquestes ganes una altra vegada de voler viure, enamorar-te i de tornar a viure doncs així amb alegria i amb entusiasme, no? I tornar a sentir-te viva i dona també desitjada.
0: És molt interessant obrir aquest debat. Les dones comencem a parlar de temes que també ens interessen, perquè parlar de la nostra intimitat moltes vegades ens ha fet com una mica de... Pues això, parlem de tabús, pues ens fa com una mica de que no podem parlar d'aquestes coses. Comencem a parlar. Això significa que Gliden és algo més que una paper o una aplicació.
1: Sí, exactament. Com deia, el fet de que estiguem molt, molt enfocades a la dona i a derribar els tabús al voltant de la dona i de la sexualitat femenina fa que nosaltres emprenguem moltes accions per parlar del tema. Per exemple, ara aquest divendres estrenarem la segona temporada d'un podcast, un vídeo podcast, que es diu Gliden Confidencial con Marta Riesco, que la host és la periodista Marta Riesco, i al igual que la temporada passada, doncs tenim 6 entrevistes a 6 dones de la societat espanyola, totes elles molt interessants des d'un punt de vista o de l'altre, i amb totes parlem de sexe i de sexualitat. La idea és fer xerrades així com si estigués al sofà de casa teva prenent un vi amb la teva millor amiga i començar a confessar-te sense cap tipus de filtre ni de verbo. Onya, no? Altres accions vam fer, per exemple, al Museu Eròtic de Barcelona, la exhibició l'exposició Más Coñazo del Mundo, que com el seu nom indica era tota una exposició de quadres i de fotografies i de diferents arts plàstiques que el que intentaven era mostrar i normalitzar la vulva femenina, començant pel fet que deia, ostres, quantes vegades entres en un bany quan érem joves, no, inclús, no, et ve un lavabo d'una discoteca i és normal veure una polla dibuixada i mai veies una vulva dibuixada, no? És a dir, fins aquí arriba el tabú, i que moltes dones fins i tot arriben a l'edat adulta i han tingut fins i tot fills i no es coneixen la vulva, no? Llavors, ja et dic, anem fent diferents cosetes i accions perquè aquest tema, doncs, entri dins de la nostra societat i se'n pugui parlar normalment sense que sigui un tabú, sense que tinguem vergonya i totes al final aprenguem arran de la pandèmia, no? I dels últims temps es va posar de moda el famoso succionador de clítoris, el Satisfyers, i bueno, per fi ja la masturbació femenina ha salido de l'armari, no? Com qui diria, perquè, ostres, abans era com que no es podia parlar, ara ja veus que es poden regalar aquest aparell i altres joguines eròtiques, per exemple, amb un sopar mentre s'està fent el cumpleaños d'algú, i ja s'ha normalitzat, no? Bueno, sí que levantes alguna ceja i algun somriure, però bueno, que ja no és allò en plan, ui, mare meva, aquestes marranes que estan fent aquí al mig, vull dir, a veure, és una cosa natural, al final no deixem parlar de salut.
0: Exacte.
2: Salut sexual.
0: I ara que parles de salut podem també parlar de futur, vols dir que les relacions seran perennes, duraderes, com les teníem enteses com fins ara? Perquè tot això està canviant, no? Tot això està fent que la gent es remogui, no?
1: Estan canviant molt les maneres estan canviant molt les maneres de relacionar-nos tots, i a més està canviant d'una manera molt ràpida, i sí que, per exemple, fa uns anys hi havia un gran boom de les aplicacions de cites i tothom estava apuntat i era normalitzat i bueno, allò va començar una mica a sortir-se de mare i de més. Ara les aplicacions de cites a l'ús, diguéssim, Gliden, som bastant nicho perquè és per una qüestió molt en concret, no? I a través de Gliden pues, pots trobar aquesta discreció, seguretat i privacitat, no? Les aplicacions a l'ús, diguéssim, estan ara mateix decaient per el fet, doncs, que la gent doncs, es cansa d'aquest mercat, diguéssim, de fotografies i carrusel. Després també acusen al ghosting o acusen a la irresponsabilitat afectiva, que això al cap i a la fi no és culpa tampoc de les aplicacions, és culpa de la persona que les està utilitzant, de nosaltres, no? Però vull dir-te que sí, que tot això va canviant. Ara sembla que, bueno, volem tornar a conèixer a la gent d'una manera més natural. Sí que fins ara era monogàmia, me caso para siempre, y bueno, menos mal que vino el divorcio y al menos te pots separar. Ara, bueno, la gent es casa menys i sí que cada cop sembla que el parlar de relacions obertes tampoc no fa tan mal, en plan, bueno... igual tu o qui sigui no s'ho planteja ara mateix, però sí que se'ns parla de cada cop més gent que diu, bueno, sí, jo a tu tinc amb la meva parella un projecte de vida, tinc uns fills, un projecte, una casa, una hipoteca i tota la meva vida està enfocada a fer-la amb aquesta persona, però a l'hora de tenir relacions sexoafectives, doncs hem arribat al pacte, a l'acord, de que cadascú amb les seves normes, perquè aquí sí que això és una cosa de dos i cada parella és un món, doncs que si volem tenir relacions sexuals amb una altra persona, doncs es pot tenir. O gent que diu, bueno, jo estic amb aquesta persona i sóc monògama, però sé que durarà el que durarà, perquè jo no me puc imaginar tota la vida amb aquesta persona. És a dir, que sí que és veritat que cada cop més estan entrant altres models de relacions sexoafectives dins de la societat i s'estan no normalitzant, perquè com he dit, encara tenim molta, bueno, molta força i molta pozo pues, de catolicisme, de societat, del patriarcado, de les dones, el que diem, però sí que les noves generacions, inclús a l'hora d'ells mateixos, com a reconeixes quina orientació sexual, molts ja són bisexuals directament, un any tenen nòvio, l'any següent tenen nòvia, i tot això està canviant molt, ja com que els marges i una mica el corset de com havia de ser una relació sexoafectiva s'estan ampliant moltíssim.
2: I si parlem de digitalització, podem considerar que el sexe per internet també és sexe?
1: Sí, bueno, clar, aquí sempre, nosaltres quan parlem de Gliden, a Gliden de la infidelitat, diem que hi ha fins a tres tipus d'infidelitat, que és la infidelitat per se, que és la que tothom coneix, que és quan realment pues, doncs, tu tens un contacte, diguéssim, personal i físic amb una altra persona, no? Dones un petó, per alguns això pot ser una infidelitat o no, per altres, vamos, el només tenir el telèfon mòbil boca baix amb una taula ja és una infidelitat, perquè estàs amagant alguna cosa. El donar un like amb una foto d'una noia que no és la teva parella o un noi també ja és una infidelitat. Clar, aquí hi ha infidelitat segons cadascú tingui muntat al seu cap. El tenir uns missatges o enviar-te fotos pujades de to a través de les xarxes socials o dels canals de comunicació, doncs també es pot considerar per una gran majoria de la societat com una infidelitat. I ara aquí ja viene hasta la guinda del pastel, que és quan és possible tenir infidelitat o no amb ChatGPT. Que aquesta és, diguéssim, el nou pas que ja estem fent estudi. Sí, sí, sí, no, sí, és que aquí això va molt ràpid, noies. Fins a quin punt la gent pot arribar a considerar que si tu tens una relació que va més enllà bueno, de la que pots tenir al bio de feina o de consultar-li, mira, avui tinc un dia de bajón, m'ha passat això, i el ChatGPT te diu no passa res, noia, tot és culpa dels altres, doncs el mateix pot passar a l'hora de crear-te la teva pròpia parella. De fet, això ja es va inventar fa 10 anys amb la pel·lícula Her, la famosa pel·lícula.
2: Sí, t'anava a dir justament aquesta pel·lícula que m'ha vingut al cap.
1: Doncs cada cop estem més a prop d'això, de bueno, també d'una societat que està més digitalitzada, les noves generacions també tenen una mica, tenen el perill de tancar-se i estar tot el dia connectats, de ja fins i tot una trucada els fa pal, ja tot ha de ser per WhatsApp, ja no es volen comunicar, queden poquíssim, doncs mira, a la llarga tenir i crear-te tu una parella que te diu a tot que sí, que mai te rebutjarà, que et donarà la raó i que a més satisfarà de la manera que sigui, perquè es podrà convertir en un androide, si vols, en una persona que et colmarà tots els plaers, doncs imagina't on podem arribar a això, bueno, ja és ciència ficció, quasi, però que és present, vull dir que és passat demà, tampoc
0: això, ens n'anem molt. Això, Sílvia, ja és un amor virtual de veritat, eh?
1: O sigui, totalment.
0: Amb tota regla. Escolta, una cosa...
1: I amb tots els perills que comporta.
0: Exacte, perquè tampoc no és real, evidentment.
1: No és real i tampoc no és una manera d'enfrontar-se a la vida, perquè al final tu, estant amb parella o no, relacionant amb qui sigui, també estàs creixent, no? Perquè te trobes amb uns límits que són els de l'altra persona, on es creixen, que són els de l'altra persona, que també ens fan a tots, doncs, anar creixent i anar moldejant-nos. Clar, si estàs amb algú que a tot te diu camen, pues jo soy el más guapo de todos i jo soc aquí, o sigui, no és real tampoc que tu siguis com ets i com t'enfrentes amb aquesta situació.
0: I com a anècdota, així per anar acabant, noteu que les parelles quan tornen de vacances comencen a entrar més a Gliden, per exemple, a la vostra aplicació?
1: Sí, sí, totalment. O sea, és a dir, per notar setembre i gener, que són els mesos posteriors a les vacances, quan hi ha hagut més, diguéssim, convivència dins d'una parella i més estrès, perquè doncs, ja ara l'estiu, per exemple, imagina't, vacances d'estiu amb aquesta calorada que ens ha fet a l'apartament de la platja, suant com a polls, nervis, que jo no vull menjar, que a mi no em ve de gust això, que els crios, la tovallola, bueno, la suegra que se me aparece dos dies, a veure, això crea una sèrie de friccions que clar, i després la tornada a la rutina, aquesta és la meva vida, torna a començar així 9, 10, 11 mesos més cada dia a tal hora, porta els nens, fes els bocadillos, els entrepans, fes és en plan, ostres, és aquesta la vida que vull tenir, no? És molta gent la que es replanteja si realment està vivint la vida que vol tenir o no, i busquen i creen i entren dins aquestes crisis existencials o crisis de parelles, en plan, escolta, ens hem adonat que tu i jo ja no ens portem bé, i sí, sí, de fet ja ho estem notant, que està pujant el percentatge d'inscripcions, ara el setembre és brutal, al gener també, perquè a més és l'època de comença un any nou, una vida nova, no? Una mica són aquests moments d'impàs dins de l'any, no? Que fan com una mica de clac-clac, o sigui, a veure on estic i cap a on vaig, i molta gent es replanteja totalment la seva existència. El més fàcil de canviar per començar és la parella, no? O la feina, però bueno, molta gent la parella. I durant l'època de la pandèmia també vam tenir un superaugment, hasta un 200% de connexions i de noves altes, perquè allò va ser, vamos, una olla a pressió.
0: I a nivell, perquè vosaltres esteu i sou internacionals, esteu a tot arreu del món, noteu alguna diferència o és més o menys tenim tots les mateixes costums? En aquest sentit, eh?
1: En el sentit que de que sigui l'època aquesta...
0: Del sexe, d'entrar a les cites, de...
1: Bueno, clar, no, aquí hi ha certes diferències. Jo, per exemple, o sigui, porto el que és la comunicació i el màrqueting d'Espanya i Llatinoamèrica, i, per exemple, aquí ja pots trobar diferències, no? Tot i que som cosins germans, Llatinoamèrica, països com Colòmbia, Mèxic, són molt més conservadors, molt més masclistes, encara està molt més condemnat la infidelitat femenina, encara es parla molt menys de la sexualitat femenina. De fet, estem fent allà molts tallers amb les nostres sexòlogues locals de cada país per tenir xerrades i sopars amb influencers i periodistes i parlar més de la sexualitat i normalitzar dades i bueno, i per exemple a Mèxic hi ha el gran problema del feminicidi, no? Que aquí ja és entrar en un tema molt complicat que també hem de tractar amb molta cura. Després, per contra, tenim països com per exemple França, que és el nostre país número 1, on diàriament s'apunten a Gliden més de 1.000 persones, és a dir, més de 1.000 persones cada dia tenim noves apuntats a la plataforma. És un país que no és tan catòlic com el nostre, on tot aquest tema de la llibertat sexual històricament també ha sigut més lliure, le ménage à trois, el tenir amants és una cosa com a més acceptada inclús dins de la societat, a vegades van a sopar doncs, el marit amb la dona i l'amant i els tres són amics, són molt més oberts en aquest sentit. Després tenim, per exemple, la Índia, on també és un gran mercat per nosaltres i s'entén a Gliden d'una altra manera completament diferent, i és que com que a la Índia encara hi ha molts matrimonis per conveniència, doncs el que fan a l'entrar a Gliden és intentar trobar l'amor de veritat, que és el seu amant, però és la persona de la que s'han enamorat de veritat. És a dir, que sí que podem trobar, tot i que al final parlar d'aventura o parlar d'infidelitat o parlar d'un amant pot tenir el mateix significat arreu del món, no té les mateixes connotacions o no es veu de la mateixa manera tot arreu.
0: Això demostra que Gliden és més que una app, més que una aplicació, ho hem comprovat. Continuarem, Sílvia, no?, parlant, ens queden molts temes, tenim tota la temporada per davant, o sigui que esteu convidadíssims si organitzeu aquest podcast o aquestes exposicions o el que feu, sempre estem obertes
1: a
0: escoltar-vos, eh? O sigui que ja ho saps.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta tarda.
2: Moltes gràcies.
0: I ens retrobem.
1: Gràcies a vosaltres, quan vulgueu, un plaer.
0: I merci. Nosaltres continuem amb un tema musical, Carmen. Jo he pensat, què podem fer així per trencar aquest inici de temporada? Pues, I'll be there for you, de Rembrandts. Què et sembla?
2: Allà estaràs, per mi.

0: Jo també.
1: Doncs deia que m'ha encantat l'entrevista, ja l'havíem entrevistat a la Sílvia, i m'ha agradat conèixer com està el tema, no? Com està el mercat, no?
0: Sí, perquè jo penso que aquesta entrevista la van fer post-pandèmia, eh?
1: Sí, segurament.
0: Al principi de la nostra història.
1: Sí, sí, és interessant. Doncs ara nosaltres seguim a l'Inspira't de Ràdio Rubí, el 99.7 de la FM, i descobrirem, encara tenim dues històries molt inspiradores. Comencem per conèixer la periodista, escriptora i una de les figures més potents del feminisme als Estats Units. Parlem de Gloria Steinem. Va morir fa pocs dies, als 92 anys, a casa seva, a Nova York. Va ser cofundadora de Miss Magazine, que va ser la veu clau de la segona onada feminista, i defensora incansable dels drets civils i reproductius de les dones durant més de 6 dècades. Cuca.
0: Va créixer en una família marcada per la inestabilitat. El seu pare era un venedor ambulant i la seva mare va patir problemes de salut mental. Això va fer que de petita la Glòria fos la responsable de la casa, una experiència que ella sempre va dir que li va ensenyar dues coses: independència i empatia.
1: Quan va marxar a estudiar, va descobrir el periodisme com una manera de donar veu a qui no en tenia. I aquí arriba l'anècdota que la va fer famosa. Per demostrar com es tractava les dones en certs entorns, Steinem es va infiltrar com a conillet del Playboy Club i va escriure un reportatge que va sacsejar el país. Aquell text la va convertir en una periodista valenta, capaç d'entrar on ningú volia entrar.
0: Amb la seva imatge icònica, cabell llarg amb ratlla al mig i ulleres d'aviador, molt així com ens agraden a nosaltres les dones, potents i amb presència, va recórrer el país donant xerrades, participant en marxes i escoltant històries de dones per transformar-les en activisme real. El seu equip va destacar que va treballar per la igualtat fins al final i que el seu gran do era fer que la gent se sentís vista i escoltada.
1: Va ser una pionera que va obrir debats que ningú havia abordat abans i va impulsar organitzacions feministes clau que van inspirar generacions gràcies al seu humor, la seva lucidesa i la seva manera d'entendre el feminisme des de l'experiència personal.
0: Doncs d'experiència personal continuarem parlant avui.
1: Sí.
0: Tenim una convidada molt especial aquí a l'estudi. És pura energia. Ella és emprenedora, la Laura ha creat el seu propi projecte, l'Azul Space, després d'anys perseguint aquest somni. No, Laura? Benvinguda.
2: Doncs sí.
0: Ets la gràcies. Millor persona per explicar-ho, eh? Benvinguda aquí a l'Inspira't.
2: Sí.
0: Com va ser aquest moment en què vas dir, ara sí, ara tiro endavant i...
2: Bueno, perquè ja porto 25 anys en aquest sector com a agent comercial. Jo ajudo als centres d'estètica i perruqueries a portar endavant el seu negoci, a més de vendre-li els productes. I després de tants anys doncs ja tenia clar que volia crear un espai de la manera que crec jo com ha de ser-hi. O sigui, l'experiència de visitar tants salons i tants centres d'estètica, tenia claríssim el que volia i el que no volia. I també m'ha fet veure la bellesa des d'un altre punt.
0: Com va ser? O sigui, ara ens ubiquem. Tu tenies la teva vida, tens la teva feina i dius, és que vull fer això. Aquest punt d'inflexió, quan va ser?
2: Ui, és que és molt fort. Mira, se'm posa la pell de gallina.
1: Ens encanten. Aquí és on està la història.
2: Perquè jo vivia superbé, eh? O sigui, em guanyo superbé la vida, ja no tinc problemes de nens petits, la meva filla ja està independitzada, no tinc hipoteques, no tinc res, o sigui, tot el temps i el meu sou per, i el del meu home per gaudir de la vida, no? I, bueno, jo sempre m'agrada ajudar els meus clients, sempre és que sóc molt, no sé com dir-ho...
1: Amb vocació de servei,
2: sí,
1: apassionada,
2: sí, molt inquieta, apassionada, sí. I llavors em va sortir un dia fa, doncs, ara gairebé 3 anys, que com jo sempre estic mirant coses a les redes i tal, jo volia fer com un màster de màrqueting, no? Que és... perquè jo vaig començar als 18 anys en una agència de publicitat i això no l'he perdut mai, m'ha encantat sempre tot el tema de màrqueting i publicitat i jo crec que li faltava una mica en aquesta empenta que jo els hi dono als salons, no? Per créixer i clar, l'algoritme és superbo, no? I sempre et fica coses, no? A l'Instagram de lo que tu busques, no? I al final em va sortir... Bueno, estava a punt d'agafar un MBA i em va sortir un anunci d'una escola de formació empresarial per a autònoms i pimes, per a petites empreses, perquè és veritat que

0: Bueno, aquí a Espanya, doncs, tot el tema de la preparació, diguéssim, més empresarials dels petits negocis, doncs no està molt...
1: Molt recolzada.
0: Molt recolzada, sí. I m'ha cridat molt l'atenció, no? Perquè vaig dir, ostres, pues, si jo estic ajudant a petits autònoms i a pimes, pues, a veure què té aquesta gent per explicar, no? Llavors vaig entrar ràpidament en un webinar d'aquests que fan en directe de 10 minuts, de captació, no? I la veritat és que, uah, em van encantar, no? I havia de prendre una decisió en 10 minuts, d'anar a Madrid amb un event per 4.000 persones, de 3 dies de duració, de 9 del matí a 9 del vespre, sense parar. Em costava uns calés que tampoc eren massa, no? Perquè al final era un event de captació. I vaig trucar a la meva filla, que sempre m'acompanya en tot, o sigui, somos como pinipom, en comptes de mare i filla semblem germanes, no? Sempre estem a tope les dues. I ella també és molt emprenedora, és autònoma des dels 21 anys. I li vaig dir, Laura, mira, ha sortit això, però tinc que prendre una decisió en 10 minuts. Diu, mama, però què és? Dic, no ho sé. Diu, bueno, pues agafa'l, si tu vas, jo vaig. I llavors ens vam trobar a Madrid, no?, en un superevent, bueno, que ens va canviar una mica la vida i la visió, no?, de lo que era el petit empresari. I la veritat és que allà vam agafar moltes més formacions. Hem estat 2 anys i mig formant-nos per tota Espanya. Formacions de 3 dies a tope, a tope, a tope. Aquesta escola de formació, no sé si es pot dir el nom o no,
2: sí, sí.
0: Es diu Level Up, i que segur que molta gent la coneix, i ens vam una mica formar en tots els aspectes de màrqueting, comunicació, de lideratge, de KPIs, o sigui, tot el
1: clar,
0: tema de números.
1: Aquesta visió 360 que necessita tenir un negoci.
0: Sí. I en una de les formacions va haver-hi una visualització al finalitzar, i la veritat és que el Carlos Delgado, que és el cap d'aquesta empresa, és espectacular. Per mi és el meu
1: mentor,
3: referent,
1: no?
0: Sí,
3: no?
0: El meu referent actualment. Bueno, va fer una visualització de 10 minuts que tots vam tancar els ulls, imagina't, no? El moment, quasi 2.000 persones, silenci, tothom amb els ulls tancats. I em vaig veure l'Azuli. O sigui, vaig començar a plorar. Que no el vaig veure a Sant Cugat, el vaig veure en un altre lloc.
1: I es pot dir, aquest lloc? O...
0: Sí, a Eivissa.
1: Ah,
0: sí, al port de la Marina, que el
1: saps
0: conec molt bé.
1: M'ha vingut al cap.
0: Sí,
1: ai,
0: mira, sí.
1: Jo em poso així,
0: i a més
1: però...
0: veia les famoses com entraven, o sigui, una nedada olla, o sigui, total... però el vaig veure claríssim, com eren els tocadors, com entrava la gent, l'experiència, no?, que no hi havia res igual. I bueno, quan va acabar la visualització, que no m'estenc més perquè va ser llarga, la meva filla, que estava en un altre grup de treball, quan torna, mama, què tal, no sé què, i jo plorant, diu, què passa? Dic, Laura, no t'ho pots creure, he vist això. I diu, mama, és el moment. Va dir, mama, és el moment. I llavors, a partir d'aquí, van començar, em va dir, mama, no ho facis en Eivissa perquè és un projecte complicat, estàs molt lluny, o sigui, tu tens la teva feina, o sigui, millor que sigui més a prop.
1: Bueno, aquí tenim el sí, que tenim la idea, i ara és l'hora d'aterrar-la, no?
0: Ah,
1: i a
0: sí,
1: l'hora d'aterrar-la has de tenir els peus a terra.
0: Eh? Sí. I llavors vam dir que jo visc a Cerdanyola, la meva filla viu a Sant Cugat, tota la vida nosaltres la fem a Sant Cugat, els amics, les botigues, o sigui, tot, i van dir, pues, a Sant Cugat. I fins que vam trobar un local, pues, va passar un any, més o menys, i al final vam aterrar a Torreblanca, que estem encantades d'estar allà.
1: I que ens expliqui una mica què és l'Azuli, no, Carmen?
4: Exactament.
1: No?
4: Que dic... M'ha encantat la història.
1: Home,
4: clar,
1: que
4: estava aquí escoltant.
1: Nosaltres
4: allò.
1: Ens agrada treure la part de darrere.
0: Sí.
1: Perquè
0: sí,
1: això és un programa on la gent trenca els guions, trenca barreres, ho trenquem tot, i mai és tard. O sigui, llavors aquesta història és molt interessant. Però volem saber què és l'Azuli.
0: Vale.
1: O sigui, quan vas aterrar la idea... vas convertir un projecte que jo l'he provat, és espectacular, i de fet està tenint molt d'èxit.
0: Bueno, tu ets de les nostres clientes preferides. O sigui, és que abans de fer-ho tu, penso que vas fer 6 regals, abans de venir tu.
1: A mi m'agrada recolzar l'emprenedoria i m'agrada recolzar la passió. I llavors
0: sí,
1: això us
0: però
1: nota
0: sobre
1: de seguida.
0: Aquí després parlarem, perquè jo estic aquests dies donant-li voltes a moltes coses, perquè jo estic... Les meves nenes de l'Azuli les meves companyes diuen, Laura, és que tu no pares, tu no pares. És que quan entres per la porta diem, què habrà pensat ara, no?
4: O sigui, esperit, esperit emprenedor i diuen, i emprenyador, no?
0: I emprenyador, sí. Sí.
1: Aquesta és bona.
0: Sí, molt bona.
1: Però expliquem als oients, primer de tot, què és l'Azulip? Què poden trobar?
0: És un centre de bellesa i benestar. El nostre negoci principal és la gimnàsia facial. Això va començar a Londres, amb una empresa que es diu Face Gym, o Gym Face, algo així, i a mi em va cridar moltíssim l'atenció perquè és treballar els facials d'una altra manera. Avui les dones estem molt ocupades, o sigui, no tenim temps de res, però no volem deixar-nos tampoc, no? Volem seguir cuidant-nos i per la gran majoria també l'aspecte físic és molt important, i sobretot després de la pandèmia, no? Que tothom havia de sortir en una càmera, no? El tema de los zooms i tot això, perquè a partir d'aquí el negoci de la bellesa va créixer moltíssim a partir de les càmeres,
1: sembla
0: zoom,
1: que ens miràvem més, no?
0: Sí,
4: ens vèiem,
0: sí,
4: nosaltres,
0: ens vèiem,
4: no? I sempre et veus malament,
0: sí,
4: a més a més.
0: Sí.
4: Clar, estàs allà
0: i després de les mascaretes ni t'ho dic, o sigui, perquè amb la mascareta tothom s'amagava, no?, darrere la mascareta, però després va ser un antes i un després. I llavors em cridava molt l'atenció, no?, perquè és un tipus de tractament facial que treballa tots els músculs de la cara, que no els fem servir mai, ni somrient, ni parlant, ni res. I clar, amb el temps, la pell doncs es queda flàcida. O sigui, tots tenim molt en ment treballar el cos, els músculs del cos, no?, fent gimnàsia i treballant tot el fitness, tot això, però clar, la cara no va en consonància, no?, perquè tu pots treballar molt el cos, està molt forta, però la cara, si no fas res, al final la pell caurà, perquè si el múscul no està treballat, la pell no tindrà on apoyar-se.
1: I no
0: llavors
1: hem de recórrer
0: comença
1: tampoc
0: la flacidez.
1: I no hem de recórrer amb unes altres coses que a vegades també no volem, doncs això, el botox, l'àcido hialurònic, no? Que
0: sí,
1: hi ha molta gent que no vol recórrer això. Llavors són alternatives.
0: No, però també serveix per al manteniment de les que s'ho fan, eh? Uh-huh. Vull dir, nosaltres no estem en contra de la medicina estètica, no la practiquem, practiquem més una bellesa més natural, perquè des del nostre punt de vista la bellesa és una altra història. Però sí que amb aquest servei, que era molt innovador, permet a la persona arribar vestida, seure en una butaca xulíssima, supercòmoda, que et reclinen cap enrere, i sense perdre temps en desvestir-te, entrar en una cabina i tot això, i ja seus a la butaca i comença tota una experiència, no? Des d'un welcome, perquè a l'Azulip treballem molt l'experiència. O sigui, per això li estic donant voltes a allò de regalar, perquè al final tenim moltíssims clients, però molts, en un any i mig, és una passada, estem molt contentes, que la gent ha arribat un moment que regala més que no consumeixen elles directament el servei.
1: És que tu quan regales, jo t'ho dic per pròpia iniciativa meva, quan regales penses en el que tu t'agradaria que et regalessin.
0: I llavors penses en el millor, no?
1: I penses en el millor.
0: En el millor, sí. Sí que és veritat que la gran majoria d'aquestes clientes que han vingut amb un regal que els hi han fet han tornat després com a clientes. Vull dir, això sí que ens ha passat. No tothom, perquè a vegades ve gent de molt lluny, no?, que els hi regalen i són d'altres ciutats o poblacions i els hi costa venir, no?, per fer-se algo més
4: com més constant.
0: Sí, més constant.
4: Temps,
0: sí. Però sí, o sigui, fem moltíssimes targetes regal, és increïble.
1: I també ajuden al cuidador, a la cura del cabell, eh? O sigui, fan uns...
0: Clar, a part de la gimnàsia facial... Que
4: això
0: no...
4: de l'espa capilar. Clar,
0: sí, sí, sí. És que tenim tres àrees dintre de l'Azulip. L'àrea de la gimnàsia facial, que és el que té, hi ha tractaments facials superràpids en 40 minuts on treballem tota la musculatura i fas una supercara quan surts d'allà, tots els músculs a dalt, la cella a dalt, o sigui, els pòmuls, és increïble, a part d'un glow espectacular. La gent es relaxa moltíssim, perquè nosaltres posem música canyera, perquè al final és un lloc de gimnàsia. O sigui, has d'estar... Però com la gent s'hi dorm, doncs al final tanquem, tan baixem llums, no sé què, no? Perquè al final la gent es relaxa moltíssim, es queden superdormits i ens encanta. Després, un altre espai dintre de l'Azulip està l'espa capilar, on jo sóc especialista, perquè porto 25 anys fent tractaments de cabell i diagnòstics, i és una experiència total. O sigui, no és només una cura de cabell perquè ho fem personalitzat. Primer fem un diagnòstic amb una càmera dermatològica, perquè els equips que tenim a l'Azuli són molt bons, o sigui, no són aparells d'aquests de joguet, sinó són dermatològics, i fem un diagnòstic de cuero cabellut i de cabell per agafar els productes més adients per tu. Vale? I parlem amb tu, preguntem què vols, què esperes d'aquesta experiència, no? I llavors després passem a cabina, que són cabines unipersonals, perquè jo penso que si has de viure una experiència t'has de relaxar, has de ser tu sola, perquè t'has de despullar, t'acostes amb una camilla espectacular, que a més és, per l'hivern és calefactable, és hidràulica... I aquí fem un ritual espectacular, amb moltes eines.
1: I surts pentinada.
0: I surts pentinada, sí.
4: Jo ja, a l'octubre és el meu aniversari.
1: Ah, mira, pues mira, ja ho tindré en compte.
4: Ja sé què demanar.
1: Jo
4: que massatge,
1: jo sóc una experta en regalar.
4: Un massatge. No.
0: I després, per l'altra banda, tenim un altre espai que es diu Body Space, on tenim uns rituals únics, que són experiències úniques, des de massatges d'una hora fins a hora i mitja, on treballem tota la nostra línia d'aromateràpia, que es diu Tranquility, que està basada en olis essencials que treballen amb tota la part de les emocions, records, i que treballa sobre el nivell de cortisol. O sigui, està...
1: Sí, és demostrat.
0: Sí, demostrat, sí, té estudis científics. I aquí ja, això és l'hòstia, ja.
4: Sí, d'aquí ja surts nova. No, jo, és que m'encanta perquè ho explica quan tu has dit passió, perquè sí, ho està explicant. Sí. És que
1: jo tinc el plaer...
4: I vols anar.
1: Tinc el plaer d'haver compartit amb la Laura algun espai, que també ens hem trobat amb algun esdeveniment, i és que la veig. Que transpira l'Azuli per tot arreu, però també ha creat comunitat, dintre de l'espai, que això, bueno, també és molt maco,
0: és que això està dintre del meu
1: ADN, no? Diguéssim,
0: sí, d'empresa, sí. Vull dir, sobretot era comunitat. Tinc moltes ganes, clar, primer s'han de tenir clients, no? I en això
1: clients
0: estem.
1: Clients i clientes, que també ho hem de dir, que també hi ha homes, eh?
0: Sí, tenim molts homes que es cuiden moltíssim. Evidentment, els passos han de ser els que són, no? Primer s'ha de fer una clientela, a partir d'aquí fer comunitat.
1: Exacte.
0: Vull dir, jo tinc moltíssimes idees i no estic tan lluny ja. No puc explicar més.
1: Pues jo una pregunta que
0: no
1: tenia preparada...
0: No puc explicar més perquè hi ha una cosa molt xula
1: jo no es dir, pot explicar. On veus l'Azuli d'aquí 5 anys? Però veig que la cosa va més ràpida,
4: sí.
1: No?
4: No, sí. No, d'aquí uns mesos la tenim aquí una altra vegada.
0: Bueno, a mi m'ha donat un patatús aquesta tarda quan he rebut un missatge, un mail d'una empresa que hi ha entre Cerdanyola i Sant Cugat, que m'ha encarregat, bueno, estem en ello, 400 regals per Nadal per tota la seva empresa.
1: Wow.
0: I volen que sigui de l'Azuli. Perquè no tan sols són les experiències, sinó en tenim molts productes, tenim tota una gamma d'ambients, no? Que és de Tranquility, precisament, amb diguéssim, és l'aroma de l'Azuli. Tothom quan entra diu, oh, què fa olor aquí? O sigui, quina és aquesta olor?
1: Això vol dir que també estàs obrint, diversificant, una mica el que és la parlant de negoci, no?
0: Sí.
1: El negoci, o sigui que els mateixos clients, la demanda, que això és molt interessant,
0: sí.
1: Que això és que escolta, la persona que està darrere del projecte escolta el client, que això és molt interessant.
0: Tot va ser perquè aquesta empresa va comprar una targeta regal i la vaig portar jo a l'empresa, personalment, amb embolicada tan maca i amb els olis essencials, el paper de seda, el Tranquility i tot això, que elles quan la van veure van dir, ui, què és això tan maco, no? I els hi vaig explicar, i a què olora, i quina és aquesta olor. Els hi vaig explicar, diu, pues, hem de parlar perquè és hora de canviar els regals de Nadal, no les paneres típiques,
1: bé,
0: no? Que tothom ja, jo crec que
1: són experiències.
0: Són molts anys, no? I al final és molt bonic, no? Que les empreses puguin tenir cura dels seus empleats, no? Perquè al final són els que responen davant de la seva marca o de la seva empresa i també se'ls ha de cuidar, no? I a vegades és el que diem, compres coses pels altres i no et preocupes per tu mateixa, no? Pues, què més bonic, no?, que una empresa tingui aquest detall de cuidar els seus empleats, no?, i que pensi en algú per el seu benestar, no?
1: Mm. És meravellós. Jo crec que això és la millor manera, perquè jo volia fer-te una pregunta, però penso que millor acaba així, perquè és que la pregunta era una mica més negativa, no? No negativa, però a vegades quan emprenem ens veiem sols, tenim una mica de sensació de solitud, i si algú no t'havia explicat realment el que era emprendre, si t'has trobat alguna cosa que realment sí, durant el camí, però clar, prefereixo acabar l'entrevista amb algú maco, no?
0: Hombre, sempre es dur, però jo és que estic supermotivada, quan hi ha una cosa llavors, que va cap avall, jo el dia següent estic cap amunt.
1: Llavors contesta-la. No sé si t'has trobat amb alguna...
0: Moltes vegades.
2: Tant de com gusta no picar, no?
0: És veritat, o sigui, trobes moltes pedres i molts dies que dius ¿por qué he tenido que hacer yo esto con lo bien que vivía? O sigui, ¿per què m'he tingut de ficar en això, no? I de preocupacions i males nits a vegades, no? Perquè això, qui sigui empresari o petit autònom, el que sigui, sabrà de lo que parlo. O sigui, és com una muntanya russa, no? Però jo crec en la feina, crec en el treball, crec en la il·lusió, crec en el propòsit, no? Que tu quan tens un propòsit i encara n'hi ha eines i ganes de treballar, has d'anar per totes. Vull dir, i si has de buscar la manera de diferenciar-te, has de treballar i anar buscant i mirant i cursos i formacions. I estic ficada en tot arreu. O sigui, si no, no tinc temps de dormir, però sí, perquè sóc un centre de benestar i sé que he de dormir 8 hores.
1: Jo, Laura, et dono...
2: Un exemple.
1: Jo et dono la benvinguda a aquest programa, perquè és la primera vegada, m'has dit que era la primera vegada que venies a la ràdio.
0: Sí.
1: Però és que ja formes part de la nostra comunitat, ja ets una inspirada total, perquè és que tens el nostre ADN, però de dalt a baix.
2: Total.
1: Aquestes són les històries que realment ens donen aquest, com diríem, aquest tarannà, no?, de l'inspirat.
2: I aquesta empenta, també.
1: Aquesta empenta
2: per seguir. Que parlem avui, que és el primer programa, l'inspirat ens fa, també, a vegades arribem aquí cansades del dia i... fas així, t'asseus aquí, i surts com amb més energia.
0: Fos tan bo, jo crec que les empreses no creixerien. O sigui, has de passar per un batxe dolent per tornar a pensar i a pensar
2: i a
0: en coses noves
2: i a crear coses. Sí.
1: Em permeteu un minutet abans d'acomiadar-nos? És que tant? Us vull presentar la Martina. A la Martina Canals, que l'he agafat així ara una mica perquè dic és la nostra companya, la nostra nova companya, que aquesta temporada també formarà part de l'Inspira't, ja és una inspirada més. És una noia que també, Laura, té ganes d'aprendre. I aquí també ens agrada acompanyar a la gent que té ganes d'aprendre.
0: M'encanta.
1: Llavors aquest any què faràs, Martina? Ens acompanyaràs i què faràs?
3: Pues aquest any però
1: aquesta temporada de la ràdio què faràs amb nosaltres aquí a l'Inspira't? Ens acompanyaràs, faràs alguna secció, t'atreviràs?
3: M'atreviré a veure amb les recomanacions, a veure si us puc recomanar alguna
1: cosa. O sigui que ja estàs agafant idees, no? Per veure si ens portaràs alguna coseta. Sí. T'ha agradat l'experiència d'estar aquí avui?
3: M'ha encantat.
1: Sí?
3: Sí.
1: Sí? O sigui que contem amb tu.
3: Efectivament.
1: És que li he dit que no parlaria.
3: Sí.
2: Ara és una sorpresa.
1: Però jo sóc així i a la gent se li ha de donar, com deies ara, aquesta vidilla perquè comencin i arrenquin. O sigui que, Martina, t'esperem aquí. Ets una inspirada més.
3: Sí.
1: I formes part ja del nostre equip, vale?
2: I seguim amb presentacions i acabem, perquè a l'altra banda tenim el Josep, que ja ens està coneixent avui en el primer programa.
1: Perdona, Jake, que m'he enterat que és un DJ potent,
2: ja,
1: o sigui que...
2: Ja l'anirem descobrint.
1: Té entrevista també, el Jake.
2: El segon programa de la cinquena temporada ja ens portarem millor i l'avisarem de tot el que farem, sí? Prometido. I nosaltres ens acomiadem, sí?
1: Li diem adéu a la Laura. Moltes gràcies per haver vingut.
0: No, gràcies a vosaltres.
1: Ha sigut un plaer.
0: Per estàs fer un programa així.
1: Pots venir quan vulguis. Si vols venir algun dia i donar-nos recomanacions del cabell, estarem encantades,
0: No pararé. O sigui que... tinc moltes coses que explicar.
1: Quan vulguis, aquí tens casa teva.
0: Gràcies. Bona doncs tarda. Fins la setmana que ve, no, Carme? No, sí. Que ràpid ha passat.
2: Ja està, és que setembre no el veurem.
0: Ens ha costat així com agafar una mica... El... Ai, no, què ens passa? No ho sé.
2: Som...
0: Tenim una edat ja,
2: humana.
0: No?
2: No, que edat? Que som persona, som persones i
0: som
2: tenim els sentimientos.
0: I som lliures, eh? Que exacte. Va molt en relació del tema que acomiadem
2: el programa
0: avui. M'agrada
2: molt el Nil Moliner. Anem a escoltar aquest tema.
0: Libertat.
2: Que sortirem així.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Els centres d'atenció primària de Rubí, Sant Genís i Anton de Borja asseguren que no han notat cap descens de feina després de l'estiu. Tot al contrari, els equips d'infermeria han viscut mesos d'alta activitat per l'impacte de la calor en persones vulnerables i també per l'augment de l'atenció domiciliària en una població cada vegada més envellida. La responsable del Sant Genís, Pilar Álvarez, explica que la càrrega assistencial és constant i que al final de l'estiu no representa cap respir.
2: No baixarà perquè ara tot just ens començarà un altre pic de feina, no? Que bé, arribarà, marxarà la calor, arribarà el fred, tindrem infeccions respiratòries, no? I entrarem en un altre cicle. No ens baixa, malauradament no tenim baixades de feina.
1: Aquesta pressió es nota especialment en zones com la del Cap Sant Genís, on la dispersió geogràfica obliga els professionals a fer llargs desplaçaments en vehicle per atendre pacients a domicili.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: El Servei Local de Català obre un nou període d'inscripció pel curs 2026-2027. L'oferta inclou des del nivell A1 fins al C2 amb modalitats presencials, semipresencials i en línia. La matrícula dels nivells inicial i bàsic és gratuïta. L'antic alumnat de l'últim any té accés preferent els dies 14 i 15 de setembre. La inscripció general per al bàsic 1 s'obrirà dimecres al 16, mentre que per la resta de nivells serà el 17 i el 18 de setembre. El nivell C2 es matricularà el dia 21 exclusivament en línia. Els tràmits per internet es faran al web del Consorci per la Normalització Lingüística a partir de les 9 del matí. També s'habilitarà, però, l'atenció presencial al Centre Cívic La Cruïlla del 16 al 18 de setembre. Qui no conegui el seu nivell ha de demanar una prova prèvia. Per més informació, podeu trucar al telèfon 637-389-764. I ara, els esports.
3: I en esports, Víctor Pérez ha assegurat que espera tenir una carrera àmplia en el temps dins del futbol sala professional. Aquest rubinenc de 21 anys que juga a l'Energia Catgas Santa Coloma ha passat pels micròfons de Ràdio Rubí per explicar-nos la seva trajectòria i cap a on vol anar-hi. Poden trobar la informació a www.radiorubí.cat en un cap de setmana en el qual també van tenir futbol sala de Copa de la Reina. L'Esportiu Rubí va passar ronda guanyant a Mataró.
1: Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, 99.7 FM.
4: Bona tarda, una situació...

I avui tot el protagonisme és pel futbol. Comencem per la selecció espanyola, perquè la Roja encara viu l'efecte del Mundial. Espanya és campiona del món, un títol que ja forma part de la història del futbol i que ens ha deixat grans protagonistes. Però ara toca mirar endavant. Luis de la Fuente prepara la seva primera convocatòria després del Mundial i enceta una nova etapa amb la selecció. I deixem la selecció i tornem al futbol de clubs. Comencem per la Lliga, perquè el Barça continua fort i es manté al capdavant de la classificació. Els blaugranes han començat la temporada amb molt bones sensacions i jornada rere jornada continuen demostrant que volen tornar a ser un dels grans protagonistes. El Real Madrid també es manté a la part alta, mentre que l'Atlético de Madrid busca no perdre la comba. I atenció també a l'Espanyol, que està protagonitzant un inici de temporada irregular, però alhora interessant, i que encara té molt marge per trobar la seva millor versió. Baixem a una categoria i anem a la Lliga Hypermotion, perquè aquí també tenim molta tela. Comencem pel Girona, que busca recuperar el seu lloc entre els grans, però que està tenint un inici de Lliga força irregular. I ull amb el Sabadell. Els arlequinats són una de les incorporacions d'aquesta temporada i estan intentant adaptar-se a una categoria nova per ells. I també posarem el focus en el Cádiz, un dels equips que parteix amb l'objectiu de tornar a primera, però que no ha tingut l'arrencada esperada. I tenim Champions, el Barça directe i sense contemplacions. Els blaugranes comencen amb força i deixen clar que aquest any volen arribar molt lluny. El Real Madrid també amb una victòria contra l'Inter al Bernabéu. Però no tot són bones notícies pels equips espanyols. L'Atlético de Madrid va caure davant el Liverpool i el Villarreal tampoc va poder puntuar contra el Borussia Dortmund. La bona notícia, el Betis, victòria de prestigi contra el Lille. Així que, tot comença i anem al programa d'avui.

0: I bona tarda, benvinguts de nou a aquesta temporada del Poliesportiu. Començaré, com sempre, presentant els meus companys, que aquest any tenim unes noves incorporacions. Donarem records als que no estan, al Dani i al Roger, per la temporada passada. I donem salutacions als nous companys. Bona tarda, Jordi.
1: Molt bona tarda, Mercedes.
0: No sé si me'n penediré que estiguis aquí assegut, eh?
1: Bueno, jo de moment he començat molt bé la tarda. Estic molt content d'estar per primera vegada aquí, per tant, espero que no te n'empenedessis.
0: I després ja direm per què està també tan content.
1: Perquè tinc dos companys de taula molt agradables i bones persones. Simplement per això.
0: Bona tarda, Xema.
2: Bona tarda.
0: Què tal?
2: Molt bé, la veritat que molt bé. Amb ganes ja de començar
0: com és l'estiu?
2: Molt bé.
0: Ara comença a patir,
2: hem viatjat, hem lluitat per Julián.
0: Ahí s'ha quedado, de momento.
2: No sé si és una bona decisió o no. Bueno.
0: Ja ho parlarem, a veure què tal.
2: Ja ho parlarem.
0: Bona tarda, Adri.
3: Molt bona tarda, Mercedes.
0: Què tal?
3: Bueno, comencem la temporada amb il·lusió, jo crec, i bueno, veurem com es desenvolupa la cosa.
0: A veure com anem. Ja explicarem que aquesta temporada tenim un culer, tenim un del Madrid, tenim un Atlético i jo, pues, periquita de pro, que farem el que puguem, que ja sabem que estem molt, molt tristos perquè estem perdent ara mateix i esto no tiene perdón de Dios. Començarem pel principi. Selecció espanyola, aquest estiu hem guanyat una estrella. Què tal? Ho heu vist, no ho heu vist, ho heu seguit?
3: Sí, home, esclar. O sigui, ha estat una de les millors seleccions que he vist en molts, molts anys. O sigui, hem fet un paper boníssim aquest Mundial. Per tant, crec que tota la confiança cap al míster i endavant. I a seguir conquerint títols.
0: Ojo, cuidado, que no sé si li vull preguntar quants anys tenia quan va guanyar Espanya la primera estrella, eh? Por si acaso me da la depressió.
3: En tenia set.
0: Sí, Xema,
1: t'he dit que no.
0: Mare, que quan diu, és la millor, és que claro, ha vist poques.
2: És de mi quinta.
0: És de mi quinta al revés. Cara.
1: Hala, venga, els punyals com van.
0: I una des què? La va veure?
1: I tant, el futbol...
0: És que hi ha gent que la selecció no els hi ha enganxat tant, eh?
1: A veure, a mi el futbol de seleccions no m'enganxa tant, però a mi el futbol m'enganxa tot. Si juga el Rubí C contra l'Olímpic D, doncs el veurem, perquè és futbol. I, bueno, jo crec que la selecció espanyola ha demostrat que segueix una línia que en algun moment alguns en dubtaven, quan, recordem, quan va començar l'etapa de Luis de la Fuente, la primera derrota a Escòcia, i tot, la gent, això s'ha de cremar, perquè és molt típic llatí, les coses si no comencen bé tot s'acaba, i Luis de la Fuente ha demostrat que és un entrenador que coneix la casa, que coneix la federació, per algú havia estat seleccionador de les categories inferiors, i el que s'ha demostrat és que Espanya té els millors... el millor equip, la millor plantilla, perquè mires línia per línia i no n'hi ha cap per on vegis de problemes o defectes, mentre que hi ha altres seleccions que tothom en parlava, per exemple França, però França, clar, en el moment en què la selecció contrària passa a la línia de mig de camp, on perquè Mbappé, Dembélé, això de defensar no ho tenen gaire per la mà, doncs, i per mi la demostració de que Anglaterra té un gran problema. Anglaterra té un problema mental, que és en el moment en què es veu la situació, sempre hi ha alguna cosa que la fa trontollar des de l'any 66, que no guanyen l'únic torneig que han guanyat, i porten dues finals d'Eurocopa seguides perdent, una semifinal que, per lògica, hauria d'haver guanyat, i per mi és la decepció en el sentit de... no pot ser que una selecció d'aquest nivell es deixi remuntar d'aquesta manera.
3: Sí. Bueno, també és veritat que ha fet un bon paper, però hi ha molts partits que el Bellingham ha tirat molt de l'equip i això s'ha notat. Sí. I quan va arribar el partit contra Argentina és veritat que vam marcar el primer gol, però després és que el canvi tàctic de l'entrenador és que els va matar totalment.
0: Bueno, veurem ara bé un otro torneillo, no? Que ens agrada molt jugar a torneillo. Sí. I veurem qui es queda, veurem qui marxa. Creieu que traient... A més, hem de dir que aquest Mundial ha estat l'últim Mundial de Cristiano Ronaldo, l'últim Mundial de Messi. O sea, para los que no somos tan jóvenes, això és com perdre un històric de la vida.
2: Un cromo, eh? Això és perdre,
0: claro,
2: un cromo,
0: és que ahí...
3: Que jo he viscut l'etapa Messi-Cristiano, eh? No fotem.
0: No dic que no l'hagis viscut, però...
1: És que no, però més enrere no. No has viscut
3: exacte,
1: la de més enrere.
3: És més ara, sí.
1: Nosaltres sabem qui és Ronaldinho, qui Gravesen en el Madrid. Hem vist a Gravesen al Madrid. Hem vist guanyar l'Atlético de Madrid més d'una lliga sense el Xolo.
2: Sí, sí, sí.
0: El Xolo no sempre ha sigut entrenador.
1: Sense el Xolo a la banqueta, l'hem vist al camp.
2: Al camp.
1: Però sí, sí. Imagina't si hem vist coses. Fins i tot a l'Espanyol guanya algun títol, que això...
0: Ja havia tardat, ja.
2: A l'Atlético.
0: Escolta, quan el Jordi parli de l'Espanyol, tanqueu-li el micro.
1: No, i més tard de l'Atlético de l'Espanyol. Van guanyar al Saragossa el 2006.
0: Sí, sí. Bueno, alguna alegria pel cuerpo. Bueno, farà convocatòria. Penseu que hi haurà molts canvis, que no farà molts canvis, que més o menys ja vas valer... Traient els que no estaran, però...
2: Jo penso que la selecció de base la té. O sigui, en teoria algun canvi. Per exemple, jo penso que un Marc Bernal pot anar a la selecció. Aquests jugadors que va convocar prèviament i que després va de convocar, perquè la convocatòria està feta, jo penso que algun d'aquests sí que anirà per fer provatures. Home, un Carlos Espí possiblement també anirà.
3: Sí. Home, jo crec que el Fermín hauria de tornar, per exemple, i el Hausen, ara que no vindrà el Llorente, sisplau, gràcies, que no vingui el Llorente. Bé, és que, bueno, no diré res.
0: Bueno, pobrete.
1: Jo crec que sí, que Carlos Espí anirà segur, i jo desitjo que quants menys jugadors del Barça hi vagin, millor. Que l'esforç es dediqui en el club que els hi paga, i perquè al final tenir 9 o 10 jugadors al final a la selecció espanyola pot comportar després que et trobis... que jo entenc al final els aficionats dels clubs, no? Que dius, ostres, tu estàs pagant tota la fitxa del jugador, estàs pagant tot, i al final a vegades et venen... Recordem el cas més flagrant del Barça, l'últim cas és el de Gavi, que va estar 9 mesos per un partit contra Jorge, que estava allà sentenciat i amb una jugada tonta... però tots els clubs en el Mundial tothom es va espantar quan Courtois va sortir del camp contra Espanya, perquè al final és el problema de la càrrega, de, que és que al final el que deies tu, els tornillos, és que al final...
0: Clar, és que això ho vam parlar, per això us he dit el tema de la selecció, perquè ho hem parlat en molts programes moltes vegades, que aquesta càrrega de partits d'Espanya, que després el que fa és carregar els equips que realment són els que mantenen i els que sí que s'hi juguen coses, pues, ostres, no sé si realment... Jo entenc que s'ha de posar una miqueta més, que volen que les seleccions tinguin més presència, però, bueno... Sí. No sé fins a quin punt els clubs estarien d'acord en fer tants partits, tants parons, que hablo jo, que a mi me da igual, perquè jo, com no llevo a nadie, estoy tranquila y relajada. Mientras De La Fuente esté, sabem que no portarà ningú de l'Espanyol. Però els que sí que porteu gent, pues, que ara, per exemple, aquest inici de temporada tan rara, no?, que hi ha hagut de jornada 1 i després jornada 3, i després que jo ho veia i em va voler loca què partido és, molt ha estat perquè, clar, molts equips fins que no han pogut tenir les seves vacances, que molt respectables, por cierto, no han pogut tornar.
1: No creieu que, tu que deies, que Roberto pot ser una de les sorpreses? Sí, Roberto pot ser una de les sorpreses.
0: Roberto no va ir nunca mientras esté en el Español. Ara mañana que se vaya al Fuenlabrada. I anirà a la selecció segurament. Mira, Joan García,
2: papers, eh?
0: Vull dir, és que de veritat mateix,
1: no, però,
0: em feu parlar de coses que no vull
1: Joan
0: parlar.
1: Però Joan García és una posició molt...
0: Joan García, quan estava a l'Espanyol, podia haver anat perfectament de tercer com ho ha ido ara.
3: Però hi havia bons porters.
1: Sí, és que el problema és que a Espanya dius, aquí es cuix de porter, al final, o aquí deixes fora de porters. Perquè, clar, ara mateix dius, Remiro no va. I és un porter que... l'any passat per mi el que era del porter del Mallorca i que ara està al Deport,
2: Leo
1: Román va fer una temporada en què es mereixia fins i tot estar és una posició en què és
0: sí,
1: molt
0: és
1: complicada i més quan tens un... tothom sabem que és com... tu no te n'en recordaràs perquè ets molt jove, alguns recordem que hi havia molt bons porters a la selecció espanyola, però Zubizarreta o Iker Casillas després, per molt que fossin grans temporades els altres porters, jo recordo...
2: Santi Cañizares...
1: Santi Cañizares, Víctor Valdés a l'època, Reina, Pepe Reina, que eren porterassos que en qualsevol altra selecció serien titulars, però clar, tens un Iker Casillas que dius, qui treu aquí d'aquí el Santo?
0: Sí, sí.
3: Bueno, en el cas de la selecció espanyola, l'Unai Simón a mi m'agrada, però és veritat que no és com el Cañizares, no és com el Casillas, però bueno, té la confiança del míster i és això el que l'ha fet jugar,
1: sí,
3: al cap i a la fi.
0: Sí, sí. Sí, al final és el que més importa és això, que tinguin confiança amb ell. Mm. I sabíem que con Joan García, mentre estuviera en el Barça, en el Espanyol, no havia confiança. Luego ya la confiança apareció. No passa res, no passa... O sea, convivimos con ello. No passa res. Passem a la Lliga, que ja ha començat, ja la tenim ben forta, ben potent. L'Espanyol va perdiendo hoy, pero bueno, lo digo antes de que alguien se ría de mí. He actualitzat, però crec que sí. Bueno, ya veremos si la vida sí, sí. me sonríe. El Barça ha començat molt fort. Jordi, molt fort.
1: Massa fort? Bueno, sí, és que aquí surt la vena pessimista del culer. I, bueno, sí, la veritat, jo crec que... ho parlàvem abans fora de micro, la sort que té ara el Barça és que té una plantilla. Fins als dos anys primers de Flick tenia un equip molt, molt bo, 4 o 5 jugadors, 2 o 3 jugadors a la banqueta que podien, però en moments puntuals et trobaves que, per exemple, a la semifinal de la Copa del Rei de l'any passat contra l'Atlético de Madrid, que Rafinha faltes nota... I ara dius, si falta Rafinha pot sortir un altre, si no surt Adeyemi surt Gordon, si no... I és una situació que... I al final sembla ser com el que passa molt en el Barça, els missatges i les grans coses, que semblava que si no venia Julián Álvarez la vida seria un desastre. I ara resulta que el Barça porta 22 gols en 5 partits, el Barça té... 2 dels 3 màxims golejadors de la Lliga són del Barça. Jo crec que, bueno, que aquest any el que de moment pinta bé, i el que crec que el que ens agrada al futbol és gaudir el que diria l'entrenador de l'Atlético, el partit a partit, que és el que estem gaudint, que es veu espectacle, i això jo crec que és el que hem de fer, perquè el futbol al cap i a la fi és un gaudi i això és el que hem de fer.
0: Crec que li faltava més això, més un fons d'armari, no? Poder tenir... Pues això, és veritat que algú es lesionava i entrábamos en pánico. Esperem que aguanti, no li arribi les pàjares de finales i aquestes coses,
1: arriba. Les pàjares arriben, sempre han d'arribar en tots els clubs, a tots els equips els hi arriba les pàjares. El problema és quan t'arriba la pàjara i com t'arriba la pàjara. Mm-hmm. No és el mateix si t'arriba la pàjara a la Lliga, que tens 10 punts o 11 d'avantatge, i dius, vale, pues vaig en pàjara, em dedico només a la Champions, que no si tens un... Perquè el que li va succeir al Barça fa 2 anys, que tothom en parlava molt bé del Barça, no sé si recordeu, del Barça de Flick i tal, però que després va té una pàjara increïble, i el Madrid es posa amb 5 punts d'avantatge, perdent a casa contra el Leganés, contra les Palmes, perdent partits, i després que el Madrid fes el contrari, l'oposat, i perdés tot el que va perdre, no és normal. I per tant aquí el que has de veure és que això et pot passar un any, però que el Madrid no et fallarà el que ha fallat els últims anys, perquè el Madrid aquests últims anys ha perdut punts contra equips que ningú s'imaginava. Empatar al camp de l'Elx, quan hauria d'haver perdut amb un gol, perdre contra l'Espanyol també fa... Em sembla que va ser fa 2 temporades, amb el...
3: No, va ser l'anterior.
1: L'anterior, però aquestes 2 últimes temporades el Madrid ha perdut punts contra equips...
3: Que, o el partit del Celta, per exemple.
1: El partit del Celta... Sí, sí. Que són coses que no és normal, per tant la pàjara arribarà, veurem com, en quina situació li arriba
0: i si es pot gestionar bé. El Madrid le sigue l'Estela. Com jo, el veus al Madrid
3: jo el veig
0: de
3: bé,
0: Mourinho?
3: Jo el veig bé, o sigui, no confiava res perquè no m'agradava el Mourinho, sincerament, però la veritat és que feia molt de temps que no gaudia d'un partit del Madrid i això és una bona notícia. O sigui, ataquem com toca, arriben els jugadors a l'àrea i hi ha 4, no només un. Home, s'estan notant les coses. És veritat que hem perdut un partit contra el Betis que és incomprensible perquè vam tenir moltes més ocasions, vam atacar més, però bueno, a vegades el futbol és així i ja està, i vam perdre i ens hem de reposar, tirar cap endavant i la confiança cap al Mourinho de moment, perquè bueno, el veig una mica més moderat que l'altra vegada, la veritat, però espero que no sobrepassi el fet de fer piquet d'ulls i aquestes coses.
0: No, o sigui, ja no té edat per aquestes coses, no, ja
3: està gran.
0: Està gran, ja veurem, no hi havia tampoc molt, aquí no hi ha molta esperança perquè és això, és un perfil ja que no sabem, porta molts anys, no dic que no sigui bon entrenador ni que no, però porta molts anys ja arrastrant-se per campos sin pena ni glòria, llavors, bueno, pues això és un altre nivell, se li exigeix molt més i no es pot amagar. Però bueno, si l'equip fa la seva feina i corren i aquestes coses, que són coses que l'any passat
3: no pues, passaven,
0: no passaven i no li fan pues, el que van fer amb el Xavi Alonso, pues...
3: Bueno, és que la part bona d'aquest entrenador és que té molt de caràcter i a més aquest any hem fet una sèrie de fitxatges que també han posat com el llistó més alt per la resta de jugadors que ja estaven. Per tant, hi ha molta més competència. I es nota, perquè al minut 45 estan escalfant 5 jugadors. Això no passava l'any passat fins al minut 60, 70 o fins i tot el 80. I això és una bona notícia.
0: Pues veurem què tal. I Chema, mi sufridor de turno.
2: Sempre patint.
0: Aquí con el Cholo, que no hi ha manera, eh?
2: Mira que deien aquí que potser sigue. Aquesta era la temporada passada, era l'última, la darrera, i no, aquí continua.
0: Aquí
2: mira
0: sigue.
2: Que a mi, jo sempre diré que, bueno, ha canviat l'Atlètic de Madrid, no?, des de l'any que va arribar, però ja jo penso que l'Atlètic de Madrid necessitava un canvi. Però, bueno, continua el Cholo. Han arribat jugadors nous, sí, pues bueno, a veure com funciona l'equip. Ara, mira, per exemple, està la baixa del Barrios, i ja falla el Barrios i ja tothom està atemorit de veure com funciona el Atlètic de Madrid perquè és el jugador que està molt en l'equip. Yeah. Suposo que el Hulman, el Johnny, a veure com surt el Johnny perquè l'any passat va fer una temporada una mica fluixeta. Portem tots els partits al final jugant sense davanter centre. Va jugar només Julián el dia de l'Atlètic Club de Bilbao, Sant Mamés, es va perdre. Bona primera
0: si
2: part de l'Atlètic.
0: Si és que jo et dic una cosa, jo no sé per què no li va posar un llacet i li va dir al Barça, ai, que lo quieres, toma Mati.
2: Jo crec que aquí hi ha d'haver una intrahistòria o algo, perquè
0: és que jo no...
2: Jo soc del parer de que si un jugador no vol estar, que està en mal estar, el millor és que surti de l'equip.
0: I que tampoc va fer... O sigui, és a dir, jo que el demanés al Barça ja em sembla, perquè tampoc va fer una temporada com per dir, madre mía, vaig a pagar una milionada per aquest senyor. Vull dir, no és que diguis... No, o sigui, jo no sé qui planteja els fitxatges al Barça, però segurament hi hauria jugadors molt més necessaris.
2: Ni els fitxatges del Barça ni el valor dels jugadors.
0: Exacte, perquè... vull dir, jo entenc que se'ls hi va el Lewandowski, volen tenir alguna persona que supleixi aquest lloc, però jo pues no sé, no sé si un noi que no ha fet res o no ha donat la talla amb un equip com l'Atlético, que es podia haver lluit molt, doncs decideix... pues eso, i a més paga la pasta que... que valia, que sí, com ja et dic, 150, jo li poso un llacet, no? I toma, llévatelo.
3: Sí, sí.
0: O sea, que 150, si em dones 100, lo llevo yo a casa. No? I...
1: Jo tinc una teoria, que és que el Barça al final el que fa és ofertes perquè després els jugadors s'infravaluïn.
0: Sí,
1: veieu a Nico Williams, semblava que seria... I des de que el Barça li va fer l'oferta, que no ha tingut, no ha tornat a ser Nico Williams, que... i amb el Julián, no sé si passarà el mateix, però al final el que s'està demostrant amb el cas del Barça és que has de plantejar-te molt més el conjunt que no pas a la figura... o una mica això, no? Que és el que li estic veient els últims anys al Madrid, que és el que feia el Barça dels 80.
0: Correcte.
1: El Barça dels 80 sortia Maradona, el millor jugador del món, el fitxo, no guanyo un títol, però tinc a Maradona. Fitxo el màxim golejador del Mundial, Lineker, i el Madrid ara és això, Mbappé és el millor, doncs el fitxo, Bellingham, no sé què, i al final te n'adones que si el Madrid aquest any no ha funcionat és perquè la posició més important del camp, que és el centre del camp, des de que se li van anar els dos millors jugadors del Madrid dels últims anys, que per mi són Modric i Kroos,
2: sí,
1: perquè
2: sí.
1: Ahir sortia en una estadística que em va impressionar. L'últim jugador que ha fet més de 10 passades llargues i que ben fetes i que han arribat al peu del company va ser Toni Kroos. I el problema és que aquests jugadors no venen moltes vegades. No sembla que siguin les estrelles. Les estrelles Vinícius, les estrelles Mbappé... no, l'estrella és... El que et fa jugar l'equip és Modric, Kroos, era Xavi, Iniesta, Busquets, és Barrios, i a vegades els clubs i els aficionats ens en oblidem d'això i ens fixem amb el que... Jo ara al meu fill sempre li dic, quan parla de futbol, dic, mira't el documental de Luis Enrique amb el PSG quan li diu a Mbappé, tranquil, vols marxar? Marxa, tu marxaràs, i diu, ara faig un equip i ha aconseguit dues Champions. Et demostra que el que has de fer és el teu equip, no has de tenir una estrella, has de tenir un equip que et jugui. La selecció espanyola és un altre exemple.
2: Sí, totalment.
1: Oyarzabal, davanter centre titular de la selecció espanyola. dir qui és Oyarzabal, quantes
3: samarretes... Home, és un jugadoràs, eh?
1: Sí, sí, però vull dir, a nivell mediàtic...
3: Sí.
2: Quantes samarretes vendrà?
1: Quantes samarretes sí, sí, vendrà?
0: Poques, poques. Qui sap on juga, depèn de com, qui sap en quin equip
1: Olisee,
0: juga.
1: Olisee, Dembélé, Mbappé...
3: Que tenen molt de nom, és veritat.
1: Tots aquests, i al final dius, no, no, no fa falta. Fes un equip, fes una, un conjunt... i a partir d'aquí doncs, podràs crear, però clar, si deixes jugadors, que és el problema del Madrid, per mi, que és, tens dos jugadors, que això de defensar és

0: Anem a veure.
1: Ah, va dir, oh, han empatat, no?
2: No, 2-0.
1: Pa, què pregunto?
2: Mira, i el gol molt maco, eh? Adrià Pedrosa, aquest xaval...
3: Adrià Pedrosa.
2: Aquest xaval no té vinculació amb l'Espanyol, em sembla, ni res, no?
1: No sé pa què pregunto. Bueno, pues l'Espanyol, jo anava a dir que està irregular, pues ahí está, irregular, una de cal i una d'arena, allà anem. Bueno, hem fet un equipillo. Jo pensava que Monchi potser portaria alguna cosa més, però tampoc està mal. El que passa és veritat que tenim encara a Puado lesionat i tenim el senyor Quique, que és el que nos tira les lavadores i lo mete todo, que aquest senyor crec que aquest any no lo veo. No lo veo, no, home, és que és una rotura, un senyor ja major, si no es cuida...
2: Perdona, Mercedes, un senyor major, me'n vaig d'aquí del...
1: No, però enteneu, home, no és el mateix una rotura amb un cos de 20 anys que amb un cos de 30.
3: No, és veritat que ja té uns anys.
1: I s'ha de curar bé, i si no es cura bé, no tenim res. Sobrevivimos, bueno, un dia sí, un dia no, un dia sí, ja està, és la vida del perico.
3: Bueno, però mentre no sigui com l'any passat... que l'any passat va ser un patiment molt gran.
1: Bueno, l'any passat... Que jo prefereixo també una mica de sí, no, perquè a més així tenim la guàrdia, que no que ens passi com l'any passat, que fem una primera volta estupenda, meravellosa, que parece que vamos a ir a Champions, i si la Liga arriba a durar dos dies més, potser baixem, eh? Potser ens fem un Girona, però a més, sin entrada, a saco. Vull dir que agraïts de continuar a primera, eh? Però... Perquè ara després parlarem de la Hypermotion, que telita marinera lo que hay en la Hypermotion per pujar, eh? Però bueno, hem estat així, som irregulars. És que, sí, sí. És que és nuestro sino en la vida. Però... O sea, vamos haciendo lo que podemos.
2: Bueno,
1: tenim un Roberto que està en un estat de gràcia, que està molt bé. Tenim jugadors que estan donant molt la talla, però bueno, però ens costa molt, o sigui, tenim uns moments, o sigui, juguem molt, quan juguem bé, juguem molt bé, però és veritat que tenim uns moments, que jo ho he vist, que apagamos Windows, no sé què ens passa, que ens desconnectem completament dels partits, però a més desconnectar d'una manera espectacular. No sé, és que no som capaços de mantenir el ritme, no som capaços de continuar, se'ns fa bola als partits, no. Els canvis els fem molt tard, és veritat que Manolo està en la onda de fer els canvis molt tard, que tampoc ho entén, és a dir, si veus que no t'està funcionant o que estan molt, molt desconnectats, jo l'altre dia amb el Sevilla ho vaig veure, va haver un moment que és que apagaron, o sigui, no hi havia ningú al camp. Fes els canvis, no t'esperis els últims... O sigui, si ja saps que no et funciona, una cosa és fer un canvi a l'últim minut perquè et fiquen un gol o veus alguna cosa que no et qual... Bueno, però si ja no t'està funcionant...
3: Fes
1: ostres,
3: canvis, sí, sí.
1: Mou-te una mica... Perquè a més aquest any jo crec que una cosa que també tenim és que sí que tenim una miqueta de fons d'armari.
2: I tant.
1: Vale? Perquè altres anys és veritat que la cosa se nos ponia molt xunga si se'ns lesionava algú. Però jo crec que aquest any el que s'hi hem fet és un fons d'armari que és interessant.
3: Home, teniu el Brian Zaragoza, que
1: o sigui,
3: és un bon fitxatge.
1: Jugar amb ells, és a dir, jo no entenc per què ens posem aquí con esta pressió i no guanyem. Quan tenim, això, doncs tenim, ja et dic, Roberto està molt bé, però tenim altres jugadors que ho estan fent molt bé. Llavors, tira una mica, fes canvis, perquè si no ens passa això, bueno, pues ens fiquen un golito en el minuto 3 i ahí estamos.
3: Bueno, és que segur que ha sigut un tema de desconnexió total al començar el partit. O sigui, és que no tinc cap dubte.
1: Hem començat els partits molt enganxats, però aquest potser l'hem començat una mica fuera de onda. Lo mismo esperábamos otro equipo y no al Rayo, perquè com no estem jugant al Camp del Rayo, lo mismo, nos hemos despistado.
2: Esperabais al Leganés i ha aparegut al Rayo.
1: I hemos dicho esto que es lo que es. Però bueno, ja veurem. Jo crec que tenim com a mínim plantilla per no, espero, per no patir. Jo sé que el Jordi desitja que patim, però jo espero no patir.
2: Home, és normal, igual que tu desitges que el Barça quedi quart o cinquè, perquè
1: per favor, un anyito d'esto d'ací,
3: ja toca,
1: fora
3: ja
1: de Champions.
2: Perquè és el bo de la rivalitat, el que dèiem. Però per mi l'Espanyol té millor plantilla que l'any passat. Però el Marcos, jo crec que Marcos és un jugador que li pot donar molt a l'Espanyol. L'any passat, els que seguíem la Liga Hypermotion, en el Ceuta va fer una temporada
1: molt, bé, sí,
2: molt bona. El que passa que, clar, és el que parlem moltes vegades. Aquests jugadors necessiten minuts. I moltes vegades el problema d'aquests nois joves que són de la cantera és que si no hi ha l'obligació no tenen les oportunitats, perquè tothom ara en el Barça aplaudeix a Lamine Yamal, Cubarsí, si el Barça no hagués tingut la situació crítica econòmica que va tenir,
0: no apareixen
2: aquests.
0: Us
2: creieu que Cubarsí estaria jugant
1: segurament
2: de titular?
1: No.
2: Lamine, potser sí que seria, estaria al Barça, però haguessin fitxat el Haaland de torn, l'Mbappé, si el que hagués estat, i no. I a vegades és, potser és el moment de que els clubs, l'Espanyol,

0: l'Espanyol, tots aquests... Perquè si mirem tots els resultats històrics de la cantera de l'Espanyol, l'Espanyol sempre té de les millors canteres d'Espanya.
1: Sí, el problema és que li roben tots els jugadors.
2: El problema és que després acaben jugant al Barça.
0: I després al Madrid, com Cucurella.
2: O al Madrid.
0: Com Cucurella.
1: Bueno, no tant.
2: Ah, espera,
1: no,
2: espera. No, Cucurella, ara ja no Cucurella, és depèn de quan Barça, és del Barça, no? Depèn de quan és de l'Espanyol. Com
0: no, no, no, no, no dic que passant. Cucurella va passar al Barça, li va deixar uns bons diners al Barça i ara ha anat al Madrid, ja està. Però no, al final... Però l'Espanyol ha tingut jugadors... Històricament, tots els clubs, quan les seves millors èpoques han sigut amb els jugadors de casa. L'Espanyol guanya títols amb Tamudo, amb Sergio, amb tota aquesta gent, Moisés Hurtado, tota aquesta gent, perquè al final és la gent que s'estima el club i sent els colors. Sí. I van al camp del Barça i surten a matar perquè aquell és el seu gran partit. I els del Barça, quan anava a Piqué, sentia aquell partit, Cobercí sent aquell partit, però si ve Frenkie de Jong... i de torn i et ve algun jugador de l'Espanyol d'aquests Dolan o que dius quin sentiment ha de tenir perquè pel club, que és la sort el tema deia del Xolo, però és la sort de tenir un entrenador com l'Atlético com el Xolo que sent aquell club, al final és una passió que i al final és això, el futbol és passió i si el ho deixem en mans de quatre mercenaris que no senten cap color doncs no va bé. Jo crec que és això, l'Espanyol pues, li ha de donar... un clar exemple és Ferran Juglà. Ferran Juglà estava jugant a l'Espanyol B i a l'Espanyol li va dir no, et tallo, va fitxar pel Barça B i la carrera que ha fet aquest noi no és, diguéssim, espectacular, però ha estat al Bruges, ha estat al Celta marcant gols, perquè no podria estar marcant gols a l'Espanyol.
2: Correcte, bueno, pues
3: porque...
2: porque miramos lo que miramos.
1: Sí, sí.
2: I passarem una mica a segona, perquè després vull parlar una mica d'Europa. Ojo, ojo con la Hypermotion. Ojo, cuidado, Vull dir, equips de renom. És que jo estava mirant aquí, és que Mallorca, l'Oviedo que pot tornar, el Granada, el Sabadell que torna, mira, que és una aventura això, vull dir, un equip que el van fer per, bueno, a ver qué hacemos
3: i ha pujat aquest any una altra vegada
2: i bueno, aquí està, vull dir,
1: mitja taula,
2: bueno,
1: no està malament.
2: Per això vull dir que no ha començat molt malament. El Girona, també tenim el Valladolid, tenim el Andorra, a ese no le puedo tener cariño y lo sabes.
0: Porque es extranjero, vale, bueno. Tampoc t'has de posar...
2: No, però tenim el Cádiz, que per això parlarem una mica de segon.
0: No, passamos un tupido velo perquè el Cádiz... Si el Barça em fa gaudir, el Cádiz aquest any, els últims anys, m'està fent patir molt.
2: Bueno, es que tiene que haber un poco de todo. No, sí. No pots estar només amb alegries. Has d'haver una mica de patiment.
0: No, però el patiment ja no és esportiu. El patiment és que jo crec, i quan parlo amb amics allà sempre ho diem, que estem amb un risc real de desaparèixer com a club. El Cádiz ha sigut venut aquest estiu a un empresari mexicà, ha canviat totes les formes de tota la gestió i ha fet una gestió posant gent que no sent el club, que no sent la ciutat, que no coneix res. I al final, quan despersonalitzes el que parlàvem, quan despersonalitzes els clubs, i a mi em fa molta por perquè el Cádiz ja va passar una travessia que va baixar l'any 94 a la segona B i no va tornar a pujar a segona fins al 2004. Després, el 2009 va tornar a baixar a segona B fins al 2014. I al final aquestes coses... I, bueno, jo ara, deies tu, un dels que al principi pot ser un dels que ha de pujar, no? El Cádiz, si es manté aquest any i fa el mateix que l'any passat, perquè l'any passat el Cádiz va fer un espanyol, va fer una primera volta...
3: Va estar patint fins al final,
0: No? Sí. I va tenir la sort de que va guanyar els dos partits contra el Mirandés, perquè si no guanya això, el Cádiz està... Però la jornada 19 estava primer classificat. Per tant...
2: És a dir, tu creus que aquest any, si el Cádiz queda allò media tabla tranquil·lament, tu ja estaries content?
0: Jo aniria...
2: Sense treure ligadillo.
0: Jo a mitja taula aniria a Plaza Tierra, que és on es celebren els... I em tiraria a la font, a mitja taula. Jo, si el Cádiz queda cinquè per la cua, sóc feliç. perquè és el primer lloc que no, baixa.
2: Sí. I, però... bueno, els que baixen, claro, hasta el Cádiz, Córdoba, Albacete...
0: I Ceuta.
2: I Ceuta.
1: Bueno, però això pot canviar...
2: Sí, no, el tema d'aquesta de la Lliga Hypermotion, l'any passat ens va passar, que ostres, de repente... Ostres, sí que és veritat que hi ha alguns que despunten a dalt i si es mantenen es queden...
1: Aquest el primer, any, normalment.
2: Claro, tens el Castellón, tens el Mallorca, que ho ha d'intentar, perquè són clubs també que tampoc poden sobreviure molt de temps a segona divisió. Uh-huh. Tens el Tenerife, que bueno, és un quiero y no puedo, ho intenta sempre, però es queda. I les Palmes, vull dir que encara estan aquí. Però és que és allò que llegeixes i dius, venga, Almeria, Eibar, Oviedo... Saps, quitando la Real Societat B, que està ahí, pobrecica, però Burgos són...
0: Menys els dos filials i l'Eldenc, tota la resta d'equips han estat a primera divisió. Exacte. I més d'una temporada i més de dues.
1: L'Eibar va estar molts anys a la primera divisió.
0: L'Eibar va estar, ja no diguem, pues, el Castelló, en èpoques que uh-huh. algú no se n'en recordarà perquè no l'ha vist mai a primera.
3: No l'ha vist mai, no l'ha vist.
2: No, ell no sabe com no a primera.
0: Va baixar el 91, imagina't. No. Per tant, però el Sabadell és el tercer club català, diguéssim. El Girona ara és l'efervescència, però el Sabadell és el tercer club que més català que més vegades ha estat a primera. Ha estat 15 temporades a primera. Tots aquests clubs són històrics. Mm. És una Hypermotion que, com a mínim, per noms, fa goig, el que passa que després...
2: Bueno, fa el que fa.
1: I que té una afició al Sabadell, per exemple, que és que està amb ells a tope aquest any i l'anterior.
2: Sí.
1: O sigui, tenen... no sé quan... Bueno, una barbaritat de...
0: Més de 9.000 abonats aquest any, sí, més de 9.000 abonats. No, és que al final hi ha clubs... El Cádiz, per exemple, a segona té 15.000 abonats. Les Palmes en té més de 20.000, el Tenerife també. És que perquè al final són clubs que tenen una història darrere.
3: Sí. Home, molt de més. El Castelló que deies abans, quan estava a segona B, omplia el camp.
2: Clar, és que... és que fan ciutat. Són equips que fan ciutat i que són petits, llavors tenen l'afició. Mm. El Girona aquí el tenim, rotllo, no sap ben bé, ha començat també com l'Espanyol irregular, però ells es juguen bastant bé que nosaltres. Esperem que ja et dic, la lliga és molt llarga i sí. La Hypermotion passa, que potser després a la primera no hi ha tant ball, però aquí...
1: A més, hi ha hagut un canvi d'entrenador, nou projecte...
2: Veurem què tal.
1: Molts jugadors que han marxat.
2: Veurem què tal. És que l'any passat ningú s'ho esperava... Bueno, ningú s'ho esperava, no? No ens ho esperàvem i de repente...
3: Bueno,
2: pues eso.
3: No tenia equip per baixar.
2: No, però és el que vam parlar. Molts cops quan dius anem a la Champions, fem competicions de... Jo ja ho vaig dir, perquè a l'Espanyol li va passar igual... Moltes vegades no estem preparats per tornar a la vida real i baixem i ens adonem que nostra vida real és esta, és la de jugar tranquil·lament i no jugar-nos res i ens fotem una forta.
3: Sí.
2: Ens fotem una forta. No tot és Europa i...
0: Però tampoc, jo crec que a vegades no només és Europa. Jo crec que, per exemple, el Girona, el problema que ha tingut és el City Group. Semblava, perquè si ens fixem, el City Group té molts clubs fora, però si mireu el cas del seu club francès,
1: sí.
0: La baixa fins a la quarta divisió, perquè al final aquí és, bueno, doncs si et cedeix un jugador que et val, com van tenir l'any que va tenir Savinho, i van fitxar Adobbi de davanter i els hi va sortir bé, però si després el que t'ofereix el teu club pare no et dona resposta i has d'anar a buscar fora, doncs, i quan jugadors que tampoc estan acostumats a lluitar per aquests fets, no és el mateix que un Aji jugui per baixar a segona divisió que ho faci un jugador del Mallorca que està acostumat i que sap que aquesta és la seva funció.
2: Sí.
0: No?
2: És que això ho vam parlar molt, que psicològicament pensaven que no estaven preparats per lluitar, per fer aquesta lluita, i llavors hi havia molts que s'estaven com ja esborrant, dient, mira, jo l'any que ve aquí estrella té. Clar, si hi ha altres jugadors que potser diuen, bueno, baixes, però jo em quedo amb tu i lluitaré per pujar, però hi ha jugadors que, bueno, pues hasta luego i otra cosa.
0: Clar, exemple del Girona l'any passat, no sé si recordeu, el porter aquest que ha fitxat al Barça,
3: Livakovic,
0: que el té cedit i se li nega a jugar un partit a Mitchell. Li diu, no, jo no vull jugar perquè vull jugar al Mundial i com que no m'estàs fent jugar, jo al desembre me'n vull anar. Un jugador que et diu això, quina imatge, quina sensació està en el vestidor, al final... Aquestes coses també, encara que sembli que no, generen un malestar que és molt convuls.
1: Bueno, això al final és com la de Julián. El fet de no voler jugar ha fet que l'Atlètic comenci malament. O sigui, és un dels símptomes que té l'Atlètic.
3: Bueno, perquè mentalment afecta el grup.
1: Clar, evidentment.
3: Són situacions que afecten el grup.
2: Bueno, veurem què tal. I anava a fer parada, però no farem parada. Tiraremos directos, perquè així, mira... Eso que nos ahorramos. I parlarem de Champions, que ha començat també. És que no hi ha manera, aquí ha començat tota la vegada. El Barça, pues, en su línia de Liga, vull dir, fent, també va ser un partit només, però bueno, Barça i Madrid, és que Barça i Madrid van fer els deures. Atlético, pues como siempre, també en su línia.
3: També va fer els seus deures.
2: També en su línia. Vull dir, ahí vamos, ahí hacemos.
3: Va començar com l'any passat, perdent sí. a Anfield.
1: Bueno, però era un partit difícil, partit també difícil. És veritat.
3: Bueno, la primera part, la imatge no va ser dolenta, bueno, penso.
1: Millor.
3: Però la segona part, la veritat, que el Liverpool li va posar molta més intensitat i va passar per sobre, i va tenir la seva oportunitat i se va emportar el partit.
1: Ja està.
2: Bueno, pues tenim aquest, tenim el Villarreal, que tampoc, amb el Borussia. Yo, sabes, le tengo cierto cariño al Borussia, luego ya... No sé por qué, pero...
3: I el Villarreal, la Champions i la Lliga no està...
0: No està gens bé,
3: eh?
0: No.
2: És que és el que hem parlat. És que hi ha equips que potser... jo quan a mi em diuen, no, vete a la Champions, no, vete... No, hi ha equips que no podem estar aquí perquè no podem sostenir tanta competició,
0: però el
2: tanta...
0: El Villarreal ja porta anys amb això. Sí. El tema és, jo crec que és el canvi de model, no és el mateix jugar amb Marcelino
3: que
0: amb Íñigo. Íñigo té un altre sistema de joc. No hi ha hagut un canvi de jugadors tan gran, sinó que són els mateixos jugadors, i canviar un sistema com Marcelino, que portava temps, que ho tenia... Tothom sabia què feia en aquell equip, i de cop i volta...
1: I que estava funcionant.
0: I funcionava tot. Doncs clar, canviar-ho a tot és molt més complicat. I jo crec que al final el Villarreal estarà a dalt a la Lliga Espanyola, i a la Champions pues, potser li passa com l'any passat, que va fer un punt en tots els 8 partits i...
2: Ho intenta.
0: I ja està. Però i en el cas del Barça no és significatiu. Jo que estava a l'estadi veus el Feyenoord i penses un equip de mitja taula baixa de la Lliga Espanyola. No té gaire cosa més el Feyenoord. Per tant, el Barça on es veurà realment on està és el proper partit que juga al camp del PSG. Amb aquests casos esperem tenir la sort, doncs, per exemple, que té el Madrid, que et regalen dos gols a l'equip contrari, que l'Inter, que és un dels, teòricament,
2: estàs insinuando algo?
0: No, és que al final, si veus el partit aquell, l'Inter juga estones
1: molt millor. Va ser millor, jo reconec que va ser millor.
0: Els dos gols que regala, que no els regalaria ni un equip cadet, sobretot el segon, que és per agafar el Josep Martínez del porter i dir-li, noi, que volies imitar Karius a la final de Kiev, perquè al final és això, un equip com l'Inter no pot anar al camp del Madrid jugar bé, però fotre's dos trets al peu com es va fotre d'una manera brutal.
1: I a més que el Madrid venia amb baixes molt significatives al centre del camp. O sigui, fora Guller, fora Bernardo, fora... Bueno, és que només estava el Valverde, em sembla. I ja està.
0: Sí, sí. I va, i fas això, doncs bueno, després el Madrid...
1: Ens van regalar una mica la primera part del partit, és veritat.
0: Totalment.
2: Bueno, però és important.
1: Però vam aprofitar.
2: S'ha de guanyar com sigui, vull dir, jo que sé de lo que hablo, mira, aunque sea un gol fuera de juego, con el como sea.
1: Això va ser pel partit del Betis.
0: Sí, veus, és això, al final el partit del Betis, lo normal és acabar 0-4.
1: Sí, totalment.
0: I dius, no entenc com en la jugada que marca el Parrot encara van 0-0. Perquè aquell partit és un partit en què el Madrid ha d'estar 0-4 en aquell moment.
1: Sí.
0: I no marques ni una, Mbappé falla gairebé sense porter, Vinícius un altre que tira el pal quan... Bueno, el futbol
1: el gol anul·lat, també, el penal...
0: El futbol té aquestes coses.
1: Sí.
0: És així. I és la grandesa del futbol, crec.
2: Sí, bueno. Ahí tu con tu 5. Que no va malament fer gols amb aquesta lligueta que es fa, que després per classificar-se és molt important.
0: No, i tant.
2: Tenir una bossa gran de gols, perquè si no...
3: Bueno, poder quedar entre els 8 primers.
2: Exacte. Clar. És a dir, si a Muli pots...
3: Tenen en compte,
2: aquesta lliga...
0: Tampoc.
3: Però bueno, el PSG ha guanyat els Champions
0: sense estar entre els 8 primers. El PSG fa 2 anys, recordeu, va quedar el 23.
3: Sí, sí, sí.
0: I si no arriba a ser per Gazzaniga, que en l'últim minut del primer partit es marca ell mateix l'1-0, el PSG no es classifica per entrar a la primera ronda. Per tant, al final, que és el que diu Luis Enrique, al final l'important és que tu sàpigues dosificar l'equip perquè quan arriben els moments tot l'equip el tinguis.
2: Això sí.
0: Perquè si ens n'adonem en la primera eliminatòria de 8 anys de l'any passat, cauen 3 equips que jugaven a casa la tornada. Perquè, bueno, al final és molt diferent quan comences la temporada que quan a mitja de temporada. Al final l'important és... No ho saps mai, no? La Champions és una cosa tan divertida que al final és allò... El PSG ha quedat 23 i guanya la Champions. El Madrid de molts anys dius no, el Madrid caurà i va guanyant i arriba i acaba guanyant.
1: No, que pot passar qualsevol cosa.
0: Final, el Milan guanya una final 3-0 al descans i acaba perdent una final contra el Liverpool 3-0. Ai, 3-3, els penals. Per tant, al final és l'emoció aquesta, veure.
2: Sí, això vosaltres no ho hem preguntat perquè la resta que teníem, si ho parlàvem, amb aquesta nova versió, amb aquesta liguilla, això us agrada?
1: A mi no gaire.
0: A mi m'agradaria més si fos una lliga de veritat, tipus l'Eurolliga de bàsquet,
1: sí,
0: que al final juguen tots contra tots i els 8 primers juguen... Això sí, però al final això dels 8 partits, només n'elimino 8, però n'hi ha 8 que ja no juguen, em sembla...
2: No, però llavors seria molt més llarg, no?
0: Ah, no, sí.
2: La càrrega de partits seria una burrada.
0: O podries fer una volta o no tants equips. Hi ha equips, jo ho sento, però a mi que l'Eslovan de Bratislava o...
3: Bodoglim.
0: El Bodoglim al final...
3: Que aquí t'ho va fer bé, eh?
0: Però com es deia l'equip al que va haver anat al Madrid l'any passat?
3: Armenia Versfeld.
0: Sí, el Macaerati o alguna cosa d'aquestes. O dius, són clubs que la Champions...
2: Que ja sabem com acabaran. Que potser algun dona una campanada, però la majoria sabem com acabaran.
0: Sí, però al final... Bueno, mira, les coses que passen. Per exemple, aquest any, la primera vegada de la història que un equip andorrà es classifica per una fase de grups d'una competició europea. Sí, però quin paper farà després, potser?
1: Bueno, això és una mica com el del Mundial, que cada any, o sigui, cada quatre anys volen ficar més equips.
0: Sí,
1: bueno.
0: O sigui, al final... Pues,
2: sí, i al final per la selecció tens que llamar a tu primo, a tu vecino, a tu cunyau, perquè bueno, no queda ningú.
0: Cap verba...
2: Saps? Dius, qui juga aquí? Ni sa mare sap que està jugant.
0: Cap verba fer la seva selecció a partir de LinkedIn.
2: Bueno, sí, escolta, pues, se pegaron el verano de su vida i a funcionar. No, que ens tira a nosaltres per
0: pues
2: una selecció.
0: Està, al final...
1: I tenen el golaç del campionat.
0: I el porter del Mundial. I el porter del Mundial tenen.
2: Correcto.
0: Bueno,
2: això hay que hacerse un póster. Però... Clar, però al final és això, que si acabes posant tantes seleccions, tants equips... Ostres, és que...
0: Bueno, pues després lesions al llarg de la temporada. Exacte. Perquè jugues molt més partits. Pues sí, bueno, sí. Clar. I si jugues la Nations League i jugues el Torneo de la Galleta i aquest any perquè Espanya es va salvar de la finalíssima perquè s'havia de jugar a Qatar i amb el tema no es va jugar, però és que al final es van creant coses que dius, vale, però és que ens carregarem els jugadors, a tots els jugadors.
1: Sí, sí.
2: Sí. Doncs hem acabat per avui. Bueno. Què tal?
0: Molt bé, igual segueix guanyant el Rayo, molt content.
2: Ah, clar, ahí estamos.
0: El descans segueix...
2: Com no, me lo iba a soltar en l'últim minuto.
0: Segueix guanyant el Rayo al descans 2-0, per tant...
2: Pues llavors el Jordi marxa content.
0: Marxo.
2: Doncs, bueno, us espero la setmana que ve.
1: Sí, sí.
0: I tant,
2: Jordi,
0: i tant.
2: Xema, Adri, moltes gràcies.
1: A tu.
2: I ens escoltem la setmana que ve.
1: Adéu.
0: La setmana que ve.

0: David García.
1: Bon vespre. L'equip de govern potencia les polítiques d'habitatge públic en aquesta recta final del mandat. L'executiu confia acabar l'any vinent amb un 74% de pisos més al parc públic d'habitatge respecte a 2021, fa 6 anys. Un augment que és possible gràcies a noves promocions, però també a l'aposta que l'últim pla d'inversions fa pel sistema de tempteig i retracte. De seguida us ho expliquem. La pesta porcina s'ha cobrat una nova víctima. Com era d'esperar, Rubí d'Arrel i el centre excursionista han anunciat avui que suspenen la caminada nocturna que s'havia de fer a primers d'octubre per l'entorn natural de Rubí. És només l'última gran activitat grupal al bosc que s'ha hagut d'anul·lar per aquesta crisi sanitària, que, com sabeu, manté l'accés al medi natural tancat a la nostra zona. I atenció, perquè demà dimecres tornem a tenir un avís per temps violent a Rubí. Protecció Civil ha activat l'alerta de l'Inuncat per unes fortes pluges que podrien deixar-nos fins a 60 litres en 3 hores en alguns punts, així que atenció. Doncs precisament per aprofundir més en el temps, a l'espera d'aquestes pluges, el Lluís Mi Pérez ens farà ara la previsió meteorològica.
2: Bona tarda, una situació del tot estiuenca. Déu-n'hi-do, encara en aquests moments la temperatura elevada que tenim a tot el país ha baixat 2 o 3 graus respecte ahir a Girona, però veníem de tan amunt que també allà ha fet calor. I en alguns indrets de Ponent, fins i tot baix del Pirineu, hem passat dels 35 graus aquesta tarda. Tot això, en vista demà, anirà ja a menys. De fet, aquesta matinada i demà al matí encara l'ambient serà suau, i ja molt d'hora, el dimecres, de moment amb pocs núvols, com de fet estem tenint el que queda d'aquest dimarts. Ara bé, demà a partir del migdia ja es començarà a carregar per les comarques de Lleida, de Tarragona i a l'àrea de Barcelona. Atenció amb algun ruixat ja al migdia, bastant intens, a l'àmbit metropolità. Durant la tarda i el vespre, les tempestes s'escamparan per molts indrets de la Catalunya central, del Pirineu, de Girona i de Barcelona. I al vespre i nit de demà a dijous, compta amb les tempestes fortes entre el Baix Penedès i el Baix Maresme. N'estem pendents a la xarxa.
1: L'equip de govern preveu que el parc públic d'habitatge de Rubí arribi als 266 pisos l'any vinent, el 2027. Això és un augment del 74% respecte a 6 anys enrere, el 2021, quan es va aprovar el Pla Local de l'Habitatge. Els nous immobles provenen de sistemes com la compra per tempteig i retracte, la incorporació a la borsa de lloguer social o les noves promocions públiques que s'han construït als carrers Marconi, Maria Aurelia Campmany o que s'estan construint ara a l'Avinguda Castellbisbal. L'executiu ha donat aquestes xifres aquesta tarda davant les obres d'aquest últim edifici, el de l'Avinguda Castellbisbal, que ja s'està construint al barri de Sant Jordi Parc i que acollirà una vintena de pisos dotacionals. Algunes de les últimes incorporacions han estat per tempteig i retracte, el dret que dona prioritat a les administracions públiques a l'hora d'adquirir habitatge de segona mà. Només aquest estiu l'Ajuntament ha comprat 8 pisos per aquest sistema i un nouè més serà formalitzat la setmana vinent. Una realitat que és possible gràcies als 3 milions d'euros que l'últim pla d'inversions destina a aquesta modalitat. Jordi Arnaiz és el regidor d'Habitatge.
3: Perquè és una opció ràpida que es permet també crear habitatges en bones condicions econòmiques i posar-los ràpidament a disposició de les famílies que els necessiten.
1: La promoció de Sant Jordi Parc, amb un període de construcció aproximat de 2 anys, sumarà unes 20 places més al parc local. A més, aviat es presentarà una nova promoció basada en 2 dels solars que Rubí ha cedit a la Generalitat per construir habitatge protegit i que sumaran, en aquest cas, una 40ena de pisos més. També es donaran a conèixer les pròximes setmanes noves fórmules per ampliar encara més el parc local. Tot plegat per accelerar les polítiques d'habitatge en la recta final del mandat, com explicava l'alcaldessa Ana Maria Martínez aquest dilluns a Ràdio Rubí.
4: Posar alguna línia d'acompanyament per poder fer possible que molts dels locals que en aquests moments amb una adequació, amb condicions, han de reunir una sèrie de condicions, no qualsevol espai. Alguns de manera privada ja s'estan fent, però acompanyar d'altres perquè això afloraria en el mercat habitatges que hi ha moltes persones que estan buscant i no en troben.
1: Per cert, que la promoció de l'Avinguda de Castellbisbal era una licitació valorada en 2,4 milions d'euros, però l'oferta guanyadora ha estat finalment d'un 12% menys de preu, prop de 300.000 euros, que l'executiu explica que aprofitarà també per destinar-los a polítiques públiques d'habitatge.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: No hi haurà caminada nocturna aquest 2026. Rubí d'Arrel i el Centre Excursionista, els impulsors de l'activitat, han decidit suspendre l'edició d'enguany per les restriccions de la pesta porcina. Les dues entitats estaven esperant una possible flexibilització de les mesures d'accés al medi natural, però donat que les últimes dues setmanes s'han trobat senglars infectats a la zona de risc, han decidit anul·lar l'activitat. Sentim Jordi Puig, president del Centre Excursionista.
0: Durant l'estiu semblava que apuntaven a que es podrien flexibilitzar i a més a final de l'estiu semblava que hi havia aquests bons senyals d'aquestes dues setmanes sense positius i per això vam decidir si realment es flexibilitzaven les mesures, però finalment doncs, han sortit més positius i han descartat doncs, realitzar la nocturna. No tenim la possibilitat de fer-la.
1: La caminada nocturna és una de les activitats més esperades del calendari local i cada any reuneix més d'un miler de persones a l'entorn natural de Rubí. Per la seva realització cal la coordinació de més de 200 persones voluntàries encarregades de les tasques de senyalització, guia, organització de la sortida i arribada, repartiment d'aliments o begudes. Aquesta hagués estat la 19a edició. Des que es va començar a fer, només s'havia suspès el 2020 per la Covid. Aquest 2026, la pesta porcina africana també ha obligat a suspendre altres activitats emblemàtiques a la ciutat, com la travessa Rubí-Montserrat, la cursa de muntanya o la volta BTT. Des del Centre Excursionista i Rubí d'Arrel han lamentat haver de suspendre l'esdeveniment i han fet una crida a la responsabilitat de la ciutadania per complir amb les restriccions de la pesta porcina. Amb tot, també s'han mostrat crítics amb la improvisació i girs de guió del govern català en la gestió d'aquesta crisi sanitària.
0: Nosaltres tenim aquesta responsabilitat de no organitzar aquestes activitats, però entenem perfectament doncs, que hi hagi aquest punt de rebuig cap a aquestes mesures perquè no s'està portant tan bé com s'hauria de portar.
1: Sí, com sigui, els impulsors de la nocturna han desitjat que el brot de pesta porcina acabi aviat per tal de recuperar la normalitat al medi natural i poder-se retrobar l'any vinent. I atenció a això, perquè Rubí torna a entrar en fase d'alerta per pluges intenses, com ara fa tot just una setmana. Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat en fase d'alerta a tot el Vallès Occidental davant la previsió de pluges intenses, especialment durant la nit de demà i fins la matinada de dijous, ens ho explica la Mariona Jerez.
5: L'episodi afectarà sobretot a la Catalunya central, comarques de Girona i del litoral i prelitoral central. La pluja pot deixar registres de fins a 60 litres per metre quadrat en 3 hores i també els xàfecs poden anar acompanyats de calamar-se i fenòmens de temps violent. El temporal entrarà per l'est i arribarà cap a la tarda de demà a les comarques dels dos Vallesos, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme i l'Anoia. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la pluja a Rubí podria començar a la 1 del migdia i durar fins a les 3 de la matinada del dia següent. Des de Protecció Civil demanen extremar les precaucions i evitar els desplaçaments per a zones afectades pel temporal. També fan un recordatori d'evitar zones inundables i, en cas d'estar conduint, reduir la velocitat, augmentar la distància de seguretat i usar les vies principals. I, finalment, en cas d'emergència, sempre trucar al 112.
1: Parlem ara de salut perquè els centres d'atenció primària de Rubí, Sant Genís i Anton de Borja asseguren que no han notat cap descens de la feina després de l'estiu. Tot el contrari, els equips d'infermeria han viscut mesos d'alta activitat per l'impacte de la calor en les persones més vulnerables, però també per l'augment de l'atenció domiciliària en una població cada vegada més envellida. La responsable del CAP Sant Genís, Pilar Álvarez, explica que la càrrega assistencial és constant i que al final de l'estiu no representa cap respir.
6: No baixarà perquè ara tot just ens començarà un altre pic de feina, no? Que bé, arribarà, marxarà la calor, arribarà el fred, tindrem infeccions respiratòries, no? I entrarem en un altre cicle. No ens baixa, malauradament, no tenim baixades de feina.
1: Aquesta pressió es nota especialment a la zona del CAP Sant Genís, on la dispersió geogràfica obliga els professionals a llargs desplaçaments en vehicle per atendre els pacients a domicili. Des de l'Anton de Borja, Joan Castelló confirma que la situació és similar i que la demanda sanitària es manté alta durant tot l'any. La calor de l'estiu ha estat un dels factors que ha afectat la població més vulnerable.
7: Que hi ha hagut un factor desencadenant una mica que les persones fràgils, anem a suposar els nens doncs, que són de curta edat i les persones grans doncs, són els que pateixen més quan hi ha un pic de calor d'aquesta magnitud que hem tingut aquest estiu, no?
1: Són declaracions al magazín Rubí al dia, que podeu recuperar al nostre web radiorubí.cat. I encara en temes sanitaris, l'Escola Montserrat ofereix des del 2019 el cicle de grau mitjà de tècnic en farmàcia i parafarmàcia. El centre ja ha format 8 promocions d'alumnes i destaca les bones perspectives laborals d'aquests estudis. El coordinador del cicle, Agustí Muñoz, explica que la formació combina els continguts teòrics amb les pràctiques a farmàcies, amb l'objectiu de preparar els alumnes pel món laboral.
8: Per cert, vull dir, és un dels cicles que té més inserció laboral, eh? Molt alta, el de 90-95%. Qui no s'hi queda és perquè no vol, bàsicament.
1: Els alumnes també posen en valor les pràctiques i el contacte directe amb el sector. Lucas Hidalgo, exalumne del centre i actualment treballador d'una farmàcia, anima els joves a apostar per aquesta formació.
9: Jo el que penso és que tens que estudiar el que a ti t'agradi. Et pots equivocar, òbviament, com tota la vida, no? Però, bueno, si t'equivoques, oi, escolta, tu treus el curs i ja ho tens, perquè és un curs important de sanitat. I té una gran bossa de treball. O sigui que és molt complicat que no trobis treball.
1: El cicle té una durada de 2 cursos i inclou formació pràctica en empreses del sector. La sala Neus Català ha començat aquest dilluns la primera sessió de la temporada del seu club de lectura. Es tracta d'una iniciativa coordinada per Mari Travé, que reuneix prop d'una vintena de persones per compartir l'amor per la literatura.
10: A mi sempre m'havia hecho ilusión en participar y en un club de lectura. Y claro, la biblioteca está a tope y tal. Y aquí, en el local este, se me ofreció la posibilidad de hacerlo. Y es como un sueño hecho realidad.
1: El club es reuneix un dilluns a principis de mes, sempre a les 7 de la tarda. Aquesta setmana van comentar Theo de Golden, d'Allen Levy, una obra que els va donar peu a fer una dinàmica participativa.
10: Trata de que un señor va a un pueblo y en una cafetería hay una serie de retratos y él se dedica a entregar esos retratos a las personas que son de ellas, ¿no? Y entonces va contando todas las historias. Entonces hoy hemos hecho un pequeño taller. Hemos pedido a nuestras socias que nos traigan una foto y vamos a hacer como una simulación del café.
1: Per a la següent sessió del Club de Lectura de Neus Català, s'ha d'escollir entre Hamnet, de Maggie O'Farrell, que narra la pèrdua del fill de William Shakespeare i la seva dona, i de El viento conoce mi nombre, d'Isabel Allende, una novel·la que vincula el patiment dels infants durant l'Holocaust i les crisis migratòries actuals. I acabarem explicant-vos que els vals escolars de 60 euros s'han consolidat en format digital a aquest curs. L'ajut arriba a les famílies de Rubí en un moment de fort encariment de la tornada a les aules, quan la despesa mitjana frega els 735 euros a l'educació pública i se situa al voltant dels 810 a la concertada, segons les associacions de consumidors. L'ajut permet cobrir fins a un 20% del cost, depenent de l'escola i el material, però les llibreries locals demanen una millor gestió perquè també puguin sortir beneficiades. La tornada a l'escola suposa un gran esforç econòmic per les famílies de Rubí, no som excepció. Segons les dades de les associacions d'usuaris i consumidors difoses per Catalunya Ràdio, el cost mitjà per alumne al setembre en centres públics s'ha situat en aquests 735 euros, que són un 15% més que l'any passat. En aquest context d'encariment, la Generalitat ha renovat la iniciativa del val escolar per quart any consecutiu, després que el curs passat l'ajuda arribés a més de 700.000 alumnes. El propietari de la llibreria El Racó del Llibre, Enric Pallarès, detalla la incidència d'aquest xec en el pressupost familiar.
11: Depèn una miqueta del centre escolar. Vull dir, aquí jo veig que hi ha centres escolars generalment concertats que utilitzen molts llibres, totes les matèries tenen llibre i aleshores, doncs, clar, són lots cars per 300 o 400 euros. Un val de 60 euros és un 20%.
1: A Rubí, l'autorització del val es divideix principalment en dues vies: compres col·lectives als centres, a través de les adquisicions conjuntes organitzades per les escoles o les AMPAs, i en menor mesura compres directes als comerços locals. A causa d'aquesta centralització de compres per part dels centres, la major part dels fons del val no es queda a les llibreries del municipi, un fet que ha criticat durament el sector.

Fins aquí l'informatiu vespre de Ràdio Rubí d'aquest dimarts 15 de setembre. Tot seguit, com sempre, el nostre company Siscolara amb tota l'actualitat esportiva de la ciutat. No us ho perdeu.

0: Hola, soy una voz generado por IA. Todo lo contrario a lo que os encontraréis en la 13ª temporada del Ruby Sound. Un programa presentado por Robert Fernández. Un tipo muy natural. De verdad, 100% real. No como yo. Jejejeje.
1: Què tal, família? Nova temporada, nou horari. Els divendres a partir de les 7 de la tarda podreu gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
0: Entrevistas, novedades musicales, actuaciones en directo y, por supuesto, con todas las entidades musicales como protagonistas.
1: Sí, tot això i molt més. 100% rubinenc, 100% musical, 100% humà, lliure d'intel·ligències artificials.
0: ¿Estás seguro?
1: Bé, potser només una miqueta en aquesta promo.
0: Jejejeje.
2: Hi ha històries que creuen fronteres. Històries de persones que un dia van arribar a Rubí i que avui formen part de la nostra ciutat. Els nous rubinencs, amb Glenn i Xourio. Escolta'ns tots els dimecres de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Històries que arriben. Persones que sumen.

0: Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
1: I'm mad about the boy. And I know it's stupid.
2: Bona nit, en aquest dimarts 15 de setembre iniciem la novena temporada del programa Long Play.
1: I'm so ashamed of it.
2: I ho fem amb un programa especial viatjant a les muntanyes de Tennessee per descobrir la història d'una icona global amb més de 3.000 cançons escrites, 100 milions de discos venuts i un somriure indestructible. Ella és en Dolly Parton, coneguda com la reina del country, que va traspassar el passat dia 25 d'agost, avui protagonista del Long Play.

Al gener del 1946, al comtat de Sevier, les profunditats de les muntanyes de Great Smoky a Tennessee, naixia Dolly en una cabana de fusta d'una sola habitació, quarta de 12 germans en una família en situació d'extrema pobresa. Sense aigua ni llum, la ràdio de piles és la seva finestra al món. El seu talent natural destaca aviat a les esglésies locals. L'endemà de graduar-se, amb 18 anys, puja en un autobús en direcció a Nashville amb les seves cançons dins d'una maleta de cartró. En una entrevista, Dolly deia això: "Sempre vaig saber que volia ser una estrella i estava disposada a treballar per aconseguir-ho."

El seu talent inicial com a compositora crida l'atenció de la indústria, però el gran salt arriba quan el magnat del country, Porter Wagoner, es fixa en ella i li ofereix una plaça fixa en el seu show televisiu setmanal. Junts formen un dels duets més reeixits del gènere, però el control de Wagoner comença a asfixiar la llibertat creativa de la Dolly.

Sonant el tema Don Blonde de l'any 1967, que trencava els estereotips de l'època, va ser el seu primer gran èxit a les llistes country. I els seus duets amb Porter Wagoner es recordarem i escoltarem ara mateix un altre dels seus grans èxits. El senzill se'n deia així, The Last Thing on My Mind.

Aquell comiat professional es va segellar amb lletres d'or, però el que Porter Wagoner no sabia és que aquella mateixa setmana Dolly estava en un estat de gràcia absoluta. La llegenda diu que en la mateixa sessió de composició de 24 hores va escriure dos dels temes més universals de la seva trajectòria professional.

A l'any 1973, Dolly decideix volar sola. Per acomiadar-se del seu mentor, Porter Wagoner li escriu una cançó en un sol dia, una cançó que canviaria la història de la música popular. Parlem, evidentment, de l'èxit I Will Always Love You. El mateix dia, per cert, va escriure també Jolene, inspirada en una caixera de banc que coquetejava amb el seu marit, un dia de gràcia absoluta.

Jolene es converteix en un èxit internacional. A finals dels 70, Dolly executa una maniobra estratègica arriscada. Creua la línia del country clàssic cap al pop de masses. Malgrat les crítiques del sector més conservadors de Nashville, la jugada surt perfecta. Amb la seva perruca rosa i el seu sentit de l'humor i el seu talent vocal, es va convertir en un fenomen televisiu i de vendes internacional.

L'èxit de la Dolly Parton és tan acalorador que el mateix Elvis Presley li demana fer una versió del clàssic I Will Always Love You, però el mànager d'Elvis li exigeix la meitat del text d'autor de la cançó per sempre més. Amb una visió empresarial impecable, i malgrat les pressions, Dolly diu que no. Una decisió que mantindria la seva total independència financera per la resta de la seva vida.

La dècada dels 80 la reba a les pantalles de cinema de tot el món. El seu debut a la comèdia feminista Night to Five, al costat de Jane Fonda i Lily Tomlin, la consolida com una estrella total. Per la banda sonora, Dolly crea un himne laboral inolvidable. Ella mateixa compon el tema principal utilitzant les seves pròpies ungles acríliques com a instrument de percussió per simular el soroll d'una màquina d'escriure.

Dolly demostra ser una dona de negocis implacable. Rebutja cedir, com us deia abans, a Elvis Presley la meitat dels drets d'autor de la cançó I Will Always Love You, una decisió que anys més tard li reportarà milions quan Whitney Houston en fa la seva pròpia versió. Part d'aquesta fortuna la reverteix a la seva comunitat mitjançant Dollywood, un parc temàtic que impulsa l'economia de la seva regió natal, i la Fundació Imagination Library, que dona milions de llibres gratuïts a infants per incentivar la lectura infantil.

Island Industrial és un duet llegendari del pop country gravat l'any 1983 per en Kenny Rogers i la Dolly Parton. La cançó va ser escrita pels Bee Gees, en Barry, Robin i Maurice Gibb. El tema va arribar al número 1 de la llista Billboard Hot 100 dels Estats Units l'any 1983. Amb el canvi de segle, en Dolly Parton assoleix l'estatus de mite vivent. És respectada universalment, sense distinció d'ideologies polítiques, convertida en una icona de la comunitat LGTB i reconeguda per les seves generacions pel seu suport financer directe a la recerca mèdica. Capaç de publicar un disc de rock dur passat als 70, Dolly segueix demostrant que sota les perruques roses i el maquillatge excessiu batega una de les escriptores i empresàries més brillants dels Estats Units.

To Know Him, It's to Love Him, és una cançó que Dolly Parton va gravar l'any 1987 al costat de les llegendes de la música Linda Ronstadt i Emily Harris. La versió d'aquestes tres artistes va esdevenir un gran èxit, arribant al número 1 de la llista Hot Country Songs de la llista Billboard oficial.

A finals dels anys 90, cansada de les grans produccions comercials, Dolly fa un canvi de rumb artístic radical. Torna les seves arrels llançant una trilogia de discos acústics de bluegrass clàssic. Discos com The Grass in Blue o Little Sparrow recomanen

Aquesta etapa de maduresa ens mostra una Dolly Parton totalment lliure que gaudeix del seu propi llegat i experimenta de forma constant. És una època de composicions profundes i fosques on canta sobre la pèrdua, les muntanyes i la duresa de la vida rural d'on ella provenia.

Dolly Parton en una entrevista va comentar sobre aquest senzill I Will Always Love You. Estic segura que la continuaran tocant quan mori, igual que van fer amb la Whitney Houston. En els anys previs a la seva mort, Parton també va reflexionar sobre la música que li agradaria que es toqués en el seu funeral, confessant que la seva elecció podria resultar sorprenent al senzill If We Never Meet Again. Aquesta era la cançó favorita del seu pare. En una entrevista, Dolly va dir: "La vam cantar en el seu funeral i m'agradaria que la cantessin en el meu."

escoltant la versió de Johnny Cash d'aquesta cançó. Dolly Parton ja descansa tal com ella desitjava després de la seva defunció el passat 25 d'agost, als 80 anys després d'una breu lluita contra el càncer. La icona de la música country va ser enterrada en un funeral privat per a la seva família més pròxima, tal com ella havia sol·licitat abans de la seva mort. Va ser enterrada al costat del que va ser el seu marit durant gairebé 6 dècades, Carl Dean, qui va morir al març del 2025. I per acabar avui aquest primer programa d'aquesta novena temporada del Long Play, escoltarem el tema Jolene, de la mà de que era la seva fillola, la Miley Cyrus. Us ha parlat davant d'aquest micròfon i a la producció del programa en Xavi Baltà. La setmana vinent, com tots els dimarts, a partir de les 10 de la nit, més Long Play. Gràcies i bona nit.

0: Són les 11 de la nit.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al primer segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí. Un any més, tornem a ser aquí, arrenquem la quarta temporada, tornem a la rutina, comença el nou curs escolar i tenim nous horaris. I és que la cuina també es transforma, perquè cal que us parli de com és haver de pensar cada dia quin tàper preparar per anar a l'escola o a la feina, o quin menjar preparar cada dia. El primer segon i postres arriba amb moltes novetats i molts canvis, i és que la vida al final tracta d'això, no? Canvis constants. El primer canvi, com haureu vist, és la cara de presentadora. Jo sóc la Marta Castany, però no patiu perquè la Mariona Álvarez tornarà a ser aquí amb nosaltres amb una secció cada mes ben divertida que ben aviat descobrirem. També seguim amb el xef del programa, el Blai Ferran, i aquest any, com no en teníem prou, en tindrem dos. El xef i la xef del programa, amb la Txili Malla, juntament els dos xefs que seguiran amb nosaltres aquesta temporada. Pels qui no ens coneixeu, els que ja ens coneixeu una mica, el programa gastronòmic de Ràdio Rubí vol donar a conèixer la proposta de bars, restaurants i fleques de la ciutat. Cada setmana tractem temes diferents, ja sigui receptes de cuina, curiositats o altres novetats. També vindran convidats, xefs, col·laboradors mensuals i també sortirem al carrer a descobrir la proposta gastronòmica de Rubí. Acompanyeu-nos, que avui el primer segon i postres tracta de canvis.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, Blai, Chili, com esteu?
1: Bon dia, molt bé.
2: La Chili, sí, bé, com sempre.
1: Home, comencem un nou...
2: Jo et veig bé, després de 2-3 mesos et veig molt bé.
1: Jo també.
2: Oh, esclar.
1: Ens veiem tots guapos. Ah,
2: perquè m'he afeitat.
1: Ah, vale.
2: Estem bé, estem bé, amb moltes ganes de tornar al primer Segon i Postres. Nova temporada. Vale. I què t'ho dius? I noves cosetes per veure i per dir.
0: Sí, no? Descobrirem altres coses que potser altres temporades no havíem vist, no?
2: Vinga,
0: potser...
2: va, ho farem.
1: Molt bé. Intentarem.
0: Avui parlarem amb un restaurant que porta 4 generacions de canvis, que és el Bar Esport, situat al carrer Cervantes 112, ben a prop del Teatre Municipal de Rubí. El responsable actual és el Víctor, però avui descobrirem com el seu besavi, en Ramon, va obrir el bar, passant per la seva filla i el seu gendre, la seva neta Glòria i en Josep Maria, i finalment com el 2019 va agafar les regnes el seu besnet Víctor. Molts rubinencs segur que coneixeu aquest bar perquè és un dels més emblemàtics de la ciutat. Avui tenim amb nosaltres Josep Maria Porres. Què tal? Com està, Josep?
3: Hola,
0: Maria?
3: Bon dia. Pues, molt bé, molt bé. Agraït de convidar-me en aquest programa per poder explicar una mica la versió del Bar Esport, perquè porto, bueno, tota la vida amb ells, amb la família, des de que vaig conèixer a la meva dona, que és la neta del que va muntar el bar.
2: El fundador, exacte.
0: Explica'ns quina relació tens tu amb la cuina i com vau decidir començar o continuar amb el negoci.
3: Bueno, jo relaciono, jo sempre he estat de col·laborador, d'ajudant i de treballar i d'ajudar amb la família. I, bueno, perquè puc explicar una mica la versió com des de que vam portar el bar aquí. L'avi de la meva dona va vindre ja, era un gran emprenedor de restaurants, de bar, d'aquest ofici, i va vindre ja de Sant Andreu de la Barca. Ell venia d'allà, tenia ja el casino de Sant Andreu, però per versió se li va acabar la concessió o no, li van dir el bar que havia abans aquí davant de l'estació, que es deia La Gàbia, i aquí va començar ell i ho va promocionar, ho va pujar i amb molt d'èxit i molt bé. Venien el club esportiu de Rubí, els de Petanca, tots s'ajuntaven allà, però també amb l'Ajuntament es va acabar la concessió, no sé què va passar, tenia que fer obres també i tal, i ho va tindre que deixar, i ja va agafar directament el bar que estem ara, que va comprar la casa i el bar a sota, i allà va continuar ell. També, bueno, ell es va posar una mica malalt i tal, i li va cedir a la seva dona, en Succió Bori. I d'allà, al cap d'uns anys, li va deixar, perquè ho va tindre que deixar ella, li va concedir al meu sogre, Jaume Llopart. I d'allà, ell va estar un temps, fins que es va jubilar, també, i ho va agafar la meva sogra, Teresa Cubells, que fa un any i mig es va deixar. I d'allà, quan també es va jubilar, va passar a la meva dona. També va estar un temps... ella, hasta que també es va posar malalta. I després, quan es va posar malalta, jo li ajudava amb un temps, perquè faltava el meu sogre, faltava el meu cunyat que treballava, i la meva dona malalta, i vaig tindre que ajudar jo, només estant ajudant quan podia, i ja vaig estar contratat allà. I a partir d'aquí, després, quan ja la meva dona ja no va poder, ho va agafar el meu fill, que és el que ho porta ara en aquests moments. Però ara no ha pogut vindre perquè està sol i tal, i no pot deixar el bar. I ara pues, es dedica, igual que abans, tapes, bocadillos, fa plats combinats una mica, i el que portem molt són les quinieles i les loteries.
0: Molt bé.
3: Que al principi les quinieles era el que més es feia allà. Juntament amb el bar que teníem davant, el Gori, som els que portem les quinieles aquí a Rubí de tota la vida. Només, abans es feia... I el meu sogre, que era molt aficionat al futbol i tal, promocionava molt les quinieles. Vivien pràcticament la meitat de les quinieles i la meitat del bar. hasta que es va, la loteria es van concedir als que teníem les quinieles i tal, van portar les màquines, van concedir les loteries, les primitives i tal, i ja també ja vam portar tot això amb el bar conjuntament. I és el que s'ha mantingut sempre, tota la vida hem estat. Som els de... El bar, això diuen, dels més antics.
0: Nosaltres, més antics de Rubí.
3: Sí, no? Juntament amb el Gori, som els pràcticament els més antics. Va vindre l'avi de la meva dona, va vindre l'any 1957, pràcticament quan jo vaig néixer. I va vindre aquí. I el bar Esport es va muntar l'any 1968 o així. Van vindre aquí. I des de llavors està el mateix bar. Som la mateixa família, sí, sempre.
0: Quina relació tenies tu abans amb la cuina, abans d'obrir el bar?
3: Jo amb la cuina, jo no. El meu fill, que el que porta ara, va estar estudiant de per cuina i tal. I li agradava i tal, i com, bueno, estava amb la família, va agafar el bar i va quedar allà. I es veu que a ell li agrada, no sé, jo pràcticament no, però a ell sí que li agrada bastant. I ho porta.
0: Ens podries explicar una mica d'on ve el nom de Bar Esport? Teniu alguna relació amb l'esport o per què
3: no,
0: ho decidiu?
3: No, ben bé, perquè ja estava... Quan ho va agafar em sembla que ja tenia... feia poc que estava al bar aquest... i ja tenia el nom aquest. Jo el que he vist que en cada poble que està per allà sempre hi ha un bar esport. No sé per què, però sempre hi ha un bar esport.
0: Sí.
3: A Sant Cugat hi ha un, ara és top. Bueno, aquelles... Però esport, tot arreu que baixis, quasi trobes un bar esport allà.
0: Entenc que Rubí, o sigui, va estar al lloc on veu decidir continuar amb el projecte perquè tota la família és d'aquí Rubí, o...?
3: No, la família venia de... venien de Tarragona, d'un poble de Tarragona. L'avi de la meva dona venia de Tarragona, va tindre negocis a Tarragona, i la meva sogra venia de Barcelona, i després van juntar tots a Sant Andreu de la Barca. I li va sortir per vindre aquí a Rubí per la concessió del bar de la Gàbia, que estava molt anomenat, i li van dir que hi havia un bar per portar allà i va vindre cap aquí. I després ja es van quedar aquí tots.
0: Pel que fa al menjar, com definiries la proposta gastronòmica del vostre bar? Amb algunes paraules o quin tipus de menjar feu, per exemple?
3: Típics bocadillos de matins i plats combinats és el que fan. Però els bocadillos sí, els fan bastant bé.
0: Teniu alguna especialitat de menjar...
3: No, ben bé no. Especialitat normalment no.
2: Bueno, us dediqueu a tapes en general, no? Tapes, entrepans, perquè vosaltres dinars en feu al migdia?
3: No, plats combinats. No arriba a fer.
2: Vale. No, perfecte.
3: Però plats combinats. I ara s'han quedat... Abans eren tota la família, hi havia 4 o 5. Abans era el famós a la Gàbia i tal, les tapes, quan es feia el vermut els diumenges... la gent sortia a fer el vermut, anaven a missa i després a tots els bars que havia típics de Rubí a fer el vermut. I allà tenia la típica tapa dels calamars a la romana.
2: Els que tenim una edat ens en recordem dels calamars a la romana.
3: Sí, que tothom, i tothom que li parles, allà a la Gàbia tothom anava a fer els calamars. I ho van continuar fent-lo aquí al bar Esport. I tenien el pati de fora, estava arreglat i tal, i allà venia molta gent que m'ho han dit a mi, germans meus, jo no vaig arribar a vindre, però abans que jo sí que venia gent a fer el vermut allà al pati i abans el diumenge. Després teníem la discoteca al costat.
2: L'Estrada, famosa Estrada. L'Estrada,
3: que també tenia molt nom i la gent venia allà a l'Estrada, de l'Estrada allà a fer els cubates i tot, també havia molta gent. I ara el meu fill ha obert una altra vegada el pati de darrere per veure, per promocionar més, per portar la gent més.
2: Que m'ha trobades, potser? Feu algun tipus de trobada? Potser, quina capacitat té l'espai que ha habilitat el Víctor?
3: Ja, no sé, 30 o 40 persones a dintre.
2: Sí, que per exemple, si algú li passa pel cap, escolta, anem a fer una trobada i anem a l'esport, teniu espai.
3: Sí, ja està venint alguns allà a fer l'almorzar de la setmana o trobant-se, ja va venint algú.
2: I parlant d'esmorzar, esmorzar de Forquilla es pot fer a casa vostra?
3: Sí.
2: El típic esmorzar de Forquilla, una botifarra, uns callos, uns peus...
3: Bueno, tot això encara...
2: Ja t'he embolicat, ara t'he embolicat.
3: No, proposar-li al meu fill i proposar-li això, sí.
2: Vale.
3: Però ara són dos només i estan molt limitats, una mica limitats. Perquè el problema de, ja ho sabeu tots, el problema de la restauració del bar i tot, és els empleats, és la gent. Costa molt de trobar gent...
2: Bueno, en l'hostaleria tenim uns horaris bastant sacrificats, tot i que vosaltres feu festa el diumenge, també.
3: Dissabte, a la tarda i
2: dissabte
3: diumenge.
2: Dissabte i diumenge, clar.
3: Abans, al principi, feien només el dimecres a la tarda.
2: Vale. Jo el que recordo és el teu sogre, el Ramon. Ramon, el sogre? Sí, oi?
3: No, el sogre és Jaume.
2: El Jaume. Jo recordo que aquest home, bueno, tindre una edat ja molt avançada i no el tocàvem d'allí a fer companyia pues, a l'altre fill, al teu cunyat,
3: sí,
2: o a la Glòria, a la teva dona. I jo recordo d'ell, que tu has dit abans, que és un futbolero,
3: sí,
2: i els diumenges que feia festa, o que era el dia de festa, obria a la tarda pels clients perquè anessin a veure el futbol.
3: Teníem un apartament a l'Escala i anava... A vegades anava el diumenge al matí, a les 9 o a les 10, i a les 5 de la tarda ja estava allà per obrir, per donar el futbol.
2: Molt sacrifici.
3: A les 5 de la tarda, pujar i baixar. I,
2: molt sacrifici.
3: I ell estava tot el sant dia fent quinieles allà darrere. I no li treies d'allà, era la seva vida.
2: Marta,
3: era la seva vida.
2: Que t'he pres la paraula, però sento.
1: No passa res.
2: Segur que tens alguna cosa més que dir, no?
0: Jo volia saber que vaig veure que heu participat a la ruta d'etapes, a les dues edicions que veu fer. Creieu que això us va portar doncs, nous clients al bar?
3: Sí, jo crec que sí.
0: Quines tapes veu fer?
3: Té nom i tot. La tapa dels ous ferrats petits, no recordo jo com es deia, no sé.
2: Com es deia, Xili, què te'n recordes? Érem jurat, vam anar a provar-ho. Te'n recordes?
1: Eren patates amb ous estrellats.
2: Amb ous estrellats,
1: no?
2: I em sembla que hi havia pernil.
3: Ous estrellats, sí.
2: Pot ser? Sí.
0: Patates amb ous estrellats i pernil,
3: sí,
0: no?
3: Sí.
2: Molt bé.
0: Llavors, si un client entra per primera vegada, què li diries que no es pot perdre de la carta? Un plat que ha d'estar sí o sí?
3: Bueno, ara en principi el que... No sé, els bocadillos que fem, selectes que fa el meu fill, no...
2: El tipus de pa, a vegades també hi fa molt amb els entrebans. Feu calents, feu entrepans freds, imagino.
3: Sí, tot això.
2: O sigui, una esmorzada de bocata es pot fer tranquil·lament.
3: De bocata tranquil·lament, sí.
2: Molt bé. Què més, Marta?
0: Vosaltres esteu molt a prop del teatre. Creieu que això us ha portat anècdotes amb tot aquest món, clientela d'aquest tipus?
3: Bastant, molta gent, molt famosos van vindre allà. Van vingut mentre feien els ensajos que abans, ara ja no es fan tants, però abans venien a ensenyar obres d'art i tot, de molt famosos, i han vingut allà. I una vegada van fer lo de la policia, el premi aquest que fan el mosso d'esquadra, i estava al bar completament ple de mossos d'esquadra allà. Sí, a l'estar al costat de la sala ha anat bastant bé. El que passa que les competències ara s'han posat més i clar, nosaltres tanquem més aviat ara perquè el meu fill només són dos i el meu fill té una família i marxa abans i pues, tanquem abans i ja no podem agafar tot el que podria.
2: Sí, horari de nit no feu. A mitja tarda, 6-7 de la tarda,
3: ara ja tanca a les 7 i mitja, a les 8, i el dissabte també tarda tanca i diumenge.
2: Molt bé.
0: N'havíeu fet d'horari de nit per això, antigament?
3: No, bueno, de nit perquè fins a les 11 o les 12, perquè abans el meu sogre vivien allà i si quedava gent allà, doncs es quedaven ells. No es canvia el que és ara, abans canvia molt perquè, clar, el meu fill no té una família i ha de marxar amb ella. I en canvi, abans se quedava el meu sogre allà i els altres vivien a dalt. És diferent.
2: Diguem que fa uns anys l'hostaleria, aquest valor familiar, potser no li acabaven de donar del tot, perquè hostaleria volia dir començar a les 8, 9 del matí fins a les 11, 12 de la nit, allí al peu del canó.
1: Home,
2: per sort, i més tard. I més tard, que
1: si havia algun sopar o alguna cosa, et quedaves fins a la una.
2: Sí, sí, el que calgués. El que calgués.
1: Abans era diferent.
2: Per sort, això ha evolucionat i ha canviat, eh?
3: Sí, bueno, sí, però és el que es porti dintre i vull dir, si ho portes a dintre i t'agrada i estàs, és molt sacrificat, però abans ho feien, perquè el meu sogre obria a les 5:30, a les 5 o 5:30, fins a les 12 de la nit, estava allà, cada dia. I dissabtes, perquè si un es quedava allà jugant i tal, es quedava allà. En canvi, ara li diu al meu fill que tinc que marxar. I el fot fora. I abans no sabíem fer això. No ho sabíem, o no volien, o no sabíem treure la gent. I era molt sacrificat abans.
0: Josep Maria, ja per tancar l'entrevista, volem saber si després del Víctor hi haurà una altra generació que pugui agafar el relleu del bar, o això no ho sabem.
2: Els nets són molt petits encara, oi?
3: Sí, jo crec que sí, perquè venen molts a darrere i poder si alguns es queden, perquè ells tenen dos filles, la meva filla, que també treballa amb ell, el que passa que ara està de baixa perquè ha tingut un altre fill, poder, i ella té tres, no sé com anirà la cosa, no sé, depèn de que
2: Si
3: els agrada o no.
2: Jo ja, de quin intent ja ho veurem.
3: Aquí ja no puc dir res. Jo els ajudaré fins a que pugui i ja està, però fins que un pugui, després ja no... Ells ja s'ho faran, no ho sé.
2: Molt bé.
0: Perfecte, doncs ara passem al tema musical i el tema que sentirem avui es diu Le Festin, de Camille i Michel Giacchino, que forma part de la banda sonora de Ratatouille, una pel·lícula que va estrenar-se l'any 2007.

0: Ara seguim amb la Mariona Álvarez i la seva secció de gastronomia i cinema, en què cada mes ens portarà una pel·lícula i ens explicarà les seves curiositats i els detalls gastronòmics. Com estàs, Mariona?
1: Mira, amb moltes ganes tenia de fer aquest trosset de primer, segon i postres, Marta, perquè és una secció que en altres temporades el Blai i jo hi havíem parlat i hem dit hem de fer una secció de cinema i
2: gastronomia. Dedicat al cinema i a la gastronomia, que sí.
1: I no trobava la persona per fer-la. I aquesta temporada he posat jo, ja està.
0: Perfecte.
1: Solucionadíssim el tema. Llavors, una vegada al mes parlarem de cinema, de com el cinema mostra la gastronomia i de com la gastronomia pot ser un element més dins de la narració cinematogràfica. Hi haurà una mica de tot, hi ha pel·lícules que m'agraden molt i que hem disfrutat moltíssim veient-les, d'altres que potser no tant, però que volen expressar o explicar alguna cosa. És el cas de la d'avui.
0: Quina pel·lícula ens portes?
1: Avui parlem de Ratatouille. Us proposo un experiment. Heu de pensar en un plat de quan éreu petits. Petits, petites. Jaica, ja sé que és el primer dia, però tu també. Has de pensar un plat de quan eres petit, petita. Sí?
2: Tècnic, t'ha tocat.
3: Que ens agradi o no?
1: És igual, un. Chili. Quin seria el teu?
3: Les patates amb bacallà i ou.
1: I ou, fatal, eh?
3: L'odiava.
1: Odiaves
3: amb ou. L'odiava, però me'l feien molt.
1: Sí? On era això?
3: A casa.
1: A casa,
3: la meva mare.
1: I te recordes del mantell, d'aquell menjador?
3: Sí.
1: Blai, el teu?
2: Va, jo vaig més enrere, ja que has dit petits. Vale. Jo de la papilla que em feia la meva mare, a base de maries, plàtano i suc de taronja. I a vegades hi posava una miqueta de llet condensada.
3: Toma.
2: En lloc de sucre. Toma,
1: sí?
2: Ja. Sí.
1: I
2: et
1: recordes on te la diabetes menjaves i quan?
2: Sí, i tant. Brut, tota la cara plena. Sí.
3: Te'n recordes
2: però era tan
3: d'això?
2: Bo, no? Me'n recordo d'això.
0: Mare
1: meva. Marta?
0: Jo diria les patates amb pell, perquè recordo un dia provar-les
1: sí.
0: amb la meva mare, que me les va preparar, i vaig dir, però que bo que està.
1: Que boníssim, això,
0: I llavors ja sempre ho fèiem i és com... Sí, tinc aquesta imatge.
1: Jaica, em pots dir la teva? No te'n recordes, ara. Macarrons, De la mare o de la iaia? De la iaia.
3: De la iaia.
1: Gratinat al forn, Sí, meravellós. De vegades són els macarrons de l'àvia, de vegades són la papilla, de vegades les patates amb pell, però només de pensar-hi, mentre heu pensat en aquest plat, us ha vingut la imatge mental de casa vostra, del menjador...
3: No, del gust.
1: El gust,
3: sí. Aquell record
1: la llum,
3: del...
1: potser, alguna olor, no? D'això parla exactament Ratatouille, aquesta pel·lícula, i una de les escenes més boniques que té relacionat amb la gastronomia. Aquest moment en què el crític, l'Anton Edgó, prova un ratatouille, que és el que dona nom a la pel·lícula. És una pel·lícula d'animació de Pixar, es va estrenar el 2007, la va dirigir en Brad Bird, i és una comèdia d'animació. Si no l'heu vist, l'hauríeu de veure.
2: L'han vist.
1: Si no l'heu vist, l'hauríeu de veure.
2: S'ha de veure.
1: Però per aquells dos que no, i que ens estiguin escoltant, és una comèdia d'animació, està ambientada a París, està protagonitzada per en Remy, que és una rata, si la cosa és això, és una rata que té un olfacte extraordinari, molta capacitat d'olorar, i té una obsessió. Vol ser cuiner.
2: Vol ser cuiner.
1: Però clar, és una rata, i aquí tenim...
2: Aquí tenim el dilema.
1: Aquí tenim un problema, sí? Té un referent, que és un xef francès, Auguste Gusteau, que és un defensor d'una idea que d'alguna manera travessa també tota la pel·lícula, que és que qualsevol pot cuinar. Una cosa que també va dins la filosofia, a més del primer, segon i postres. És que tothom es pot posar darrere dels fogons. Al final, en Remy acaba arribant al restaurant d'en Gusteau i coneix en Linguini, que és un jove inexpert de la cuina, i entre tots dos creen doncs, una estranya parella del cinema, com n'hi ha tantíssimes. En aquest cas, en Remy s'amaga sota el barret del cuiner i estirant-li així els cabells li indica com ha de cuinar. Tenim un vídeo molt rapidet, hem extret un trosset de Ratatouille i de com en Remy i en Linguini fan aquesta estranya parella dins de la cuina.
4: ¿Estás conmigo? ¡Pues vamos a arrasar!
5: Bienvenido al infierno. Ahora tienes que hacer la sopa. Tómate el tiempo que necesites. Toda la semana, si quieres.
6: La sopa.
1: Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ho deixarem en segon pla. Els que estiguin seguint-nos per Visual Ràdio ho podran veure a radioruri.cat, perquè si no els de la ràdio només se'n diran hii i no s'entenaran de res, purets. Aquí és aquest moment en què els cabells serveixen de guia per fer la sopa. Al final la pel·lícula Ratatouille el que fa és parlar de talent, de creativitat, de vocació i de prejudicis, al final. Mm-hmm. No? D'aquell prejudici que diu tu no pots fer això quan... tothom pot fer qualsevol cosa si se la proposa. Hi ha moltes escenes gastronòmiques, algunes són molt bones, però n'hi ha una que també hem triat, que és quan en Remy experimenta amb els aliments. Tasta un ingredient, en tasta un altre, no? La pel·lícula representa aquesta explosió de colors i de formes i de música, i és una manera molt bonica de representar una cosa molt difícil de representar en imatges, que és representar quin gust té cada cosa.
7: Este soy yo. Resulta evidente que necesito replantearme mi vida un poquito. ¿Qué me pasa? En primer lugar, soy una rata. Y eso complica bastante la vida. Y en segundo lugar, tengo muy desarrollados los sentidos del gusto y el olfato. Harina, huevos, azúcar, vainilla...
8: ¡Oh, y un toquecito de limón!
9: ¡Guau! ¿Hueles todo eso? ¡Qué pasada!
7: Este es Emil, mi hermano. Es muy impresionable.
10: Vale, hueles los ingredientes. ¿Y qué?
7: Este es mi padre. No es nada impresionable. Además, es el patriarca de nuestro clan. ¿Es malo tener los sentidos muy desarrollados?
8: ¡Ey, ey, ey, ey, ey! ¡No te lo comas!
10: ¿Pero qué te pasa, hijo?
7: Resulta que ese olor raro era raticida. De repente mi padre dejó de creer que mi talento era inútil. Yo estaba muy a gustito con mi don, hasta que mi padre me asignó un trabajo.
10: Limpio. Limpísimo.
7: Exacto.
10: Limpérrimo.
7: Catador.
10: Limpísimo. Casi celestial. ¿Qué quiere decir limpio? O sea, la limpieza es inherente. Da igual, tira.
7: Mi padre se sentía orgulloso.
11: Dime, ¿no te sientes mejor, Remy? ¿Eh? Has contribuido a una noble causa.
8: ¿Noble? Somos ladrones, papá. Y lo que robamos es... no nos engañemos. Basura.
11: Si nadie lo quiere, no estamos robando.
8: ¿Y por qué lo robamos si nadie lo quiere?
11: No quiero...
7: Tenemos distintos puntos de vista. Solo sé una cosa. Comer bien cuida la salud y alimenta el alma. Pero para mi padre...
11: La comida es gasolina. Si eres quisquilloso con lo que metes en el depósito, el motor se funde. Anda, calla y come tu basura.
8: Si somos ladrones, ¿por qué no robamos cosas ricas de la cocina? Donde nadie las envenena.
11: Primero, porque no somos ladrones. Y segundo, aléjate de la cocina y de los humanos. Es peligroso.
7: Sé que debería odiar a los humanos, pero... tienen algo que me atrae. No, no se limitan a sobrevivir, sino que descubren, crean... Solo hay que ver lo que hacen con la comida.
12: ¿Cómo definirlo? La buena comida es como música que se saborea, colores que se huelen. La calidad está por todas partes. Solo hay que estar alerta y aprender a degustarla.
7: ¡Ah! Gusto tenía razón. Ya lo creo. Increíble. Cada sabor era totalmente único. Pero al combinar un sabor con otro, se creaba algo nuevo.
1: Què ha fet aquí Pixar? Aquí ha fet una cosa molt difícil de fer, que és representar el gust i l'olor d'allò que està provant en Remy a través d'aquesta música i d'aquests efectes visuals que hem vist a pantalla. Sí. I ha fet una cosa que a mi m'agrada molt, que és definir la humanitat com aquells que no només es limiten a viure, sinó que també creen en allò que fan. No? En Remy diu, És que nosaltres, mi padre solo come la basura i ja està. En canvi, los humanos el que fan és crear coses noves a partir de combinar ingredients. També hem triat aquesta pel·lícula, aquest Ratatouille, perquè és una cosa que et passarà, Marta, aquí al capdavant del primer, segon i postres, que és que a vegades et portaran coses meravelloses, les hauràs de tastar, i quan hagis dit tres vegades que boníssim, que brutal, que estupendo, diràs, ara què dic més? Perquè, de vegades, doncs això és el que passa quan intentem, a través de la ràdio, explicar als nostres oïdors com és de bo una cosa, o quin gust, o quina olor té allò que fem, no? Anem a l'escena amb majúscula, subratllat, l'escena que tothom recorda de Ratatouille. L'Anton Ergo és el crític gastronòmic més temut de París, és un malcarat, pobre home, és un amargat de la vida.
2: És dolent com ell mateix. Sí, va tot
1: de negre, és aquella primó, no? La pel·lícula representa tot allò que estan rodonets, estan bé, són feliços i fantàstics. En canvi, el crític, l'Anton Ergo, està frim, una mala cosa, amb molt mala bava, però amb molt prestigi, per tant, pot enfonsar un restaurant amb una sola crítica superràpid. Arriba al restaurant, demana que el sorprenguin i en Romit decideix servir-li una cosa aparentment molt senzilla, que a més també dona nom a la pel·lícula.
2: A la pel·lícula.
1: Ratatouille.

0: és aquest plat tradicional de la cuina provençal francesa, especialment està associat a Nice. És una preparació de verdures mediterrània. Habitualment porta una miqueta de tot. Hi ha tomàquet, hi ha albergínia, carbassó, pebrot, ceba, all, oli d'oliva, herbes aromàtiques. Així com a curiositat, us diré que el ratatouille de la pel·lícula no és exactament el ratatouille tradicional.
1: No.
0: Que el plat que veiem amb aquestes rodanxes finíssimes, que pràcticament semblen escates de peix ordenadíssimes per colors...
1: Quasi
0: no?
1: Impossibles.
0: Que, pràcticament impossible de fer en un menú del dia, Chili, tu deus saber això, exacte. Està inspirat en una preparació que en diuen confit boldu, que també és francès, i per la part gastronòmica de Ratatouille es van fer assessorar per un xef nord-americà que és en Thomas Keller, que jo no sé qui és, però...
1: No, jo tampoc.
0: Ho he vist associat als reviews de la pel·lícula.
2: I nosaltres tenim una ratatouille?
0: Així nosaltres com a Catalunya, vols dir, no?
2: Exacte.
0: Exacte. No, no tenim un ratatouille, però tenim la samfaina.
1: Ah,
2: clar.
1: Jo anava a dir...
3: I Andalusia, el pisto.
0: I Andalusia, el pisto. Tant la samfaina com el pisto no són el mateix plat, però són família, cosins germans seria.
3: Sí, perquè els ingredients són pràcticament els mateixos, oi, Chili?
1: Sí, jo diria que sí.
3: Aquí a Catalunya potser el carabassó, n'hi ha que hi posen carabassó, però aquí seria la ceba, el tomàquet, el pebrot, potser dels dos colors, i l'albergínia.
1: Jo també hi poso carbassó.
3: Sí, pot posar.
1: Jo li poso tot.
3: Llavors, el que varia molt del ratatouille, el pisto, la samfaina, és el tall. El ratatouille és un tall molt petit, tipus brunoise, petitó. El pisto ja el fan una mica més gran, i aquí a Catalunya hi ha una samfaina com Déu mana casolana, que es noti el tros, que es noti el tros.
0: Clar, el que varia és la manera de tallar el producte. Però al final és, anem a l'hort, què tenim a l'hort de temporada? Tenim aquests ingredients, doncs els portem fins a la cuina i aprofitem.
3: Que sí.
0: De fet, el crític de la pel·lícula se'n va a la seva infància, perquè la seva mare... doncs devia no havia tenir tantes peles, o euros ja, no havia tenir euros, i llavors viu del que té l'hort, que veiem en les imatges també al, al costat de casa.
3: Fantàstic.
0: No?
2: Com la faríem a casa aquesta recepta?
0: Bueno, els cuiners són ells, però si, però si preparem una versió inspirada en la pel·lícula, no la de veritat, inspirada en la pel·lícula, necessitaríem tomàquet, albergínia, carbassó, pebrot vermell, ceba, all, oli d'oliva, sal, pebre i herbes. Faríem una primera base, sofregiríem la ceba i l'all amb oli d'oliva, incorporaríem pebrot i tomàquet i ho deixaríem fer fins que tinguéssim una salsa de tomàquet de tota la vida. De Dios, Marta, no té més. La posaríem al fons, com perquè no se'ns enganxi després tota la verdura, i després ens hauríem de passar molta estona tallant verdura. Això, o tenim una mandolina d'aquelles...
1: Una mandolina.
0: No? Que ho faríem més prim.
1: Com a la pel·lícula.
0: No quedarà.
3: La màquina de tallar botigues.
1: No, perquè
3: fa molta aigua.
1: Ha de ser bastant verdet, cada cosa, el tomàquet i tot, perquè es mantingui aquesta línia.
3: Sí, però el carabassó i l'albergínia, li pots tallar tranquil·lament.
1: Sí, i tal com ho presenta, hauria de ser bastant al dente, la verdura. Sí. Perquè es mantingui així, perquè si no li poses una miqueta de farina que seria més fregit que no pas cuinat.
3: De fet, aquesta versió de la pel·lícula a mi m'agrada molt, és molt bonica, no?
1: Sí.
3: Que fa la salsa aquesta triturada amb el pebrot, tomàquet, all, ceba, triturat de fons, i després a dalt fa aquestes escames de peix combinades amb el carabassó i l'albergínia i fica al forn d'un temps. Home, bonic ho és molt.
1: I com a guarnició, si vols, de qualsevol plat també et pot servir i queda perfecte.
3: Que sí, que sí.
0: Ho faríem així, tal com ha dit el Blai, posaríem al forn, ho deixaríem fins que les verdures siguin tendres, un cop estan fetes en espiral, i al final ho podríem destapar.
1: Sí, però a l'hora
0: de
1: presentar també et quedaria com una lasanya, no?
3: Sí.
0: És una lasanya, és un mil fulls en vertical.
3: Sí.
0: Perquè aniria una miqueta la colpa, no?
2: Què ens expliques del producte de la temporada? Que seria l'albergínia.
0: És que hi ha un producte aquí que per mi és un clàssic, Marta, exactament, que és l'albergínia. A mi l'albergínia m'agrada de totes les maneres possibles. I més, el setembre encara estem en temporada d'albergínies. És un moment especialment bo, si us animeu a fer això del ratatouille, perquè tots els productes estan més o menys de temporada, més o menys, i si no te'l porten de Perú, Chili, que no ens agrada, però també. Al final, l'albergínia és un tot terreny de la cuina, perquè serveix pràcticament per tot.
1: Bueno, tots els productes,
0: Però l'albergínia té aquesta capacitat de canviar, avui el programa també va de canvis, té aquesta capacitat de transformar-se i quedar o tendre i

0: cremosa i absorbir també una miqueta els ingredients que la van acompanyant. A França la trobaríem al ratatouille, a Catalunya a la samfaina, a l'escalivada també, a Grècia a la moussaka, a Itàlia a la parmigiana di melanzane, a les cuines de l'Orient Mitjà, en aquell paté que en diuen baba ganoush, que també és boníssim, que és una cosa que hem d'incorporar ràpidament a la tradició culinària catalana. És un mateix producte i un munt de cultures que l'han convertit això en plats completament diferents.
1: Totalment. Que sí, que sí. Digues, digues.
2: Perquè un sabor ens pot fer recordar.
0: Clar, aquí està la mare dels ous, Marta. Molt bona pregunta. Tornem a l'Antoinette Go, tornem a Ratatouille, la pel·lícula. El que li passa quan prova aquest trosset de ratatouille té un nom, se'n diu efecte Proust, i efectivament el nom ve de Marcel Proust i de la seva famosa Magdalena de A la recerca del temps perdut, en què el narrador tasta una magdalena, la suca en té, i desencadena involuntàriament un univers sencer de records d'infantesa, que de fet és tot el llibre. O sigui, la Magdalena és el pàgina 40-50, depèn de l'edició, i després tota la resta és el que ell pensa amb la Magdalena, que dius, Marcel, carinyo, saps?
2: Cal.
0: De debò, el gust i l'olfacte, sobretot, tenen una gran capacitat d'activar records autobiogràfics, això, especialment carregats d'emoció. De fet, allò que nosaltres anomenem gust també defèn de l'olfacte. Mm-hmm. Per això una olor ens pot transportar de manera immediata a un punt. I també per això no ens cal tastar segons què. Si olorem que no fa bona olor, ja sabem que no tindrà bon gust. Sí? El gust...
1: Que sí, que sí, va relacionar no, totalment.
0: Com saps que això no és bo? Perquè l'oloro. Només amb l'olor ja sé quin gust acabarà tenint allò sense necessitat de posar-m'ho a la boca. No només recordem el sabor, sinó que recordem, com heu fet vosaltres, on érem, amb qui érem, qui ens ho va servir i, sobretot, com ens sentíem quan ho vam tastar.
2: Clar, per tant, podem dir que Proust tenia una magdalena i Ego una ratatouille.
0: Exacte, aquesta és la conclusió. Proust tenia la seva magdalena, Antoinette Go té un ratatouille i cadascú de nosaltres té una cosa, no? L'escudella pot significar Nadal, una paella pot significar diumenge, platja, sal, mar, els ous.
2: Dijous.
1: Dijous.
2: Dijous, que
0: però ell ha dit dijous torcent la boca, perquè per ell és el menú del dia.
2: Correcte.
1: Sí.
0: Una marca de galetes, un entrepà que ens preparàvem per anar d'excursió. Les receptes familiars són també una forma de patrimoni, i quan algú ens ensenya una recepta, no ens es transmetent només una llista d'ingredients, també ens està explicant, com el cinema, una història.
2: Molt bé, Mariona, moltes gràcies, molt interessant.
0: De res.
3: En qüestió en qüestió de la pel·lícula, el protagonista és una rata.
0: Sí, això ho tenim.
3: Que ho tenim tot en compte. Bueno, sí. Qualsevol restaurant està...
0: Si apareix una rata, fatal.
3: Sí, és el pitjor. Però us heu fixat quin tipus de rata? És blava. És bonica.
0: Bueno,
3: és tendre.
0: A veure.
3: Compara-la amb totes les altres ratotes que són de la família.
1: Són
3: marrones, negres. I us heu fixat que... Bueno, aquí no, perquè vaig veure la pel·lícula. I abans d'entrar a la cuina, es renta les mans.
0: Sí.
3: Es renta les mans. Coses que dius, bueno, punts que tenim en compte dins del restaurant.
2: Sí, que potser humanitzen més aquest personatge.
3: Sí.
0: És una rata blava, perquè de fet
3: perquè la fa bonica. La fa bonica. Perquè no tinguem... si tu te presenta el cosí o el germà...
0: És el pare.
3: El pare. Et faria fàstic. En canvi, la veus a ella i és diferent. Ja la permets que et cuini.
0: Però en Remy no és ni d'un món ni de l'altre. O sigui, és massa bonic per ser una rata.
3: Sí.
0: Però no deixa ser una rata i no pot ser un humà.
3: Ja.
0: No?
3: Per llavors, això, la persecució en tota la pel·lícula.
0: Clar, quan parla de prejudicis en doble cara. La seva pròpia família també li diu, Remy, tu estàs boig, tu no et toca fer això.
1: No
0: ets tu qui ho ha de fer.
3: No toca.
0: No? Llavors, sí, és prou bonica com perquè pugui introduir-se a l'altre món, Però no és, no, és una perquè, rata, eh?
3: Ja, ja, però el...
0: Mira quina cua, mira quina cua.
3: Sí, horrible. Sí,
1: família, família.
3: Horrible, horrible.
1: Que passa és, que cinematogràficament...
3: És rosa, les sí. altres les són negres.
1: Cinematogràficament està molt ben pensat.
0: Si ens llegíssim en clau feminista la pel·lícula, anéssim a mirar els personatges femenins, no, seria una altra història,
3: és
0: eh?
3: És una de les històries. És el que et diu, que qualsevol pot cuinar, però i t'ha agafat el pitjor que pots trobar en un restaurant.
0: Exacte.
1: Allò que t'angúnia.
0: Exacte.
3: Això mateix, molta. Una rata. Molta. Però te l'ha pintat bonica perquè no et faci tantes
0: bueno, carositats. I perquè és una pel·lícula infantil, també.
3: Sí, sí.
0: Saps? O sigui, sí. Ja surten aquí...
1: I com aquest animal tan fastigós, no? A les pel·lícules en general de dibuixos animats, de bon principi, quin carinyo se'ls hi agafa a les rates i els ratolinets. I aquesta pel·lícula pues, és una mostra totalment en aquest color blau, en aquest rit de les mans, amb la manera de parlar,
3: el ratolí petit sí que te'l pinten sempre bonic, sempre. Les rates són les dolentes de la pel·lícula sempre.
1: I més si són negres, oi?
0: Bueno, a veure...
3: Deixem el tema. No?
0: Tu has estat molt callada tot el programa.
3: Home, jo... El que veig...
0: No, el que veig, el que veig. Va, i com ho portareu, això de tenir dos xefs a la taula aquesta temporada, Marta?
1: Molt bé.
2: Jo crec que estaran bastant aliats, eh?
0: Sí?
1: Sí, que sí.
3: Sí, sí.
1: Sí, Xili? Sí.
3: Sí.
1: Sí,
3: sí, vinga.
1: Vinga. Au, va.
0: Ja està?
2: Ja els tens, ja els tens.
0: Teniu?
1: Ja els tens, ja els tens.
3: I si no, ens barallarem.
0: I ja està.
3: Sí,
0: no?
3: Sí.
0: Directe? És la quarta temporada, Blai?
1: Quinta.
0: És la cinquena,
1: estem
0: ja?
1: Estem començant la... És el primer programa de la cinquena.
0: Mare
1: sí.
0: de Déu.
1: Sí.
0: No t'has embafat,
1: sí,
0: ja?
1: Sí. No, és una estona que ho passem bé entre companys, amics, amigues, disfrutem, riem, què volem més?
3: I a més, doncs, podem explicar coses interessants als espectadors, vull dir, als rayoients, es diu?
1: Sí.
0: Uïdors, uïdores, ruïnencs, ruïnenques, mons sencer.
3: I secrets de la cuina, coses interessants, plats que dius, ai, què faig ara aquesta setmana per menjar? Doncs
1: anirem
3: podem,
1: explicant. Amb
3: podem
1: els canvis que
3: deia,
1: amb els canvis que deia la Marta anirem explicant algú.
3: Clar,
1: també, que sí?
3: Sí. Jo crec que sí que podem fer coses.
2: El plat d'aquesta setmana els espectadors ja poden fer ratatouille.
0: Exacte.
3: Ah, mira, ja està.
1: I si no volen ratatouille, que facin sa feina.
2: També.
1: També queda bé.
2: Un plat català.
0: Mira, i costarà menys de tallar, perquè a mi em sembla una feinada...
1: Sí.
0: A mi em sembla una feinada enorme tallar allò tan finet d'aquella manera,
1: És molta feina, és molta feina.
3: Sí.
0: I si a casa som cinc...
1: No, fes-se'n feina,
0: un
1: sí.
0: Vaig, home,
1: fes-se'n feina, fes-se'n feina.
0: No, home,
3: no toca.
0: Oi que no?
1: I tant. No et compliquis la vida. No val la pena.
3: Home... També fas patates panadera, no? Doncs és el mateix.
0: No les faràs tu, jo no.
3: Jo faig una lasanya que posem tomàquet, patata i totes les verduretes. I després
1: la fas a verdures, molt bé.
3: Sí.
1: Verdures.
3: La patata em serveix per lligar tot.
1: Sí.
3: Perquè quan talli se'm quedi tot... Sí, sí.
0: Va, que l'ingredient estrella era l'albergínia.
3: Sí,
0: te la deixem. De què les farciu, l'albergínia?
3: La pots de qualsevol cosa, de formatges, de carn, de verduretes.
1: No bolonyesa ben concentrada,
3: sí.
1: Doncs perquè no, i després una mica de bechamel i gratinat.
3: Home,
1: és un
3: pels
1: bon
3: vegans,
1: plat,
3: tot de verdureta,
1: sí.
3: Amb una bechamel vegana amb soja i així.
1: Saps com m'agrada molt l'esbergínia? M'agrada de totes maneres,
3: Jo ho dic perquè estigui no només carn.
1: Sí, m'agrada molt, ja que hi som, arrebossada, farina, mou,
3: sí.
1: Arrebossadeta.
3: S'ha posat molt de moda,
1: i després,
3: això.
1: Al final,
3: mel.
1: Una miqueta de mel. Oh,
3: sí, s'ha posat molt de moda, això.
1: Bueno.
3: A tu t'agrada?
0: A mi m'encanta. L'esbergínia fregida.
3: Com unes xips.
0: És que a mi l'esbergínia m'agrada de totes les maneres. M'agrada farcida, sí. Farcida com la iaia, amb cap picada, sofregit de ceba,
1: sí,
3: l'esbergínia sempre, abans de purgar-la...
0: S'ha de purgar.
3: Sí, li has de tirar una mica de sal
1: una
3: i deixar
1: sal.
3: Que sui. Si no, et sortirà amarga.
1: Sí.
0: Bueno, vale.
3: No, ho dic pels espectadors, ai, els rayoients...
1: Secretet culinari,
3: no,
1: has desvelat un secretet
3: culinari. No, és que si no, el típic, els meus fills segurament que tallarien i l'afegirien i d'allò. No, l'has de deixar que sui, perquè si no, torna amarga, no és tan bona.
0: Alguna petició per aquesta secció que humilment farem cada mes sobre cinema i gastronomia?
3: Una pel·lícula?
0: Mm-hmm.
3: Jo en sé una.
0: respirar, perquè ara, escriu...
1: Ara, la té apuntada.
0: No, però digue-me-la. La té apuntada? Xuleta.
2: Sí, la tinc apuntada. Ha vingut preparada, la Xili.
0: Marta, la Xili se t'està convertint en la repel·lent de la classe, però d'un ràpid.
3: Mira, una pel·lícula francesa, també, ho sento, em va agradar moltíssim, de sí? fogons, de cuina, suposo A foc lent. És La passió de Dodi Bufant. És com una posada de l'edat mitja, més o menys, que hi ha una parella que els hi encanta, no dic més, perquè tu has d'espavilar, i te la deixo aquesta. Apa. És però molt
0: no,
3: maca.
0: No sé si la farem, eh? Jo ja tinc la programació sencera, però m'ho apunto.
2: Ah, mira-la.
0: Ja no, però m'ho apunto, home. Venga, peticions són peticions.
1: Tomates verdes fritos.
3: També, és interessant.
1: Si no, una de dolça, fem el xocolat.
0: El què?
3: Ah,
1: xocolat.
3: També. Sí, és que n'hi ha moltes.
2: Bé, doncs, desfarem taula, que es fa tard. Tornem dimarts a les 12 i ens anem explicant coses tota la setmana al perfil d'Instagram @primersegonipostres, un programa que fem a la taula la Mariona Álvarez, el Blai Ferran, la Xili Malla i qui us parla, la Marta Castany i el JK, els fogons. Cuineu molt, mengeu bé i molt bona setmana.
0: Adeu!
1: Adeu!
3: Bye, bye!

0: Són les 9 del matí i és 15 de setembre. Bon dia, Rubí. Molt bon dia. Començam aquest dimarts amb tota l'actualitat de Rubí i molts continguts per endavant aquí, al Rubí al dia.
1: Començarem repassant les principals notícies de la jornada i posant el focus en tot allò que marca l'actualitat aquest matí.
0: I xerrarem d'educació pública just una setmana després de l'inici de les classes. Ens acompanyaran Ramiro Gil, del Sindicat de Professors de Secundari, i Marina Ruiz, d'USTEC, per fer balanç d'aquest inici de curs.
1: També estrenem secció. Avui arriba el primer Política sense manual, l'espai que cada mes compartirem amb el periodista, politòleg Adrián Caballero, per entendre millor la política, tot allò que ens sovint doncs ens costa de desxifrar.
0: I tindrem també la dada del dia i la recomanació musical del nostre company Robert Fernández.
1: Després arribarà la nostra tertúlia, avui amb Martí Pujol, Gerard Moreno, Eric Lacerna, Maria Àngels Ruiz i Francesc Hinojosa.
0: Posarem damunt de sa taula diferents qüestions d'actualitat, com l'eliminació aquest curs de les colònies a les 15 escoles de Rubí.
1: La reclamació del ple municipal perquè els pisos de la Sareb doncs tinguin una gestió 100% pública, o l'alerta per desabastiment d'alguns medicaments contra els símptomes de la menopausa. I en parlarem de molts altres temes.
0: I a la tercera hora canviem de registre i mirarem cap a el món de la formació professional amb el farmacèutic Marc Toro, que ens explicarà com són els cicles formatius de farmàcia i quines sortides ofereixen.
1: També parlarem amb Martí Pujol d'Òmnium Rubí i ens acostarem a una de les cites de cultura popular d'aquests dies.
0: Perquè també ens visitaran Fina Hinojosa, cap de colla dels Gegants de Rubí, i Neria Laporta, cap de tronc dels Castellers de Rubí, per xerrar dels Tocs de Sant Roc.
1: Tot això i molt més durant les pròximes 3 hores.
0: A Rubí al dia.
2: Comencem. Rubí al dia.
0: Moment de les notícies de la jornada, perquè el govern de Rubí estudia donar subvencions als propietaris de locals perquè els rehabilitin i els incorporin al parc públic d'habitatge. És una de les vies que planteja l'Ajuntament per ampliar l'oferta de pisos assequibles a la ciutat.
1: El 24 de setembre es coneixerà si hi ha empreses interessades en comprar el local dels antics cinemes de les Torres. L'Ajuntament ha tret a subhasta l'espai de 1.900 metres quadrats amb un preu de sortida de 1,2 milions d'euros.
0: Les escoles de música i d'art i disseny de Rubí comencen el curs amb més alumnat i novetats educatives. L'escola de música arriba als 520 alumnes després de duplicar les sol·licituds de matrícula, mentre que a l'escola d'art els grups tornen a estar pràcticament plens.

0: entrar a matèria, primer volem conèixer la previsió meteorològica i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant pel temps, en Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, una situació molt i molt tranquil·la aquest dimarts a les comarques metropolitanes i fins i tot amb una temperatura que ja a aquesta hora ha pujat una mica respecte a ahir. Tenim molts valors de 23-24 graus arran de mar, també a cotes una mica més elevades s'està produint el que es diu inversió tèrmica, o sigui que a les muntanyes l'ambient és més suau que les fondalades. Per exemple, a hores d'ara, a cotes elevades de Montserrat, passem gairebé dels 24-25 graus i a la plana del Vallès o cap a la vall del Llobregat, poc més de 17-18 graus en aquests moments. Però de seguida aquesta temperatura s'anirà enfilant, de fet es dispararà i arribarà fins als 33-34 graus a molts indrets del Penedès, del Llobregat i del Vallès, tot plegat amb un dia que portarà molt pocs núvols. Tot això s'haurà d'aprofitar perquè demà dimecres arribaran tempestes molt fortes. N'estarem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i en Ferran Arandiga perquè ens expliqui quina és la situació a hores d'ara. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts de moment amb un accident de sortida de Barcelona a la C58 que en sentit nord, en direcció Sabadell, talla un carril de circulació i provoca retencions de 2 quilòmetres. Tot plegat, més enllà d'aquesta incidència, tenim força col·lapse en tot el nus de la Trinitat, que de retruc en direcció Barcelona provoca retencions en totes les dues rondes de Barcelona. També tenim congestió intermitent als túnels de Vallvidrera, a la C16 també cap a la capital catalana i també al vessant Vallès tenim retencions sobre tota la AP7 entre Montornès i Barberà del Vallès en sentit sud. També queda 1 quilòmetre de lentitud intermitent a la C16 al punt de Rubí, també cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.

0: El govern local format per PSC i En Comú Podem està estudiant la possibilitat d'oferir subvencions econòmiques a propietaris de locals per posar-los a disposició del parc públic d'habitatge. És una de les apostes de l'equip de govern per oferir més habitatge assequible a la ciutadania. Escolta'm l'alcaldessa Ana Maria Martínez.
1: Posar alguna línia d'acompanyament per poder fer possible que molts dels locals que en aquests moments amb una adequació, amb condicions, han de reunir una sèrie de condicions, no qualsevol espai. Alguns, de manera privada, ja s'estan fent, però acompanyar d'altres, perquè això afloraria en el mercat habitatges que hi ha moltes persones que estan buscant i no en troben.
2: L'alcaldessa ha reconegut en una entrevista a Ràdio Rubí que en aquest mandat no hem arribat ni tan sols a un mínim grau de satisfacció que ens deixi dormir. Per aquest motiu, Martínez ha parlat d'alternatives imaginatives com aquesta, que es presentarà aviat en profunditat. De totes maneres, la primera edil ha avançat que els incentius econòmics han de servir perquè els propietaris dels locals rehabilitin o adequin aquests espais de tal manera que puguin utilitzar-se com a habitatges de protecció oficial. Això sí, l'alcaldessa ha deixat ben clar que tenim l'espai que tenim, tot i que ha recordat que a zones com el Vapor Nou o Pica Aguilera s'ha de construir habitatge protegit, com marca el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POM. En darrer terme, Ana Maria Martínez ha enumerat les polítiques d'habitatge dutes a termes en aquest mandat, ha xifrat, de fet, en 68, els pisos assequibles que s'han aconseguit per diferents vies. 9 pisos comprats per tanteig i retracte, 6 pisos de la promoció del carrer Maria Aurèlia Campmany, 24 pisos més al carrer Marconi, en aquest cas promoguts pel govern català, i els 19 pisos dotacionals de l'Avinguda de Castellbisbal, que precisament es presentaran aquesta tarda en roda de premsa.
0: I segons ha explicat l'alcaldessa de Rubí, el pròxim 24 de setembre es coneixerà si alguna empresa privada està disposada a comprar el local dels antics cinemes situat al barri de les Torres. Recordem que es tracta d'un espai de 1.900 metres quadrats que disposa de vestíbul, platea, sala de màquines, bar i lavabos. La venda de l'equipament s'està fent per subhasta amb un preu inicial d'1,2 milions d'euros. L'Ajuntament de Rubí va comprar els antics cinemes l'any 2004 amb la intenció de fer-hi un equipament municipal. Ana Maria Martínez ha explicat que l'equip de govern du des de llavors intentant tirar endavant diferents projectes que fossin de caràcter municipal, però que finalment no han estat possibles. Martínez ha afegit en aquest sentit que aquesta subhasta pública és una gran oportunitat pel local, pel barri i per a la ciutat. L'escolta.
1: Pot esdevenir una futura activitat comercial privada que el que farà es traduirà en una millora general de la vida del barri i, com deia, és un espai que ha portat molts anys tancat, que hem intentat amb diferents propostes fer i no ha sortit, i amb tota la transformació global del barri vam valorar que esdevenia una oportunitat poder fer aquesta venda.
2: Tot plegat, emmarcat, a més, amb el projecte de transformació del barri de les Torres. Recordem que el mes de juliol el govern local va presentar aquesta iniciativa que vol optar a la convocatòria 2026 del Pla de Barris de la Generalitat. La idea principal del projecte és fer una transformació urbana, mediambiental i socioeconòmica de la zona. Una de les primeres actuacions previstes, concretament a la plaça Pearson, segons l'alcaldessa, ha de començar ja. L'alcaldessa ha parlat d'aquesta, d'altres qüestions rubinenques, com ara d'habitatge, la primera entrevista de la primera edil a Ràdio Rubí, en el primer dia de la nova programació de l'emissora pública, aquest dilluns. Podeu veure l'entrevista completa al nostre web de radiorubí.cat.
0: I precisament Martínez també, en aquesta entrevista que dèiem d'aquest dilluns al dematí, ha respost a aquestes crítiques d'Esquerra Republicana que feia a la venda dels antics cinema. L'alcaldessa ha subratllat que una ciutat moderna com Rubí necessita decisions globals que millorin els barris, però també tot el municipi. De fet, li ha demanat que evolucioni.
1: Patrimoni, aviam, sí, era formar part de l'inventari municipal, però no és cap espai patrimonial amb un valor, té un valor, pels que vam anar al cinema, tant de bo, pogués ser uns cinemes com van ser, però la vida evoluciona i Esquerra Republicana també ha d'evolucionar i veure que els plantejaments que es fan en una ciutat, com deia abans, moderna, han de ser globals.
0: Insistim que podeu escoltar l'entrevista sencera amb l'alcaldessa al nostre web a radiorubí.cat. I les escoles municipals de música i d'art i disseny de Rubí han començat el nou curs amb un increment de l'alumnat i novetats en els seus projectes educatius. L'escola de música ha registrat 174 inscripcions en el període ordinari, gairebé el doble de les habituals, i inicia el curs en 520 alumnes. Aquest augment ha generat llistes d'espera en instruments com el piano, la bateria, la guitarra i el baix.
2: Entre les novetats del curs destaca la recuperació del cant coral com a assignatura pròpia, la transformació de l'aula oberta, que incorporarà la participació obligatòria en grups instrumentals a partir, atenció, del segon curs. A l'Escola d'Art i Disseny, els grups també estan pràcticament plens, amb una demanda especialment elevada en publicitat audiovisual i interiorisme. El curs s'ha inaugurat amb una conferència sobre branding i el centre prepara per al novembre una exposició dedicada a l'artista Enric Majó, coincidint amb el 90è aniversari de l'Escola Edra.
0: Més coses, perquè Rubí Forma vol traslladar un missatge de tranquil·litat als joves que aquest curs no han aconseguit plaçar als estudis que volien. Quedar-se fora d'una opció formativa no significa haver de deixar d'estudiar. L'organisme ha programat per al dia 21 de setembre la tercera edició de la xerrada No tenc plaça per estudiar i ara què? Adreçada tant als joves com a les seves famílies. La responsable tècnica del Consell de Formació Professional de Rubí Forma, Eva Por, que explica que hi ha diferents itineraris per continuar avançant cap a l'objectiu acadèmic o professional. Escolta.
3: És superimportant que el jovent pensi que realment no hi és una debacle, és a dir, evidentment, hagués estat fantàstic poder tenir plaça en allò que voldrien, però que hi ha molts itineraris, hi ha molts camins per poder arribar a l'objectiu acadèmic i professional. I per altra banda, han de seguir formant-se perquè hi ha un munt d'opcions.
2: Encara hi ha centres educatius amb places disponibles i en el cas dels cicles formatius, les matriculacions es poden mantenir fins a la primera setmana d'octubre. També hi ha places en alguns cicles formatius. La xerrada servirà per donar a conèixer altres opcions, com els certificats professionals, l'Institut Obert de Catalunya i els serveis d'orientació que ofereixen diferents recursos municipals. A la sessió hi participaran professionals de Rubí Forma, Rubí Jove, l'Escola d'Adults, Fem Formació i el projecte Reconec Est, que treballa en la prevenció de l'abandonament escolar prematur. La xerrada, 21 de setembre, 6 de la tarda, a l'auditori de Rubí Forma. Atenció, perquè cal fer inscripció prèvia per qüestions d'aforament.
0: I la Sala Neus Català va començar ahir la primera sessió de la temporada del seu Club de Lectura. Es tracta d'una iniciativa coordinada per Mari Travé, que reuneix una vintena de persones per compartir l'amor per la literatura.
4: A mi sempre m'havia hecho ilusión en participar y en un club de lectura. Y claro, la biblioteca está a tope y tal. Y aquí, en el local este, se me ofreció la posibilidad de hacerlo. Y es como un sueño hecho realidad.
0: El club es reuneix un dilluns a principis de mes, sempre a les 7 de la tarda.
2: Ahir a la tarda van comentar Theo de Golden, d'Allen Levy, una obra que els va donar peu a fer una dinàmica participativa.
4: Trata de que un señor va a un pueblo y en una cafetería hay una serie de retratos y él se dedica a entregar esos retratos a las personas que son de ella, ¿no? Y entonces va contando todas las historias. Entonces hoy hemos hecho un pequeño taller. Hemos pedido a nuestras socias que nos traigan una foto y vamos a hacer como una simulación del café.
2: Més enllà de les fotos, l'espai per comentar el llibre comptava amb cafè, té, pastissos i galetes de la sort. A cada trobada, els assistents trien el següent llibre a partir de les propostes de Travé i per a la següent sessió hauran d'escollir entre Hamnet, de Maggie O'Farrell, que narra la pèrdua del fill de William Shakespeare, i la seva dona, Anne Hathaway, i El viento conoce mi nombre, d'Isabel Allende, una novel·la que vincula el patiment dels infants durant l'Holocaust i les crisis migratòries actuals.
0: I Ferrocarrils de la Generalitat organitza una jornada de portes obertes a l'espai expositiu de la cotxera de Rubí aquest dissabte i diumenge, 19 i 20 de setembre. Les visites són totalment gratuïtes i compten amb les explicacions d'un guia de la companyia, però requereixen inscripció prèvi a través del seu lloc web. Les visites duren uns 40 minuts i es fan en grups de 15 persones.
2: Dissabte hi haurà torns a la... les 10, les 11 i les 12 del matí i a les 5, les 6 i les 7 de la tarda. Diumenge s'ofereixen a les 10, les 11 i les 12 del matí. L'espai, recordem, està situat a la Rambleta de Joan Miró, número 6, disposa de rampes d'accés per a les persones amb mobilitat reduïda. L'activitat s'emmarca dins de la Setmana Europea de la Mobilitat i permet veure una exposició pels 100 anys de l'arribada del tren elèctric al Vallès, així com una col·lecció de vehicles històrics des de principis del segle XX.

0: dels esports amb la Cisco Lara García.
1: Molt bon dia a tothom. Què tal, com anem? Doncs en aquest dimarts el que farem en aquests esports d'aquesta casa Ràdio Rubí és parlar, i molt, de futbol sala, perquè d'una banda tenim un convidat especial, un jugador de l'elit rubinenc, pertany al CatGas Energia Santa Coloma, Víctor Pérez, que ha passat per aquesta casa. Amb ell hem conversat perquè ens expliqui cap a on va la seva carrera professional dins del futbol sala en un equip de la primera divisió com és el conjunt colomenc. Un Víctor Pérez al qual escoltarem aquest migdia al programa d'esports a partir d'un quart de tres de la tarda, el 99.7 de l'FM, i amb el qual doncs mirarem de conèixer una miqueta el seu camí. És força jove, fa un parell de temporades que ja hi és al conjunt de Santa Coloma i de manera ja total doncs que juga en el primer equip. De fet, va disputar la Copa Catalunya en la final a 4 i es va enfrontar a l'Esportiu Rubí, club amb el qual va iniciar el seu camí. A veure què ens explica el Víctor Pérez d'aquest camí, un jugador de futbol de sala que de ben segur està pendent del que fan els primers equips de l'Esportiu Rubí. En aquest cas, segurament que aquest cap de setmana va mirar el resultat de les noies. Un altre partit oficial, en aquest cas, pel que fa a la Copa de la Reina, amb visita a Mataró i victòria del conjunt que ha entrenat de moment el Manel Cintas. Va superar el conjunt mataroní pel resultat final 2-5, superioritat en certa manera total, en un partit al qual només es va complicar a l'inici del mateix amb l'1-0, però després domini de les nostres per fer-se amb la victòria, passar ronda, pensar en novembre, la segona ronda, i a una tercera a finals de gener per afrontar la final a 8. Recordin que tenen ara mateix doncs aquell sabor tan bo d'haver disputat aquesta competició en la seva final a 8 la passada temporada.

0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat. Informatius de Ràdio Rubí.
1: Molt bona tarda, és dilluns 17 d'agost, un dia fatídic, marcat al calendari de gairebé tots els catalans i, sens dubte, de tots els rubinencs.
2: Bona tarda. Els veïns del carrer Verge de Fàtima 20, al barri del Progrés, denuncien problemes de seguretat i convivència per l'ocupació d'un local comercial abandonat que s'utilitza com a habitatge des de fa un any.
3: Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, és dia de valoracions.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
4: L'esport es viu al poliesportiu. L'actualitat, les entrevistes, l'anàlisi i tota la informació esportiva en un sol programa. Escolta'ns els dimarts de 7 a 8 de la tarda a la 99.7 de la FM o a radiorubí.cat. El poliesportiu, la teva cita amb l'esport.
5: La gent normal té històries per explicar. La gent normal mereix explicar la seva vida, els seus projectes, els seus anhels, les seves pors. La gent normal és això.
6: Prova a cantar si ho fan els altres. Canta fort si et sembla interessant. Riu a pulmó si ho fan els altres.
5: Una hora de conversa tranquil·la i reposada, sense pressa, a foc lent, amb llibertat i amb confiança. Perquè la gent normal també és interessant. Cada dimecres, de 6 a 7 de la tarda, La gent normal a Ràdio Rubí, amb Germà Bustamante i... Gent normal.

0: Avui, que fa una setmana que han començat les classes a Rubí al dia, volem posar una mirada cap a l'educació per veure com ha anat aquesta setmana, per fer una radiografia de l'educació pública, que la veritat és que ha començat mogudeta, sobretot al Vallès Occidental, en la qual hi han hagut vagues, com a la resta de Catalunya, però a més vam tenir aquest alert que va fer que els nins no poguessin anar a classe el dia 9 de setembre. Per xerrar de tot plegat, de tot el que està passant avui en dia a l'educació pública catalana, tenim nosaltres el Ramiro Gil, que és secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Professors de Secundària, i a la Marina Ruiz, que és membre del secretariat, volia dir, nacional d'USTEC. Bon dia als dos i benvinguts.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Aquest no ha estat un inici de curs qualsevol. El dia 8 va, com dèiem, va haver-hi vaga, i el dia 9 es van suspendre les classes a la Vallès Occidental, entre altres comarques, per l'alerta de pluges. Des de la perspectiva dels docents, com s'han viscut aquests primers dies? Qui comença?
1: Si voleu, començo.
0: Sí.
1: Tranquem una miqueta.
0: Marina.
1: Ramiro. Bueno, ha estat un inici de curs doncs, poc usual, i sobretot el que s'ha destacat és la manca de normalitat, com havia de ser. És a dir, no podíem iniciar un curs amb normalitat, amb les mancances que van quedar per resoldre el curs passat, i a més, clar, s'ha afegit doncs, a aquesta alerta que ens va sorprendre a totes el mateix dimarts, quan estàvem acabant les assemblees després de la jornada de vaga. Doncs algunes comarques, algunes zones, sobretot el Vallès Occidental, ens va sorprendre justament aquesta alerta. Com està el professorat? Doncs ara mateix vivint moments d'incertesa, i sobretot doncs, van acabar el curs amb unes mobilitzacions que van donar un fruit parcial, i quan han tornat a iniciar el curs, doncs han vist que moltes d'aquelles promeses, compromisos, acords que el departament va comprometre a tirar endavant, doncs no s'estava fent realment. Llavors, doncs, estan ara mateix en aquest punt d'incertesa i de començar amb moltes ganes la seva tasca, però trobant-se amb les mateixes mancances amb les que van acabar el curs passat.
0: Una part dels sindicats van arribar a un acord amb el departament, i ara, Marina, deies que hi havia coses que no s'havien complit de lo que havia promès el departament. Quines són específicament les que no s'han complert i que considereu més importants, tant Ramiro com Marina, més igual?
1: Nosaltres, com bé sabeu, no vam acabar signant aquell acord. Què trobem a faltar? Doncs les primeres visites i contactes que hem fet als centres, el que comenta la gent als centres és que no tenen la plantilla completa, és a dir, que no els hi ha arribat tot el personal que havia d'arribar, tot el tema del desplegament que es van comprometre per abordar les necessitats al voltant de l'educació inclusiva, doncs aquests professionals no han arribat, manquen vetlladores, han reduït molt les hores de vetlladores, quan és un dels suports que s'estava donant en aquesta educació inclusiva o aquesta canalla que té més necessitats. En general, no s'ha fet cap pla per millorar les condicions climatològiques dels centres. Els claustres han iniciat, i els equips directius, ofegats amb burocràcia, omplint paperassa, sense temps per dedicar al que realment és important, i llavors doncs se senten decebuts.
0: Uh-huh. Ramiro, quina...
2: Sí,
0: digues.
2: Jo voldria destacar que en aquest inici de curs em sorprèn molt que no es parli d'un dels grans escàndols que hem viscut, que és el tema de les proves PISA d'aquí a Catalunya. D'alguna manera no puguem sortir amb els resultats que corresponen a les proves PISA i no puguem conèixer el diagnòstic de com està el sistema educatiu a Catalunya. Per nosaltres, i tot i que no convoquem, no hem convocat aquesta vaga, i sí que és veritat que ha sigut notícia, tot i que ha tingut un seguiment limitat, sí que destaquem que d'alguna manera el problema que tenim al nivell educatiu que hi ha a Catalunya, d'alguna manera hem d'afrontar aquesta realitat que estem veient com tot el estat espanyol i tot el món occidental, després de les reformes educatives que s'han fet, doncs ha patit una davallada impressionant en el nivell educatiu, i a Catalunya ni tan sols coneixem els resultats, perquè hi ha hagut aquí una situació que no acaba de quedar massa clara. S'han donat unes explicacions, si em permeteu, poc convincents sobre el que ha passat amb PISA, i aquí nosaltres ja estem al darrere. Això és una de les coses perquè per nosaltres han marcat aquest inici de curs, no? També remarcar que des del punt de vista del professorat de secundària hem aconseguit alguns avenços. El que es va pactar en el curs passat, que no són engrunes, que són coses significatives, que si no s'haguessin signat doncs ho hauríem perdut, són qüestions significatives. No tothom està tan descontent, tot i que evidentment el sistema educatiu té moltíssims problemes. El que ha comentat la Marina de la climatització és un d'ells. Estem patint unes onades de calor espectaculars, i això també té a veure amb una cosa que de fa temps que diem, que és que el curs potser hauria de començar una mica més tard, no? Tenint en compte les condicions climatològiques que tenim, i que s'haurien d'adoptar mesures al marge de la qüestió de la climatització, que és veritat.
0: Ara el Ramiro ha perdut la cobertura. Marina, el Ramiro feia aquesta punta ara de la climatització. De fet, ahir el Salvador Illa deia que volia que entre el 2030 i el 2031 totes les aules de Catalunya tinguessin una climatització amb aerotèrmia. Com ho vegeu, això? Perquè, segons alguns estudis, això també afecta en allò que deia el Ramiro de les proves PISA.
1: Home, és innegable que la situació en la que estan vivint els nostres infants i joves a les aules els hi perjudica greument en les condicions que estan aprenent. És a dir, els hi perjudica greument el poder aprendre d'una manera amb qualitat. És a dir, quan tu estàs patint temperatures per sobre els 35 graus, quan no tens ventilació, quan el màxim que t'ha donat el departament és un ventilador que arriba només a les primeres files, no, de l'aula, quan les condicions són tan extremes, ni el professorat ni l'alumnat està en condició de poder doncs viure aquesta situació per poder desenvolupar un aprenentatge de qualitat. Això és una evidència. Clar que afecta a tots els nivells, però el que ara s'ha compromès el govern, el president Illa, una, arriba tard, i dues, triga molt. És a dir, què farem en aquests 5-6 anys fins que això arribi a ser efectiu? És a dir, ens plantegem d'alguna manera el tema de modificar el calendari, com deia el Ramiro, començar més tard, sobretot a primària infantil, tenir present una jornada continuada durant els mesos de més calor, proporcionar espais alternatius que estiguin climatitzats. És a dir, en aquests 5-6 anys, què farem? Uh-huh. Esperar, perquè el temps no ha demostrat que cada any doncs les temperatures són més elevades i les condicions climatològiques són més extremes. Llavors, clar, nosaltres el que valorem és positivament que s'hagi entès d'una vegada que no podem tenir el nostre alumnat i els nostres professionals de l'educació en aquesta situació, que arriba tard i que volem mesures transitòries fins poder arribar a aquell punt. Uh-huh. I sobretot també agafant-me en el que deia el Ramiro, és a dir, els resultats PISA són un reflex més de totes les coses que han anat fallant al llarg d'aquestes dècades en el sistema educatiu, que ha patit un infrafinançament brutal, tant a nivell d'infraestructures com a nivell d'aposta per una educació pública de qualitat.
0: Uh-huh. Marina, una setmana després de la vaga que vau fer el dia 8, considereu que va ser una decisió encertada fer-ho el primer dia de classe?
1: Sí, considerem que és controvertida i va ser una decisió molt a contracor de la majoria dels professionals que la van secundar, perquè sabem la importància del primer dia. I per això doncs, la idea de situar una vaga és per donar-li realment la importància que té. O sigui, ens anem a altres col·lectius, les vagues estan pensades perquè tinguin un impacte. I llavors el que nosaltres volíem és posar sobre la taula la importància que tenia poder aconseguir un inici de curs cobrint les necessitats que hi havia i que eren existents. I per això vam posar una vaga a l'inici de curs. L'objectiu era poder tenir el màxim ressò possible i ho hem aconseguit. Nosaltres ja sabíem que no seria una vaga amb un seguiment molt massiu, però sí que hem aconseguit posar el problema sobre la taula, no? I que la societat veiés la necessitat d'abordar la problemàtica que està patint el sistema educatiu en general i que no és una cosa només dels professionals, sinó que és una cosa de tota la societat, de tot el país.
0: Uh-huh. Més enllà d'aquesta vaga, quins són els principals problemes que encara, tenint en compte que s'han arribat alguns acords i alguns no, però quins són els principals, quins destacaríeu, quines serien les tres reivindicacions que destacaríeu? Perquè entenc que encara que el departament hagi concedit coses i que no tots els professors estiguin d'acord, encara hi ha algunes reivindicacions que són comunes a tots els professors. Quines serien, Ramiro, les tres reivindicacions que considereu més importants pel professorat, en el cas de secundari?
2: Bé, en el cas de secundària, nosaltres el que creiem és que s'ha de poder tornar a ensenyar, que hi ha una crisi de la professió docent, molts professors es plantegen abandonar la professió, el que era abans fer classe ja no és el model que hi ha ara, s'han imposat una sèrie de modes pedagògiques i de legislació que han perjudicat l'ensenyament i s'està demostrant amb les proves PISA, i el que cal i el que ens demana el professorat de secundària és una modificació radical del currículum. Quan dic currículum em refereixo als plans d'estudi, que hi tornin a haver classes de les matèries, d'història, de matemàtiques, de filosofia, que hi tornin a haver totes aquestes classes que se'ns han retallat per fer unes hores de projectes i de jocs i de xorrades, que al final el que han apostat és per un model en el qual ara l'alumne no importa que aprengui, sinó que sigui feliç i que s'ho passi bé, però no s'està ensenyant realment. I això, clar, també és una frustració grandíssima pel professorat i pel sistema educatiu i per la pròpia societat. Ens hem de replantejar com estem ensenyant. I el que nosaltres volem, com a professors, és ensenyar. Aquest és el principal problema. Després tenim altres qüestions. La crisi de, diguéssim, per nosaltres, la qüestió de la crisi de l'autoritat docent, no? Sembla que ja ningú es pren seriosament els docents, es qüestionen sistemàticament les notes i trobem agressions verbals i físiques per part d'alumnes, per part de pares, de vegades, en els centres educatius. De tant en tant veiem notícies tràgiques, tant al nostre país com a comunitats de l'entorn, com a altres països propers, de situacions violentes amb el professorat, i això, evidentment, té una repercussió, i això també preocupa moltíssim el professorat. Hi ha altres qüestions, també. El plantejament, per nosaltres, de la inclusiva

0: baixava per adquisitiu molt gran, que en part amb aquest acord hem aconseguit doncs, compensar notablement, doncs hi ha tota una sèrie de reivindicacions professionals que apel·len a tota la societat i que ens demanen doncs, que replantegem el que estem fent. I nosaltres, els professors, estem dient que hi ha una crisi ara mateix en aquest aspecte i potser no compartim el diagnòstic amb tothom, però això és fonamental.
1: Uh-huh. En el cas d'vostè, quines serien les tres principals reivindicacions que manteniu?
2: Nosaltres estem d'acord en una revisió dels currículums i que aquests puguin estar consensuats amb els professionals de l'educació, que són realment els experts, ara que està de moda i es parla tant dels experts en educació, està claríssim que s'ha de fer aquesta revisió i que s'ha d'escoltar el que s'està dient des del que està realment a l'aula i està patint aquesta situació. Després creiem i que és el pal de paller, que és la inversió en l'educació pública. És a dir, nosaltres estem vivint una anomalia dins del sistema educatiu amb aquesta doble xarxa i el que creiem imprescindible és el blindatge de l'escola pública. És a dir, ahir el president Illa va sortir doncs, fent uns anuncis. Nosaltres celebrem que d'una vegada doncs, tot l'esforç del col·lectiu, de tota la comunitat educativa que vam fer el curs passat dedicant-li temps i esforç econòmic amb les mobilitzacions i les vagues, hagi pogut obrir els ulls per veure la necessitat de fer aquesta inversió necessària i aquest pacte i aquest acord de país. Però el que sí que volem i creiem que és necessari per millorar és el blindatge de l'educació pública. El que hem d'exigir és que aquesta inversió es destini a l'educació pública, que no hi hagi tancament de línies d'escola pública. Això permetria baixar les ràtios, això permetria un desplegament de l'educació inclusiva amb recursos, però també fent aquesta revisió i atenent les necessitats específiques que hi ha, amb equips d'atenció psicosocial a tots els centres, i una educació en català. És a dir, hem de poder tenir una immersió lingüística real a totes les etapes educatives de Catalunya. I, per últim, perquè sí que és cert, com ha comentat el company, que l'any passat hi vam tenir uns guanys en aquest sentit, per tant, el professorat ara mateix no és una de les coses que prioritza, però sí que no podem obviar que nosaltres no tenim el sou vinculat a l'IPC. Llavors, el que vam guanyar el curs passat, en uns anys, doncs ara anirà una altra vegada, quedant-se enrere, si no vinculem aquest augment de sou amb l'augment de l'IPC.
1: Uh-huh. I una última pregunta molt concreta per als dos. Si haguéssiu de posar una nota de l'1 al 10 a aquest inici de curs, quina nota li posaríeu i per què? Ramiro.
0: Jo amb el tema de l'informe PISA, sincerament no sabem encara què ha passat, i voldríem, bueno, i hem demanat transparència al departament, de fet estem demanant documentació que esperem que arribi per saber què és exactament el que ha passat, però evidentment amb el que hi ha hagut de l'informe PISA, amb la situació que hi ha amb la calor, i tot i que hem arribat a alguns acords, no sé si podríem arribar a l'aprovat. Molt just. Per donar un vot de confiança, però estem molt malament, i això s'ha de millorar moltíssim.
1: Uh-huh. Marina?
2: Bueno, jo crec que el col·lapse de la conselleria s'ha fet evident amb la cirereta al pastís ha sigut el tema dels resultats PISA i llavors doncs, ha sigut necessari, no?, que hi hagués doncs, una escalada per part del govern a l'hora d'agafar una miqueta i solucionar la situació que estàvem vivint. Des del meu punt de vista, per tot el que ha dit el company, que m'hi afegeixo, la conselleria no hauria aprovat. És a dir, està claríssim. El curs ha aprovat i s'ha iniciat gràcies als professionals que tiren endavant cada dia la seva tasca i que estan allà amb tota la voluntat, la vocació i l'esforç perquè l'educació a Catalunya pugui continuar, tot i que la conselleria no és capaç de tenir un aprovat en la seva feina.
1: Uh-huh. Ramiro, Marina, moltíssimes gràcies per fer-nos avui aquesta radiografia de l'educació pública. Molts ànims en aquest curs i esperem que l'acabem millor del que ho vàrem acabar l'any passat.
2: Adéu. Gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: I ara estrenem una secció que ens acompanyarà una vegada al mes durant tota la temporada. És Política sense manual, una secció pensada per explicar-nos coses que sentim cada dia als informatius, però que de vegades no acabem de saber exactament què volen dir conceptes, institucions, mecanismes de política, però explicats de manera fàcil i sense donar res per sabut. Per fer-ho, ens acompanya el periodista i politòleg Adrián Caballero. Bon dia, Adrián, com estàs?
1: Oh, hola, molt bon dia, molt bé.
0: Bueno, així m'agrada. Teníem moltes ganes, de tenir-te en aquest programa. Començant fort, a més, avui, perquè xerrarem d'una cosa que pareix molt senzilla, però que, si ens hi posem, té molta més teca de lo que pareix. Què vol dir ser d'esquerres o de dretes i d'on venen aquestes etiquetes?
1: Sí, jo crec que avui una de les coses que aprendrem en els propers minuts és que les etiquetes d'esquerra i dreta no deixen de ser anecdòtiques, perquè algú pensaria que al final no, són instruccions, no, esquerra i dreta, però realment el que crec que pot ser interessant és aprendre d'on venen els partits polítics, perquè al final nosaltres som d'esquerres o dretes perquè votem uns partits que són d'esquerres o dretes. Aleshores, entendre que els partits polítics no han estat tota la vida allà, no existeixen des de l'inici dels temps, pot ser encara més interessant. Hi ha dos politòlegs que es diuen Lipset i Rocan, que van explicar ara fa moltes dècades, que deien que els partits polítics van néixer sobretot a partir de dos punts molt importants en la història de la humanitat. Un és el que anomenem la construcció de l'estat-nació, que això pot sonar molt friqui potser pels que ens estan escoltant, però l'altre punt important és la revolució industrial, que segurament tothom que ens escolta ho ha estudiat ni que sigui al col·le, així que aquest ens sona una mica més.
0: Per tant, els partits neixen perquè la gent ja pensava diferent o al revés els uns dels altres.
1: Sí, perquè sorgeixen conflictes en els quals la ciutadania, la gent es posiciona de manera diferent i són conflictes molt importants. Si vols, començo amb un exemple, que és aquest naixement de l'estat-nació. Això ve de la Revolució Francesa, de finals del segle XVIII, on comença a haver-hi la creació d'alguna cosa més que monarquies i d'alguna cosa més que regions on governava l'Església, sinó que comença a haver-hi nacions on la ciutadania vol tenir més poder. Quin és el conflicte que sorgeix en aquell moment? Doncs, sobretot, quin és el paper que ha de jugar l'Església en aquesta nova nació? És a dir, és el que s'anomena Estat-Església. Hi havia una part de la ciutadania que considerava que l'Església havia d'estar separada de l'Estat. És a dir, que a partir d'ara, com dic, a partir de la Revolució Francesa, l'Església ha de tenir un paper secundari i l'Estat ha de ser governat pel poble, etc. I després hi havia la part més conservadora, més eclesiàstica, que deia, no, fins ara ens ha anat bé com estàvem, és a dir, que l'Església té un paper molt important i ha de continuar sent així. Haig de dir-te que una cosa que li sonarà molt a la gent és que l'educació, és a dir, quin paper juga l'Església en l'educació, ara continua sent un debat i ja en el seu moment va ser un debat, ja que va ser la primera vegada en què la ciutadania es va dividir entre quin paper havia de jugar l'Església en aquestes noves nacions.
0: I això també influeix en quan xerrem de partits laics, confessionals, democristians, clar, és que hi ha tot aquí un batiburrillo que dèiem en castellà i també hi ha un poc d'història al darrere.
1: Sí, clar, o sigui, al final, com dic, després de la Revolució Francesa hi ha aquest plantejament, sorgeixen dos tipus de partits, després és veritat que a dia d'avui, a 2026, s'han multiplicat els tipus de partits, però en aquell moment sorgeixen dos tipus de partits, els que són més laics, com tu deies, i els que són més eclesiàstics. D'altra banda, deixa'm dir-te també que quan sorgeixen aquests estats-nació també comença a haver-hi una separació que els politòlegs anomenem centre-perifèria. És a dir, al final, quan tu crees una nació, ha de ser centralista, has d'unificar les lleis, tothom ha de parlar la mateixa llengua entre cometes, etcètera, etcètera. I això genera cert rebuig. Per exemple, aquí a Catalunya ho hem vist molt clarament durant dècades i fins i tot segles, hem vist com hi ha aquesta baralla entre el centre i la perifèria, no? Aquells que resisteixen, hi ha països on hi ha una resistència major per part de la perifèria, el que no és la capital del país, per tal de no tenir o les mateixes lleis o utilitzar la mateixa llengua, etc. O sigui que la història ens explica fins a quin punt hi ha aquesta separació.
0: Que de fet, sempre pensam que això és una cosa de Catalunya, però passa a tots els països, perquè a Alemanya, per exemple, amb els Landes, passa exactament el mateix, i altres països també.
1: Sí, mira, aquesta mateixa setmana al Regne Unit les diferents forces nacionalistes d'Escòcia, Irlanda del Nord i Gales han signat un memoràndum en el qual es comprometen a col·laborar per aconseguir la independència del Regne Unit. És a dir, el millor exemple de que el 2026 encara tenim aquest conflicte entre diferents nacions o la perifèria i la capital, que en aquest cas seria Londres, doncs imagina, i estem parlant de que hi ha molts països on això succeeix. I, per cert, estem parlant del sorgiment de partits polítics. Els partits polítics, evidentment, representen a la ciutat que té aquest desig.
0: Però per què xerrem d'esquerra i de dreta?
1: Doncs al final això ens hem de desplaçar també a la part més de la revolució industrial que deia que és l'altre punt on hi ha un conflicte, i aquest conflicte és encara més clar i la gent m'ho entendrà de seguida. Va ser el conflicte entre el capital i el treball, perquè la revolució industrial va canviar la manera i va canviar les economies dels països de manera radical. I aquí sí que va haver-hi una separació entre aquells que tenien el capital i les fàbriques i aquells que tenien la mà d'obra. I per tant va haver-hi una separació. Aquí és on veiem els partits socialistes, però també veiem els partits conservadors que defensen més el capital. Però per què es diu esquerra i dreta? Perquè en aquell moment, diguem, no té sentit parlar d'esquerra i dreta. És una anècdota que va passar a l'Assemblea Francesa. L'Assemblea Francesa, quan es discutia precisament sobre el paper de l'Església dintre de l'Estat, diguem que el propi Parlament, davant del president de l'Assemblea, els que eren més progressistes i més laics van quedar a l'esquerra d'aquest president i els que eren més conservadors i monàrquics van quedar a la dreta. Des d'aleshores es conserva aquesta nomenclatura d'esquerra i dreta que a dia d'avui ens ha arribat com l'esquerra és més progressista i la dreta és més conservadora.
0: Per tant, si s'haguessin segut diferent, potser estaríem xerrant d'una altra manera de política.
1: Clar, o a lo millor no parlaríem d'esquerra i dreta i només serien el Partit Progressista i el Partit Conservador, o a Estats Units que tenim els republicans i els demòcrates, o al Regne Unit que tenim els conservadors i els laboristes. És a dir, la nomenclatura esquerra-dreta, també és de dir una cosa, a nosaltres, a la ciutadania, ens agrada molt simplificar les qüestions i per entendre-les, i també en aquest cas per saber què votar. I si tenim una nomenclatura que és esquerra-dreta, i jo sé que jo sóc d'esquerres perquè em situo a l'esquerra, i sé quin partit és d'esquerres, m'és molt més fàcil votar. Així que, diguem que d'alguna manera, això d'esquerra-dreta ve de l'Assemblea Francesa, però s'ha quedat fins als nostres dies perquè ens simplifica molt la vida.
0: Però cada vegada està més difuminat, eh? Perquè podem seguir xerrant d'esquerra i dreta avui en dia? Perquè, clar, tot això es difumina i ja els d'esquerres no són tan d'esquerres i els de dretes no són tan de dretes.
1: Vale, sí, podem fer-ho, és a dir, podem continuar parlant d'esquerra i dreta, però hem de parlar també d'altres qüestions. M'explico. Si alguna vegada alguna de les persones que ens sent ha rebut una enquesta política, hi ha una pregunta clàssica que és del 0 al 10, 100 0 extrema esquerra i 10 extrema dreta, en quin número se situa vostè? I això és el que anomenem l'eix ideològic. És quan tu li preguntes a algú, jo sóc d'esquerres, jo sóc de dretes. Sí, però hem de parlar també d'altres eixos. A Catalunya tenim l'eix nacional, ho comentàvem abans, és a dir, tu pots ser d'esquerres i de dretes i a la vegada o bé ser molt nacionalista català o nacionalista espanyol. I d'altra manera, quan tu deies més d'esquerres o menys d'esquerres, és perquè hi ha un altre eix que anomenem el materialisme postmaterialisme. Què vull dir? Tu pots ser d'esquerres, però de centre-esquerra, on en parles de la sanitat pública, l'educació pública, etc. I quan vols més drets, com per exemple feminisme, emergència climàtica, integració, etc., ja comences a estar en un altre eix. Ets d'esquerres, però com tu dius, Pamela, ets més d'esquerres. I a la dreta podríem parlar d'una cosa molt semblant.
0: Per tant, Adrián, si jo ara volgués entendre una notícia de política, perquè no tinc ni idea de política, tu saps que jo molta política no sé, eh? No vull quedar-me només amb l'etiqueta de dretes o d'esquerres. Quines coses he de mirar?
1: Jo crec que, sobretot per analitzar notícies o sobretot per analitzar el posicionament d'un partit polític o directament, si algú vol saber des de zero quina posició té un partit polític, jo recomanaria tres preguntes. La primera és establir aquell partit polític que proposa en economia. És a dir, és més pro-mercat i economia liberal de mercat o més de redistribuir la riquesa. És a dir, quina de les dues apostes fa aquest partit? La segona pregunta seria què proposa en valors i drets per als ciutadans. És a dir, aposta per més una autonomia personal i més llibertats per la ciutadania o més per una tradició, autoritat i que hi hagi més llei contra aquestes persones. I la tercera qüestió seria on vol situar el poder aquest partit. en l'Estat, en la regió o comunitat autònoma, la Unió Europea està a favor o en contra de que tingui més poder? Jo crec que amb aquestes tres preguntes, si un fa paper i boli, que sé que els que ens escolten no agafaran paper i boli per això, però si un fa paper i boli amb això, ja pot tenir una idea molt millor que només esquerra-dreta de com és un partit polític.
0: Molt bé, Adrián. Doncs ens ha quedat superclar els conceptes d'esquerra-dreta i segurament això ens ajudarà a votar millor a les pròximes eleccions i més acord amb els nostres valors i les nostres idees. Moltíssimes gràcies, Adrián, i t'esperam el mes vinent.
1: Ens retrobam en uns dies.
0: Vinga, adéu.

0: I ara és moment de conèixer la dada del dia al Rubí en dos minuts.
1: Rubí en dos minuts. La xifra del dia.
2: La xifra del dia a Rubí és el 986. I per què? Perquè 986 és l'any en què trobem la primera referència escrita coneguda a Rubí. I no hi apareix exactament amb el nom que utilitzem avui. En un document de l'alta edat mitjana, el municipi apareix citat com a Ribo Rubeo. Per tant, avui podem dir que fa exactament 1040 anys que Rubí apareix per primera vegada en un document escrit. Però això no vol dir ni molt menys que Rubí nasqués l'any 986. La història de la ciutat és molt més antiga. Al terme municipal s'han trobat restes que demostren que hi havia població ja durant la prehistòria i també un poblat íber a la zona de Can Fatxó. Més endavant, els romans també van deixar la seva empremta al territori. El que passa és que l'any 986 és que per primera vegada tenim una referència documental que ens permet posar una data concreta a la història escrita de Rubí. I aquell Ribo Rubeo ens dona també una pista sobre l'origen del nom de la ciutat. Així que ja ho sabeu, si algun dia us pregunteu quina és una de les xifres més importants de la ciutat de Rubí, podeu respondre sense dubtar-ho. 986, l'any en què Rubí va entrar oficialment per escrit a la història.
1: Rubí en dos minuts, perquè Rubí també té moltes històries per explicar.
0: I ara volem presentar-vos una cançó, que és la cançó del dia i la recomanació del nostre company Robert Fernández.
3: Porto clavada una espina que em crema per dins i que et vull explicar.
4: Molt bon dia, què tal, com esteu? Sí, encara amb ressons de l'estiu, que en certa forma no volem que marxi mai. Però bé, quina ha sigut la vostra cançó d'aquest estiu 2026? La graciosa de Quevedo i l'Elvis Crespo? Els nois de la Ludwig Bank i el seu renascut tema Xavier al tècnic de so? La Shakira i el seu Dai Dai? O, per exemple, aquest Tuturu del Siderland? Cadascú haurà tingut la seva preferència o el seu malson d'aquell tamacle enganxifós que no te'l podries treure del cap i que et perseguia allà on t'anaves aquest estiu 2026. Doncs bé, jo us recomano gaudir o reviure allò que crec que ha sigut una de les revelacions, un dels temes de l'estiu 2026 i que també surt de la dinàmica fàcil, senzilla, clàssica, efectiva dels temes, dels tamacles propis de l'estiu.

Això que esteu escoltant és el tema de Yugel and Solto, Jamaican Bam Bam. Sí, aquest temarro, aquest temacle, com s'ha de dir avui en dia, doncs és una reinterpretació atrevida i plena de ritme del clàssic del 1982 de Sister Nancy, una de les veus més potents i influents del dancehall, de sempre i per sempre. Utilitzant un dels ritmes més amplejats i reinterpretats de la història de la música jamaicana, ens retrobem amb una actualització feta a mida per les pistes contemporànies. Aquest estiu 2026, si has anat de festa, és gairebé impossible que en algun moment no t'hagin punxat a la sessió del DJ aquest tema Bam Bam Jamaica. És una autèntica fórmula que no és nova, que no s'ha inventat nova ni molt menys. Agafar un tema mític d'una cantant com la Sister Nancy i donar-li aquest toc de modernitat. Això sí, no li treu força ni intensitat al tema, ni efectivitat, i sobretot manté aquell rotllo, aquell respecte pel tema original i per aquest samplejat, per aquestes bases ètniques xulíssimes que han protagonitzat l'estiu de molts oients del programa.

0: Som-hi, que continuem en aquesta segona hora de Rubí al dia en temps de tertúlia. Ara presentarem els nostres tertulians. Però abans, recordeu que tenim el José Malagón, el comandament tècnic, que podeu trucar al telèfon de la tertúlia al 93-588-5960 per participar-hi, 93-588-5960. Us volem escoltar les vostres opinions en aquesta àgora, que és justament Ràdio Rubí, perquè prengueu la paraula, perquè opineu, perquè poseu temes sobre la taula, temes com els que ens comentarà la Pam.
1: Sí, perquè avui tenim preparats bastants temes. Ara mateix hem tingut una entrevista amb els sindicats d'educació i també volíem xerrar sobre les 15 escoles de Rubí que no faran colònies ni excursions durant el curs 2026-2027 com a reivindicació per a tots els problemes que estan tenint els professors, però també amb educació. Ahir Salvador Illa va fer un debat de país en educació i va llançar algunes propostes que els professors les han vist bé, però no confien massa en que es puguin complir. A més, ja dins aquesta és una de les més importants, la calor, perquè els nins pobrets estan passant moltíssima calor, igual que nosaltres, però a més, si han d'estudiar, poden estudiar menys si tenen calor. També el ple de Rubí, que vol que reclama la gestió del 100% pública dels pisos de la Sareb, sí. O si ens aniguéssim, si ens dona temps a xerrar de coses internacionals, els líders de Gales, Escòcia i Irlanda del Nord han proclamat el seu dret a l'autodeterminació, que ens toca molt de prop aquí a Catalunya i ara recent passada la diada.
0: Moltes gràcies, Pams. Pam, aquests i d'altres temes, doncs ara mateix a la tertúlia.
2: La tertúlia de Rubí al dia, de dilluns a divendres, de 10 a 11, a Ràdio Rubí.
0: Som-hi, que ja tenim aquí... tenim quasi el complet de l'alineació d'avui, eh? Tenim a Martí Pujol. Bon dia, Martí.
3: Molt bon dia.
0: Gerard Moreno, bon dia.
4: Bon dia.
0: Maria Àngel Ruiz, bon dia.
5: Bon dia.
0: Bueno, que acaba d'entrar per la porta. Francesc Hinojosa, bon dia.
6: Molt bon dia.
0: I que en breu, doncs, esperem poder connectar amb Erika Lacerna, que serà, doncs, justament el tindrem per videotrucada. Primer de tot, que què tal l'estiu?
5: Bé.
0: Bé?
5: Sí.
3: Bé, sí. Bé. Massa calor, evidentment, perquè és una evidència això, l'augment de les temperatures. I a mi sí que confesso que cada vegada em costa més suportar, com a tothom o com a la majoria, no sé si és l'edat, però aquest estiu he passat malament per la calor.
0: És que han anat més onades de calor, també.
3: Sí.
0: Batent rècords, o sigui...
3: Que... Mala cosa, no? A banda d'això, doncs res, jo m'he quedat a vigilar el poble perquè algú s'ha de quedar, no em vol marxar tothom, i a mirar les obres, que encara que no ho sembli, els paletes moltes vegades no fan vacances, perquè tenen uns terminis per complir i els edificis s'han d'acabar, no? Mm. I la feina dels jubilats ja se sap.
0: Sí, sí. Ah. Bueno, només s'ha de comprovar...
3: És una de les feines, és vigilar les obres.
0: Quan vas aquí a l'Ajuntament o vas cap a la plaça Catalunya, ja tenim unes obres que sempre veus allà els jubilats que ho estan mirant. Però també és bastant espectaculars perquè hi ha una maquinària gran allà, doncs, traient terra.
3: Oi, parlen entre ells, eh? I no es coneixen de res.
0: Sí, sí.
3: Bueno, i comenten...
5: No? Però sou jubilats, oi? Les jubilades no ho fem, això.
3: No. Sí. No, tots són homes. No, és així.
0: Què tindrà això?
5: No m'ho donat mai per anar a veure obres.
3: Deuen tenir feina, no ho sé.
5: Sí, la veritat és que tenim més.
7: La qualitat de les obres, perquè mai es fan bé les coses, com ells les farien. Tenen molta experiència.
3: Evidentment.
7: O no.
0: Clar, des de fora tot es faria molt millor del que no, com s'està fent. Ara, posa't a fer-ho.
7: Passa com en el futbol, que tots són entrenadors.
0: Sí, sí.
7: Igual.
0: Això... Doncs comencem, comencem per temes que són rubinencs. Abans hi ha un tema també de que ara parlarem després al magazín a partir de les 11, que a partir de les 11, espera que no arribava. Ara, el cartell de la glosa de Sant Roc, que seran doncs, el Tocs de Sant Roc, que per cert doncs, tindrem... cantant aquí alguns garrotins a partir de les 11 com a tast d'aquesta festivitat i ho ha portat...
3: No cantaré jo, eh?
0: No, ho farà el Marc.
7: ho faries bé, Martí.
0: Ho farà, Marc. Encara que els versots podrien ser, també, les lletres podrien ser molt bones, si les cantes tu, les expliques tu, no?
3: Però s'ha de ser molt enginyós, jo no tinc aquest enginy. Jo tinc el coneixement, diguem, però no tinc la capacitat, no tinc la gràcia necessària.
0: Clar, això organitza Òmnium, serà a partir d'aquest divendres, a partir de les 7, al celler de Rubí, i... En parlarem després. Anem a parlar primer, hem tingut aquí a la nostra primera hora, justament hem parlat d'educació, ahir vam parlar també d'educació, però el que volia destacar és que hi ha 15 escoles de Rubí que no faran ni excursions ni colònies durant el curs 2026-2027, Torre de la Llebre, Teresa Altén, Ribo Rubeo, mossèn Cinto Verdaguer, el 25 de setembre, el Bosc, Montessori, Canal Zamora, Pau Casals, el Centre d'Educació Especial de Can Oriol, i els instituts també, l'Estatut Duc de Montblanc, el JB Foix, el Torrent dels Alous i la Serreta. I en el cas de la Xola, l'escola ha decidit no fer excursions ni sortides, però sí... doncs a fer colònies. A Catalunya hi ha 1.355 centres educatius que estan secundant aquesta iniciativa, doncs a motiu principal, doncs clar, decisió laboral, una reivindicació de millores de les condicions de feina, però sobretot és clar, són les colònies, perquè les colònies quan marxen els professors estan tot el dia i estan remunerats, però probablement no estigui, i amb la responsabilitat que comporta tot això, no?
3: Un aclariment necessari. Quan es diu una quantitat com aquesta de les 1.100 escoles que ho faran...
0: 1.355 centres educatius.
3: La meva pregunta seria sobre quin total, per saber el percentatge, perquè clar, semblen moltes, oi?
1: Sí.
3: Però sobre quina... Quin percentatge representa sobre el total de centres escolars?
4: Poden no semblar moltes, però si penses en els alumnes
3: que
4: es veuen afectats per això, ja la xifra és una xifra
3: important. Però, i tant, i tant.
7: Ho expliques per 25
4: i surten
7: ràpid.
4: Això una classe.
3: Per totes les línies.
7: De bàsica per 9, per 9 cursos, s'imagina.
0: És que a Rubí són 15 els centres educatius.
7: Sí, sí.
0: Són molts el que esteu dient, no? Afecta moltíssim alumnes i alumnes.
1: Sí.
0: Què us sembla, això?
5: Bueno, a veure, jo puc entendre la part dels professors, doncs que és veritat, que es queixen, i a més com aquest any estan així revolucionats i en vaga, doncs és una de les coses que reivindiquen també. Clar, és cert que és molta responsabilitat. Jo, més que el tema ja econòmic ni res, és la responsabilitat d'anar amb nens doncs, que, a més, es troben amb aules, que és el que comentàvem sempre, amb aules de nens de diverses, amb diversos problemes, no? Llavors, vull dir, clar, jo ho entenc, ho puc entendre, perquè és que és molta responsabilitat. I, a més, tenint en compte doncs, que, clar, que cada vegada la cosa està més complicada, et busquen problemes per tot arreu, qualsevol història, clar... Clar, perquè qualsevol cosa que li passi a un nen, vull dir, és responsabilitat teva.
0: Clar.
5: I això, jo això és el que més penso que em preocuparia, no?
0: I això, tu, a més, ho dius amb consciència, perquè tens aquesta situació a prop, no?
5: Justament, us ho comento perquè la meva filla, doncs, fa uns 5 anys van estar a Berlín amb el seu alumnat, i va haver un nen que havia caigut el dia abans, el van portar al taulí, llavors... es veu que li van dir doncs, que fer repòs i tal. Els pares, com que es veu que havien pagat el... I no van dir res. Quan van arribar allà, el nen se'ls va desmaiar, va estar ingressat, la meva filla era la tutora, i va estar tots els dies a l'hospital amb ell, a Berlín. Però a part de tot, ells havien de tornar, avisaven els pares i els pares no hi anaven. El nen encara es va estar ingressat més d'un mes després. Vull dir, tenia una commoció cerebral i va tenir problemes. Llavors, bueno, clar, la meva filla va venir pues, fatal. Per això que t'he dit, avisar els pares i els pares, pues, bueno, ja vindrem. Clar, és que avui en dia, com funciona també en moltes famílies, doncs és un problema.
7: És que aquest exemple que has posat és molt exemplaritzat, no?
5: És que
7: la responsabilitat que ja la tenen cada dia quan estan a classe, però quan estan fora, la responsabilitat aquesta és les 24 hores del dia. I això no és un tema econòmic pel que els professors fan aquestes mobilitzacions, sinó per un tema que aquesta responsabilitat s'ha de traduir en una remuneració acord en aquesta responsabilitat i aquestes hores, perquè quan estan de colònies treballen les 24 hores del dia. Mm-hmm. És lògic que demanin també que això se'ls, aquest accés de responsabilitat se'ls hi compensi. Clar. Que no és buscar un augment de sou, sinó que realment la seva feina es valori com cal.
0: Clar. Si estem demanant responsabilitats, en el cas de que explica Maria Àngels, a uns professors, quan els responsables principals no es fan responsable, en el sentit el seu fill o filla doncs, ha tingut abans d'anar-hi aquest problema, per aprofitar doncs, aquestes colònies, fan que marxi amb els professors, els professors o la professora es troba en aquesta situació i després els pares no es fan responsables i demanem aquesta responsabilitat doncs, en el cas de la filla de Maria Àngels, que ha d'estar doncs, tot aquest temps allà també, no? Si fos el paper dels pares. O sigui,
3: però no és només pel viatge, no es pot... ara perquè estem parlant exactament de les sortides, uns pares que en una situació crítica com aquesta no fan el que jo crec que haurien de fer, clar. No ho faran ni a Berlín ni aquí. Per tant, el problema educatiu és molt complicat. Amistats a la docència i no m'hi vull posar jo en lloc d'ells perquè no ho resistiria jo. Ho dic, però el problema és general. Això és una de les expressions, que és una de les maneres que han trobat els sindicats de professors per fer pressió per les seves reivindicacions diverses.
7: Sí, sí.
3: Però vull dir que la problemàtica no és de les colònies o de les vacances, de la
5: problemàtica la
3: és
5: sempre
3: la situació que hi ha al país educativa, que és lamentable, ho dic clarament, però lamentable i no pel PISA, eh? Ho dic que és lamentable i que s'ha amagat durant temps i ara es volia amagar a més amb els resultats de PISA, apartant alumnes, sí, per intentar salvar el nivell. Directament és aquest el motiu, és aquest. Llavors, o diem la veritat de les coses
7: O
3: te les trobaràs després. És a dir, amagar una realitat no la resol.
0: Ahir parlava el Vicenç Rabadán justament d'on venia també. Ens feia també conscients d'on venien aquestes retallades ja que es van produir en educació i en sanitat, i ell tirava cap enrere, cap a l'època d'Artur Mas, d'aquelles retallades que es van fer i que encara doncs, ell deia que s'estan patint perquè doncs no han estat revertides, sinó aquells recursos no han estat posats.
3: Però no són només les retallades. No ens enganyem. Els que diuen, els que diuen que és per les retallades, que també és pel canvi que hi ha hagut en el país.
5: Clar, és que és això.
3: És pel canvi del paper dels pares, és per la diversitat i la complexitat de l'alumnat,
4: sí,
3: és per la política educativa que s'ha seguit, inspirada per una fundació que en podríem parlar largo y tendido, perquè aquí hi hauria opinions diverses, potser, però no s'han fet les coses com s'havien de fer davant la situació educativa en general. I ara, clar, tots són plans d'aquells que reconeixen que no va bé. Després hi ha els que intenten amagar que no va bé i fer veure que...
4: Tot comença a posar en recursos, perquè redueixes ràtios, dediques més a l'educació especial.
3: Evidentment.
4: Llavors això al final millora amb recursos i mans, però les mans van de la mà també de recursos econòmics.
5: De recursos, clar.
4: Molts cops tot gira al voltant dels diners.
0: Respecte al que diu el Martí Pujol, ahir també donàvem una altra dada, i és que en la darrera dècada havia baixat la natalitat a Rubí prop d'un 30%, però en canvi a les escoles pràcticament no es notava. Per què? Doncs pels estudiants migrants que venien i per la matrícula viva, i llavors es mantenia. Però clar, és el que tu estàs fent esment de que el context de fa 10 o 15 anys no és el mateix context d'avui.
3: La complexitat és monumental. Un dia per un professor que té 25 alumnes i dels quals, i no ho dic jo, això ha sortit publicat, li arriben 4 durant el curs que no parlen la llengua catalana ni la llengua castellana, en molts casos, que no han estat escolaritzats en el seu país, altres nens i nenes amb necessitats educatives especials per motius mèdics o psicològics. El professor, i dic també perquè ho conec, perquè tinc moltes amistats en el món aquest, i m'ho expliquen, algunes han plegat, algunes han renunciat a la docència i s'han anat a buscar feina en un altre lloc, tot i que tenien plaça fixa a la docència, però ja no ho suporten, professores, ja no ho suporten mentalment, i per tant I després ja, bueno, podríem estar parlant molt, però hi ha coses en les quals jo no estic absolutament d'acord.
4: Sí que és cert.
3: Passar un alumne de curs que ha suspès 7 assignatures...
5: Uh-huh. Aquesta és una altra.
3: Això no només no resol res, sinó que complica...
5: Tot ho complica.
3: Ho complica tot per ell mateix, per l'alumne, pels cursos següents i pels següents, i et trobes alumnes que han fet tota l'educació, tot el cicle, i no saben ni parlar català, quan suposadament és en català.
4: Però no és...
3: O sigui, és increïble, jo n'he vist, de casos
4: però
3: d'aquests.
4: Però no suspens, o sigui, si tu suspens 7...
3: Sí, sí.
4: Però no
3: digue-li,
4: passes...
3: Digue-li
4: no
3: 4. Passes,
4: però no passes indefinidament. Vull dir, no treus el graduat d'educació secundària obligatòria amb però, algunes suspeses.
3: Però no aprens res.
4: Això...
3: El títol te'l trauràs o te'l trauràs, però acabes tot el període on hauries d'haver après...
5: Clar, estàs allà per això, no?
7: Si més no, a parlar.
3: Sí, si a més, parlar,
7: si més no,
3: o comprensió lectora, allò que es diu ara, o a ser educat amb les altres persones, o a ser tolerant, o posar-te en el lloc de l'altre. Ja no dic aprendre matemàtiques, que a mi em costava, però jo provava per passar de curs.
4: Però
3: a la meva època havies de provar per nassos,
5: si no
3: passaves.
4: Aquí ara no és si suspens 7, vas passant de curs, sí o sí, no. Sí, hi ha uns paràmetres. I al final sempre hi ha hagut gent que suspenia perquè... Sempre hi ha hagut gent. Jo tinc 26, i quan estudiava hi havia gent que suspenia 5, 6 i 7.
3: I jo també.
4: I quan vosaltres segurament també.
7: Bueno, a la nostra època, si suspenies, no passaves.
3: No passaves. No passaves. Tornaves a repetir.
5: A més, tenies els exàmens també de setembre.
4: Jo quan
5: tenia... Exacte. Llavors havies de bringar tot l'estiu, si volies aprovar.
3: Havies d'estudiar 3 mesos.
4: Això segueix havent. I jo quan jo estudiava, el límit era 3. Perquè es considerava que si tu suspenies 2... L'any següent, si hi havia un apretón, diguem, tu podies sí, seguir fent el teu curs i aquelles dues assignatures era. Perquè es considerava que dues eren...
3: Per això és la teoria. La pràctica i dita i explicada i reconeguda per gent del món és que les professores, i estic parlant de casos concrets, reben pressions de l'inspector, de la direcció del centre... perquè passin...
7: De les famílies.
5: Sobretot de les famílies.
3: I de les famílies, perquè el nano passi el curs sí o sí, encara que no tingui ni puta idea de res. I em perdó a la paraula. De res vol dir de matemàtiques, de llengua, de català o del que vulgueu. Mm. Però pressió de la mateixa administració educativa perquè els professors els hi aprovin d'aquella manera i compleixin el límit que diu el Gerard.
0: Clar, això
3: bueno,
0: després...
3: que només en tinguin suspeses les justes per poder passar, no? Mm-hmm. Però no, és que alguns no n'aprovarien cap, però pressionen els inspectors d'educació...
5: Anem més enllà de la pressió, amenaces. No,
3: i tu, exacte, amenaces, tu saps, eh?
0: Clar, però després és que perdre una mica l'objectiu del que és l'educació, el que és important,
3: això, no?
0: I després surten uns informes...
4: Sí, PISA,
0: que surten com surten. Recordeu que ens podeu trucar al 93588-5960, si voleu participar... en aquesta taula. Estem parlant d'educació, estem parlant de colònies, hem exposat també un cas de colònies, i el que està succeint, doncs que l'escola pública, hi ha molts centres educatius, parlàvem d'una xifra de més de 1.300 centres educatius a tota Catalunya, que no faran colònies, hi ha 177 al Vallès Occidental, i clar, això doncs, té una repercussió perquè, per exemple, a l'aula d'entorn rural de Camp Jordi les reserves han baixat un 85% respecte al curs passat. És a dir, han caigut totalment en picat. Quin és el problema que tenen? Doncs que tenen animals, també. Clar, és una granja escola que funciona fa 28 anys i això també suposa doncs, una sèrie de despeses. Hi ha l'aula entorn de Campí, de Serra, Castellbisbal, doncs, que les reserves venen de les escoles concertades i de les escoles privades, i en la situació de dels centres, que són colònies, doncs han baixat en més d'un 50% el nombre de reserves. No? Llavors, clar, hi ha tot un problema també.
5: Arrossega moltes coses.
0: Clar, és que de retruc, és el que estem dient, es porta a la crisi també doncs, tots aquests centres que podíem dir que són o de colònies o d'excursions també de retruc, no? I això també és un problema, perquè clar, què han fet doncs l'Associació d'Empreses de Lleure, de l'Educació i la Cultura i l'Associació de Cases de Colònies, doncs, òbviament, demanar ajuda a l'administració catalana i ajudes econòmiques doncs, per poder fer front a aquesta situació. I d'on sortiran aquestes ajudes? No?
3: Sí. Doncs de nosaltres.
5: No, els impostos que paguem, que pago jo.
3: Aquí al final, és que al final tot acaba en el mateix. A veure, l'administració no té una màquina que surten els bitllets. No va així, això.
5: És que la gent s'ho pensa, saps?
3: Es fan servir els diners públics per, ja no parlo del rescat dels bancs, perquè
5: m'indigna,
3: no barrejo les coses perquè m'indigna el tema aquest, ja ho sabeu, però vull dir que no els diners són els que són, però entenc que clar, aquesta gent doncs surten perjudicats però els hi ha tocat, clar, cadascú
4: final, és el que té quan es fa vaga, quan es fan reivindicacions, clar, hi ha gent que surt afectada. L'any passat ho parlàvem, de que els estudiants, durant els dies que es feia vaga, eren els principals afectats, i molts cops a mi m'ho van comentar veïns de Rubí, que deien: la meva filla ha preparat l'espau en tensió perquè hi ha coses que no surten, hi ha dia que avui el centre està tancat, ja no sé què, i això afectava els estudiants, i ara hem vist que això tindrà conseqüències més enllà, però tot encara tenir conseqüències més enllà seguirà afectant els propis estudiants, perquè això era una altra forma d'aprendre, aprendre amb lleure, aprendre de formes diferents, i a part també fer grup, perquè vas allà uns dies, et quedes allà amb els teus companys, i són coses que afectaran els alumnes. Tot i això, no vol dir que no estiguem d'acord amb les reivindicacions que es fan, perquè aquí ho hem parlat durant mesos, I clar, o sigui, ells han de fer la seva reivindicació i ells han de considerar com ho fan. I consideren que aquesta és la forma correcta, endavant. I nosaltres defensarem el dret a la vaga des del primer moment, i aquí ho hem parlat. Una cosa no treu l'altra, però clar, una vaga d'aquesta magnitud a un col·lectiu tan gran i tan important té les seves conseqüències.
7: Sempre.
5: De totes maneres, sempre. Aquest any i el passat, que jo recordi, per exemple, tu que has posat el cas de Can Jordi, ells organitzen colònies directament des del seu centre. Vull dir que jo sé perquè jo el meu nit hi va anar. Llavors, vull dir, clar, i també s'està fent doncs coses a nivell de centres. I jo, per exemple, aquest any la meva neta ha anat a colònies en un lloc que va sempre, i hi havia manca de places, vol dir que la gent privadament sí que apunta els seus fills.
0: I a través d'associacions de famílies, també.
5: Exacte, per això t'ho dic, llavors vull dir, exacte, que tampoc és perquè hagi de ser l'escola la que té l'obligació de mantenir aquests centres.
4: Però molts cops quan organitzen associacions de família, el volum no serà el mateix, perquè ja ho hem vist amb el cas que explicava abans, utilitzant les colònies com vacances dels fills. No és així, o sigui, tu tens una responsabilitat, i molts cops el que fan és envio el fill tres dies i jo desconnecto. I quan organitzen associacions de pares i mares o tal, bueno, la responsabilitat caurà sobre ells.
5: Sí, totalment.
4: Perquè són els que han d'anar o són els que han d'organitzar.
5: Els han de portar allà, començar per portar-los al lloc, anar-los a recollir, tot això. Vull dir, clar, normal.
0: Va, hem comentat aquest cas. Podria ser que els pares, mentre estava de colònies el nen o la nena, potser havien viatjat a algun lloc. Vés a saber, no? Però clar...
5: En aquest cas estaven a casa.
4: Bueno, però que molts cops utilitzen això, aquests dies...
7: És que hi ha moltes famílies en què la feina de ser pare i mare són les 24 hores durant 365 dies.
5: Ai, si has d'entrar per les vacances...
7: Hi ha famílies en les que aprofiten aquests 3 o 4 dies per fer unes vacances només la parella. Només la parella, i també s'ha d'entendre. Que també mereix...
5: Clar, però si tu t'avisen que el teu fill...
7: Qui cuida el cuidador, no? Que això no eximeix de la responsabilitat que com a pares i mares tenim amb els nostres fills. Però que es pot entendre també, igual que en el cas dels cuidadors de gent gran, no? Vull dir, un extrem de la vida i l'altre, no? I això és un tema que conec de molt a prop, no?
4: Però molts cops
7: és normal també que els cuidadors tinguin aquests 3-4 dies de relax d'esvair la boira, no? De la rutina diària.
4: Però quan el teu fill se'n va d'excursió o de tal, tu vulguis o no, has d'estar en contacte.
7: Exacte, una vull dir que una cosa no eximeix de l'altra.
4: Ja no diem que passi res greu, però una petita intoxicació alimentària.
7: Sí, sí.
4: Tu has d'estar al tanto.
7: Sí, sí, sí.
3: El cas que ha explicat ella és increïble, vull dir, és el nou amàstic, diria jo, de cas, no? D'irresponsabilitat dels pares.
5: Però és que hi ha centres que tinguem en compte això, que hi ha pares molt irresponsables.
3: No, no.
5: Però molt, eh?
4: Perquè quan te'n vas amb nens, i són nens o ja adolescents o el que sigui, i te'n vas amb 50-60, estadísticament, una febre,
5: una
4: intoxicació alimentària, uns vòmits o un no sé què, un mal de
5: panxa, qualsevol cosa.
4: Alguna cosa passa.
7: Sí, llavors, sí, sí, sí, no, no. I, el...
4: I hi ha un percentatge de que sigui el teu fill, per això no pots estar incomunicant. No és que s'hagi anat amb els avis i els avis l'estan cuidant i tu desconnectes una mica perquè els avis, bueno, tu saps qui són, ja ha estat temps amb ell, que el porten al metge, que el cuiden, que no sé què, i és un o dos, no tenen 50-60 nens.
0: No programeu, no?, les vacances al Carib quan estigui un dia amb el nen de colònies, no?
5: Exacte, vés-te'n així, en un lloc a prop, que et puguis...
3: De tota manera, estem parlant d'això, que és important de parlar-ne, però que tot bé insisteixo de la crisi del sistema educatiu, sense el qual no hi hauria la vaga i sense el qual doncs no ens trobaríem amb aquests mitjans de pressió. El que no té aquest, doncs talla l'autopista, ja ho sabem, no?
5: Ja, però
3: que fa vaga tallant l'autopista i evidentment que surt gent perjudicada quan tallen l'autopista, no?
5: Amb tot,
3: també,
5: exacte.
3: No? També,
5: exacte, sí, sí,
3: també.
5: Sí.
0: Que, què us va semblar ahir l'anunci del president Illa, justament coincidint, no?, amb els 2 anys de la seva presidència, en una conferència que va fer al Museu Marítim de Barcelona, d'intentar assolir el 6% del PIB, la carpeta d'educació, i intentar doncs, integrar doncs, aquesta problemàtica que hem estat parlant ara, aquest malestar generalitzat del sector a Catalunya després de l'informe PISA, després de també doncs, de totes les vagues.
5: El que tu dius, tot és intentar.
3: Molt maco el Museu Marítim.
5: Sí.
7: Sí.
3: Però a part d'això... Molt maco, de veritat.
5: Ja ho sé, ja ho sé.
3: Sí. Això de banda, sí, sí, el 6% i el que convingui, sí, és que això, però això és de calaix. A mi el que m'admira, perquè ja sé que em faig gran, el que m'admira és que ara de cop i volta pensem que hi hem de dedicar un 6%. Un 6%. Fa temps que s'hi ho he dedicat, i no parlo d'aquest govern.
5: Sí, no, no, de governs
3: anteriors. Parlo dels anteriors governs.
5: Això arrossega fa molts anys.
3: Parlo dels anteriors governs. No s'ha destinat el que s'havia de destinar, ni a l'educació, ni a la salut,
5: la
3: que són els 2 pilars bàsics de l'estat del benestar, sense els quals no tal, i a vegades ens hem estat gastant calés, però en fi, és igual. Si no es dediquen,
5: no sé,
3: però... si no es dediquen recursos a l'educació, no cal que m'estengui, i a la salut, el país no funciona. Hi ha molts països del món que estan pitjor, ja ho sé.
5: Però, sí, bueno, clar, però això no és un consol.
3: Però això no és un consol. Un 6% i el que convingui, no? Però això ho haurien d'haver fet uns quants governs abans d'aquest. No ho van fer, insisteixo que s'ha negat la major, que era la crisi que es anava creant, empitjorant el sistema educatiu, es negava allò, percepcions, no, allò, això ho fan tots els
5: polítics.
3: Tots els polítics, eh?
5: Sí.
3: Quan no els interessa tal...
5: Percepcions.
3: No, això són percepcions, però les xifres diuen que no sé què. Bueno, les xifres oficials. La crisi del sistema educatiu, i tu ho saps per la teva filla també, fa...
5: anys que s'arrossega.
3: Per no dir dècades.
5: Sí,
3: I ningú hi ha posat ni els diners, aquests i els anteriors governs, ni canviar
7: ganes,
3: les coses perquè
7: es faci...
3: Perquè es faci d'una altra manera. I aquí i d'aquí ara estem on estem, el 6, i és clar que sí, millor.
4: Però... Aquí...
5: Bueno, però és que és el que et dic, Martí, també, intencions, quan temps es parla d'intencions? Tenim la intenció, no, perdona, són fets. Vull dir, quants anys arrosseguem intencions? Tots els governs fan propostes i diuen que faran i tal i qual, i ens hi trobem, però tots,
3: De paraula, no? De paraula.
5: Exacte.
3: Després
5: una cosa és la paraula, però a veure,
4: veurem a veure quines decisions es prenen, perquè aquí hem parlat de 3 temes que jo crec que són molt semblants. La deficiència en infraestructura, que és una cosa que s'arrossega des de fa dècades, que falta és diners.
3: No hi ha ni aire condicionat.
4: La sanitat i l'educació. Aquests 3 temes l'hem comentat aquí bastant, que hi ha cops que pensàvem que era el dia de la marmota, perquè sempre parlàvem dels mateixos... Perquè són els temes que s'han de parlar, eh? No per una altra cosa, però que són temes que hem repetit i van de la mà, i els 3 van de la mà. És problemes de que des de fa dècades no s'ha invertit el que calia...
3: Sí.
4: I ara s'estan patint les conseqüències. Ara o des de fa anys es pateixen les conseqüències. i que i ja no perquè sigui aquest govern el que sigui.
5: No, estem dient que és una cosa que s'arrossega de fa anys.
4: I són tres problemes que no solucionaran a curt plaç. S'han d'anar solucionant a poc a poc i prenent mesures el més aviat possible perquè s'aconsegueixi, però quan parlàvem d'infraestructures ho parlàvem. Falten línies de tren, falta més estacions o més tal, vale.
3: Més manteniment.
4: Més manteniment, sí, correcte. Manteniment, però també sí. més vies o més estacions i tal. Això no és algo que es faci a curt plaç perquè necessita uns anys de construcció. Pues a les escoles i això és el mateix, perquè s'ha de reconstruir figuradament, però s'ha de reconstruir un sistema educatiu i un sistema sanitari que durant anys no s'ha anat cuidant, i ara el que s'ha de fer és dedicar-hi recursos per intentar construir-ho de nou. Perquè hem vist que estava...
5: No, vull dir que hi ha escoles que porten anys amb barracons, eh? Aquesta és una altra.
4: Sí. Jo parlava figuradament.
7: Al Rubí
4: també...
7: tenim un exemple.
5: Per això t'has dit dient.
7: Tenim un exemple perquè l'escola del Bosc va néixer fa 25 anys amb barracons i continuen igual. Bueno, no, continuen amb més barracons.
5: S'ha fet... Clar, s'ha d'anar afegint a mesura que...
7: Ha crescut l'escola, però...
5: Però han crescut els barracons.
7: Però continuen igual amb barracons.
4: Jo parlava figuradament, sí, parlava que s'ha de reconstruir, però sí, hi ha escoles que s'han de reconstruir també, literalment.
3: No vull obrir cap meló nou, però no ens enganyem. Encara que els polítics, els que siguin, del partit que siguin, hagin evitat la... analitzar la realitat de veritat i buscar solucions, que ara sembla que es vol fer quan
5: hi ha el problema
7: quan ja no queda més remei.
3: Quan ja no queda més remei, no? No oblidem una altra cosa que és important també. Les infraestructures eren per uns habitants que hi havia i per un país que hi havia, la sanitat més o menys també, l'educació. Ara són més de 8.300.000 habitants. No, el país no estava preparat per això.
5: Ni
3: les escoles. Ni les escoles, ni la sanitat. Res. I de la sanitat sí que en puc parlar.
4: Però jo veig que
3: perquè jo sóc, malauradament, haig de ser usuari sovint, i em trobo amb el que em trobo, eh? Em trobo amb el que... A la pública, naturalment.
4: Sí, però jo l'educació veig una mica diferent, perquè igual que la sanitat i el transport estem anant en la línia de que augmenten els clients entès com els usuaris. A l'educació estem anant en la direcció contrària. Estem anant en una direcció en què els usuaris cada cop són menys, que també ens ha d'anar bé per reduir ràtios per classe i millorar. O sigui, va tot en... S'ha d'aprofitar aquests, diguem, de ballada.
3: Hi ha el descens de natalitat, però hi ha hagut un canvi... Un canvi de les característiques d'una part de l'alumnat.
4: Sí,
3: però... Els últims anys... Que però això complica també les escoles i les aules.
4: Però igualment els usuaris estan sent menys. Perquè quan jo estudiava eren tres línies de 25-30 alumnes. Ara igual hi ha dos línies per curs.
3: La quantitat sí, però les característiques de l'alumnat, i no ho dic jo, diuen les mestres totes.
5: I la problemàtica es troba.
3: Les característiques que tenen els 25 però per això, o a l'aula, doncs no són les que hi havia fa 50 anys.
4: S'estan prenent mesures diferents perquè s'estan obrint aules d'acollida, aules...
3: Sí, i tant.
4: Clar, perquè aquesta gent, aquests alumnes, aquests nens, abans de començar un curs normal, aprenguin l'idioma en el que es fa aquest curs.
3: Evident.
4: Perquè si no, és impossible que s'acabin traient el graduat o s'acabin traient l'assignatura perquè no entenen com funciona. No entenen ni la pròpia llengua vehicular.
3: Però no s'han dedicat prou esforços a això. Ni prou mitjans, ni prou professors, ni prou diners, etc.
0: Parlàveu de l'escola del Bosc, que hi havia un projecte per començar les obres a aquest 2026 i resulta que es va endarrerir un any justament més per problemes de licitacions i ara doncs s'espera que la nova construcció comenci el 2027-2028. És a dir, doncs un any més.
5: I tira enrere els anys que s'arrossega.
3: Exacte.
5: Que no és aquest el problema.
3: Exacte.
0: La Generalitat, això el mes de març, esperava que les obres es puguin iniciar durant el primer trimestre del 2027, que no hi queda... No queda gaire, però clar, no. Les obres,
7: tu has dit, que esperen.
0: Esperen.
5: Hi ha nens que han començat allà i marxaran sense haver gaudit d'unes obres com Déu mana.
0: Any i mig. O sigui, que tal com està ara, les classes podrien començar al gener del 2029, segons aquest nou calendari. Estem al 26.
3: No s'ha fet el que s'havia de fer. Imagina't. Quan s'havia de fer amb l'Escola del Bosc, amb l'Educació en General o amb la Renfe, posem per cas durant dècades... i ara és molt difícil que qui sigui,
5: qui sigui,
3: per llest que sigui, no? Com dèiem abans, que tothom es pensava que sabia de tot, encara que m'imposés jo, això de la Renfe no ho arreglaria. Perquè els dèficits són tan grans que no en tens prou ni amb el pressupost d'un any, ni de dos, ni de tres, ni posant-hi més persones.
7: I el que passa, a curt, termini tots són pegats.
3: Clar, és fer pegats.
4: I el que passa molts cops és que també...
5: Són problemes amb història, ja, eh?
7: A més, en el cas de les infraestructures, des de que es pensa que aniria bé tal infraestructura, la que sigui, fins que és una realitat, en el millor dels casos has de comptar 10 anys.
4: Sí,
7: en el millor dels casos.
4: Sí, sí. I el que passa també, que igual això el que no entén, que és el que igual la gent no pot entendre perquè les coses van tan lentes, és que, a part de tots els controls que hi ha per evitar problemes, bueno, com ja hem comentat aquí algun cop, és que els mandats són de 4 anys. Pot semblar moltíssim, però a nivell polític és poc, perquè a la que es volen prendre decisions, planificar, un any planifiques, l'altre revises i licites, el tercer estàs entremig, el quart comences a executar...
3: La campanya electoral.
4: Clar, i si tens sort comences a executar el tercer any o el que sigui. Però molts cops, si tu el segon o tercer, el tercer any de mandat comences a elaborar aquests projectes d'educació, entren els següents i ja no els hi sembla bé, perquè no van la seva línia. Llavors, tornem a començar.
3: Jo sempre he defensat que,
4: aquestes coses,
3: que siguin de 6 anys.
7: Tornem a començar o al calaix.
4: O al calaix.
7: O es queda al calaix.
4: Sí, o és un tema que ja no volen perquè no els interessa políticament o el que sigui. I molts cops això passa, fa que les coses s'endarrereixin massa.

0: comptarà amb una inversió de 2.558 milions d'euros.
1: S'ha de dir que a nivell municipal els propis ajuntaments ja estaven iniciant la climatització de les escoles, que és una mesura important perquè donarà recursos als ajuntaments, perquè estem parlant de quantitats elevades, però que els propis ajuntaments per iniciativa pròpia ja havien començat a instal·lar ventiladors i tal a diferents punts estratègics a les escoles, en diferents aules, a diferents zones comuns i tal. Llavors, bueno, que era un problema la climatització, que ja sabia i que ja s'estava treballant en ell, però destinar recursos...
0: És que el pla del govern, el pla del govern requereix la col·laboració dels ajuntaments i diputacions que podran avançar al finançament de les obres...
2: Per tant, podran.
0: Sí, que podran avançar el finançament de les obres per poder començar les actuacions de la manera més ràpida arreu del país. O sigui,
1: el que comentàvem.
0: Clar, exactament. És que al final l'Ajuntament és qui s'acaba menjant el marró de totes
3: les coses
0: que hi ha.
3: És el,
4: però que hi ha... Que hi ha amb això, que està molt bé, evidentment. Si cal posar sistemes de climatització, és el que s'ha de fer. És el que s'ha de fer. Però tornem una mica... Cap a darrere, no? És que mai, quan es van construir aquests equipaments, no parlem només d'escoles, mai va pensar en la crisi climàtica. No. Vull dir que el clima fa molts anys que se sap que està canviant, que se sap que està canviant, però en canvi ningú va preveure això. Vull dir, tu no pots fer una escola, per exemple, amb un sostre de xapa. Vull dir, comencem per aquí.
3: Sí.
4: Comencem per aquí. Vull dir, si no es preveu això, doncs després s'han de fer un pegat a sobre d'un altre.
0: Però sí que és de l'exemple de l'escola del Bosc, que porta 25 anys així, amb barracons, i continua amb barracons. És a dir, clar, aquests anuncis, no?
4: I els barracons, cuidado, que els barracons... avui en dia, com a mínim, fa potser 50 anys no era el mateix, però ara el sistema de construcció que tenen, vull dir, els panels aquests que són prefabricats, però ja estan aïllats, ja estan preparats tèrmicament, si més no, perquè aguantin millor les parets, el sostre, no? I el sostre és on dona el sol totes les hores del dia.
3: Però ara que parlem d'això dels ventiladors, que han portat ventiladors a molts llocs...
4: Remouen l'aire.
3: No, però la meva filla a l'institut on està l'altre dia també comentava, els de la directiva que van començar abans i totes aquestes històries, els hi van deixar els ventiladors allà i els van haver de muntar ells.
4: Ah, està bé.
3: Aquesta també és una altra.
4: Ah, està bé.
3: Sí.
4: Bueno, és que com que sos mestres saben de tot.
3: Van estar un dia muntant ventiladors, vull dir que...
4: Els mestres saben fer de tot.
3: Gràcies, perquè em diu, avui, mira, hem estat muntant ventiladors. Diu, com? Diu, sí, diu, ens els van deixar allà i ja us apanyareu.
2: Han après una cosa nova.
4: Sí.
3: Per això et dic que és tot. És que, bueno, no saps per on agafar-ho. La veritat és que us comences a mirar...
4: Però jo crec que un dels problemes d'arrel... És el que comentava el Martí fa un moment. Vull dir, no recordo ara quants anys fa que el president Pujol parlava de que érem 6 milions.
2: Sí.
3: Que ara som 8 i pico ja.
4: No fa tants, fa 20 anys. Fa 20 anys. Avui en dia, vull dir, és que la població de Catalunya ha crescut un 30%.
2: I no les infraestructures, ni els equipaments, ni el personal que ha d'atendre, ni etcètera.
1: En 10 anys, el canvi s'ha notat a nivell de temperatura i tal, perquè jo estudiava fa 10 anys, jo estava a l'ESO, estava al batxillerat fa 6, i jo estudiava amb aules de 30 persones, i tu al juny i passaves calor. Però la calor habitual del juny...
4: Sí. Era relativa comparat amb ara.
1: Aquella una miqueta a la goteta i tenies calor, obries una mica la porta i la finestra i feia corrent i ja encara aguantaves i no hi havia cap problema. Jo ara, jo no sé si aguantaria una habitació així tancat amb 30 alumnes més sense ventilador, sense aire condicionat.
4: Sí. Clar, és que abans a l'aula tenies, quan arribava el mes de juny, tenies una temperatura de 28, 30, un dia que fos que molt, molt calorós, però és que ara recordem que aquest mes de maig hi han hagut molts dies aquí a Barcelona. De temperatures per sobre de 35 graus.
0: Anem a mirar Rubí, perquè entre els mesos de juny i agost a Rubí s'han viscut

0: prop de mitja desena de nits tòrrides, per sobre dels 25 graus, més d'una cinquantena de nits tropicals per sobre dels 20 graus.
1: No, no, que ha sigut general. A més, jo, per exemple, he estat a la Vall d'Aran, allà, clar, la gent, aire condicionat, ni parlar-ne. Però he estat amb el meu tio a l'hospital, el mes d'agost, i no hi havia cap mena de ventilació. Uns finestrals supergrossos, entrava el sol, i allà fa molta calor al migdia, quan fa calor.
2: Però allà estaven, no estaven acostumats a la
1: calor.
2: I allà els hi ve de nou.
1: Per això t'estic dient, vull dir que...
3: No tenen ni cortines.
1: Aquí està, vull dir, però clar, això també s'havia de preveure, perquè ho estan veient, que any per any també està pujant.
4: Ja, però les construccions són més antigues del que es preveia.
1: Però menys ventiladors.
4: Sí, però mira, jo he estat una setmana i mitja de ruta per Àustria amb els meus pares, i nosaltres som molt calorosos, o sigui, nosaltres passem calor i la patim. Doncs allà, a temperatures de 30 graus o 35 graus, que aquí més o menys les aguantem, no estan acostumats. No hi havia aire condicionat, ni ventiladors, ni els hotels. Vam agafar de tot, la majoria eren apartaments i tal, que dius, bueno, mira, no l'han volgut posar els a l'apartament i ja està. Però un cop que vam anar a un hotel de 4 estrelles, no hi havia ni ventilador ni aire condicionat en cap part de l'hotel. I parlem de... els altres llocs, o sigui, no hi havia cap lloc amb ventilació, són llocs que no estan acostumats.
2: Però és que Àustria no feia calor mai, no havia
4: Però això és el que parlem, que aquí sí que feia calor, però, però no aquest nivell, llavors no estaven preparats. Les escoles, quants anys fa que es va fer l'escola? Jo que sé, parlo a Ribes, Maristes, o qualsevol altra, eh?
2: 15.920.
4: Estem parlant d'escoles que com a mínim tenen 60 anys. Doncs fa 60 anys aquestes temperatures no eren habituals. Ara t'has de...
2: Evidentment.
4: T'has de...
1: Gerard, però quant temps portem parlant del canvi climàtic?
4: Sí, però parlàvem...
1: Però és que no hi ha hagut previsions, tampoc.
4: Però sent clar, quan parlàvem de canvi climàtic al principi, les conseqüències no les veiem, no les notàvem.
0: Mira, tenim una trucada telefònica. Deixem que no la facin esperar. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Hola, bon dia, Jaume.
5: Què tal?
0: Jaume Roura, molt bé. Benvingut a aquest nou curs, eh?
3: Que ens té també amb la tertúlia. El Jaume l'heu de posar en nòmina, que és
0: fantàstic.
3: Fidel.
0: És un fidel i que t'estem molt agraïts. Benvingut a aquesta nova temporada. Digues, Jaume.
5: Gràcies. Pensava que començava el dia 1. I, bueno, escoltava la ràdio, les municipals, des del poble on estava, que estava en el Priorat, a la Bisbal de Montsant, i, bueno, anar escoltant. I ara que heu començat, pues, bueno, ara que parleu de mestres, pues, donar-los-hi molta força i que segueixin endavant. I parleu de l'Escola del Bosc, jo tinc una neboda que ja va pel segon curs a la universitat. Vull dir, s'ha passat tota la seva vida en barracons a l'Escola del Bosc. Mm. Això una. Després, amb el Martí, suposo que ell recordarà que abans...
0: Perdona, Jaume, perdona, què et deia la teva neboda d'aquest pas pels barracons? Que no sé si ho comentàveu. Si t'explicaves, tenies un feedback.
5: Aviam, de comentar... a part que és una persona que li agrada estudiar, doncs, bueno, que li agradava anar-hi, i a part ho tenia... a 200 metres de casa seva. Mm. Per això li agradava anar. Les instal·lacions, jo les havia visitat amb la meva germana i tal, i, bueno, encara que fossin barracons, pues, em semblava un pas adequat perquè ara ja fossin unes escoles com haurien de ser, i no acaben de ser. Ni clar. Sabrem quan seran. Però, bueno...
0: Això és important, també, el que dius, és el que dèiem també a la taula, no? Que són barracons, però que permeten perfectament doncs que els alumnes desenvolupin, i els professors, i tot el centre educatiu, doncs, la seva tasca allà, no? Perquè, per exemple, és el que et deia, no? També la teva neboda, no? Digues.
5: No, i que crec que està en millors condicions que algunes escoles.
0: Mira.
5: Per això ara volia recordar-li al Martí, que més o menys... voltem la mateixa edat.
2: Sí, més o menys.
0: No especifiquem.
3: Sí.
2: No la diguis.
0: No cal.
2: Diguis.
3: Sou més grans que jo, eh?
5: Mira, enganyar gaire.
0: Ho diu, Jaume, tinc 73.
2: 71.
5: Sí, sí, no, ja sé que
2: sóc
5: més vell que tu.
2: Sí, sí, sí.
6: És que ho ha dit molt ràpid, el Martí. Quan és més jove ho diu ràpid, eh? Ja no ho dius tant. Espera, que el Gerard va dir a la seva edat.
1: Va, Gerard.
4: 26. Bueno, 25, a l'octubre 26.
1: Encara no hi ha arribat.
6: Digues, Jaume, digues.
5: Bueno, no, que... quan nosaltres anàvem a l'escola,
2: sí.
5: Jo, per exemple, anava a l'escola Ribes. No sé si ho recordo gairebé, suposo que a l'escola Montserrat.
2: Sí, sí, jo era la Montserrat. Màxima rivalitat futbolística
1: jo
2: i de
1: també,
2: tot. Escola Ribes, escola Montserrat.
6: Notaven els partits, això, eh?
1: Sí, hi havia
6: rivalitat.
1: Sí, hi havia rivalitat, sí.
2: Digues.
5: Bueno, jo recordo que a les escoles Ribes, quan hi vaig entrar a Pàrvuls, pues, era una escola, per mi, la més ben preparada de Rubí. Teníem calefacció. El que no teníem, ni ventiladors, ni aire. I us asseguro que de calor també en feia. Tanta com ara o tan seguit, no. Però que feia calor l'estiu, o al mes de juny, feia calor. No tanta com ara. I s'aguantava i es passava.
2: Sí.
5: Però bueno,
6: són
5: unes escoles especials, amb patis, amb tot, ben preparades, actualment millor del que eren, però bueno.
1: Clar, també els mitjans eren diferents. Jo sí. Recordo les estufes de llenya, que anàvem a buscar els tacos al quarto de la llenya, a l'escola Montserrat.
5: Anava a dir, és que primer a l'escola nacional vaig anar abans d'entrar a l'escola Ribes,
2: sí.
5: Allà hi havia una estufa de llenya.
1: Jo la tenia a l'escola Montserrat.
2: Sí, Jaume, cal tenir en compte que en el seu moment, quan els es va crear l'escola Ribes, era molt innovadora, era el nova mas, diguem, de les escoles. No hi havia pràcticament escoles públiques, les que hi ha ara, evidentment. Hi havia les escoles nacionals, les del comú, que n'havien dit abans, i per tant les escoles Ribes ja es va construir i crear, a banda de arquitectònicament molt bonica i amb uns jardins i amb uns espais,
1: i a més l'espai que té...
2: Ja era una escola realment molt maca, com... A tots els nivells.
6: Ah, mira, jo voldria fer un parèntesi, un moment, un segon, Jaume, perquè vosaltres no ho veieu, però jo crec que és la màgia de la ràdio, no? Aquest tema que tu estàs traient i que estem parlant entre tots, no?, de la rivalitat entre les escoles, de com era l'escola Ribes, de que s'havia de portar llenya, de que hi havia calefacció. Clar, què ens permet això a través de la ràdio? I passa en aquesta taula, però també estarà passant a la gent que ens escolta. Que permet, i tu veus a la cara del Martí Pujol o de Maria Àngels Ruiz, tornar a tocar aquells anys que esteu compartint vosaltres i es crea aquesta sinergia i torneu a aquest moment. I aquí s'il·luminen els ulls. I jo crec que això també passa a la gent que ens està escoltant i això consisteix la màgia de la ràdio i també d'aquestes tertúlies. De que estem parlant d'un Rubí que va existir i que està en les persones i que quan es crea aquest espai de ràdio torna a reviure i torneu a compartir, i no només a la taula, sinó amb tots els oients de Rubí i també per les noves generacions o el que no hem viscut, en certa forma també ho visquem a través d'aquesta emoció. Volia fer aquest parèntesi, que jo crec que és maco perquè jo ho estic veient aquí i ho estic vivint aquí.
2: Sí, molt oportú. No, a mi em fa il·lusió parlar amb gent així com el Jaume. Tinguem en compte una cosa, que l'escola Ribes no ha canviat arquitectònicament, i en canvi l'escola Montserrat sí. L'escola Montserrat era d'una manera i després es van fer reformes
5: per
2: fer-la més gran i més, no?
1: Sí, sí.
2: En principi, però no era quan hi anava jo, no hi havia els edificis que hi ha ara, no? Però en tot cas, clar, hi havia una curiositat que eren molt pròximes, que són molt pròximes l'una de l'altra.
6: Però això també, aquesta rivalitat.
2: La Montserrat era Ribes, no? Però de fet eren les que hi havia. Abans d'arribar a les monges o els maristes o... I escoles públiques pràcticament no n'hi havia, les dues grans escoles de Rubí eren l'escola Ribes i l'escola Montserrat.
6: Sabeu que ara parlarem de l'escola Montserrat després al magazín d'un cicle formatiu que fan de farmàcia,
2: no.
6: Curiosament, doncs,
2: sí.
6: I que surten alumnes que surten molt ben preparats i amb oportunitats, i ara ho farem després del magazín. Digues, després de la tertúlia del magazín.
5: Només dues coses molt ràpides. Les meves netes han anat a l'escola el 25 de setembre,
2: sí.
5: I ara estan a l'institut. I la veritat, quan l'he visitat, inclús vam anar a l'aniversari, el 50 aniversari de l'escola, que per cert hi havia una companya teva de la ràdio en allà, retransmetent l'acte que es va fer, però bueno, em referia més que res a lo que és l'escola, que és una meravella per dintre. Les aules, tot plegat.
0: De quina escola et refereixes?
2: 25,
0: el 25, eh?
2: Va, 25.
5: És a dir, que amb llocs amplis, amb aules àmplies, i molt bé. I després el que volia fer és felicitar a la gent del carrer Sant Magí i Santa Maria, que no sé si em deu parlar ahir, perquè no us vaig poder escoltar.
0: No, en parlarem, farem un... Vam fer notícia i parlarem del documental també, això serà la setmana vinent que ho estem produint amb el Centre d'Estudis Rubinencs.
5: Vale, he vist el documental i, bueno, jo és que era veí del carrer Sant Magí. Bueno, durant 25 anys i després, quan em vaig casar, vaig marxar d'allà, no? Però els meus pares van seguir vivint allà. Però, bueno, uns bons records del carrer, dels veïns, i que encara en veig ara. I per l'edat ens trobem en el casal d'avis, però bé. I això és l'únic que us volia dir. Felicitats pel programa.
0: Moltíssimes gràcies. Felicitats a tu per dos apunts molt importants que ens has fet d'aquests barracons de l'Escola del Bosc, doncs en aquest cas particular, del pas, crec que has dit, de la teva neboda, crec que recordar, i que...
2: Neboda, i després les netes.
0: Sí. I que deies que, escolta, doncs, millor que d'altres escoles, i també per aquest moment, que hem viscut de catarsis, no només amb qui amb la taula, sinó també doncs, amb tots els nostres oients. Benvingut, esperem la teva veu i la teva presència molts més dies.
5: Bueno, esperem que sí.
0: Una abraçada.
2: Vinga, adéu.
0: Mira, aprofitant que ens queden 5 minutets i que esteu vosaltres dos aquí també i la resta dels tertulians, els dirigents dels principals partits nacionalistes d'Escòcia, d'Irlanda del Nord i de Gal·les, tots tres, que són caps de govern dels seus respectius països, han reivindicat aquest dilluns el dret a decidir si volen continuar formant part del Regne Unit o no.
2: Fantàstic, no? Aquí hem afegit Gal·les, que fins fa molt poc no la consciència nacional era més baixa, però les darreres eleccions han tingut un bon resultat. Escòcia ja ho coneixem. I doncs bé, endavant. Després el govern anglès decidirà el que cregui convenient, però vull dir, les aspiracions dels ciutadans són les que són i en tot cas s'han de vehicular d'alguna manera. Evidentment, com us podeu imaginar, jo defenso el dret d'autodeterminació de tots els pobles del món, molt mundial, i que els ciutadans decideixin lliurement, amb tota la informació necessària, el que vulguin de cara al seu futur.
1: Mm-hmm. Que els deixin decidir.
2: Exacte, més i menys.
1: Ells poden decidir, però no deixen.
2: És igual a Nova Caledònia, que a Escòcia, exacte, que a Catalunya, que el Sàhara Occidental. Exacte. Que en podíem parlar un dia del Sàhara Occidental.
1: També,
2: i del que ha passat, eh?
1: Sí.
2: Que estàvem on estàvem i ara resulta que no... que ara ha canviat
4: si
2: algunes coses.
4: Si parlem del Sàhara Occidental, portem algú que en sàpiga també mica més que nosaltres.
2: Sí, sí, i tant.
4: Perquè és un tema llarg i complex.
2: Algú del Sàhara...
4: No és un tema senzill.
2: Algú del Sàhara que viu aquí, segur.
1: Pot ser, sí.
2: Sembla bé.
0: Mira, la darrera notícia, que l'IPC s'ha enfilat a l'agost en pes pel combustibles, doncs, déu-n'hi-do. No sé si feu servir vosaltres el cotxe, però és que ho fem servir per venir a treballar i anar a treballar, vas buscant les benzineres low cost perquè...
4: Però està també caríssim.
0: Sí, està molt car. Clar, els combustibles han pujat, doncs els combustibles líquids, però el gasoil també, la recollida doncs de escombraries té una variació anual, ara ho estic llegint aquí, també del 22%, els combustibles líquids 46,4% de que puja i baixa. 46,4%. I posa variació anual en percentatge.
2: Igual que el sol.
0: Del 3
2: igual que el sol.
1: Sí,
2: ha pujat com la pensió.
0: Per exemple, els llegums verds, frescos o refrigerats, un 15,9. Jo aquest diumenge vaig anar... normalment on compro jo al mercat, a quan està? Dic, a 10 euros teniu la mongeta verda? Diu, espera't que el diumenge passat la teníem a 15. Dic, a 15?
1: Jo la vaig pagar 14 i pico fa dues setmanes.
0: Un moment, què ens està passant, no? En fi, que donaria per molt més, ja ho parlarem, això, doncs que ho mirem tranquil·lament, però clar, cada vegada ens apreten per més llocs i cada vegada tenim menys capacitat, menys recursos, podríem dir-ho.
1: Sí, sí, sí.
0: Així, doncs, per poder...
1: Poder adquisitiu està baixant, que dona gust, clar.
0: Moltíssimes gràcies, Martí Pujol. No marxis gaire lluny, tu.
2: No.
0: Que ara farem el magazín, parlarem justament dels tocs de Sant Roc.
2: Sí.
0: Escoltarem un Garrotí en directe, un o dos, a veure què fa el Marc. Ens explicaràs ja el toc de Sant Roc. Francesc Hinojosa, encantat de tenir-te els dimarts. Aquí.
3: A mi també.
0: Gerard Moreno, també encantat de que puguis venir, que estàvem allà de si aquest any podia o no podia, doncs mira, de moment...
4: Aquí ens veurem cada setmana.
0: Cada setmana aquí, Maria Àngel Ruiz, ja formes part també de la història de les tertúlies.
1: Sí, ja porto uns anyets.
0: Ja porto uns quants anys. Moltíssimes gràcies. I al José Malagón, també. Nosaltres continuem amb més temes ara al magazín matinal. Us escoltem en no res, en uns minutets.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre, davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
5: El balón tiene un lugar donde se vive con pasión. Campo Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Actualidad, entrevistas y análisis para los que nunca dejan de botar la pelota. Campo Atrás, todos los domingos a las 10 de la noche en Radio Rubí. Y también en www.radiorubí.cat. Os esperamos.
6: Són les dues de la matinada.

0: 5 minuts que passen de les 11 del matí. Comencem aquesta tercera hora del magazín matinal de Rubí al dia, un magazín que ha començat a les 9 del matí amb els informatius, després la tertúlia, aquests informatius amb la Pamela, després la tertúlia que hem fet amb els nostres tertulians de dimarts, i ara aquesta tercera hora que tindrem la secció de farmàcia, que parlarem de formació tècnica de qualitat i de proximitat amb l'Escola Montserrat, que fa un cicle de tècnic de farmàcia. Tenim aquí ja, doncs, de la farmàcia Can Oriol, doncs, tenint el Marc Toro i també a un professor i alumnes. Després parlarem dels tocs de Sant Roc amb Òmnium, escoltarem gloses cantades en directe amb els gegants de Rubí, amb els castellers de Rubí, i farem una radiografia de les infermeries que hi ha als caps de Rubí per veure què està passant tot això en aquesta tercera hora. Contem amb vosaltres, José Malagón, jo i la Pam, que està a la producció.
1: Rubí al dia.

0: Anem, comencem ja. 7 minuts que ens passen d'aquesta hora de les 11 del matí. Tenim aquí el Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Toni.
0: Abans de començar amb aquest cicle que parlarem de l'Escola Montserrat, volia preguntar-te per dos temes que han sortit avui, així ràpidament. Hi ha una alerta per desabastiment de medicaments contra la